0: I de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
1: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
1: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa tres mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
4: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa dos mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
5: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
1: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia tres complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
2: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
1: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
1: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
1: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
11: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat, on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
1: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
1: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
13: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
1: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
1: Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera, que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
1: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk. província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
15: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
16: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
15: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
17: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
15: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
18: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
15: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
1: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
19: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
1: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
20: Bad Bunny ha transformat l'estadi olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
1: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
21: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
1: Esports. En David Ubach.
0: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
22: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
0: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
0: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
23: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
0: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francés i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
24: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
0: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
2: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
0: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
3: Don't ask me the reasons.
4: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
5: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1-per-1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
6: No por estar en la norma 1-1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
0: A la Lliga Sobal d'Handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça ja campió ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuç i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista de Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 2:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho plantegen. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
1: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia

0: la guerra a l'Iran i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
2: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
4: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia, lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni lo mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
3: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
4: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
3: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
7: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
6: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
6: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar

0: a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
1: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
2: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
1: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
3: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
1: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
4: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
5: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
4: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
1: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
6: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
1: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica a 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
8: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
7: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
8: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
7: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
1: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
9: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
1: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
10: El temps.
1: Néstor Gómez.
11: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
12: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
1: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
13: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
1: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
14: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció Uncertain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, a Marga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
1: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
15: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
16: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
17: Home, està sent dur, la veritat.
18: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
19: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
15: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
1: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
20: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
21: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
20: El premi el convoca anualment al Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
1: Esports. En David Ubach.
22: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
23: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
22: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
10: 3CAT Info.
22: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
24: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
22: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
25: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
22: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
26: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
22: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
27: Don't ask me the reasons.
28: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
22: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
29: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
22: Parlem ara en clau poliesportiva.
10: 3CAT Info.
22: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
0: Home, un punt de venjança el porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
22: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
10: 3CAT Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats de Educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe en plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat a cor que vols el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
2: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
2: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
2: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos a Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
2: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: A la Lliga Sobal d'handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torre la Vega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la

0: Debat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
2: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Transignes.
4: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni lo mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
3: El retorn dels semidirectes juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
4: Antigament l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
3: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
7: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
6: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
6: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. 2 dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual Miguel Díaz-Canel i el seu govern, tots amb

0: uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
1: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen a penes 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
2: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
4: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
3: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
5: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
6: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Catinfo, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
7: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
6: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
7: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
6: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
8: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
9: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 d'aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
11: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
12: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recte final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la Bola Negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, 4 títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la Bola Negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, a Marga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El Ser Querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
14: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. És de divendres, s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
15: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
16: Home, està sent dur, la veritat.
17: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
18: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
14: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
19: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
20: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
19: El premi el convoca anualment al Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
21: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
22: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
21: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
9: 3CAT Info.
21: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
23: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
21: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francés i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanc i blau, té clars els comptes.
24: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
21: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
25: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
21: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
26: Don't ask me the reasons.
27: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
21: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
28: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
21: Parlem ara en clau poliesportiva.
9: 3CAT Info.
21: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
1: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última Copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
21: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
9: 3CAT Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats de Educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els Estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Oleval, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça-Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos a Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així, en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sobal d'handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha

0: projecte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
2: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
1: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
2: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
1: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora dos nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
4: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
6: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
4: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
7: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad.

0: i com unitat.
1: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
2: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
1: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
3: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
4: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
3: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
1: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
5: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
1: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola. a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
0: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica a 3 Catinfo la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
6: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
0: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugyo no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
6: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
0: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
1: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
7: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
1: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
9: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A la xarxa d'autobusos de Barcelona, durant els 4 primers mesos de l'any, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 d'aquest aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
10: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
1: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
11: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
1: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
12: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast & Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, 4 títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números La bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
1: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
13: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb Lo Caragolazo i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
14: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
15: Home, està sent dur, la veritat.
16: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
17: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor, hem fet una, també una comanda de ventiladors amb aigua.
13: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
1: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Això ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
18: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
19: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
18: El premi el convoca anualment al Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
1: Esports. En David Ubach.
20: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. A l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
21: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lió, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
20: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
1: 3CAT Info.
20: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx amb un Tilibi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a Primera Divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
20: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
20: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així, en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
20: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
20: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
20: Parlem ara en clau poliesportiva.
1: 3CAT Info.
20: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
0: Home, un punt de venjança el porter et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
20: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb tres ports de primera categoria.
8: 3CAT Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats de Educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la Fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombrosos ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Ullevall, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'un per un del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sobal d'handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades d'aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte.

0: de garantia, el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
1: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
0: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
1: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora dos nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
4: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
6: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
4: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
3: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
7: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
3: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació

0: nació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
1: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consolat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consolat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa Àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
2: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
3: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
2: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
4: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
5: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
6: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
5: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
6: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent, ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
5: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
7: Amb els esforços que està fent el sector no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
9: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona, durant els quatre primers mesos de l'any, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
10: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
11: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
12: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat però no de forma unànime a Marga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
13: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
14: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
15: Home, està sent dur, la veritat.
16: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
17: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
13: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
18: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
19: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
18: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
20: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
1: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
20: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
8: 3CAT Info.
20: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
21: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a Primera Divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors.
20: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
22: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
20: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
23: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
20: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
24: Don't ask me the reasons.
25: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
20: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
26: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
20: Parlem ara en clau poliesportiva.
8: 3CAT Info.
20: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4 jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
27: Home, un punt de venjança el porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
20: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
8: 3CAT Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat, amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats de Educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombrosos ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. Amb David Ubach.
2: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevall, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants, hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
2: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
2: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'un per un del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
2: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: A la Lliga Sobal d'handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte a la pista del Gran Canària a la jornada 33.
1: Són 7:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes treguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims

0: València, cap dels dos en parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
3: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
4: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
3: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
5: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
3: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
2: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
6: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
2: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
7: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
2: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès, Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa Àrtica.

0: que com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
1: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
2: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
1: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
3: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
4: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica a 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
5: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
4: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugyo no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
5: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
4: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
6: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Asaja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona, durant els quatre primers mesos de l'any, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
9: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
10: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les Travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La Bola Negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
11: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Cannes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat però no de forma unànima, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El Ser Querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
12: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
13: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
14: Home, està sent dur, la veritat.
15: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
16: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
12: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Això ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
17: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
18: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
17: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
19: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per el Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
20: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
19: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
19: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
21: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
19: Michel recupera Bel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani Francés i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
1: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
19: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
2: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
19: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
22: Don't ask me the reasons.
23: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
19: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
24: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
19: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: 3CAT Info.
19: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final, a 4 jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana a la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
25: Home, un punt de venjança el porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
19: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
26: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem? Jonathan Andic, Zapatero, Bad Bunny, Pep Guardiola, pressupostos... Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions i, per sisena vegada consecutiva, el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi té el sempre temible Olympique de Lyon, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amalo Rafinha que les d'Alexia Putellas, Quica Nazaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però, més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fa especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'ex-blaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès, ara s'hi asseu Jonathan Giraldet, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho ha guanyat tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts que fa la capital catalana i que donen el tret de sortida a la seva gira europea.
2: El show del porto-riqueny ha inclòs l'actuació sorpresa de Bad Gui al concert. Amb 59.000 espectadors l'han seguit diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal, Gavi i Dani Olmo.
0: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza han d'arribar aquest migdia a l'aeroport del Prat.
2: Està previst que ho facin a les 13 hores, a la 1 del migdia. N'estarem pendents.
0: És un dissabte d'operació sortida.
2: Es calcula que avui sortiran 200.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana allà, i es preveu que la via amb més complicacions sigui l'AP7, com ahir, que va acumular 40 quilòmetres de cua.
0: El govern de Salvador Illa preveu aprovar el juliol els seus primers pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari.
2: L'executiu ha presentat uns comptes pel mateix import que els que va portar al Parlament al febrer, 49.000 milions d'euros. S'han reassignat una partida de 900 milions per complir els compromisos amb Esquerra i els Comuns.
0: La investigació del cas Plus Ultra se centra en el telèfon mòbil i les agendes de la secretària de l'expresident Zapatero.
2: I buscant proves que acreditin la relació de José Luis Rodríguez Zapatero amb la suposada trama de tràfic d'influències per la qual està imputat.
0: Final de la Champions, Barça-Olympique, a Lió a les 6. Avui programa també mirant cap a Oslo amb tots els col·laboradors habituals del suplement, els companys del Tot Costa, partit a les 6 amb la transmissió de la Gelmà en un dissabte en què el Girona, Albert Benet, es juga la permanència de Lliga a Primera.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat el condemnaria a segona.
0: També avui, jornada unificada a les 9 del vespre, Espanyol, Reial Societat i València-Barça.
3: A Cornellà al Prat, opcions molt remotes de classificació europea per un Espanyol que, recordeu, ja té la permanència assegurada i el Barça farà la cloenda a Mestalla com a campió de Lliga amb l'objectiu d'arribar als 97 punts.
0: Pep Guardiola deixa el City després de 10 temporades.
3: L'exentrenador del Barça dirigirà demà el seu últim partit amb l'equip de Manchester. Serà a casa contra l'Aston Villa.
0: Calo, calo, Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, un cap de setmana de molta calor. Avui la temperatura, novament, es dispararà com ahir es va arribar per primera vegada aquest any als 35 graus, ja ho hem comentat, a Seròs 36.1, al Segrià o també Lleida Ciutat als 35 graus, i avui anem pel mateix camí. Avui en aquestes poblacions que pel Segrià, també interior de les Terres de l'Ebre, podem arribar als 34 o 35, a moltes poblacions de l'interior es poden superar els 30, un dia de sol, amb algun banc de boira molt puntual cap a la costa, ara en tenim algun al voltant del Cap de Creus, i a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu, però seran molt locals. Demà la temperatura podria perdre algun grau, però igualment l'ambient serà totalment estiuenc. Ara mateix Barcelona marca 20 graus, Lleida 16, també 16 graus a Tarragona i Girona marca 15 graus.
1: Avui el suplement...
0: A partir de les 9, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marc Molins i Jaume Clotet, i sumarem des d'Oslo el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Avui que el suplement conversem amb el president del Barça en funcions, Rafa Juste, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa. També hi diran la seva sobre aquesta final la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, acompanyats d'aficionats i traslladant-los amb l'ambient d'aquestes hores prèvies des d'Oslo. I tindrem temps per l'Eduard Solà, avui que el Girona juga la vida per sobreviure a primera divisió. Evidentment, avui al suplement també ens morim de ganes de sentir la Maica Navarro a l'Hora Negra, després de la detenció de Jonathan Andic i els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro, com sempre, al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu és escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció, i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja és a terra ferma. Avui a l'estudi l'Andreu Martín, veurem si ha acompanyat o no de la seva dona, que també ha volgut formar part d'aquesta aventura. I avui la banda sonora és aquesta. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Avui sumem a la tertúlia el Luis Hidalgo, periodista musical del País, crític, i a més, doncs, ens explicarà com ha anat aquesta nit tan llarga, que avui obre l'informatiu. Mig quart de vuit. Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de 2 concerts consecutius. Aquesta nit l'artista porto-riquenya ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa que no ha deixat de banda, com en ell és habitual, les reivindicacions. Bad Bunny ha convidat Barcelona a ballar sense por en un concert que ha fet gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides.
2: Per l'escenari han passat convidats com Bad Gyal, amb qui ha cantat Ella Perrea Sola, i els jugadors del Barça, que han gaudit del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també ha fet una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que ha començat així, amb un vídeo de 2 nois parlant català.
5: És que si m'ho
6: explica, tu, si saps.
5: Sí.
6: I no m'hi vas escoltar?
0: Gairebé 60.000 persones que han vibrat al ritme de Bad Bunny amb un directe de 2 hores i mitja amb focs artificials, 2 escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. La crònica del Marc Ruiz.
7: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico, amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc Debí tirar més fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic que ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
8: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado varios años, han pasado casi 7 años, casi 8. Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
7: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar més fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.
0: Bad Bunny, justament una de les veus més crítiques contra les polítiques de Donald Trump, i no passa pels Estats Units per evitar batudes anti-immigració. De fet, l'actuació de l'artista al descans de la Super Bowl es va convertir en tot un al·legat anti-Trump. Doncs bé, aquesta matinada hem sabut que la Casa Blanca posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants d'aquests últims anys. I és que ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen.
2: Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal o viuen de forma irregular als Estats Units. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud. I terminis més llargs, perquè la mesura sobrecarrega els consulats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment, diu, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes dels Països Catalans de la Flotilla de Gaza, a terra en provenents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel.
2: Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació.
0: L'Iran acusa els Estats Units d'intentar sabotejar els esforços de pau, tot i que assegura que la via diplomàtica continua oberta. Aquestes últimes hores, el ministre d'Exteriors iranià s'ha reunit amb el Pakistan, que fa de mediador.
2: Però encara no s'ha arribat a cap acord, tot plegat enmig de les especulacions que han engegat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina.
2: La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és la P7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ho ha dit a 3Cat Info.
6: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
2: Aquest cap de setmana llarg és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.
0: Comença el tràmit parlamentari dels pressupostos. El govern treballa amb l'objectiu de tenir-los aprovats durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. I tres mesos després del primer intent, l'executiu sí que ara té els vots necessaris per tirar-los endavant.
2: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. No s'ha inclòs, en canvi, cap partida específica per apujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
9: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes està previstos pel dia 2 de juliol.
2: Una data però que saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert Onega.
10: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
11: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Mentrestant, continua sense resoldre's el conflicte amb el món educatiu. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant després que la reunió d'ahir acabés en desacord.
2: El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals i també crearia 3 complements nous. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, assegura que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
12: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
2: Els sindicats, però, insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
2: El cicle d'aturades que està previst ara s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
0: Un quart de vuit del matí. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
14: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
14: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
14: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Més qüestions. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí.
2: Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i Fetico, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació del conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
16: No, que nos impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Y es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
0: I avui també ens fem ressò que molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors.
2: El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
17: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Recte final del Festival de Cine de Canes. Les travesses per la Palma d'Or que s'entreguen aquesta nit estan obertes amb la bola negra dels Javis, entre les màximes favorites entraran al palmarès. Aquestes últimes hores, més bones notícies per la presència catalana a Canes amb el premi al millor documental. Enviat especial, Marc Garriga, bon dia.
18: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Everytime, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra a Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que a les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi a millor actor per El ser querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut. Si tu
0: I aquesta és Maria del Mar Bonet, que rep culte al Mediterrani amb el seu últim disc, L'aigua no cansa. Aquest vespre el presenta al Palau de la Música dins de la programació del Guitar BSN. Estel Coletas.
19: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
20: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
20: Aleshores intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
19: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I a Lleida aquest cap de setmana, cita gastronòmica amb la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir va ser el tret de sortida de la festa, que s'allarga fins diumenge i que arriba a xifres de participació rècord amb 124 colles. Des de Lleida, Júlia Albacar.
21: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
22: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
23: Home, està sent dur, la veritat.
24: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
25: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
21: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
1: L'informatiu del suplement. És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
26: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
27: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
28: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
29: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
30: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
31: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
30: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
31: Tu perdràs?
30: Més informació a futurfest.cat.
32: El balcó gastronòmic és un lloc...
33: Què bo?
32: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
33: Parella, què us podem partir?
32: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
34: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
35: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
36: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
37: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
36: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
37: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
1: L'informatiu del suplement.
0: 6:58 del matí... Reprenem la informació amb la qual obríem avui aquest informatiu, aquest programa. Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça, que buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després d'això.
38: La pilota torna a les cames de Mariona.
2: que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició, jugada per Russo i el gol.
0: La recollida de cable de l'any passat, que tots ens les prometíem molt felices, va ser històrica. Pere Escobar narrava d'aquesta manera el gol de l'Arsenal en la derrota de la final de l'any passat a Lisboa.
2: I final! Final del partit! Acaba la final!
0: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
3: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lyon, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
4: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
3: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
5: Hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo lo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
3: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
6: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
3: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lyon, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
7: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
3: El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar, tant sí com no l'Elx, a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
8: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
9: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos a Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
10: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: Això després de l'anunci de Pep Guardiola, una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, deixa la banqueta del Manchester City, és ja oficial, després de 10 temporades.
11: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
3: Ara, la gran incògnita és saber què farà Pep Guardiola, quin serà el seu pròxim destí o si agafarà d'entrada un any sabàtic. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
12: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
3: Un Arbeloa que descartava de totes la possibilitat de ser ajudant de José Mourinho al Madrid. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semis de la final a 4 jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana en la 29a jornada. El Granollers és tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i victòria clara del Barça, ja campió, contra el Torre la Vega per 36-24. En waterpolo ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. La jugaran el Mataró i el Sant Andreu.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols del suplement, cada dissabte a l'hora que surt el sol, avui amb un músic que desperta passions, és Van Morrison, amb ells Blai, Mercè, Olga Avalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
1: no confondre amb el Tigre de Gales, que és Tom Jones.
2: El sentirem avui, el Tigre de Gales, també.
1: Ah, sí? Que bé, sí, que bé. Sí, aquí sí, queden sí. tots els felins junts.
0: És un homenatge a Mònica Terribas, Blai, aquest sí, espai d'avui.
1: A mi Van Morrison, des que vaig conèixer la Mònica, que em fa pensar en ella sempre que l'escolto, i de fet avui he anat a buscar quina és la cançó preferida del Van Morrison de la Mònica, perquè sonés en algun moment, crec que sonarà, o si més no sonarà, en sonarà una que té alguna vinculació especial amb ella, i de moment hem començat amb la cançó que més odia el propi Van Morrison, que és la més coneguda que té, que és Brown Eyed Girl, que inicialment s'havia de dir, té una curiositat, que s'havia de dir Brown Skinned Girl,
2: Sí.
1: I per fer-la una mica més
2: sí, perquè la
1: amigable, no? Per pressions...
2: Clar, és que estava intuint un amor interracial, i llavors això als anys 60 doncs, estava molt ben vist, i llavors la discogràfica va suggerir dissimular-ho una mica. Per això es diu així, la cançó.
0: No la toca en directe, aquesta, mai?
1: No. Jo he anat mirant el repertori, com a mínim, d'aquesta gira, que... Arribarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, allà, al Festival de Jazz de Barcelona. No la fa, ni els bisos. Vull dir, el Van Morrison en directe no fa concessions.
0: No diu ni bona nit.
1: No diu res. Només canta i toca el saxo, però sona collonut. És una passada veure-la en directe. Per tant, si accepteu això, aneu el 3 de juliol a l'Auditori.

0: Una cançó que fins i tot es van atrevir a versionar els Pets amb Ulls de color mel. Què serà fet de Snitzel fresca? Fet un cibremès. De què rieu?
1: Home,
0: de què rieu?
1: Amb tots els respectes pel Lluís, Gavaldà, que ell també és fan del Van Morrison.
0: Escolta, això, mira, Van Morrison català.

0: A veure com el fan el xalalalalala.
1: Vinga, vinga. Les llufes.
2: Ai, encara no. Encara no.
0: Un respecte per Lluís Gavaldà, que s'ha atrevit amb moltes coses i gairebé totes amb èxit.
1: Sí, no, i tant. Home. Tots els respectes. Sí.
0: Tenim algun Van Morrison català, allò que diguis...
1: Algun Van Morrison català?
0: O és tan irrepetible que...
3: Uau.
1: Difícil.
3: Difícil perquè...
1: Ser... Digues.
3: No, perquè a més Van Morrison ve d'una herència musical que aquí a Catalunya no s'ha repetit, no? Perquè ell diguem que ve d'aquesta generació de músics del Regne Unit i d'irlandesos que van intentar adoptar tot el soul i el rhythm and blues a la seva condició de persones blanques. Jo dic persones blanques perquè el gènere que es va crear en aquell moment era blue-eyed soul, és a dir, soul d'ulls blaus.
1: D'ulls de color mel.
3: D'ulls de color mel.
0: Vinga, avui Van Morrison, els meus ídols del suplement.

0: Un artista que s'ha quedat amb la seva primera dècada o amb els seus primers discos i que després doncs, ha anat vivint d'això, sinó que ha anat
1: sempre.
0: fent
1: i molts discos. I de fet,
0: 47 discos d'estudi, en principi.
1: No m'havia atrevit ni a comptar-los perquè la llista era infinita.
0: Sense comptar els discos en directe
1: sí, tot
0: això, eh?
1: I el que no sabem, imagina't, que segurament deu tenir coses amagades a l'estudi, perquè Van Morrison és d'aquests que això ho repeteixen molts dels artistes que han col·laborat amb ells, que acostuma a fer una presa de les cançons. Ell entra a l'estudi, grava i segurament es queda així. Per tant, la capacitat de producció que deu tenir Van Morrison en un estudi de gravació és molt alta i sobretot mantenint aquesta frescura, no? Aquesta de les primeres preses, i això es queda tal i com està.

0: I ara els nostres oients despistats diran, però aquesta cançó no era de la Patti Smith? No, és de Dem, que era el primer grup que va tenir Van Morrison, aquest grup de rock de garatge, i entre les superfans d'aquest grup hi havia la Patti Smith, que la va portar al seu terreny i la va millorar,
1: sí.
0: Tot sigui dit.
1: Sí, sí. Bueno, a veure, bueno, aquí entraríem
0: sí.
1: En aquí un jardí.
0: Sí, podríem fer un debat,
1: si vols.
0: Quina
1: és la millor versió de Glòria? Perquè
0: sí.
1: N'hi ha diverses,
0: sí,
1: veritat, no només de la Patti Smith. Però van, aquest primer grup de Van Morrison Dem va durar molt poc temps, però les poques gravacions que existeixen, diguem que van crear un punt d'inflexió en molts sentits, sobretot perquè van posicionar Van Morrison com un crooner soul, no?, irlandès. A més, recordem que és un tipus baixet, una mica grassonet, només en aquella època, pel roig, i cantant soul. Vull dir que era una cosa raríssima. I entre algunes de les cançons que també van gravar en aquella època hi ha It's All Over Now, Baby Blue.

0: Clar, aquí diríem, quina és la millor versió? La de Dem o la de Bob Dylan?
1: M'agrada molt aquesta, eh?
0: És molt xula aquesta, sí, sí, sí. Eh? És molt xula, m'agrada moltíssim. I també us diria, quina versió és millor? La de Van Morrison o la de Dexys Midnight Runner interpretant Mr. Jackie Wilson 7?

0: Meravellosa, Olga, aquesta.
1: És, buah, fantàstica. Jo no sabia que era de Van Morrison.
0: Jo ho acabo de saber ara.
1: Doncs és un tema de Van Morrison. I a mi m'encanta aquest tema de Dexys Midnight Runner.

0: I, a més, és un grup que em fascina, també, perquè aquells videoclips que feien, no?, als anys 80, no?, que anaven vestits com de treballadors de fàbrica, no?, amb els... És que no sé com es diuen...
1: Amb els elàstics.
0: Amb els elàstics, sí, i tot plegat. Hi ha un disc de Van Morrison, que no sé si estaràs d'acord amb mi, Blai, que segurament és dels millors discos que s'han gravat mai, o almenys està...
1: Sé per on vas.
0: Dins de la història del rock, que és Astral Week.
1: Jo sí crec, si algú diu per on començo amb Van Morrison?
0: Astral Week.
1: Astral Weeks i Moondance.
0: Sí.
1: Jo diria.
0: I
1: és, aquests
0: i,
1: dos.
0: I així com Brown Eyed Girl és la cançó que potser li ha fet, bueno, més coneguda de Van Morrison, la cançó que més diners li ha fet guanyar a Van Morrison, perquè s'ha versionat moltíssimes vegades, és Moondance, que és una cançó pensada per ser un estàndard de jazz, i per això artistes com Michael Bublé, doncs, també l'han cantat.

0: A mi aquesta em porta l'original, la del Michel Bublé, no tant, em porta el juliol del 2020, que va ser el comiat de la Mònica Terribas, que el Miqui Puig i a mi ens va tocar, doncs, posar les cançons de l'última secció, que va ser tot per sorpresa. Crec que l'endemà que el Madrid guanyés la Champions, a més.
1: Imagina't, difícil d'aixecar, allò, eh? Sí.
0: I vam triar Moondance. De Van Morrison.
2: És un, bueno, és un altre gran tema de Van Morrison, que això, i amb la veu de Michael Bublé te n'adones
0: de la magnitud.
2: De la magnitud
0: de la tragèdia.
2: No, home, tampoc ho fa tan malament.
0: No.
1: I què passaria si ajuntéssim el lleó de Belfast amb el tigre de Gal·les? Doncs això. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. El lleó de Belfast i el tigre de Gal·les són Tom Jones i són Van Morrison, sí. I junts, doncs, perpetuen una cosa com aquesta, que no deixa de ser una meravella, suposo, també.
2: Home, i a més, jo, no és tan habitual, no?, que aquests artistes
0: no.
2: Cantin junts.
0: Tot i que últimament el Van Morrison està molt d'anar a buscar a músics veterans, com el Buddy Guy i el Taj Mahal en el seu últim disc. Per tant, jo crec que potser sí que ara està una mica més, doncs, d'anar a buscar aquesta llegenda. Més
2: dòcil. Té 80 anys. Té 80 anys, Van Morrison.
0: No tan lleó. Jo crec, és més gosset.
2: És un gatet, ja.
0: Un gatet, sí. The only thing to do
1: is eat humble pie. El tema de Tom Jones, també, amb 80 i pico d'anys, continuant fent gires amb una veu també meravellosa, encara, que conserva, i tot aquest poder dalt de l'escenari. També, és a dir, hi han artistes que s'han cuidat i que han pogut doncs, allargar moltíssim la carrera, malgrat tots els tòpics que a vegades els envolten, perquè en tenim uns quants d'artistes de primeríssima divisió que amb més de 80 anys doncs, continuen fent gires internacionals i amb molt bona forma.
0: Totalment, i crec que també és interessant el que li passa a una veu quan passen els anys, i que també pot ser bonic veure una veu avellotada, una veu doncs, que s'ha tornat doncs, més àspera.
2: De fet, avui ho hem vist amb Van Morrison, no? O sigui, el Van Morrison de Gloria i el Van Morrison d'aquest Sometimes We Cry, vull dir, la veu li canvia, però manté...
1: No tant com a Leonard Cohen, eh? Perquè allò, clar, que ells greus ja del final...
0: Sí, però no. També m'agrada.
1: I tant. Sí, sí, va, que acabem. Sí.

0: Això és l'Astral Weeks, no?
1: És Astral Weeks.
0: Aquest disc que dèiem.
1: És un disc que en el seu moment ningú va entendre, no va vendre res, o sigui, res.
0: 1968.
1: I anys després ha estat quan les coses s'han posat al seu lloc i ha estat reivindicat com un dels millors discos enregistrats, no? Dintre de la història del rock. És un disc gravat, gairebé el que dèiem abans, amb primeres preses, hi ha moltíssima improvisació, hi ha molts arranjaments jazzístics, i és un disc avançat a la seva època.
0: Inclassificable. Jo no sé ben bé si és jazz, si és rock, si és cançó, si és spoken word, no? Recitat en algun moment. Però és una meravella. Si busques a les llistes, les típiques llistes aquestes dels millors discos del segle XX, és molt probable que l'Astral Weeks estigui entre els 30 primers.
2: Avui, els meus ídols, Blai Mercè, Olga Avalos, Van Morrison i altres artistes convidats. Gràcies a tots plegats per haver-nos acompanyat. Cuideu-vos.
0: Bon una abraçada,
2: dia.
0: Igualment.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: És tan tendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalvia amb el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
6: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
7: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
15: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
14: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
15: Fes del Palau el teu ritual.
16: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
17: Paca campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars avui amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: Bad Bunny ofereix un espectacle de masses a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
19: La primera actuació a Europa de la seva gira. Aquest vespre hi tornarà.
2: Trump imposa una de les restriccions més dures fins ara contra els estrangers que demanen la residència permanent.
19: A partir d'ara, els sol·licitants a la Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen.
2: Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua.
19: La via més complicada tornarà a ser la P7, però també les vies de accés a la costa.
2: El jutge envia a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella Figueres.
19: Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat.
2: Els pressupostos ja són al Parlament i ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del juliol.
19: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. Inclouen 900 milions d'euros per als compromisos amb els socis.
2: El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació per un suposat cas de corrupció acaba de començar.
19: La policia està revisant el material de la secretària de l'expresident per trobar informació de les reunions que hauria mantingut amb empresaris de la trama.
2: Avui a la tertúlia sumem el panelista Marc Molins, que segur que ens ajudarà també a entendre el cas Zapatero. Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN.
19: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho justifica per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts.
2: I aquest vespre coneixerem el guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cine de Canes.
19: Aquest any està disponible disputadíssima entre les favorites, la Bola Negra, Amarga Navidad i el Ser Querido.
2: Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió.
19: A partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea.
2: I el Girona avui es juga la permanència.
19: És l'última jornada de la Lliga de Primera, Girona-Elx, a les 9.
2: Avui les fotografies de les portades dels diaris són per aquest home, Benito Antonio Martínez Ocasio. Marina Laminos, bon dia.
9: O el que és el mateix, bon dia, Roger. Bad Bunny, ahir fent ballar tot l'estadi olímpic i avui il·lustra les imatges de pràcticament totes les portades. A l'ara, efervescència Bad Bunny a l'estadi olímpic és el text que acompanya la imatge del cantant porto-riqueny i el titular principal en clau pressupostos i els aconsegueix per acabar la legislatura, mateix format a La Vanguardia, titular diu el govern gastarà un 10% més que en el seu primer pressupost des del 2023 i la imatge de Bad Bunny amb la seva orquestra que es regala una festa a l'estadi olímpic. El periòdico titular, Esquerra i Comuns faciliten a ella l'impuls de la legislatura i Bad Bunny queda relegat aquí a la part superior, sacseja l'estadi amb la seva festa revolucionària i espai encara per a una tercera imatge, en aquest cas una infografia de la muntanya de Collbató on va caure el propietari de Mango. Així s'ha investigat, diuen, el cas Andic. I al punt avui, una bombona d'oxigen amb el logo de la Generalitat. El govern respira, diu el titular, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire.
2: Sobre el cas Andic, avui a partir de les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, en tenim moltes ganes. Bad Bunny, també protagonista a la premsa editada a Madrid, on comparteix titulars amb Zapatero, diari El País, el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per Plus Ultra.
9: I imatge del porto-riqueny, Barcelona s'entrega l'orgull boricua a la gira de Bad Bunny, diu El País. El Mundo, també imatge del concert que cataloguen de festassa, i el titular Zapatero era la garantia del petroli veneçolà a la Xina. A l'ABC, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal requís al despatx de Zapatero factures sospitoses, i a la Razón, la justícia dels Estats Units estreny el cercle contra Julito, l'amic personal de l'expresident Zapatero.
2: Anys i anys per molts anys, avui bufarà Albert Postils, 52 espelmes, Mònica Naranjo.
20: L'artista figarenca, que va cantar en català per la Marató de TV3, va saltar la fama amb l'àlbum Palabras de Mujer, un dels discos més venuts de la història a nivell estatal, amb cançons tan conegudes com Desátame.
2: 60 espelmes, Luis Zahera.
21: Francis, ven aquí, intégrate en la aldea, ven aquí, ven aquí.
20: Aquest carismàtic actor gallec va rebre molts elogis pel seu paper a la pel·lícula Asbestas, a més el Goya com a millor actor de repartiment, un premi que també s'havia endut uns anys abans pel film El Reino.
2: 93 espelmes, Joan Collins.
22: I want to thank the ladies and gentlemen of the foreign press who mean a great deal.
20: Aquesta veterana actriu de cinema, teatre i televisió continua en plena forma. És mundialment coneguda per la sèrie Dinastia, en què es posava la pell de la malvada Alexis Colby, un paper que li va permetre guanyar un Globus d'Or.
2: Vida social.
23: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
2: Marta Ferrer, avui la Ludwig van estrena disc a Gandesa.
24: Els d'Espolla, que trepitjaran la Terra Alta per primera vegada per presentar Pel Barri, es comenta, compartiran escenari amb Marc Grifoll i la seva proposta de teatre físic i dansa. Tot plegat dins del marc del Festival Vincle, que barreja cultura i gastronomia. Això serà avui a partir de 8:15 del vespre.
2: Alfred García també presenta disc, en aquest cas, a Pax del Penedès.
24: L'artista pujarà a l'escenari per presentar el seu tercer disc, T'estimo és Te Quiero, amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics i també amb temps per recuperar els seus grans hits. El concert és a 8:15 del vespre, amb entrades per 20 euros.
2: El Teatre Borràs, La Promesa.
24: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 PM, les entrades a partir de 27 euros.
2: I avui també és un bon dia per assistir al Podcast Fest de Roses.
24: On es podran veure en directe alguns dels programes de més èxit del panorama català, com ara La Sotana, Què t'ha passat o La Riota. Serà a partir de 6:15 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
2: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Per un futur millor.
25: Hi ha un racó de món on els nens es queden a dormir a l'escola. Els pupitres porten incorporat un mecanisme homologable al del sofà llit i quan es fa fosc, tothom tanca els ulls fins a l'endemà. El nou pla educatiu ha canviat moltes coses. A més de les assignatures de tota la vida, ara els alumnes en cursen de noves i fan jornades maratonianes. Un dia, la bona gent del món empresarial i econòmic va aixecar el braç i va dir: «Els joves han de saber fer factures, demanar una hipoteca i fer la declaració de la renda». I va néixer Iniciació a la vida adulta. Després van venir els psicòlegs pontificant sobre la gestió dels sentiments i ara als vespres els alumnes cursen Intel·ligència emocional. Però és que més endavant també s'hi van sumar les infermeres. I dels primers auxilis no en parlareu? Els cuiners. Us faríeu creus de la gent incapaç de fregir un ou? I els criminòlegs? Si de petits tots veiéssim un cadàver, la societat aniria millor. Els sociòlegs, que no van fer cap petició, estan expectants per veure fins on arribarà aquesta fornada hiperpreparada. Els pessimistes, en petit comitè, apunten que tots acabaran amb una depressió de cavall. I els optimistes, de portes endins, afegeixen que, almenys, tindran més eines per lluitar-hi.
2: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb aquest avançament de l'Ivet Nadal, titulat Mai les ales, una reflexió sobre l'amor i la necessitat de deixar volar l'altre sense perdre la capacitat de continuar estimant. Mai les ales compta amb la producció del Petit de Calaril i formarà part del 6è treball de la cantautora i poeta de Granollers.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem. Jonathan Antic, Zapatero, Bad Bunny, ei, Pep Guardiola, pressupostos. Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi ha el sempre temible Olímpic de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha com les d'Alexia Putellas, Quica Natzaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern del Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fan especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'exblaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès ara s'hi asseu Jonathan Giraldez, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho va guanyar tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Per alguns afortunats, cap de setmana llarg. Per d'altres, plec del cargol en marxa. D'altres potser ens esteu sentint a aquesta hora ja des d'Oslo. Per tant, potser la calor que patim a Catalunya no us afecta ni condiciona tant. Però ve un cap de setmana de màniga curta. Enric Agut, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, s'espera una setmana molt càlid, d'estiu, de juliol fins i tot, a bastants interès, perquè la temperatura pot tornar avui a pujar fins als 35 graus cap a Ponent. A Ija es va arribar a aquesta xifra, fins i tot als 36.1 a Seròs. Doncs avui portem el mateix camí i aquesta calorada. Un dia de sol, un dia també amb algun banc de boira, que ara mateix és present en alguns interès, per exemple, al voltant del Cap de Creus, també cap al Cap de Begú, però s'aniran desfent al llarg del matí. I a la tarda doncs, pot creixer alguna nuvolada al Pirineu i descarregar algun ruixat, alguna tronada puntual. Demà diumenge sembla que tindrem un tarannà de temps similar d'estiu. La temperatura podria perdre algun grau, però bé, a Oslo estarà molt més fresquets. A Oslo avui la màxima prevista és d'uns 20 graus.
1: Doncs encara...
2: Ho veus.
1: Bé, o sigui...
2: No es poden queixar.
1: Ja, no es poden queixar, 20 graus està
2: fantàstic. Jo l'estiu l'afirmaria, eh?
1: I tant, i tant. Una abraçada. Gràcies, Enric. Fins ara.
2: Vagi bé. Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Un dels noms propis del cap de setmana és el debat Bani. Ahir a la nit va fer vibrar 59.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Avui hi tornarà. És el porto-riqueny Benito Antonio Martínez Ocasio, autor d'èxits com aquest Nueva Yol o Baile Inolvidable. Ahir va fer el primer dels dos concerts consecutius de Barcelona. Avui fa el segon, amb els quals ha arrencat aquesta gira europea. Comença a Barcelona la gira europea. Un primer concert on no va escatimar amb focs artificials, llums, dos escenaris, i on es van deixar veure uns quants jugadors del Barça, entre ells Lamine Yamal, que va ballar alguns dels seus grans hits, com també aquest Titi me preguntó.
3: Ei, Titi me preguntó si tengo mucha novia.
1: Ei.
3: Mucha novia, hoy ei. Tengo a una, mañana otra, ei. Però no hi boda.
1: També ha sonat Jo Perreo Sola.

0: balcón.
1: Bad Bunny, que ha fet impregnar l'estadi olímpic amb l'essència de Puerto Rico i que ha aconseguit fer moure els malucs i el cul de pràcticament tots els testimonis. Entre ell, el nostre cronista, el Marc Ruiz.
2: Bad Bunny ha transformat l'estadi olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatja el disc Debí tirar més fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
3: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado casi 7 años, casi 8.
2: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar-me fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.

0: Un públic entregadíssim als ritmes llatins, Bad Bunny, que ho va agrair convidant tothom a ballar sense por i també amb alguna picada d'ullet a la cultura catalana. De fet, el concert va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català i a l'escenari també va aparèixer el gripau Concho, un símbol de Bad Bunny que li va recomanar què fer a Barcelona.
1: ¿Y qué le parece el fuet? ¡Calzots!
0: Fuet i calçots sota l'atenta mirada de la Mini Amal, Lewandowski, Pedri, Gavi i Balde.
1: Barcelona és blaugrana. Som... Visca el Barça i visca Catalunya.
0: Venia amb la lliçó ben apresa. Avui els diaris van plens d'anàlisis del primer concert de Bad Bunny. El periòdic El Jordi Bianchotto parla d'un Bad Bunny imperial i persuasiu que va fer esclatar la febre a l'estadi olímpic Marina Alaminos.
2: Calidesa, tacte, frec físic i ecos molt carnosos de la salsa brava i els pals tradicionals de Puerto Rico. Un concert ple d'orgull llatí, més que un concert, de fet, una festa, un espectacle que Bianchotto cataloga de gegant i disfrutón. Hi va haver un tram, diu, en què els pares que hi havia van fer veure que també s'ho passaven pipa i potser va ser així perquè motius n'hi havia, però el reggaeton es va tornar a imposar amb la dansa i el guirigall, tot plegat, impregnat per un missatge de resistència cultural. Acaba Bianchotto. Difícil discutir-li els seus pronunciaments, com quan va proclamar que ahir a la nit a l'estadi tots som porto-riquenys i porto-riquenyes, i gairebé ens el vam creure.
0: Fas molt bona cara i tens molt bona veu per haver gaudit i remenat el cul ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys, Marina.
2: M'estic recuperant, mica en mica.
0: A quina hora vas tornar a casa?
2: A les 11, a quarts de 12.
0: Es va acabar a les 11.
2: Sí, dues hores i mitja de concert, llargues, eh? S'hi va recrear.
0: La Marina, que va pagar una fortuna a mitja tarda i bé, li vas comprar l'entrada de Blai Mercè, no?
2: Exacte, em va remuntar el dia de cop i volta sense veure-ho a venir.
0: A partir de les 9, Luis Hidalgo, periodista i crític musical, se suma a una tertúlia on aniran sortint tots els noms propis del dia. Oslo, Zapatero, pressupostos... En dic... Maica Navarro, avui ens faltaran hores de suplement perquè l'actualitat, doncs, bé, farcida. El porto-riqueny, per cert, que de fet va ser el primer artista que va actuar en castellà a la final de la Super Bowl fa tot just uns mesos. Això sí, aquesta gira de presentació del disc d'Evi Tirar-me's Fotos no ha fet ni farà parada als Estats Units per protestar contra les polítiques migratòries de Donald Trump i per por de possibles batudes contra públic immigrant durant els concerts. I, de fet, sembla que la política antiimmigració de Trump tampoc té aturador, perquè aquest matí, i relacionat també amb tot el que denuncia Bad Bunny, hem sabut que l'administració nord-americana imposarà una de les restriccions més importants dels últims anys contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen. Un canvi extraordinari que podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consulats que gestionen moltes més coses a banda dels permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això permetrà, literalment, trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Aquests últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que hi ha entrat de manera legal i s'han casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit calcula que entre ahir i avui es desplaçaran fins a 600.000 vehicles i demana extremar la prudència. Sentim Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, a aquesta casa.
3: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circulació amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: La via més complicada torna a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa. Ahir ja va registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Tot plegat en un cap de setmana que és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre del de Setmana Santa. La crònica de successos d'aquesta setmana té un nom propi, Isaac Andic i Jonathan Andic. Avui, a partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb el resum de la setmana i recopilant pas a pas tot el que ha donat de si el cas Andic. Però és que La crònica de successos també ens porta fins a Figueres. El jutge ha enviat a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat, Maria Rovira.
4: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat, on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: En clau de política catalana, evidentment, la notícia és que els pressupostos ja són al Parlament. Ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. 3 mesos després del primer intent d'aprovació, el govern respira tranquil. Alícia Romero és consellera d'Economia.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. El govern ha explicat que el mes de febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi suma aquests 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns, que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és consellera d'Educació.
5: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
0: El govern encara no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. Doncs bé, sobre el rèdit polític que hauria pogut treure Esquerra d'aquests pressupostos, avui en parla la Isabel García Pagán a La Vanguardia. Sara.
2: Que hauria pogut treure així mateix. Explica que la imatge de la firma del pacte entre Junqueras i el president Illa, que ha trigat, ara ho dèiem, uns mesos a arribar, s'ha extingit en hores, víctima de Gabriel Rufián. La periodista remarca com de difícil és competir amb el xoc ideològic que genera veure un republicà independentista oferint-se com a cap de llista d'un nou projecte d'esquerres espanyol al conservador Club Siglo XXI. Pagan comenta que Rufián és el millor actiu que té Esquerra a Madrid, però també que és el més indomable.
0: Ara ho explicàvem, els pressupostos no han reservat ni un euro per a pujar els sous dels docents, que no tenen cap intenció de baixar el cap. Els sindicats d'educació han rebutjat la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors o coordinadors digitals i també crear 3 complements nous. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa, assegura l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
6: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements. Reconeixent tasques i funcions essencials, haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
0: Els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
7: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Els investigadors del cas Zapatero se centren ara en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Andrés Lafuente, bon dia.
8: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho ha justificat per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts. El cap de l'Aliança, Mark Rutte, assumeix que, amb el nou escenari, caldrà més esforç per part dels països europeus. Alguns han demanat a Rubio que hi hagi coordinació. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
11: Hola, bon dia. Marco Rubio diu que és normal moure soldats d'un lloc del món a un altre.
12: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
11: Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, demana claredat a Washington.
13: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
11: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, creu que és una oportunitat per invertir més en defensa.
14: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
11: Darrere d'aquest eventual replegament nord-americà a Europa, fonts diplomàtiques de l'OTAN hi veuen la voluntat dels Estats Units de reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic per vigilar de ben a prop la Xina.
0: I continuem parlant de Donald Trump perquè aquesta setmana també ens deixa aquest moment. A ritme dels Beatles, al final de la Late Show de la CBS aquesta setmana, després de dècades en antena, és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa, i el mateix president ja no se n'amaga. Aquesta matinada ha publicat a la xarxa un vídeo fet amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell entrar al plató del programa i llançar el presentador a un contenidor d'escombraries, i acte seguit Donald Trump es posa a ballar, insistim, tot generat amb intel·ligència artificial, però el president dels Estats Units ho ha penjat de matinada a les seves xarxes. Els Estats Units, i especialment Donald Trump últimament, s'han caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques, i l'Ignasi Abad ens ha preparat aquest document on retrata algunes de les mesures trumpistes.
15: Donald Trump ha estat especialment descarnat contra les dones periodistes, a les quals menys té pel seu aspecte i a qui tracta de forma mal educada i amb actituds masclistes i misògines. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, és el que Trump va etzibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein, una qüestió que clarament l'incomodava. La seva manera d'intimidar la premsa respon a una estratègia per minar un dels principals contrapoders dels Estats Units, els mitjans de comunicació que tenen la funció, entre d'altres, de fiscalitzar el govern. Elisa Liz Muñoz presideix la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
16: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
15: El masclisme i la misogínia formen part del llibre d'estil del president, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
16: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les, tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
15: Però la periodista de Bloomberg no és l'única qui ha insultat Trump.
17: Now, who are you with?
18: I'm with ABC News, sir.
17: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person? I think you are a terrible reporter.
15: Aquests insults del president dels Estats Units tenen la intenció d'esquivar preguntes per a les quals no té resposta, segons diu Liz Muñoz.
19: And he uses these attacks in
16: fa servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
15: La presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes assegura que sense mitjans crítics amb el poder, la democràcia no pot ser plena als Estats Units.
0: Doncs bé, mentrestant, aquest divendres, milers de cubans s'han manifestat a l'Havana per rebutjar precisament que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han sentit missatges de fermesa i cohesió en un moment delicat per l'illa pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. La marxa l'han encapçalat el president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes, fotos i discursos. La seva filla, Mariela Castro, ha explicat com es troba.
20: Está muy bien, muy tranquilo, como viejo guerrillero. Él observa y se sonríe. Él sabe, además, lo que tiene que hacer. Además, siempre lo digo, a mí nadie me lleva vivo, a mí me cogen combatiendo.
0: El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa més de 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergències per fer front a la crisi de l'Ebola a l'Àfrica i poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I encara en salut, una mica més a prop a casa nostra, l'Hospital Vall d'Hebron, identifiquen per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermatofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons els especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i contacte físic estret, una sauna en definitiva. Juanjo González és microbiòleg del Vall d'Hebron.
21: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven de que havia una transmissió de persona a persona.
0: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crustós i picó, però no s'ha registrat complicacions greus. A més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana i, de fet, també se n'han detectat casos a França i Alemanya. Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes catalans de la flotilla per Gaza, tornen d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel. Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació. A la Xina augmenta fins a 90 la xifra de morts per una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al nord del país. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar possibles supervivents i atendre els ferits. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre, hora local, hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó. Atenció a aquesta dada. En 2 anys, Girona ha duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat pel consistori, amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris, ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. Ami Sabalí és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: Realment preocupant, perquè bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
0: La regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions seguir invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o una habitació. Recte final del Festival de Cine de Canes. Aquest vespre sabrem qui s'emporta la Palma d'Or, que està molt disputada. Entre les favorites hi ha 3 pel·lícules espanyoles, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido. Tot això en una edició que continua donant bones notícies pel cine català amb el premi a millor documental. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
1: Bon dia. L'Ull d'Or al millor documental del festival se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra a Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo de la belga Notre Salut.
0: I ara música.
3: Si tu fas l'oblí.
0: A Barcelona, Maria del Mar Bonet ha presentat nou disc, L'aigua no cansa, al Palau de la Música. La cantant ret culte al Mediterrani amb aquesta gira que passa també pel mític Olímpia de París, Estel Coletas.
18: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
3: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
3: Aleshores, intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
18: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I una altra cita important d'aquest cap de setmana, a Lleida s'hi fa la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir es va donar el tret de sortida a la festa, que s'allarga fins demà i que aquest any arriba a xifres de participació rècord. 124 colles, Júlia Albacar.
23: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
24: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
25: Home, està sent dur, la veritat.
26: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
25: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
23: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
0: Per festa també la que farem el cap de setmana que ve a l'Anella Olímpica amb tots els companys de 3CAT, 3CAT en viu. Diumenge que ve farem el suplement des de la plaça de l'Anella Olímpica, un programa especial en què conversarem amb la Marta Torné, en què reunirem l'univers de la sèrie de La Casa Nostra amb el Dani de la Orden, els actors Marc Rius, Paula Amàlia, Albert Ribalta, i farem també taula amb els 5 presentadors de l'Està Passant, tots junts: Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín. La festa és una porta d'entrada a tot l'univers 3CAT, amb 5 escenaris que ompliran Montjuïc tant dissabte com diumenge, amb espectacles en directe i diverses activitats. Per exemple, si teniu súpers a casa, tindreu l'oportunitat de ballar amb personatges com el Titó. També Ladybug. O el Mick.
27: Mira quin arbre més gros.
0: I si sou amants de la gastronomia, podreu cuinar al costat de personatges com el Marc Ribas, l'Arnau París o la Jessamí Caramés. A banda de la plaça de l'Anella Olímpica, l'altre gran epicentre del 3CAT en viu serà el Palau Sant Jordi. Dissabte, Quim Mas Ferrer presentarà un monòleg especial del Foraster i diumenge, concert amb tots els protagonistes de l'última edició d'Eufòria. Si voleu venir de públic, encara teniu temps d'aconseguir invitacions gratuïtes, apunteu a l'agenda. Dimecres vinent, dia 27, a les 8 del vespre, s'obre una nova tongada d'invitacions per entrar al recinte de l'Anella Olímpica. L'altra via per accedir a la festa és tenint entrades per l'espectacle del Foraster o pel concert d'Eufòria. Encara queden tiquets, pocs, però en podeu trobar al web de 3CAT. És un dissabte, 8:45 del matí, marcat també per la final de la Champions femenina, Barça-Olímpic de Lió, una final que viurem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Al llarg d'aquest matí anirem connectant amb Oslo, allà hi tenim els companys del Tot Costa, a partir de les 10, conversa amb Rafa Juste, president del Barça en funcions, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa, amb el Salmurri i la Ruth Vilà, voltant per Oslo, també amb l'ambient d'alguns aficionats, aficionats que hem anat seguint aquests últims anys i que ens hem anat trobant a Turí, a Bilbao, a... on més hem anat? A Eindhoven, a Lisboa, i aquest any Oslo, amb un desplaçament una mica més llarg, menys afluència de públic, perquè no era fàcil el viatge. De fet, molta gent va haver de marxar dijous i fent escales, però sí que hi tenim el Costa, la Gelmà, i aquesta tarda enganxats a la ràdio per viure aquesta final. Esperem que serveixi també per treure'ns l'espineta clavada de l'any passat. Tot això el dia en què el Girona juga a seguir a primera, també aquest vespre, a les 9, jornada unificada amb el Solà, suposo que infartant, però esperem també que pugui cantar algun patapam. De seguida, els detalls dels esports amb l'Albert Benet.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
4: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
5: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
6: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
28: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
29: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
28: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
29: També a la web i l'app.
28: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
29: Consulten les condicions al Corte Inglés Pones.
30: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
31: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
32: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
33: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
34: Ocasión Plus.
35: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
36: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
37: que bo.
36: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
37: Parella, què us posem per
36: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Avui dedicam a la portada al partit d'Oslo. Dia gran avui a Oslo amb la final de la Champions femenina de futbol. Barça Olímpic de Lió a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio. El Barça busca el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després de la recollida de cable que vam haver de fer tots perquè a Lisboa ens les prometien molt felices, però l'Arsenal, per sorpresa de tots, ens va aixafar la festa.
3: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició, jugada per Russo i el gol.
2: No cal cridar el mal temps i recordar tots els moments nefastos de la final de l'any passat, amb Pere Escobar ja jubilat. Per tant, avui Pere Escobar, que mirarà des de la platja Mundaikiri, doncs esperem que sigui el Salmurri qui narri els gols del Barça. De fet, l'Escobar l'any passat es va jubilar explicant aquesta derrota a Lisboa.
3: I final! Final del partit! Acaba la final!
2: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
4: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
5: Us podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims...

0: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
1: L'equip ha crescut molt a través de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
0: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
2: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia, los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
0: El Barça busca el ple de títols aquesta temporada i tindrà el suport d'uns 4.000 aficionats a l'estadi Ullevall d'Oslo.
3: A partir de les 10, avui al suplement, Rafa Juste, el president en funcions del Barça, l'entrevistem des d'Oslo en rigorosíssim directe, també el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, des de l'hotel on passa la nit el Barça, i a més, al llarg de tot el matí anirem connectant amb el Ramon Salmurri, amb la Ruth Vilà, també els tenim a Oslo, tota la zona de la Fan Zone. Veiem si podem saludar també alguna de les jugadores lesionades. Alexandri, sembla que també podrem conversar amb ella en algun moment d'aquest matí. I a més, doncs, els aficionats, que malgrat que no ha estat un desplaçament tan massiu com altres anys, doncs sí que avui Oslo es tenirà de blaugrana i viurem aquestes hores prèvies des d'aquí, des del suplement. L'altre titular esportiu del dia. Doncs esperem que sigui que el Girona sobreviu a primera, perquè després de la temporadeta que portem, a l'Eduard Solà el matareu d'un infart. Avui esperem que pugui cantar molts patapams, horari unificat, tots els partits a les 9 del vespre, amb el Girona jugant-se la permanència.
0: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
0: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
5: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
0: I el Barça visitarà el València a Mestalla, cloenda del campió de Lliga, i l'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
6: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: Així s'expressava Hansi Flick després de l'anunci de Pep Guardiola. Deixa el City després de 10 temporades.
0: En què ha guanyat, entre altres, 6 títols de la Premier i una Champions.
7: Don't ask me the reasons. No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
3: I a diferència de Guardiola, qui també plega per sorpresa de ningú és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
8: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
3: Tota la sort del món, Álvaro Arbeloa.
0: Amb molts amics, diu, que marxa.
3: El bàsquet. El Madrid i l'Olimpíaco jugaran demà la final de l'Eurolliga.
0: A les semifinals de la final a 4, jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpíaco 79, Fenerbahçe 61.
3: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia.
3: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: Venus i Júpiter continuen acostant-se en el cel del vespre. Ja ho van explicar la setmana passada, que això, aquesta tendència seguiria. No es poden confondre amb res. Res no brilla més que aquests dos planetes, excepte la Lluna, evidentment. I de matinada, a poc es va elevant el pàl·lid Saturn.
3: A quina hora ha sortit el sol avui a Térmens, a la Noguera?
9: A les 6:30.
3: I a quina hora es pondrà?
9: 21:17.
3: Gràcies, Joan Anton.
9: A tu.
3: Temperatura a Térmens a aquesta hora, Enric Agut?
10: Doncs mira, 17 graus, atenció, perquè avui es pot doblar. Avui poden arribar als 34. I és que ahir vam viure ja el primer dia de 35 graus a Catalunya, vam arribar als 35, en alguns indrets fins i tot 36 a Seròs, i avui es pot tornar a repetir. Es manté aquesta calor, i al migdia molts ens preguntarem, estem al mes de maig, amb aquestes temperatures, quin estiu farà?

0: Ah, no? Però bé, els 35 graus el primer dia o se solen donar o al mes de maig o al mes de juny, és a dir, que entrem dins aquesta normalitat i bé, a vegades passa, no?
1: També t'he de dir que jo fins aquesta setmana no m'he tret l'edredó, eh? Vull dir que...
0: A la nit, sí, és un dia de contrast, són dies de contrast tèrmic, perquè les nits encara són prou llargues, tot i que ens apropem ja al solstici d'estiu. I també una altra coseta, que és el mar. El mar encara no està a 27 o 28 graus. Si tinguéssim aquesta situació amb un mar de 27-28, ja dic jo que dormiries potser despullat, eh? Perquè la temperatura del mar està al voltant dels 19-20 i això doncs, encara amortigua a la temperatura nocturna, és a dir, que no tenim un mar tan calent, tan bullint com perquè també les nits siguin encara molt càlides. En tot cas, avui s'espera un dia calorós, un dia de sol, un dia que a la tarda es pot portar una tempesta, un ruixat a l'illa del Pirineu, això és més probable cap al Ripollès, Cerdanya, o també cap a l'alt Pirineu, i tenim una capa de núvols baixos de boires que estan descansant sobre el mar, però que segueixen perfectament al litoral de Girona, i de tant en tant el dia queda emboirat o al Cap de Creus, o al Montgrí, o cap a l'Empordà. Són boires que estan allà i que van i venen, tendències que amb el dia, amb el sol, vagin mar endins. I demà tindrem un dia bastant similar.
1: Tu, Enric, ets més de pitorro de coco o de cafè con ron?
0: Ostres. Doncs cafè con ron. És que la primera no sé què és.
1: Pitorro de coco és una, sí. és una cançó de Bad Bunny que també pitorro. porta Mm-hmm. porta. És una beguda típica de Puerto Rico.
0: De Puerto Rico.
1: Ron... i després una base de coco i diverses espècies.
0: Home, sona bé, eh? Hauríem de fer un tast.
1: Sona bé, no? Sona bé. Mira com sona, mira. Sí,
2: sí. Otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo.
1: No et vaig veure ja la casita dels VIPs, Enric.
0: No, perquè no vaig contestar el telèfon.
1: No t'anava bé.
0: No, vaig veure trucades, però estic massa ocupat. No cal. Gràcies.
1: Enric, una abraçada. Fins ara.
0: Igualment, fins ara.
1: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
3: Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. Cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país, aquella nit.
1: Un país amb qui simpatitzes o no?
3: No, és sorteig.
1: Sorteig.
3: És el que et toca, eh? És el que et toca, sí.
4: Hòstia, si em toca Espanya...
3: Llavors, no, si vingués l'Eduard, li tocaria Espanya.
5: Vale, ara acabo de trencar aigües i dic que en algun moment deixarà el nen. I llavors jo li dic, para el cotxe, que ja està sortint. I ell para el cotxe, baixa els pantalons, mira, diu, aquí no hi ha cap nen. Puja els pantalons i torna a arrencar el cotxe.
6: Estem parlant de platja tèxtil o platja no tèxtil?
7: No, tèxtil, jo crec. Despullat vale, no va dir que hi anava, va dir que dormia despullat, això sí que ho va explicar. Jo tinc una amiga, molt amiga que tu coneixes, que aquesta sí que li agrada força, eh?
1: Aquí, a la...
6: Ai.
1: Laura fa?
7: Sí. Ah. Bueno, no sé si ho podia dir això, ara em trobaràs.
1: No, ja queda dit.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 23 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benito Antonio Martínez Ocasio.
1: Se trata de disfrutar las cosas pequeñas de la vida como cantar.
2: Bad Bunny, que ahir a la nit va fer ballar gairebé 60.000 persones a l'Estadi Olímpic. La primera actuació a Europa de la seva gira actual. Aquest vespre repetirà.
0: Aitana, bon matí.
3: Tant de bo que la temporada acabés bé, perquè per mi...
2: És el gran dubte del Barça a la final de la Champions d'aquest vespre contra el Lió, que juga a Oslo.
0: Alicia Romero.
4: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments...
2: La consellera d'Economia, que ja té pressupostos, com sentim, però que no han reservat cap partida per a un hipotètic acord amb els docents.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera, 200.000.
2: Són els vehicles que el Servei Català de Trànsit ha calculat que sortiran avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aprofitar aquest cap de setmana al llarg de la segona Pasqua.
0: El 3.
2: Tres pel·lícules que aspiren a guanyar aquest vespre la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido.
0: 124.
2: Les colles que aquest cap de setmana participen en l'aplec del Cargol de Lleida.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i el Marc Molins. Un mateix 23 de maig, però en aquest cas del 1986, un home del barri del Besòs de Barcelona va guanyar presumptament el primer premi de la loteria primitiva valorat en 195 milions d'euros.
5: Alberto Ortiz Prados ha estat avui la persona més buscada del barri del Besòs, tant pels periodistes...
0: Devien ser pessetes, no? 195 milions de pessetes. Al barri la notícia va aixecar moltíssima expectació.
5: Durant tot el dia, els veïns han ocupat el despatx de travesses esperant que Alberto Ortiz s'hi presentés.
0: Però, Alberto Ortiz Prados aquell mateix dia va desmentir a TV3 que ell fos el guanyador de res.
6: Yo creo que había una confusión en el boleto de del loto, porque no es mío. Me han llamado por teléfono, ¿no? Unos amigos. Y me han dicho, yo pensaba que era una broma, ¿no?
7: Que ha molestado mucho la gente del barrio, ¿eh?
6: Pues allí cuando he llegado, pues...
0: El misteri de la primitiva del Besòs no es va arribar mai a resoldre. Potser s'hi hauria d'animar el Carles Porta i fer-ne un crims. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des d'una administració de loteria, des de l'Institut Confuci de Barcelona o des del llit, acompanyats de la persona que us fa sentir els més afortunats del món.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: El diari Ara, Marina Laminos, analitza en el pacte dels pressupostos. L'adjunt de la direcció, Agustí Sala, diu un pacte que dona aire al govern.
9: Aire al govern, a diferència del que passa en l'àmbit estatal. Els pressupostos que es pacten amb el dubte, ara ho dèiem, de si aconseguiran les xifres de recaptació de més previstes que han de servir per donar compliment als acords. I amb aquest altre gran dubte damunt la taula, un possible acord amb els mestres. Sobre això, diu Agustí Sala, no hi havia prevista una reserva de recursos, com ha passat amb els pactes amb Esquerra i els Comuns. Per tant, doncs, caldrà veure d'on surten aquests diners, de quines partides, si amb la dotació d'educació, com és previsible, no n'hi ha prou. En tot cas, el govern són optimistes perquè creuen que amb aquest pressupost de 50.000 milions d'euros no costarà gaire trobar recursos per als docents, però potser, acaba, no hauria anat malament tenir a la reserva una altra caixeta.
0: Zapatero, al periòdico, li dediquen la seva columna. El Josep Cuní diu que ha protagonitzat un fort cop moral al PSOE.
9: Un històric mediador a Veneçuela que va retirar les tropes de l'Iraq sense negociació ni avís i els Estats Units no perdonen. Potser l'expresident ha oblidat que tots els actes tenen conseqüències, encara que triguin a arribar. Si és així, si ho ha oblidat, el poc ingenu Bambi està descobrint ara que la innocència és com una flor fràgil, fàcil de pensar quan s'enfronta a l'adversitat. I de retruc, un cop de moral als socialistes perquè que era l'únic dels seus líders sense indicis de corrupció durant els seus mandats. Ja es veurà processalment en què queda tot plegat, però per a ZP res tornarà a ser el que era, com va dir Rufián. Si és veritat, és una merda, i si és mentida, és una merda encara més grossa.
0: En la mateixa línia, La Vanguardia, el Màrius Carol escriu sobre el desànim moral a què es veu abocat el PSOE.
9: Pedro Sánchez tenia un pla per arribar a les generals. 14 mesos de compte enrere ho feia jugant la carta del prestigi internacional amb el comodí de la bona marxa de l'economia espanyola. Però ara la imputació de Zapatero ho trasbalsa tot. Era un referent moral, insisteix, l'únic president que no havia conegut ni un sol cas de corrupció durant els 7 anys de mandat i el polític havia fet més per transformar el marc dels drets civils. Carol va encara més enllà, un far moral diuen al qual l'organització confiava. I de sobte, doncs salta tot pels aires. Una garrotada inesperada, un PSOE està avornit en espera de les explicacions. Ningú s'atreveix a dir res, però el desànim és evident. Zapatero compareix el 2 de juny amb els seus advocats, però 10 dies d'espera és una eternitat. I mentrestant, el tsunami informatiu inunda portades i arribarà un punt, remata Carol, en què la tireta no podrà aturar l'hemorràgia.
0: El Washington Post es fan resolver postils d'un vídeo que s'ha fet viral a Instagram i que assegura que reservar un vol en una biblioteca és més barat.
10: Al vídeo, amb més de 30 milions de reproduccions, es veu una parella que explica que s'ha estalviat centenars de dòlars reservant simplement des de l'ordinador de la biblioteca, amb l'argument que aquest ordinador és una pissarra en blanc, que no té historials de recerca personalitzats i que, per tant, no mostra preus inflats basats en hàbits de compra anteriors. Un equip del diari va fer la comprovació, una periodista se'n va anar a la biblioteca i va buscar dos bitllets de Washington DC a Bangkok pel mes de gener. Va enviar l'horari exacte de dues companyes del diari que van buscar el mateix a la redacció, als seus mòbils i a ordinadors, i en tots els casos el preu era exactament el mateix, més de 3.000 dòlars. Els experts consultats pel diari no els sorprèn aquest resultat, expliquen que les aerolínies pronostiquen la popularitat d'un vol, després revisen constantment aquest pronòstic i ajusten els preus en conseqüència, però deixen clar, això sí, que no té cap impacte al lloc des d'on facis la reserva.
0: Avui ens fixem també amb els diaris esportius amb un missatge comú cap a la quarta.
10: La quarta Champions femenina que pot conquerir el Barça aquesta tarda a Oslo és el titular que comparteixen Mundo Deportivo, que surt amb una foto de Patrick Guijarro, Eva Payor i Alexia Putellas, i l'Esport, on es veuen Aixa Càmara, Irene Paredes, Alexia, Patrick, Clara Serra Jordi i Vicky López posant el sofà d'un terrat d'un hotel de la capital noruega. A Madrid, la final de la Champions queda relegada als marges i tot el protagonisme és pel Madrid de bàsquet, flamant finalista de l'Eurolliga després de superar el València Bàsquet. Finalista heroic, titula l'AS, i el Marca llegim Èpic Madrid.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb or.
11: A dins nostre, cada cos humà conté aproximadament 0,2 mil·ligrams d'or. Com acaba a dins nostre? Doncs perquè es troba en certs aliments, a l'aigua o flotant a la copa de cava de Cap d'Any. Altres metalls, com el ferro, tenen una funció biològica, en canvi l'or no té cap utilitat aparent. Ho explica l'Imparcial.
0: Cervesa.
11: Russa. Va ser considerada un producte alimentari fins al 2011, l'any en què es va modificar la llei i finalment es va classificar com a producte alcohòlic. El diari Confirmado explica que a Rússia les begudes eren regulades només si passaven del 10% d'alcohol. És per aquest motiu que el país del vodka consumia molt més cervesa que alcohol blanc, perquè es podia vendre i consumir a qualsevol hora i a qualsevol lloc.
0: Vasos.
11: Sanguinis. Formen una xarxa que permet que la sang circuli per tot el cos. La seva importància és proporcional a la seva longitud. L'Independiente ha revelat que si estenguéssim els vasos sanguinis del cos, podríem fer dues voltes i mitja a la Terra.
12: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Marc Molins i el Jaume Clotet, i sumem també el Luis Hidalgo, que ens farà la contracrònica del concert d'aquest home.
13: Si tengo muchas novias, muchas novias.
0: Tenim també diversos oients que han estat infiltrats aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que al llarg del suplement ens aniran retratant com han viscut, doncs, això que diuen que ha estat tan sonat. El dia d'avui també mira cap a Oslo. Jordi Costa, Sònia Gelmà, a partir de les 10 conversem amb Rafa Juste, el president en funcions del Barça, que avui pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president, encara que siguin funcions. També el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà, copsant tot l'ambient a la capital de Noruega previ a les hores de la final. I l'Eduard Solà des de Girona, doncs, enmig d'aquest xuxu, que esperem que no se li ennuegui avui, per veure i comprovar si el Girona pot sobreviure a primera divisió. Avui, evidentment, també amb molta estona dedicada a Maica Navarro, ens morim de ganes de sentir-la després del que ha anat publicant aquests dies sobre el cas Endic i la detenció del seu fill gran, Jonathan Endic, els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro i l'Hora Negra aquí al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja el tenim aquí a Terra Ferma, en un programa, en un suplement que també il·lustrarem, evidentment, amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, retratant tots els VIPs que han anat desfilant aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara és l'hora, 4 minuts per arribar a les 9 del matí, de comprovar què ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
14: Now is my pleasure to introduce my husband, President Donald J. Trump.
15: I never like following our great first lady because it makes me look not so good. And I say there's only room, remember this, for one star in a family, so I better get rid of that.
16: Romaria partia la nit. És a dir, ell dormia potser 4 hores o 5 a la nit, però després de sesta fotia 4 hores o 5.
17: Ell dormia 10 hores al dia, però partides.
16: Sí, partides.
17: Partides, 5 i 5.
16: Jornada en partida.
18: Le dice Maragall, el seu problema, senyor Mas, s'ha anomenat 3%, eh? I dice el otro, ah, sí? Ah, sí? No hay presupuestos. Se acabó la legislatura. Perdó, perdó, decía el otro. Perdó, no volia poner en dubte. Mai més, no.
8: El suplement amb Roger Escapa. El suplement amb Roger Escapa.
19: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
20: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
23: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
22: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
23: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
22: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
24: Sou molt bona gent!
25: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
28: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
29: 31.294-31294 de la sèrie 78.
28: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Són les 9.
8: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: El concert de Bad Bunny a Barcelona s'emporta el primer titular d'una setmana gloriosa, informativament parlant. Hi ha cançons que encara ressonen a aquesta hora. Café con Ron, el brindis del PSC, Esquerra i els Comuns per celebrar els pressupostos. La mudanza, el trasllat a l'ostracisme que li espera l'expresident Zapatero. Me porto bien, el que deu dir Jonathan Andic als seus advocats. Yo perreo sola, per l'esclat estel·lar de Victoria Luengo i Aina Clotet al Festival de Canes. Tití me preguntó si el Girona sobreviurà primera. Debí tirar más fotos als fugaços 4 anys que Guardiola va entrenar al Barça després de certificar que el City ha complert una dècada. I un baile inolvidable, el que espera fer aquest vespre la colarada Oslo si Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i companyia tornen a aixecar la Copa d'Europa.

0: Un dels que també espera ballar aquesta nit és l'omnipresent Rafa Juste, a qui saludarem d'aquí una estona, a punt per celebrar la seva primera Champions en qualitat de president del Barça.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Avui a la tertúlia del suplement tenim Eduard Voltes, Jaume Clotet, Olga Ruiz i Marc Molins. Bon dia, bona hora a tots quatre.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Tal, bon dia.
0: I també, primer banda sonora...
4: Por la mañana café, por la tarde ron.
0: Luis Hidalgo, periodista musical, crític i avui ha dormit molt, molt poques hores, cronista de la cultura, en definitiva. Luis, benvingut.
5: Què tal, bon dia.
0: T'agraeixo molt que siguis aquí, perquè t'havíem citat a les 12, però hem tingut un canvi d'organigrama i et tenim a les 9, perquè aquest és el tema del dia. I, a més, Rafa Juste, l'entrevistarem a les 10. Sí que m'han dit que serem els primers, però ahir la nit a Oslo va ser llarga i es veu que necessitava alguna estona més per acabar de refer-se. Luis, com ha anat això?
5: Mira, només et diré des d'un punt de vista estrictament emocional que porto com 3 o 4 dècades escrivint sobre música i particularment sobre concerts, i ahir, mirant el concert de Bad Bunny, hi havia moments en què les paraules, els adjectius, els substantius que em venien al cap per escriure em semblaven ridículs, inoperants i poc expressius per explicar allò que jo estava vivint, fins a l'extrem que vaig mirar companys meus com dient: escolta, això que estem veient és veritat? Això està passant? I efectivament estava passant. O sigui, va ser una cosa emocionalment molt, molt, molt copsant.
0: A veure, Luis, ja fa uns quants anys que ens coneixem i et llegim des de fa dècades, perquè fa molts anys que et dediques a aquest ofici, almenys 30 o 40. Que diguis això no deu ser gratuït, vull dir que em sorprèn aquesta vehemència amb la qual doncs expresses com et van lluernar Bad Bunny.
5: És que va ser d'inici a final. A més, hi ha una cosa que... darrerament ens menysprea molt el tema dels grans estadis, que si l'economia mana, etcètera, etcètera, que si ens diuen que hem de pensar, que hem de sentir, tot això pot ser veritat. Però quan veus un estadi entregat de començament a final, quan veus que un senyor ve aquí i et posa una pantalla enorme abans del començament del concert i dos personatges que parlen al carrer et comencen a parlar en català, és a dir, que hi ha una clucada d'ull de sé on estic, sé que representa el vostre idioma... Quan sortia ell sol, en un escenari completament buit, aguantant la mirada del públic, respirant per encaixar tot això, i quan de cop i volta, per una mena de tormenta de salsa, perquè era salsa, amb recolzaments de dembow en alguns moments, clar, jo ja tinc una edat, però jo recordo que els meus pares sentien salsa, que la meva mare cantava ranxeres, que quan vaig venir a viure a Catalunya estava a l'orquestra Plateria, que el sol, la lleta, recuperava tota aquesta sonoritat. És a dir, era una sensació de compartir un espai comú, cultural i de so, que no requeria per mi cap mena d'esforç. És a dir, el rock, evidentment, ha nascut en mi, el hip-hop també, la música electrònica, tots són gèneres que han nascut recentment i dels quals jo me'n sento part. Però és que la música que fa Bad Bunny o que recupera Bad Bunny és la música que han llegat els nostres grans, les nostres persones, pares, mares i avis.
0: Bad Bunny, que ha dit coses com aquesta.
6: Barcelones blaugrana son... Vista el Barça y vista Cataluña!
0: Bé, sabia com posar-se el públic a la butxaca. I, a més, no s'ha quedat amb el visca i Barça, visca Catalunya, que pot ser tòpic fins i tot, sinó que han sortit altres parauletes.
6: I què li pareix el fuet? Calçots!
0: Fuet i calçots. Explica'm aquest moment, Luis.
5: Bé, això té un context... Té un context això ho deia el Gripau Concho.
0: Que és Gripau Concho?
5: Sí, que és una espècie endèmica. És el Gripau Crestat, que és una espècie endèmica del Puerto Rico que està en perill d'extinció. És una metàfora sobre el que li està passant a Puerto Rico. Llavors, ell feia aquest esment al menjar perquè en realitat la colonització cultural té tres eixos, fonamentalment, que són... la música, l'idioma i la gastronomia. Llavors, totes aquestes coses van quedar paleses ahir i reivindicades d'una manera o d'una altra. L'idioma, perquè és evident, és també evident que no se l'entén, però jo quan vaig a Mallorca...
0: Això és el que li diu molta gent, entre ells Donald Trump.
5: Sí, bueno, clar, però jo la veritat a Camarón tampoc li entén. O sigui, he de posar molta orella per saber què diu. I quan vaig a Menorca he de fer una descompressió perquè l'accent mallorquí, fins que no t'acostumes, com a mínim a mi, em costa una mica i de vegades no entén les paraules. És a dir, que els idiomes són com pell que s'adapten al territori. I llavors, precisament, la bellesa que té un idioma és aquesta capacitat d'adaptar-se a la forma de parla dels seus hablants. Seria molt trist que tothom parlés els idiomes igual. El català és diferent segons on vagis. Pues el castellà és igual.
0: L'Eduard Foltes fa la sensació que és més de debí tirar más fotos.
4: Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más fotos.
0: El Jaume Clotet segur que li agrada Nueva York. Sí, sí.

0: L'Olga Ruiz, Titi me preguntó.
1: Ay, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra.
0: Ey, Olga, ve. Som i tots.
1: Titi me preguntó si tengo mucha novia.
2: M'encanta,
0: No t'animes tu, Duart?
3: Me la sé, aquesta.
2: Diu aquesta, com si les altres sí.
0: El Marc Molins no s'ha atrevit a dir-ho a l'antena, però sí que m'ha dit que ell és més de Yo perreo sola.
4: En el perreo no se quita, fumi se pone bellaquita.
5: No em sé la lletra, però estic ballant, eh?

0: Luis, què creus que ha aconseguit Bad Bunny, que de totes aquestes fusions musicals també, d'alguna manera, ha aconseguit convertir-se en un emblema antitrumpista? La gira que fa no passa pels Estats Units precisament per no posar en risc molt dels seus fans i moltes d'aquestes batudes antiimmigració que fa Trump? I per què ha transcendit tant més enllà de la música?
1: Primer, perquè és un cant a la identitat en temps de globalització. És a dir, la gent necessita sentir-se d'algun lloc, perquè s'estan envaint, entre cometes, amb costums forànies. I si el cas és el Puerto Rico, és encara molt més salvatge que d'altres parts del món, perquè estan totalment colonitzats i a més a més tractat amb menys preu. Això per una banda. Això accentua l'orgull de pertinença, que és necessari. Tu no has de ser un ruc que entengui que només és maco el que tu tens i el teu país, però has de sentir-te d'algun lloc. I t'has de sentir orgullós de formar part d'aquesta comunitat. Ahir hi havia una comunitat que sentia orgullosa de sentir part d'una mena de cultura compartida, que era el que vam sentir ahir en directe durant tota l'estona. Després reivindica la música popular. El reggaeton s'ha d'entendre com música popular. El reggaeton no és una cosa moderna que s'han inventat quatre senyors. És una cosa que ha nascut als barris, com totes les músiques populars que han arribat a tenir certa transcendència. I com totes han estat mirades inicialment amb menyspreu per les classes pudents, perquè el bolero, la bachata, el merengue també han estat menyspreats. Després, es fonamenta en totes aquestes músiques, perquè ahir va sonar salsa, plena i bomba, que són dos estils propis de Puerto Rico, reggaeton, dembow, que és l'origen, un dels motors del reggaeton i és d'origen dominicà. Tot això ve de Panamà, on es cantava reggae en castellà. Van començar a castellanitzar el reggae i fer reggae no en anglès, sinó en castellà. Va sonar bolero, va sonar cúmbia, va sonar pop tropical. Era molt ric el que sentíem ahir. I és un portal, el reggaeton, més enllà de les seves pròpies fronteres. És a dir, el reggaeton no pot quedar com cap estil reduït en un àmbit concret, perquè llavors comença a marxir, comença a perdre força, a perdre fins i tot identitat, però al final tant repetir-se ja no vol dir res. És com certes paraules que ja no signifiquen res. Pues el reggaeton també podria passar això. I el Bad Bunny l'ha tret d'aquest context. A més, indica que l'anglès ara mateix no domina el panorama internacional en termes musicals. Ara hi ha altres idiomes que se'ls estan pujant a les barbes i concretament el castellà és un d'ells. I finalment, tot això està presentat per una persona que té un carisma impressionant, que canta, pel meu gust, molt bé, canta malament bé, és a dir, canta com canta pues, con Leonard Cohen, o Tom Waits, o Sabina... Que
0: Bad Bunny canta com Leonard Cohen?
1: No, canta malament com Leonard Cohen. És a dir, Leonard Cohen, si tu agafes la veu de Leonard Cohen, no és una veu normativa, no és una veu estàndard ben cantada, no afina bé, no té un timbre, no té no té variació de timbre. Sembla que està intentant anar-se a dormir cada dos per tres, exagero. Vull dir que no és una veu normativa, no és una veu d'òpera, no és una veu tècnica. La de Tom Waits tampoc, la de Kurt Cobain tampoc, hi ha moltíssimes veus que no ho són, però el punk, una de les coses que va fer el punk vas a demostrar que quan tu tens una cosa interessant a dir, que interessa a la gent, no importa tant com ho diguis. La tècnica passa a un segon pla. Vol dir que no és important la tècnica? No vull dir això. Però sí que és veritat que quan tu expliques alguna cosa que té sentit, pues com ho expliques forma part ja de l'estil de fer-ho.
0: Després de sentir una mica el Luis Hidalgo, i tornarem, Jaume Clotet, Olga Ruiz, Marc Molins, Eduard Voltes, teniu allò que es diu FOMO de no haver-hi estat, Jaume?
2: No, jo no tinc FOMO de no haver-hi estat, sincerament. També és veritat que aquest concert, igual que altres que estem veient últimament, la gent espera alguna cosa més que la música, és el que deia el Luis ara. No importa tant com canta, no? Estic d'acord amb el que ha dit, no és una veu normativa, sinó el que ha de dir. I, de fet, ho vam veure ja abans de la mitja part de la Super Bowl, quan ell va actuar als Estats Units. La gent no estava pendent de les cançons que cantaria ni del que faria, és del que diria i del que simbolitzava això en contra de Donald Trump. Per tant, avui en dia, ja més enllà de l'embolcall de la música, hi ha tot l'espectacle, que digui fuet, que digui calçots, el que dirà, el com ho farà, més enllà de la música. Ho hem vist també amb els últims concerts de Rosalía a Barcelona, que la gent anava buscant una cosa més a l'afegit al cantar, no? Ara és allò que es diu una experiència total, no? Ara un concert dels anys 90... Quedaria pobre.
0: Si no n'hi ha prou amb la música, necessites l'al·licient de saber qui és l'artista convidat. Ahir Bad Gyal, no? Rosalía, sí. Hi havia el moment confessionari, sí, que cada dia et sorprenia amb un convidat. Ahir va aparèixer Bad Gyal.
1: Sí, però en el tema de la casita, que es podia fer una comparació, si em permets, perquè no sé, igual estàs fent una ronda i igual jo intervenia i no per tot. Vale. Hi havia una diferència. En el confessionari sí que s'aconseguien coses divertides. O sigui, les noies i els nois que sortien allà parlaven d'experiències personals i eren molt divertides i sucoses. Jo la casita la veia amb sentit a la Super Bowl, però ahir, com a xupluc per famosos, pensava, hòstia, quin sentit té això? A mi què m'importa que vingui?
0: Aquesta casita que està al mig de la, al mig de la pista?
1: No, estan en llocs oposats, als dos gols. O sigui, l'escenari principal, que estava pelat, o sigui, era un entarimat a lo bèstia, però un entarimat de festa major, eh? O sigui, no pensis que havia decoració ni res, era una
0: tarima. I allà on hi havia tots els futbolistes del Barça?
1: No, a l'extrem contrari estava la casita, que és una reconstrucció d'una casa típica de Puerto Rico, i allà estaven els futbolistes. I els famosos, que jo no es coneixia els futbolistes, suposo que hi ha influencers i gent d'aquesta que parla en les xarxes, pues que deu ser molt famosa. Però la cosa curiosa és que al principi jo pensava, i què pinta això? Però després em vaig adonar de que en el fons, tot i que estaven en un lloc especial, estaven com reduïts a l'anonimat. No hi havia planos que els buscaven específicament. Estaven allà els periodistes dient, has vist aquest? Qui és? Has vist? O sigui, és que no se'ls veia. Estaven com difuminats entre la penya que estava allà. Eren famosos però diluïts.
0: Olga, Marc i Eduard.
3: Sí, a mi m'hagués encantat anar a veure en Bad Bunny. Vaig ser d'aquelles que no vaig aconseguir entrades. Em sembla que l'últim disc de Tirar Más Fotos és sublim per tot el que representa, i és sublim ell per tot el que representa. I crec que més enllà del que pugui dir en una ciutat o en una altra, com tots els cantants, el que ha aconseguit és molt important. És aconseguir l'orgull llatinoamericà, és aconseguit posar al lloc que li correspon una cultura, un passat, unes arrels, un present, i a més fer-ho de la forma més democràtica possible, que és amb la música, i que és una cosa a la qual té accés tothom, no al concert, però sí a la música. I em sembla absolutament admirable. I després, una cosa que també em sembla admirable és que jo ahir, quan veia les imatges de l'estadi i la quantitat de persones en un estadi ple que hi va per veure el seu cantant, perquè molta de la gent que hi anava era de cultura llatinoamericana, escolta, és un orgull. És un orgull tremendo per tota aquesta gent. Jo ja ho sabeu, vaig anar a veure la Rosalía a Londres, i veure un estadi a Londres ple amb una cantant fent referències cada dos per tres a la seva terra, a Catalunya, que l'anglès no se li dona molt bé perquè ella parla català, a referències icòniques culturals catalanes. Per mi, i veure tota una gent que no parla el seu idioma en la seva majoria, aplaudint, cridant i vivint allò en comunitat...
0: Tot això també ho va fer a Londres, eh?
3: Sí, tot això ho va fer a Londres. Em sembla absolutament admirable. I després no vaig poder anar per tema de pressupost, òbviament, i perquè no vaig arribar a temps, com ens passa habitualment amb les entrades. Només vull recordar, per ficar la meva cunya, que aquesta setmana la Rosalía s'ha emportat el Premi Ivor Novello a la millor compositora internacional de l'any, un premi que té Paul McCartney, que té Adele, un premi que té Elton John... Res, la cunya.
0: Et va impressionar més l'espectacle, el show de Rosalía o el d'ahir de Bad Bunny?
3: És que són diferents.
1: Mira, diria que el show de Rosalía era per fer fotos i el de Bad Bunny era per fer vídeo. Per mi és aquesta la diferència fonamental.
0: Perquè anar-lo a gaudir sense telèfon mòbil és possible o...?
1: No, refereixo la captació. És a dir, jo no vaig fer servir... Bueno, al final, quan va fer David Tirar Más Fotos, que va ser una cançó que, bueno, se'm posa la pell de gallina encara ara, i veure tot l'estadi, llavors sí que faig un vídeo per enviar-lo als meus amics. Però no, és simplement l'estètica, com estava plantejat. Una cosa era més aviat íntima, introversió, en certa mida, Rosalía, i l'altra cosa era extroversió i festa. Eren dos pols.
4: Marc, jo, escoltant el Lluís, escoltant-vos, ostres, reconec que la cosa ara que m'hauria fet més il·lusió és ser-hi, no? Jo caic en el personatge, me n'adono que és més, potser més que un estricte cantant amb el sidral de la Super Bowl, no? Quan té aquesta disputa i fa aquesta reivindicació precisament de lo genuí, no? De la identitat, de la singularitat... Després escarbo una mica en el personatge d'una forma molt instintiva. És una persona que té una història peculiar, no? És fill d'una família molt senzilla, treballador en un supermercat, una mica el que ja es va filtrar també en premsa. A la vegada és un tio que té un treball, que fa un treball universitari, és a dir, és un personatge singular. I probablement, no sé si pel viatge que comentaves, Lluís, però probablement el reggaeton cau fora dels meus landmarks musicals, i per tant no vaig tenir l'instint ni tan sols de buscar l'entrada, però se'm posava la pell de gallina quan t'escoltava al començament. O sigui que rotundament sí, hi hauria anat.
0: Eduard.
5: Bueno, aquí han sortit moltes coses, eh? Per analitzar. A veure, jo he de dir que no, que si m'he de posar música a casa jo sol no em posaria Bad Bunny, que quan l'escolto és el cotxe perquè el posen els meus fills, diguem-ne, tenim l'acord que de l'Spotify anem triant una cançó cadascun, diguem-ne, i surt un popurri...
3: Curiós.
5: Curiós, que segurament escandalitzaria un crític musical, diguem-ne, per la incoherència de tot plegat. Això de la valoració musical ja l'ha fet el Lluís, però també ha fet una valoració político-cultural. Val? I llavors jo aquí volia fer algun matís. Perquè és veritat que en clau Puerto Rico versus Estats Units, no? El castellà és la llengua de resistència. Val? I és un plantejament, el de Puerto Rico, diguéssim, anticolonial, no? I és una música que et pot, des del punt de vista que és la cultura popular, etc. O sigui, tot el discurs que ha fet el Lluís està al fi al signo, val? Tota la simpatia del món. I jo quan em poso la defensiva és quan a mi se m'inclou en aquest ecosistema, val? Perquè ni sóc latino ni sóc castellano parlant, val? I per tant sé parlar castellà, em diria que molt bé, podria escriure una novel·la en castellà, però no sóc castellano parlant, no em sento part d'això, no em sento part del rotllo latino, diguem-ne, val? I aleshores...
0: Això no treu que et pugui interessar o puguis pagar 300 euros per una entrada.
5: Efectivament, perquè m'interessa artísticament. Clar. No perquè em sento part, que ha sigut una part del discurs del Lluís, ell se li posava la pell de gallina, entre altres coses, per aquesta comunió cultural, diguem-ne, vale? Que jo no experimento, val? I que respecto molt que altres l'experimentin, només faltaria, val? I això de les cultures i les llengües és com una matrioshka. En clau Puerto Rico, Estats Units, el castellà és una llengua de resistència, val? És una nina petita que està dins d'una nina més gran, que és Estats Units, la cultura anglosaxona. Però el mateix castellà és la nina gran que tapa la catalana. M'explico? O sigui, les llengües les podem representar, i les cultures, com això, com una estructura de matrioshka, on la matrioshka de fora mundial, la gran, la grossa, és l'anglès, i en comparació amb l'anglès, el castellà, i en segons quins contextos, pot ser una llengua de resistència cultural. Però en el meu context no ho és. És exactament el contrari. Val?
0: Lluís.
1: Jo no tinc res a dir. És a dir, es pot mirar des del micro o des del macro. Des de la meva experiència personal, jo sóc basc, els meus pares eren castellans, jo he mamat, la meva llengua materna és el castellà, he mamat música llatina des de que era petit, jo sí que em sento llatí, fins i tot diria que em sento hispà, perquè de vegades hi ha molt de debat sobre si és llatí o si és hispà. Em sento avergonyit per la colonització. No crec que hagin de demanar perdó a aquestes alçades. O sigui, això va ocórrer a l'edat mitjana, llavors la gent era molt diferent. Em sento molt avergonyit pel que es va fer en aquella terra. Dissortosament, l'esperit humà és carnívor, i si no haguessin estat els espanyols, haguessin estat els francesos o els anglesos, perquè som així d'execrables com a col·lectiu. Quan vaig venir a Catalunya, em vaig imbuir més en la salsa, que resulta que es feia aquí, a Catalunya. És a dir, que és probable que la gent no s'hi senti o l'idioma no la representi, però el so d'aquesta música sí. I aquesta música està fonamentada en música que és nostra, que d'origen és nostra i que ha sortit, d'origen molt, molt llunyà, i que ha sortit dels carrers de Nova York. De Latinoamèrica. Entén el teu plantejament, és a dir, i totalment respectuós. També el català aquí es fa servir de la mateixa manera com a reivindicació d'una identitat pròpia en la música en català, i em sembla fantàstic, i crec que s'hauria de fer a tot arreu. Però és veritat també que fins i tot dins de la nostra península no som respectuosos amb les altres llengües, perquè aquí a Catalunya s'escolta molt poc música en euskera, a Euskadi s'escolta molt poc música en catalana, i a tots els llocs s'escolta molta poca música en gallec. És a dir, que hi ha poca experiència de compartir minories, però això és un altre tema molt més profund que ja no entraré.
5: Que consti que he fet anàlisi politico-cultural. perquè l'ha fet ell. I
0: perquè sabíem que Bad Bunny genera debat musical i, per tant, també polític, perquè si algú posava en dubte que la música no és cultura i no és política, doncs aquí tenim també una bona mostra que això va així. Tinc breu.
1: Sí, la crònica acabava dient potser la música no canvia el món, però ho explica molt bé.
3: Sí.
0: Breu, sisplau, breu, que tinc Zapatero també que m'està aquí esperant.
4: Molt ràpid, eh? Jo,
0: en no, no, tinc, mesura... no tenim una entrevista amb Zapatero, que ens agradaria. Crec que esperarà uns dies més.
4: Jo, no, molt ràpid, per discrepar amb el plantejament de l'Eduard. És a dir, jo crec que...
5: Què dius ara?
4: Quina sorpresa! Sí, curta ja el peu. El missatge de Bad Bunny no és un missatge en català, en castellà, en matrioshka o en... No, no, és un missatge que té noms i cognoms, que és l'autenticitat. És a dir, l'autenticitat, en aquest cas, plantejada des de la seva llengua i en la seva singularitat.
5: Esclar.
4: Extreure retrets perquè aquesta autenticitat es verbalitza amb la llengua que...
5: Ui, no, Marc, no m'he explicat, explicat fatal, eh?
4: Potser no ho he entès.
5: M'he explicat fatal. Però... Jo no parlava del Bad Bunny, sinó de l'anàlisi del Luis. Sí. No parlava del Bad Bunny.
4: Entesos.
5: Parlava de l'anàlisi del Luis, sí, que m'estava ficant a mi a dins d'una comunitat i he dit, ei, un moment, no.
4: En tot cas, reivindicar aquesta idea, no? La idea d'algú que des de les seves circumstàncies, que no poden ser cap altres que la llengua espanyola, perquè és la seva pròpia, reivindica en termes d'autenticitat aquesta relació amb l'anglès i amb els Estats Units.
5: Sí, sí.
0: Jaume Breu i Olga, perdona.
2: Superbreu. Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Eduard. Crec que Bad Bunny, amb el tema del castellà, fa una cosa que està molt bé, que és explica la seva identitat i la seva realitat, i per tant està molt bé perquè et posa en la seva pell i ho entens millor que si t'ho expliquen amb 10 pàgines d'anàlisis de diaris. I després hi ha una cosa que sempre acaba passant, que és el que deia l'Olga abans quan parlava de Londres, que la gent normalment ho entén molt més fàcilment que alguns estaments polítics o mediàtics que ens volen explicar una realitat que la gent del carrer sempre ho entén quan li expliques. I acabo molt ràpid. Per això a mi a vegades m'emprenya cantants catalans que parlen català, segons on siguin, canten diferent per agradar una gent que normalment si diguessin el que diu el Bad Bunny o el que diu altra gent amb el seu idioma no passaria res, perquè la gent sempre va un pas per davant a vegades dels que ens volen canviar l'opinió.
3: Sí, un comentari molt breu. Aquí durant dècades hem cantat els Beatles o els Straits i no hem tingut ni idea del que deien. I bé que corejàvem les seves cançons generacions anteriors i ens semblava que ens agradaven i punt. Vull dir, l'art és art i l'art per mi és pell. Si tu vas a un concert, veus un espectacle que és monumental i t'arriba a la pell, aquell espectacle està més que justificat, més enllà de tot el discurs que hem fet abans. I després només un consell, siguem justos amb els nostres artistes que tenen projecció internacional, sisplau. Siguem, no els hi demanem cada vegada més per complir uns estàndards de catalanisme o de representació del nostre país. Siguem justos amb aquells que estan fent autèntiques meravelles internacionals.
0: El somni humit de Olga Ruiz.
6: Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar.
0: Això és la fusió de Bad Bunny amb Rosalía, eh?
3: Claro.
0: Cançó conjunta. La noche de anoche. Eduard, he d'anar a la publicitat, digues.
5: No, que dic que jo, que consti que remeno el cul, quan escolto el Bad Bunny, però també el remeno amb els Stones.
3: Clar. I jo?
0: Luis Hidalgo, gràcies, et deixem anar a dormir, ara sí. Gràcies per l'esforç que has fet i gràcies també per il·lustrar-nos tan magistralment amb un concert que, pel que expliques, ha estat apoteòsic i que avui es torna a repetir. Bé, hi ha gent que potser no hi pot anar a última hora i, per tant, encara...
3: Que ens esvengui.
0: La Marina Laminos va aconseguir entrar a les 7 de la tarda. Pagant el preu de cost. Sí, sí.
3: Escolta'm, si algú no pot anar, deixem oberts els telèfons perquè ens venguin les entrades.
0: Somiar és gratuït. Fem una pausa i capítol Zapatero a la tertúlia amb el Marc Molins i de seguida també...
5: Déu-n'hi-do, canvi de resant, eh?
0: Anem cap a Oslo. Allà ens hi espera el president en funcions del Barça. Ara tornem.
7: Perdó. El suplement amb Roger Escapa.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo.
9: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
10: Parella, què us podem partir?
9: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
2: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: I en expirar deixar anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
8: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
7: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
8: T'hi esperem.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
11: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
12: Atenció!
11: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió. La setena final de la Champions del Barça.
13: L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes...
11: I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
14: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
11: El dissabte de les dues finals.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, tertúlia, aquesta hora amb l'Olga Ruiz, el Marc Molins, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes, i amb un nom propi, quan són 9:45, el de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
16: Aquesta setmana, Zapatero, l'expresident del govern espanyol, ha estat imputat en un cas de corrupció, una investigació de l'Audiència Nacional que el situa al capdavant d'una trama que hauria utilitzat la seva influència política, el govern espanyol i també el de Venezuela, per afavorir empresaris a canvi de comissions que el jutge estima que es podrien enfilar fins al 1,5 milió d'euros. El magistrat l'ha citat el dia 2 de juny, però abans s'hauria d'aixecar el secret del sumari i aleshores sabrem l'abast d'un cas que ha caigut com una bomba dins del PSOE i que amenaça a fer descarrilar, ara potser sí, la legislatura espanyola. És per això que avui a la tertúlia hi hem sumat el Marc Molins com a advocat penalista. Marc, com descriuries el que ha passat aquesta setmana amb Zapatero?
18: Bueno, amb una paraula que és intensitat, sacseig. No? És una setmana difícil, evidentment se li ha donat publicitat a una part, sembla que només és una part perquè hi ha alguna peça separada que es manté secreta, però s'ha donat publicitat a una de les parts de la investigació. Aquesta és una investigació que feia 4 o 5 anys que estava en marxa. Inicialment s'activa a Plaza Castilla, és una causa entre cometes ordinària, però en el moment en el que es comencen a valorar circumstàncies d'aforaments, etc, és quan es rescata la competència pel central d'instrucció. Cau en mans d'un jutge que és Cala Mateixeira, que els que treballem en l'àmbit del dret penal li reconeixem una forma d'entendre el dret, una forma d'entendre el procés, és un home d'una extrema rectitud, sense biaixos. Aquesta és la meva percepció personal, havent treballat com he treballat en diverses ocasions en el seu jutjat. I realment el que hem vist aquesta setmana, bueno, a través de la interlocutòria que va veure la llum a començaments de setmana, dona a entendre que hi ha una investigació potent, solvent i fonamentada. A partir d'aquí, i acabo amb aquest anàlisi, és important entendre que la interlocutòria que hem pogut llegir només és única i exclusivament el plantejament d'una hipòtesi, no? Les investigacions comencen amb una hipòtesi que evidentment ha d'estar fonamentada en fets i a partir d'aquí s'haurà d'escoltar a Zapatero, però el que és evident és que els indicis que refereix Calama en aquesta interlocutòria són indicis sòlids que hauran, que justifiquen i hauran d'explicar una resposta per part de Rodríguez Zapatero.
16: Zapatero, ho sabem de sobres, aquests últims anys s'ha dedicat, a banda de les conferències internacionals, tasques de mediació, assessorament, docència, i aquí és on, a l'espera de veure aquest sumari, es planteja la gran pregunta de si Zapatero va exercir com a lobista, cobrant per fer informes a privats, o si realment formava part d'un entramat corrupte per enriquir-se. I aquí crec que és important que ens expliquis què diu la legislació sobre el lobisme, perquè moltes vegades genera confusió, especialment entre figures cabdals que han estat càrrecs públics rellevants, ni més ni menys que un president del govern espanyol.
18: Aquesta és la clau, Roger, i el propi Calama ho posa blanc sobre negre a la interlocutòria. Ell explica que hi ha aquesta línia que separa la diplomàcia corporativa, el lobisme, del delicte de tràfic d'influències. Hi ha una línia, i començo pel final, lamentablement aquesta línia no està ben definida perquè ens manca una llei, ens manca una norma que defineixi quins són els límits d'aquesta diplomàcia corporativa, d'aquest actuar en favor de la defensa d'uns interessos, quina és la línia, per tant, que separa el delicte de tràfic d'influències de la diplomàcia corporativa. Sí que tenim, perquè al fil del delicte de tràfic d'influències tenim uns indicis, tenim uns inputs, jo crec que els explico ara mateix, però crec que és interessant també que ens fem ressò d'una fortalesa que tenim a Catalunya. Catalunya sí que té una llei de transparència que obliga, en aquest cas, el registre dels grups lobistes per donar transparència. Aquest serà un dels paràmetres essencials que ens permetin distingir entre la diplomàcia corporativa i el delicte de tràfic d'influències, la transparència, però en definitiva, a diferència del que passa a nivell europeu, que també està profundament normativitzat, i a nivell de Catalunya, on tenim un embrió legislatiu, tenim un mandat de transparència, a nivell estatal espanyol no hi ha norma. I aquesta manca de norma ens porta a aquesta relativitat, no?, conceptual. És a dir, ens costa molt distingir l'extrem en el que comença el fet delictiu i l'extrem en el que acaba aquesta diplomàcia corporativa. El que ens diu la jurisprudència, bàsicament, és clar, no? El tràfic d'influències és això, és quan tu, per alguna raó personal, professional, política, orgànica, per haver tingut càrrecs o tenir-los en aquest moment, tens una influència i el que fas és traficar, és a dir, posar-li preu a aquesta influència per tal d'aconseguir normalment interessos particulars i eventualment interessos espuris, no? Aquesta és la gran diferència, és a dir, en l'àmbit del lobisme, de la diplomàcia corporativa, normalment té una dimensió més col·lectiva, però no és un requisit necessari. És a dir, a la diplomàcia corporativa el que es fa és una corporació que defensa uns interessos industrials o socials, el que fa és que contracta a un grup de persones que de forma ordenada, però sobretot transparent, promouen canvis legislatius, modificacions reglamentàries per tal de maximitzar els seus legítims interessos. Entre aquesta diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències hi ha aquestes circumstàncies. És a dir, el tràfic és clandestí, el tràfic normalment està associat a interessos privatius i té per objecte torçar la correcta disposició de la voluntat de l'administració.
16: És una notícia judicial molt política en què tots recordem la frase de fa uns anys de José María Aznar dient el que puede hacer que haga. La meva pregunta és, un cop vist tot el que s'ha publicat, llegint les informacions judicials que han sortit, Marc, creus que hi ha una persecució contra la figura de Zapatero o tu veus prou indicis com per comprovar que hi ha coses que no estan ben fetes o et vols esperar a llegir el sumari?
18: Rotundament m'agafo a la tercera. És a dir, jo en el teu programa, Roger, he defensat la presumpció d'innocència d'Ábalos. O sigui, no? Aparentment no es pot estar més equivocat després del que hem vist. Però és que la presumpció d'innocència és molt més que un argument. La presumpció d'innocència és una veritat que ens vertebra en el moment d'aplicar el dret penal, no? Però singularment ho faig amb Rodríguez Zapatero, perquè penso que el personatge, la seva la seva singularitat política, el seu cos legislatiu, el seu tarannà, jo crec que mereix, a mi personalment, em mereix aquesta especial confiança, molt més enllà de la que ja em representa i em atravessa la presumpció d'innocència. Per tant, si em preguntes, hi ha una persecució, honestament no ho crec, honestament no ho crec, el que ja és l'enèsima manifestació del principi d'igualtat dels ciutadans davant la llei. Hi ha uns indicis, aquests indicis es veuen abocats en un atestat, i aquest atestat, per més que em dolgui a mi personalment, perquè, insisteixo, em dol a títol personal, aquests indicis han de donar lloc a la creació d'una causa en el context de la qual, amb totes les garanties, haurà de donar explicacions.
6: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: La primera reacció de Pedro Sánchez, tan bon punt vam conèixer aquesta informació, tot i així algunes veus socialistes tenen les seves reserves a mesura que van coneixent més detalls. Jaume Clotet, Eduard Voltes, Olga Ruiz.
12: Jo quan parlava en Marc,

0: el que s'explica és increïble i només es pot fer, penso, des d'una posició del expresident Zapatero de pensar que hi ha una impunitat i que no l'investigaran quan és un cas que només que es vegi ja és cridaner, les factures, l'empresa de les filles, és un cas estrany. Per tant, els indicis crec que hi són, però el meu dubte, i a veure si ens ho pot aclarir en Marc, és després ve la part de provar el tràfic d'influències. És a dir, jo crec que els indicis són molt clars, crec que el jutge, evidentment, com ha dit, és bastant imparcial i té fama de ser un bon jutge. El problema serà demostrar que tot això que és tan estrany, o aquests indicis, realment responen a un delicte de tràfic d'influències, que, pel que a mi m'han dit, costa molt de provar aquests delictes. Costa molt de provar aquests delictes.
1: Efectivament, és que és exactament així. És a dir, la influència és una circumstància que s'adquireix per raons òbvies, no? O per raons sociològiques. És a dir, es té, en aquest cas, evidentment, perquè ha sigut president del govern, però també la té el Roger. És a dir, la influència hi és. Llavors, quin és el límit entre la promoció legítima d'un interès, la defensa d'una postura o el tràfic d'influències? El límit és un límit molt eteri, molt eteri. I les regles del nostre joc, el joc de l'aplicació al dret penal, de l'aplicació al jus puniendi, no? De la venjança institucional, aquestes regles exigeixen un nivell de prova que anomenem la presumpció d'innocència, no? És a dir, on hem de tenir la certesa pràcticament empírica, és la certesa més enllà del dubte raonable. Jo no he estat a Tòquio, però sé que Tòquio existeix. Aquest és l'estàndard que ens imposem, no? I és tan alt aquest estàndard que, efectivament, fa que sigui molt difícil acreditar aquesta on es col·loca la conducta. Si en aquell límit de lobisme, de diplomàcia corporativa, aquell límit legítim, o en el delicte. És a dir, i a banda, la diferència sempre, la nostra dialèctica, en la dialèctica del dret penal, inclús diria del diàleg jurisdiccional, és una dialèctica molt pausada, no? És a dir, sempre quan llegeixes una demanda, quan llegeixes una querella, sempre tens la certesa de que el que explica, el que obre foc, té tota la raó, encara t'escoltes l'altra part i penses que allò és tot una fal·làcia. És a dir, és una dialèctica en la que ens hem de donar temps, en alguna mesura, per això també les famoses dilacions indegudes, perquè el nostre sistema requereix repòs. Escoltem la versió que pugui donar i encara anem traient conclusions.
2: Eduard.
3: Sí. Tinc una pregunta pel Marc, però abans una reflexió sobre el tema del lobisme, val? Perquè el donem per fet i el considerem la cosa més normal del món. El lobisme és una cosa que és profundament antidemocràtica si l'examines. Perquè el lobisme significa que si tu tens uns interessos i tens diners, pots compres a través d'un despatx d'advocats, d'una consultoria, és a dir, d'empreses que es dediquen a això, compres l'accés a l'administració. Compres interlocució i feina de pressió sobre l'administració. I d'això el Marc n'ha dit diplomàcia corporativa ara, no? Si no tens diners, no pots comprar aquest accés, no tens aquest accés a l'administració, als polítics, etc. D'alguna manera podríem concloure que quan els mestres tallen una carretera estan fent diplomàcia corporativa, perquè no tenen diners per comprar els serveis d'una empresa lobista per accedir a l'administració. I l'altra cosa que també és greu és que els polítics amb qui es reuneixen en els restaurants, en els privats, etc., i a qui reben en els seus despatxos de manera regular, són els representants d'aquests interessos corporatius. Val? I d'això se'n diu lobisme, se'n fa una llei, es legalitza, tal, i ho donem per normal. Per mi no és normal, no vull, em nego a donar-ho per normal. Val? Val. Dit això, la pregunta pel Marc és que el dia 2 de juny sembla que l'expresident Zapatero ha d'anar a declarar davant del jutge. Li vull preguntar si en aquest moment processal i a la vista del que diu l'auto és imaginable una presó preventiva del president Zapatero el dia 2.
2: Tenint en compte que li han bloquejat un compte amb mig milió d'euros i que el jutge està buscant si té comptes a l'estranger, ja sigui directament o a través d'intermediaris o alguna mena d'empresa pantalla. Bona pregunta de l'Eduard.
1: Em permets a la prèvia, eh? Jo crec que a la introducció de l'Eduard, Eduard, jo crec que no és tant la pregunta, al meu entendre, si és legítim o il·legítim. El que sabem és que és inevitable. Jo no em posiciono...
2: I que és una pràctica estesa a l'Estat des de fa unes mil d'anys.
3: I a totes les democràcies.
1: Sí, el que crec que ens hem de... El veritable debat no està en aquest debat romàntic sobre la legitimitat o il·legitimitat, sinó, sent així que és una necessitat i una realitat, si és transparent o no ho és. I, evidentment, ho ha de ser. El tema

0: a les cautelars, ostres, és difícil. Jo crec que no és una hipòtesi. És a dir, recordem que la presó provisional té aquestes tres línies mestres. Una que serveixi, ha de servir per enervar o un risc de sustracció, o un risc de reiteració, o un risc de fugida. La reiteració no és una opció, perquè evidentment està... En aquests moments no sembla que hi hagi opció de que pugui continuar realitzant actes de delictius o no, però és evident que amb la visibilitat que ha adquirit aquesta possibilitat ha desaparegut. La destrucció de proves, al meu entendre, tampoc és una opció, perquè fa 5 anys que s'està coent aquesta causa. És a dir, l'acusació, en aquest cas promoguda amb una certa asimetria, perquè fins ara s'ha promogut sense la presència d'una defensa a la mesura en què no hi havia un investigat. Però les proves estan a sobre de la taula i el risc de sustracció jo tampoc el contemplo, perquè li pressuposo una dignitat i una honorabilitat a Rodríguez Zapatero que probablement el converteixi en el primer interessat en comparèixer davant del jutjat a donar explicacions i a defensar-se.
1: Olga.
2: Sí, jo us he de reconèixer que he seguit tot el que ha passat aquesta setmana amb una certa frustració i amb una certa, amb un cert desencís, perquè jo crec que si alguna cosa per l'esquerra socialista en aquest cas havia significat Rodríguez Zapatero, era aquella figura ètica que estava una mica per damunt dels rifirrafes del partit i que el que feia era posar consens i tornar a engegar la maquinària de la il·lusió entre els seus, no? I per tant era cridat precisament per això, per intentar fer aquesta tasca de cosir, no? Allò que està mig trencat o que està fet a parts, no? Per descomptat, presumpció d'innocència fins que es demostri el contrari, no? Però jo m'agafaria una frase d'en Gabriel Rufián d'aquesta setmana, que deia: però tinc ulls, i si tens ulls pots llegir les 85 pàgines que aquesta setmana tenim de l'auto d'imputació, i si llegeixes les 85 pàgines, home, hi ha coses que grinyolen bastant i que estan bastant sustentades amb aquest auto d'imputació, no? Per tant, jo crec que aquí, per fer la lectura més política / conseqüències, si és que n'hi ha, polítiques, crec que el primer que ha de fer l'expresident Zapatero és explicar-se de forma clara i cristal·lina. I crec que el 2 de juny té una bona oportunitat per fer-ho, més enllà de dir no he comès cap il·legalitat i tot el que he fet és transparent. Perquè hi ha moltes coses que grinyolen. Entre d'altres coses, a mi em costa d'entendre que una empresa que està pràcticament trencada o en fallida pugui pagar una quantitat elevada de diners a l'empresa de les filles de l'expresident Zapatero per una feina inconcreta i inespecificada, per exemple, no? Per posar només un exemple de les moltes coses que grinyolen, no? I aquí una peça que és molt important i que serà molt important és la de l'empresari i íntim amic de José Luis Rodríguez Zapatero, que és Julio Martínez, perquè és la peça més dèbil de tot l'entramat. Llavors, fins a quin punt ell no estarà disposat a assumir conseqüències que vagin més enllà de les que té i el que es diu popularment tirar de la manta, no?
1: Hi ha una lectura política claríssima. El Marc també reivindicava la idea de la presumpció d'innocència. La pena del Telenotícies ja no li treu ningú a José Luis Rodríguez Zapatero, i també és la caiguda d'un símbol dels socialistes i del socialisme d'aquest país, tenint en compte que el seu govern no estava esquitxat ni la seva figura per la corrupció, i això, acabi com acabi, aquesta etiqueta no sé si se l'aconseguirà treure, Jaume.
3: Sí, jo crec que, a diferència del que hem vist dels últims mesos amb Cerdán, amb Ábalos i amb Koldo, el govern espanyol aquí no pot fer un tallafoc, i especialment el president del govern espanyol no pot fer un tallafoc, perquè Zapatero ha estat el principal valador, no només polític dins del PSOE, sinó fins i tot gairebé ètic, moral, de model d'estat. Era l'enviat, per cert, del govern espanyol a l'última etapa amb Junts per Catalunya. Per tant, era una persona que tenia un paper, una influència, i a més estava totalment d'acord, incardinat amb el projecte actual del PSOE al govern espanyol. I per tant, era molt realment, més...
1: Totes les figures dels socialistes que s'han acostat a Junts, sí, per fer això de mediador... També... no sé si aquí hi ha una relació...
2: Hi ha una estratègia, hi ha una estratègia.
1: No. Primer era Santos Cerdán, sí. Ara era Zapatero, i...
3: No sé qui serà això, el tercer, jo no m'hi apuntaria.
1: Per això posa... O sigui, no sé si hi ha una relació aquí amb el que pode fer que haga.
3: Jo crec que això també hi és. Ah? O sigui, que evidentment, Aznar diu això i es fa, és veritat. Això no vol dir que la gent que vagin a buscar siguin innocents i caiguin en una trampa de la lawfare. És a dir, hi ha una gran frase de Joan Puigcercós que és que deia que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin. És a dir, pot ser que vagin a per ells i pot ser que en algun cas, a més, sigui veritat, com podria ser aquest cas concret. Però en aquest cas, per exemple, Pedro Sánchez ho té molt complicat per dir li traiem el carnet, l'expulsem del partit, perquè és molt més que un col·laborador. És gairebé, diria, l'avalador, i per tant no sé com se'n pot sortir d'aquesta vegada, se n'ha sortit sempre, diguem la veritat, però ho té molt difícil. Però també vull fer un petit rebatre una cosa que ha dit abans l'Eduard sobre els lobbies. Jo crec que el que ha dit l'Eduard té raó fins que això es legalitza. I poso un exemple. Un dels grans lobbies, ja no català o espanyol, sinó global, és Greenpeace. I Greenpeace no compleix el que l'Eduard diu de gent que té advocats i van a veure les persones. I com Greenpeace hi ha milers de lobbies normals, les associacions de comerciants, de botiguers, evidentment hi ha coses també que no ens agraden tant, no sé, les petroleres, les grans empreses, la gran banca, però un lobby avui en dia pot tenir qualsevol. Associacions de milions de temes es poden convertir, gràcies a la transparència, en un lobby. T'apuntes a un lloc i, a més, jo crec que precisament reforça la democràcia de que els legisladors parlen amb la gent que estan fent aquestes coses.
4: El que no pots pagar, tu pots constituir-te en lobby. Ara, les tarifes de segons quins lobbistes no les pots pagar.
3: No, però al Parlament de Catalunya van a veure molta gent que són els afectats, no advocats.
4: Ja ho sé, ja.
3: I, per tant, així el legislador també sap de primera mà què opinen sobre un tema les persones afectades.
4: Sí, no estem parlant d'això. No estem parlant del registre d'entitats que poden anar a parlar amb els polítics.
3: Bueno,
4: estem parlant d'una altra cosa.
3: Perdó per l'espin-off que he fet, però és que volia respondre.
4: Una cosa sobre això del Zapatero. Avui estic en plan aixafa guitarres, em sap molt greu, He aixafat la guitarra del Bad Bunny i ara aixafaré la guitarra,
3: una mica, com sempre.
4: Zapatero.
1: Barrufet rondinaire.
4: Sí, és que jo hi ha una cosa que no he entès aquests dies, que és aquesta cosa de que resulta que ara Zapatero és un tòtem de l'esquerra.
2: Sí, del Partit Socialista.
4: D'això vale, i això ho puc entendre. Però un tòtem de l'esquerra? Escolta'm, contra qui es va fer el 15M? Contra qui es va fer el 15M? Qui era el president del govern d'Espanya que va fer les polítiques austericides contra les quals es va fer el 15M?
2: Per això he especificat jo, en aquest cas he dit que és un tòtem del Partit Socialista. De tota manera, deixeu-me que faci una lectura que ara mateix pot semblar absolutament ciència-ficció absoluta, però tenint en compte l'historial de Pedro Sánchez i tot el que li ha passat fins ara, no seria descartable. És complicat, és molt complicat, i tothom diu que quan es faci publicar el sumari, realment el Partit Socialista farà un altre viratge o es posarà les mans al cap o no sabrà com sortir endavant, i em refereixo en aquest cas a l'equip de govern, a Pedro Sánchez, no? El president, no? Però en qualsevol cas, i ara que ho deies tu, Roger, la pena del telediari ja la té, no? Però si caigués, si s'endeblís aquesta acusació, si es quedés amb un no-res, només vull que intentem imaginar quin impuls agafaria la figura de Pedro Sánchez i amb quina potestat tornaria a ser protagonista i vencedor de la història fins a límits desconeguts, que vaja, seria per avançar eleccions de forma immediata, tot i que és molt complicat, i fons que coneixen el que està passant diuen que el sumari, en fi, és demolidor. I només un apunt, fa un any, i ell no se'n recordarà, però fa un any, amb una conversa aquí fora, un any, amb l'Eduard Voltas i altres companys, parlàvem d'aquest tema. Fa un any, no sé si te'n recordes.
1: Sí.
2: I va sortir aquest tema, i una de les persones que estàvem a la conversa, que no era jo, va dir, quan es comenci a conèixer tot el tema del Zapatero, que hi ha alguns mitjans que ho estan publicant i tal, al·lucinarem, perquè allà sí que hi ha teca. I jo vaig marxar pensant, Zapatero, però s'estan obsessionats. Realment vaig pensar...
1: Els famosos mentideros de Madrid, fa temps que circula que això estava a punt d'esclatar, Marc.
2: Sí, sí.
0: No, jo per contestar a l'Eduard, que es feia una pregunta en veu alta, qui és Zapatero per ser aquesta figura emblemàtica del
4: socialisme? Sí o no, ja ho sé, el que em diràs.
0: Llei del matrimoni igualitari, any 2005, llei integral de violència contra la violència de gènere, any 2004, la llei de dependència, l'any 2006, la llei de memòria històrica, l'any 2007, És a dir,
2: absolutament.
0: Després et diria, et parlaria evidentment de la reforma de l'Estatut, però no vull entrar en aquesta...
4: Vols dir la retallada de l'Estatut?
1: Un moment, Eduard, ara el Marc.
0: És a dir, per mi sí que és important posar per fer una aproximació justa, no? Més enllà de que la justícia ens exigeix, la justícia més processal ens exigeix verbalitzar constantment aquesta presumpció d'innocència, perquè de sumaris demolidors, és a dir, us en faríeu creus de la quantitat de sumaris demolidors que acaben colofonades amb una sentència absolutòria. És a dir, més enllà d'aquesta circumstància, qui és Zapatero? Zapatero, és, per mi, és un personatge de la història d'aquest país que va planar de valor i de contingut una legislatura. És a dir, per mi és un personatge que aconsegueix superar la gestió, no és un gestor, no és un estricte gestor, en aquest cas, de l'executiu espanyol durant uns anys, no és un gestor, és una persona que imprimeix uns valors i un lideratge i que té un fil conductor claríssim, que és l'element social, la igualtat de gènere i la protecció dels més desafavorits.
1: Bravíssim. M'està esperant el president del Barça, Rafa Juste, que l'he de saludar a Oslo. Digues.
2: No, és allò de sempre. Si l'obra es pot separar de les accions de la persona, i Eduard, és indiscutible que José Luis Rodríguez Zapatero és un tòtem de les polítiques socials d'aquest país.
4: Mare,
2: i sí que moltes persones...
4: No. Polítiques socials no, dels drets individuals sí.
2: Dels drets col·lectius.
4: Sí,
2: drets col·lectius.
1: Dels drets col·lectius,
2: violència de gènere,
1: matí,
2: matrimoni 15, igualitari.
4: El 15M ja no existeix, eh? Bueno, però és que no, ja no existeix.
2: Sí,
4: és
2: sí.
4: Sisplau.
0: És una reacció
2: però
0: com
2: jo crec que en Mare posat exemples clars i clarividents.
4: I contra què era, i contra qui era.
1: 5 minuts per arribar a les 10 del matí. El president del Barça en funcions, Rafa Juste, de seguida al suplement, els presidents de Catalunya Ràdio, Sònia Gelmà i Jordi Costa, a Oslo, al mateix hotel on ha passat la nit Rafa Juste. Jordi, Sònia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
6: Hola, Roger, bon dia.
1: Quina temperatura fa aquí, nois?
5: Com no, agradable.
1: Sí?
5: Es preveia pluja aquest matí, de moment aguanta.
6: Jo crec que, vaja, si fem cas del meteoròleg mòbil, que ja se sap que és fal·lible, però està prevista pluja més aviat cap al migdia, però vaja, jo crec que a l'hora del partit, fins i tot sol.
1: Sònia, la recollida de cable de tots l'any passat, començant per mi, que vam anar a Lisboa a fer un programa especial de 7 hores a recollir la copa, pràcticament,
5: dient
1: que això seria una passejada, va ser per recordar i avui el que ens ha de caracteritzar és la prudència i això no està ni de llarg fet i de fet et preguntava aquesta setmana, Sònia, com ho veus i em deies, doncs el 50%.
5: Sí, sí, és que està molt 50-50. Jo, a més, em passa això, que a mesura que s'acostuma, que s'acosta al partit, em passa que em torno molt més prudent. I ja l'any passat vam anar, efectivament, a recollir la copa, però el dia del partit era, bé, anem a veure què passa. I va acabar sortint malament, per tant, no t'explico les sensacions d'avui, però vaja, que sé que sí que... com a mínim es lluitarà i està 50-50.
1: De seguida, amb la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i un servidor, entrevistem Rafa Juste. Farem uns anuncis abans. És l'hora d'acomiadar l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també el Marc Molins. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies.
1: Hi ha hagut pau, malgrat la discrepància. Podeu continuar discutint sobre la figura de Zapatero, sobre Bad Bunny, perquè la propera de ràdio també és apassionant. Tenim aquesta final d'Oslo i, a més, tenim Maica Navarro, que, per si algú en tenia cap dubte, li preguntarem sobre el cas Andic. Ara tornem.
7: El suplement, amb Roger Escapa. Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
8: Benvinguts a la millora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
8: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
10: Yes, què diu?
11: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
8: Carme.
10: Sí, sí, ja ho hem rebut, ja. Hola.
12: Hola, de què parlo?
10: Sí, mare?
12: Hola.
10: Sí. Soc la Roser, jo.
8: Ara sí!
10: Escolta, perquè no puges.
8: No puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
11: Ho arreglem abans.
10: Tinc una coca molt maca.
8: Ara, això és el que volíem sentir.
7: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
8: Anem a repartir berenar.
7: A la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Què diu?
13: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
14: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
17: Les notes del nen, les obres a casa...
16: El manteniment del cotxe...
17: Ah, no, això no és cap càrrega.
18: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

0: i esports i molt més.
1: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Cort Inglés.
0: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al cortinglés.es.
2: Sou molt bona gent!
3: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
4: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
7: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
6: Ara sí que ho tenim tot.
4: Influencer, avui, estrena de la

Bon dia, són les 10. Moren 90 persones en un dels pitjors accidents miners de la Xina. Les tasques de rescat continuen, però no se sap quantes persones continuen atrapades sota terra. El president xinès ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents i depurar responsabilitats. Donald Trump imposa una de les restriccions més dures contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card hauran de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores en les seves condicions laborals. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Si no es concreten les seves peticions, amenacen amb una vaga per aquest estiu. Avui fan vaga els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils arreu de l'Estat, convocada pel sindicat UGT. Amb aquesta aturada volen mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector i obre la porta a la doble escala salarial.

Molts tallers de reparació d'automòbils no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis als vehicles elèctrics. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions. Això pot fer que hi hagi tallers que acabin tancant. Creix el sensellarisme a Girona. La ciutat gairebé duplica el nombre de persones sense sostre en dos anys. Se n'han recomptat 201, més del triple que fa 10 anys. El consistori admet que la situació és preocupant. Bad Bunny converteix l'Estadi Olímpic en una festa amb el primer concert de la seva gira europea. L'artista porto-riqueny no ha deixat de banda les seves reivindicacions habituals, que avui es tornaran a sentir a Barcelona. El concert ha picat l'ullet a la llengua i la cultura catalanes i ha comptat amb l'actuació sorpresa de Bad Gaia.

0: Esports.
1: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olímpic de Lió. És la sisena final de Champions seguida pel Barça, que busca el quart títol de la màxima competició europea. El Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada amb tots els partits a les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. I també avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla contra el València. I pel que fa al temps, cap de setmana d'estiu, les màximes superaran els 30 graus a l'interior i s'enfilaran cap als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb costanera a l'Empordà. A la tarda s'escaparà algun ruixat puntual al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse García.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: La Xina registra un dels accidents miners més greus de la seva història. Almenys 90 persones han mort per l'explosió de gas d'una mina de carbó a la província de Shanxi, al centre del país. Les tasques de rescat continuen per intentar trobar supervivents, però no se sap quantes persones continuen atrapades. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre hora local, hi havia gairebé 250 treballadors a l'interior de la mina. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents, atendre els ferits, investigar l'origen de la tragèdia i depurar responsabilitats. Per ara es desconeixen les causes de l'explosió. Les autoritats han adoptat mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària de la mina en un moviment que apunta a la depuració de responsabilitats. La província xinesa de Shanxi és la principal productora de carbó del país. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies a aquest mineral. I l'administració Trump posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants dels últims anys. Ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen. Aquest canvi extraordinari, del qual no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecàrrega els consolats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: 6 minuts i mig passen de les 10 del matí. La plataforma que plega els socorristes de Catalunya anuncia mobilitzacions per aquest estiu. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes a les mateixes platges. Els socorristes reclamen millores en les seves condicions laborals, però sobretot que es faci una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a tenir socorristes a la platja. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
2: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: Segons Ibáñez, les precàries condicions laborals són un dels factors que fan que faltin socorristes a les nostres platges. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, consideren que una formació massa llarga és el que dificulta trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Johnny Acevedo és el president d'aquesta associació.
3: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
1: Acevedo afegeix que, pel que fa a les condicions laborals, ara fa 2 anys es va crear el primer conveni del sector i que, per tant, els sous han millorat. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí. Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i FETICO, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació d'aquest conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
4: No, que no s'impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Que es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
1: També denuncia que amb el conveni estatal la plantilla de les grans empreses tèxtils estaran obligades a treballar en diumenges i festius d'obertura comercial si l'empresa decideix que no hi ha prou treballadors per obrir. Ara, en molts territoris de l'Estat, això és voluntari. Aquest conveni afecta unes 200.000 persones. I molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors. Segons Palomas, els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
5: El món de la postventa necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
1: Aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris amb una edat mitjana de 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan es jubili l'amo.
5: La situació és molt problemàtica. Els propietaris de petits negocis que estan en aquest escenari dels 55-60 anys saben que poden finalitzar la seva etapa professional i poden tancar, jubilar-se sense problemes, perquè encara hi ha una massa crítica molt important de vehicles, de tecnologies antigues, per reparar. I, lògicament, sí, això implicarà un tancament massiu de tallers.
1: Palomas també es queixa dels problemes que tenen els tallers per trobar mà d'obra qualificada. La formació professional de mecànica d'automòbils, diu, està desconnectada de la realitat i els joves tenen poc interès en aquesta feina. Els mecànics de menys de 30 anys no arriben al 15% del total. Tot i que encara és minoritària, en els últims anys ha crescut entre els joves l'addicció al trading i les inversions d'alt risc. Comparteix força característiques amb la ludopatia. Una forta pressió publicitària combinada amb la falta de formació financera la pot desencadenar, tot i que també hi ha persones amb formació en finances que s'hi han enganxat. És el cas de l'Albert, a que avui podrem sentir el programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
6: Amb els diners que anava guanyant, doncs anaves tractant de fer, doncs, de rentabilitzar-los, no? Sense donar-te compte que entraves en una espiral que t'acabava impulsant a realment una addicció.
1: El nom és fictici i, com heu notat, la veu està distorsionada. Va començar als 18 anys amb apostes esportives online i de seguida es va passar al trading, que, tot i que té diferents variants, implica encertar els moviments del mercat. Ofereix resposta immediata i, com destaca David Pere, doctor en psicologia social, és molt accessible.
7: Sense sortir de casa, sense arreglar-te, sense tindre de fer res, pots estar jugant i apostant 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Aquest és l'element clarament diferenciador.
1: El problema costa d'identificar i en alguns casos la bola creix perquè també s'ofereixen més diners que acaben generant deute. I tot amb promocions constants que insisteixen en la facilitat per fer-se ric sense esforç.
6: No, de gent que ven fum, que no hi ha res darrere, que el real producte real són ells mateixos. Al final, ells el que volen és aparentar un estil de vida, aparentar unes ganàncies que no tenen, per vendre un curs.
1: El programa solidari s'emetrà a les 10 del vespre al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I en 2 anys, Girona ha gairebé duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat pel consistori, amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris, ha trobat 201 persones dormint al carrer de la ciutat. La xifra duplica la de fa 2 anys i triplica la de fa una dècada. Ami Salvalli és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Realment preocupant perquè, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
1: La regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions seguir invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o a una habitació. Per barris, l'Eixample Sud concentra el 25% de les persones que viuen al carrer i el recompte també s'ha fet a la localitat veïna de Salt, on s'han detectat 34 persones sense llar amb edats compreses entre els 22 i els 67 anys.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina. La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és l'AP7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
1: Aquest cap de setmana és el que més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa. Doncs bé, obrim àrea de servei i connectem amb el nostre equip viari per saber si hi ha problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bon dia.
10: Bon dia, Montse. Doncs, com era previsible, la P7. A la P7 hi ha 7 quilòmetres de cua entre Martorell i Gelida, passat Gelida, a causa d'un accident en sentit sud. També a la P7 hi ha retencions entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. També a la C14, entre Pinell de Solsonès i Bassella, per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. I finalment també a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura del plaça Karl Marx, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
11: Cap de setmana d'estiu de molta calor, amb temperatures màximes que superaran els 30 graus a l'interior i es poden enfilar fins als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, ahir van viure els primers 35 graus del 2026 i fins i tot es van superar a Seròs, als Segrià, per arribar als 36,1 graus, molt alta. Avui el dia serà assolellat, tenim algunes boires situades al voltant del Camp de Creus, també al voltant del Montgrí, cap a l'àrea de l'Estartit, a Rocabaura, hi ha algunes boires sobre el mar que toquen de tant en aquest sector de la costa, però bé, són locals i la previsió apunta que la tarda serà assolellada, però creixeran nuvolades al Pirineu i pot caure algun ruixat de curta durada. Demà un temps molt semblant, demà a la tarda sí que algun ruixat el situem més aviat cap a l'Aran, a l'Alt Pirineu, locals i la temperatura ben càlida novament, un dia d'estiu. Sembla que aquesta calor també ens acompanyarà la setmana entrant.
0: 3Cat Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
14: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals i també compraven criptomonedes. Una de les víctimes és el Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, el qual van estafar 53.000 euros. Arran de la denúncia d'aquest club, va començar la investigació de la Guàrdia Civil, que s'ha acabat amb la detenció de 15 persones per 26 estafes a particulars, empreses i associacions en diferents punts de l'Estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Girona tindrà un eix de confinament d'incendis forestals. És una nova estratègia del govern per prevenir grans focs al territori. Es desbrossen boscos i vegetació a tocar de pobles i ciutats. Ara comencen les feines i està previst que acabin a finals d'any. Girona, Laia Claret.
15: Aquest eix de confinament s'anomena Girona Salrà, tindrà una superfície de 90 hectàrees i es vol protegir l'entorn de vida d'unes 150.000 persones. Els treballs comencen ara, a la zona de Taialà, i el mes de setembre s'iniciaran a la zona de Font de la Pólvora i la Creueta. Està previst que acabin a finals d'any i es fan a boscos privats i públics. Joaquim Santarén, enginyer forestal del Gironès del Departament d'Agricultura, delimita la zona d'aquest eix de confinament.
16: Per una banda, la part sud amb la Creueta, a la part nord, a la zona de Sant Julià de Ramis, ja amb el límit amb el Pla de l'Estany. Per altra banda, aquí tenim la zona aquesta de Taialà i per l'altra, la nacional, al costat de la Vall de Sant Daniel i Font de la Pólvora.
15: L'eix de confinament es fa per tres motius: millorar la protecció de les persones, la seguretat dels mitjans que treballen en incendis i fer que els incendis forestals no saltin d'un massís a l'altre. Míriam Sant Germán, cap de la secció de boscos dels Serveis Territorials de Girona d'Agricultura.
17: L'eix de Girona Salrà està dissenyat perquè s'eviti el pas del foc entre el massís de Gavarres i el massís de Roca Corba i també entre el massís de Gavarres i el massís d'Ardenya Cadiretes.
15: La inversió d'aquest eix de confinament és de 380.000 euros. S'han començat a fer 14 eixos a tot Catalunya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de dos concerts consecutius.

0: Ahir a la nit, l'artista porto-riqueny va convertir l'Estadi Olímpic en una festa que no va deixar de banda, com és habitual en ell, les reivindicacions. Bad Bunny va convidar a Barcelona a ballar sense por en un concert que va fer gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides. Per l'escenari van passar convidats com Bad Gael, qui va cantar ella Perrea Sola, i els jugadors del Barça, que van gaudir del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també va fer una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que va començar així, amb un vídeo de dos nois parlant català.
1: És que se m'ha explicat, tu això saps, mi.
2: És així?
1: Sí.
2: I no m'hi vas portar?
1: Ah, ja, però ets molt peque. No m'ho t'hagués deixat?
2: Clar que m'hagués deixat.
0: Gairebé 60.000 persones van vibrar al ritme de Bad Bunny amb un directe amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. Ho va seguir amb Marc Ruiz.
3: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico, amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. Benito Antonio Martínez Ocasio sap jugar amb les pauses per donar-se un bany de masses, afegir tensió i fer que la música esclati. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Pat Gial a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. La festa ha continuat a La Casita amb un escenari que imita una casa porto-riquenya amb hits del perreo com Safaera o Diles. Però Bad Bunny ha tornat a l'èpica amb Mónaco, que s'ampleix els violins de Yerancor de Charles Aznavour, entre referències a la boxa recitades amb una cadència de hip-hop que podria haver firmat Kendrick Lamar. L'actuació del grup tradicional porto-riqueny Los Pleneros de la Cresta ha tancat l'actuació a La Casita. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores, en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos, que hauria d'haver estat al final, o la lluminosa EO, un final de festa d'una reivindicació de la cultura musical i l'estil de vida de Puerto Rico.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. Dissabte marcat per la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió. A partir de les 6, el Barça buscarà Oslo, el seu quart títol de la màxima competició europea.
5: 3CAT Info.
4: La Champions es va escapar l'any passat en la final de Lisboa contra l'Arsenal, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Serà la 6ª final de Champions seguida per al Barça, la 7ª final en 8 temporades i la 3ª contra l'Olympique de Lió, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. En una entrevista fa només uns minuts, al suplement de Catalunya Ràdio, Rafa Juste, el president blaugrana, ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
6: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
7: vaja... Vostè ja ho deu saber.
6: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
4: En aquesta mateixa entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa, Rafa Juste ha parlat de la possible sortida de Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet que sembla amb gairebé els dos peus fora del club.
6: Jo vaig estar parlant amb en Xavi, realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet i realment tenim que encara fer el màxim possible per donar un bon resultat, una bona classificació, i si més no, encara que sigui difícil, doncs perquè no poder-la guanyar.
5: Però el got està mig ple o mig buit?
6: El got està allà.
4: Per últim, Rafa Juste també ha respost la pregunta sobre si es veu el Delfí de Joan Laporta quan el president electe plegui.
6: Aviam, jo, més que Delfí, el que tinc ganes és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... Ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, no, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa, no? Però sí que el fet de... No puc negar-ho, l'orgull de ser president d'aquest club, pues és quelcom que m'emportaré per sempre.
7: L'actualitat esportiva a fons.
4: I en aquestes hores prèvies a la final de la Champions d'Oslo, la capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant amb l'Olympique de Lió.
8: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lió, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
4: Són les declaracions ahir de la capitana del Barça, Alexia Putellas. Recordem que davant a l'Olympique de Lió el tècnic és Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordem, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu. El Barça Olympique de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre, i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
9: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
4: També en aquesta última jornada l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip blanquiblau. I el Barça visitarà el València a Mestalla com a traca final d'una lliga en què s'ha proclamat campió. I l'anunci de Pep Guardiola ahir, sens dubte, una de les coses més destacades de les últimes hores.
10: Don't ask me the reasons.
11: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.

0: Dos quarts d'onze, destaquem a aquesta hora que hi ha hagut 90 morts en un dels pitjors accidents miners de la Xina. Les tasques de rescat continuen, però no se sap quantes persones continuen atrapades sota terra. El president xinès ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents i depurar responsabilitats. També us hem destacat que els Estats Units endureixen les restriccions contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card l'hauran de gestionar des de fora dels Estats Units, des del seu país d'origen. I la plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores en les seves condicions laborals. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Si no es concreten les seves peticions, amenacen amb una vaga aquest estiu. A partir d'ara parlarem del primer trasplantament de moll de l'os fet a l'Estat. Va ser fa 50 anys a l'Hospital Sant Pau de Barcelona i va ser un èxit. I a partir de 3:15 anirem a Tortosa, o fins demà al vespre se celebra la 5a edició del festival Toca'm de Piano.
1: Esports.
0: Albert Benet, que ens destaques a aquesta hora, bon dia.
2: Bon dia, que el Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olímpic de Lió. És la 6a final de Champions seguida per al Barça, que busca el quart títol de la màxima competició europea. I el Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada amb tots els partits a les 9. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana d'estiu, les màximes superaran els 30 graus a l'interior i s'enfilaran cap als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb costanera a l'Empordà. A la tarda s'escaparà algun ruixat puntual al Pirineu. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del matí.
1: 3CAT Info.
0: La Xina registra un dels accidents miners més greus de la seva història. Almenys 90 persones han mort per l'explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al centre del país. Les tasques de rescat continuen per intentar trobar supervivents, però no se sap quantes persones continuen atrapades. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre, hora local, hi havia gairebé 250 treballadors a l'interior de la mina. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents, atendre els ferits i investigar l'origen de la tragèdia i depurar responsabilitats. Per ara es desconeixen les causes de l'explosió. Les autoritats han adoptat mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària de la mina, en un moviment que apunta a la depuració de responsabilitats. La província xinesa de Shanxi és la principal productora de carbó del país. El 60% de l'energia que es consumeix a la Xina es genera gràcies a aquest mineral. I l'administració Trump posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants dels últims anys. Ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen. Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consolats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que ja ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. I la plataforma que aplega els socorristes de Catalunya, SOS Socorristes, anuncia mobilitzacions per aquest estiu. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes a les platges. Els socorristes reclamen millores en les seves condicions laborals, però, sobretot, que es faci una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
3: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: Segons Ibáñez, les precàries condicions laborals són un dels factors que expliquen la falta de socorristes a casa nostra. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, consideren que una formació massa llarga és el que dificulta trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Johnny Acevedo és el president d'aquesta associació.
4: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Acevedo defensa que, pel que fa a les condicions laborals, ara fa 2 anys es va crear el primer conveni del sector i, per tant, els sous han millorat.
5: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
6: Vols saber què passa al Parlament?
7: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
8: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
6: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
9: Podem dir que està en temps de descompte.
10: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
11: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
12: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
13: La prohibició de les compres especulatives serà...
14: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
6: Escolta l'Hemicicle.
5: S'aixeca la sessió.
6: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
0: 11:15, l'Hospital de Sant Pau commemora els 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a l'Estat. Es va fer el maig del 1976 a Barcelona i va ser un èxit. Ens ho explica Antoni Fortesa.
2: La pacient era una nena de 13 anys amb leucèmia, la donant la seva germana bessona. 3 setmanes després, va rebre l'alta mèdica. La Teresa Álvarez, la donant d'aquella primera operació, recorda aquell moment i la importància que ha acabat tenint.
15: Era consciente que estaba muy mal, pero el doctor Domingo me aseguró que era la posibilidad que tenía mi hermana y que se salvaría. Fue muy importante porque si no hay una primera, no hay una quinta, no hay nada. Se tiene que empezar siendo el primero en todas las cosas y bueno, fue muy importante para que actualmente se salve tanta gente.
2: Aquell trasplantament va obrir la porta a tractar milers de pacients amb malalties greus de la sang. Des d'aleshores, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments i s'ha convertit en un dels centres de referència d'Europa en aquest àmbit. El doctor Javier Briones és el director del Servei d'Hematologia de Sant Pau.
16: Nuestro centro hospital de Sant Pau fue un centro pionero en realizar este tratamiento y que lo puso realmente en una situación de excelencia. 50 años después, el Hospital de Sant Pau, el Servicio de Hematología y de Pediatría siguen siendo líderes en Europa en la realización de este tipo de trasplantes para pacientes con distintos tipos de cáncer hematológico.
2: L'any passat es van fer més de 600 trasplantaments de moll d'os a Catalunya. Actualment, només un de cada 4 pacients troba un donant compatible dins la família. Per això són clau els registres de donants. A l'Estat ja hi ha 500.000 persones inscrites com a donants i el sistema connecta amb registres internacionals per buscar compatibilitats arreu del món. És el cas de la Maragda Pobleta, pacient trasplantada de donant internacional.
17: Pensar que algú que no em coneix de res hagi fet un acte tan gratuït per salvar una vida, com en aquest cas és la meva, doncs me l'intento imaginar moltes vegades per donar-li les gràcies, però no trobo les paraules.
2: L'Hospital de Sant Pau també destaca per les noves teràpies

0: És Lleida, Júlia Albacar.
1: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
2: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
3: Home, està sent dur, la veritat.
4: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
5: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
1: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones, per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
0: Andorra viu avui el dia central del festival Ull Nu, una proposta ja consolidada al Principat que vol potenciar la cultura audiovisual i de proximitat al Pirineu. Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
6: És la 13a edició d'un festival que va néixer centrat en l'audiovisual, amb un concurs de curtmetratges al centre, però que ha anat creixent amb xerrades, concerts o instal·lacions artístiques. Marc Amardons és el codirector del festival.
7: Tenim de tot. Tenim la base de curtmetratges, tenim les instal·lacions, tenim un laboratori de guió que és molt xulo i que estem sent molt pioners a nivell de treballar amb guions, sobretot aquí el que seria com Catalunya, Andorra i sud de França. Tenim els concerts, tenim moltes activitats per tot tipus de públics, per famílies, per adolescents, per gent gran, per tothom, i tot gratuït, tot obert a tothom.
6: Un festival que vol donar ales a la creació jove de proximitat, com explica l'altre codirector Héctor Mas.
8: La més important, que és la que és el core del festival, és un concurs de curtmetratges per menors de 35 anys, que siguin nascuts o residents a Andorra o als territoris adjacents, no? És a dir, una mica tots els Pirineus. I a banda també tenim un lab de guió, fem una crida de guions de curtmetratge en català, i aquest any per primera vegada també hem fet una convocatòria d'instal·lacions artístiques que mostrem aquí al centre històric.
6: Tot plegat per posar Andorra i el Pirineu al centre de l'art i la cultura.
8: Per una banda, doncs, donar aquesta projecció i aquest espai perquè els joves i les joves es puguin expressar, i per altra banda, doncs, per donar a conèixer què és el que s'està fent actualment i posar-los en contacte també amb professionals del sector.
7: És aquesta idea de portem propostes de fora, portem artistes, portem de fora de les nostres fronteres, ensenyem el que es fa aquí, promovem el que es fa aquí i també creem indústria una mica.
6: En total, l'Ull Nu ha portat aquesta setmana a Andorra una trentena d'actes, com una taula rodona sobre cristianisme i cultura pop o una conversa amb Letícia Dolera sobre processos creatius.
0: El músic igualadí Jordi Savall rep avui a Múnich el prestigiós premi Ernst von Siemens de l'Acadèmia de Belles Arts de Baviera. Aquest guardó està considerat el Premi Nobel de la Música. Està dotat amb 250.000 euros i en edicions anteriors l'han rebut músics com Herbert Born, ara ja no Benjamin Britten. Ara, Savall es converteix en el primer músic català que rep la distinció que premia tota una vida de contribucions excepcionals a l'art i a la humanitat. Són declaracions de Savall a Catalunya Música.
9: És una defensa també del reconeixement del que ha passat a la història. Jo sempre he lluitat per això a la vida, que la música no és simplement una font de divertiment, de plaer, sinó que és una forma d'aprendre d'on venim i què ha passat amb la història, i que això ens doni les eines per continuar, no?
0: La cerimònia de lliurament del premi es fa a Múnich i inclou un concert especial a càrrec d'Esperion 21 i la Capella Reial de Catalunya sota la direcció del mateix Savall. El músic igualadí és violagambista, director d'orquestra, referent internacional en la difusió de la música antiga i recuperador de repertori que havia caigut en l'oblit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Falta un minut i mig per arribar a 11:15. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina. La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és l'AP7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions

0: reunions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe en plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.

0: Tres quarts d'onze, nova connexió amb l'equip viari de Catalunya, de 3CAT Info, per saber com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia. Continuen els problemes a la P7?
1: Simon, tot i que milloren, sobretot pel que fa al tram sud de la P7. Ara les retencions encara es mantenen, són entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud, però ha disminuït el nombre de cotxes aturats. També continuen les retencions, tampoc sense grans drames com fa una estona, però es mantenen, això sí, entre Mollet del Vallès i La Roca i també a Maçanet de la Selva en sentit nord. Les retencions també les trobem a la C32, a Cabrera de Mar, en sentit nord, i a Palafolls, cap a l'enllaç amb la G600. A la C60 hi ha retencions a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C58, a Montcada i Reixac, cap al nus de la Trinitat de Barcelona, a la B20, a Cornellà de Llobregat, en sentit sud, cap a Gavà, a la B20, a Montgat, en sentit nord, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Montbau fins a Canyelles, entre les sortides 5 i 3 aproximadament, en sentit Besòs. De moment és tot. Falta informar, però ara ens n'oblidàvem, de la situació ferroviària, perquè els trens de les línies R2 Nord i R11 circulen amb retards de més de mitja hora per una incidència en el robatori de cables entre les estacions de Granollers i Cardedeu. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Carmina, moltes gràcies. Fins després.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: Avui dissabte, novament, la temperatura tirarà cap amunt. La calor apretarà, serà un dia molt càlid, amb temperatures màximes que superaran els 30 graus a l'interior. Moltes arribaran als 32-33. Es poden enfilar cap als 35 a ponent, al Pla de Lleida, per exemple, o la Noguera, i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ja ahir vam viure els primers 35 graus de l'any i fins i tot es va superar la barrera dels 35. Es va arribar als 36,1 a Seròs, al Segrià. Molta calor, com si fos un forn. Avui, novament, s'espera aquesta calor i un dia de sol, amb alguna boira aquest matí situada cap a la Costa Brava, cap a l'àrea del Cap de Creus, cap a l'àrea del Montgrí, de tant en toc en terra, en aquest sector, però bé, són molt locals, estan mar endins de majoria. I a la tarda sí que es pot escapar algun ruixat puntual cap al Pirineu, per exemple, cap al Ripollès, a Cerdanya o també cap a l'Alt Pirineu, locals de curta durada. Demà, diumenge a la tarda, es pot repetir algun, però més aviat cap a l'Aran i l'Alt Pirineu i força aïllat. Demà seguirà fent aquesta calor i sembla que la setmana entrant encara ens acompanyarà aquesta calorada.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Fins demà al vespre, Tortosa es converteix en l'epicentre de la música clàssica i contemporània amb la 5a edició del Festival Toca'm de Piano. Des de dijous, una dotzena de pianos s'han repartit pels carrers de la capital ebrenca, mentre s'han programat una vintena de concerts amb alguns dels músics més prestigiosos del món. Ens ho explica des de Tortosa el Jordi Barranca amb el muntatge musical de l'Albert Cots.
4: Són una dotzena de pianos repartits per diferents punts de la ciutat. Enguany amb noves ubicacions com el Palau Episcopal, el Convent de la Puríssima, el pati del Palau d'Espuig, on s'ubica el Conservatori, i també les avançades de Sant Joan. Tot per mantenir intacta la vocació d'un festival que vol estar al costat de la gent i que no s'assenyeix a la música clàssica. La pianista Maria Lombarde n'és una de les impulsores.
5: Sempre pensem cada any d'ubicar a llocs nous de la ciutat els concerts, una mica també perquè mitjançant el toca'm, no?, la gent pugui disfrutar i conèixer llocs nous de la ciutat de Tortosa, llocs amb molta història i arquitectònicament molt, molt bonics. El festival va creixent, va ocupant llocs nous de la ciutat, no?, per això, no?, per donar-lo a conèixer.
4: El tret de sortida es va donar dijous al vespre amb un concert a quatre mans de Yukiko Takagi i Àlex Alguacil a la plaça de l'Absis a tocar mateix de la catedral. En total, fins demà s'han programat una vintena de concerts amb molta presència d'artistes locals i de produccions pròpies, però també en figures de renom.
5: Destacar potser així més de clàssica una altra figura, que és el Francesco Tristano, que ens oferirà un programa que es diu Bach and Beyond, que oferirà un programa de Bach i també mesclat en composicions pròpies. També tindrem la Sant Andreu Jazz Band, farem la cloenda amb el Manu Guix i en aquest cas ve amb el seu darrer treball Galàxies amb la seva banda de Veterans.
4: En aquesta cinquena edició a més s'ha homenatjat l'escriptora tortosina Soraida Burgos, que va morir a principis d'any amb un espectacle Ponts de Fil dirigit per la cantautora Montse Castellà.
6: Soraida solia dir que en la seva passió per la restauració d'obres d'art se va inventar una nova vida i en son demà mateix de jubilar-se com a bibliotecària se va inscriure a l'Escola d'Art. Un pont de fil és una tècnica artística que utilitzen els restauradors d'art per a reparar estrips i talls fets als llenços i als quadres.
4: Al voltant del toc envia també una vintena més de propostes amb un fort accent social i pedagògic per acostar la música també a les persones més vulnerables.
5: I la veritat és que és una experiència que és molt gratificant per a nosaltres, no? Perquè veus les reaccions d'aquests usuaris, no? Com els hi va bé la música, també els seus, en aquest cas a l'hospital, no? Les seues infermeres, els seus metges, no? Com diuen que el dia que tenen el concert, no? Estan d'una manera diferent, reaccionen, estan més contents, no necessiten potser tanta medicació.
4: En tan sols 5 edicions, el Festival de Piano Tocom s'ha convertit en tot un referent musical aquí a les Terres de l'Ebre amb vocació territorial. Prova d'això és que hi ha actes que s'han descentralitzat. A l'abril, els pianos van arribar a Flix, a la Ribera d'Ebre, i el proper 4 de juliol ho faran a les Cases d'Alcanar, a la comarca del Montsià.

0: flor que... Les Tarta Arrelena són una de les veus que actuen avui al Festival Floral al Maresme. El certamen té una programació integrada exclusivament per dones que reuneix artistes internacionals de música i dansa en espais no convencionals dels dos municipis que són les seus del certamen, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. Les flors del camí. Les Tarta Arrelena toquen avui a les 10 del vespre a la Torre d'en Nadal de Vilassar de Mar. També passen avui pel festival la companyia de dansa Magdalena Garzón i Cora Glepta, la cantant valenciana La Maria o Crua, una banda portuguesa integrada per 6 dones. La cantant Judit Nederman, que és la impulsora del Floral, ha explicat a aquesta emissora per què opten per programar només veus femenines.
1: Tots són artistes dones perquè la realitat, malauradament, encara fa tremolar, i és que no hi ha paritat, és que no hi ha ni tan sols paritat en les programacions generals dels festivals. I són dones molt valentes que estan enfrontant-se a la indústria escènica musical des d'aquesta valentia i des d'aquesta lluita.
0: Demà també es podrà veure al festival l'obra Teoria King Kong, protagonitzada per Maria Pau Pigem, que és la primera adaptació catalana al teatre del manifest feminista de l'escriptora francesa Virginie Despentes. Les entrades per a tots els espectacles es poden comprar al festivalfloral.cat.

0: I Maria del Mar Bonet rendeix culte al Mediterrani amb el seu nou disc L'aigua no cansa. Aquest vespre el presentarà al Palau de la Música dins la programació del Guitar Barcelona. Serà l'inici d'una gira que inclourà una parada a l'escenari emblemàtic Olímpia de París. Bonet n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I poder trepitjar una altra vegada un teatre com aquest, no? Que encara té un sentiment d'acollida a tots els seus... Perquè els francesos són molt xovinistes, els hi encanten, els seus músics anteriors també els cuiden. I tot això, doncs, clar, allò doncs, ha tingut aquesta màgia, té aquesta màgia aquest teatre encara.
0: Com sempre. Aquest nou àlbum inclou nou cançons de culte al Mediterrani, la tradició popular i la poesia. Oh.

0: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Dissabte, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça-Olímpic de Lió, a partir de les 6, el Barça buscarà a Oslo el seu quart títol de la màxima competició europea. La Champions es va escapar l'any passat en la final de Lisboa contra l'Arsenal, però avui el Barça es vol treure aquella espineta clavada i recuperar el tron del futbol europeu.
0: 3CAT Info.
2: Serà la sisena final de la Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympic de Lió, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. Anirem ara a aquesta hora, 5 minuts i les 11 del matí, cap a Oslo, escenari d'aquesta final, i saludem Marc Andrés. Marc, bon dia.
3: Hola, bon dia, Albert. Doncs sí, aquí estem a Oslo amb aquesta prèvia, amb aquest desplegament de Catalunya Ràdio i 3CAT Info aquí a Oslo, on es juga aquesta final de la Champions. Una final de la Champions, un dia de final de la Champions femenina que ha començat amb un desplegament, com diem, fins l'hotel de concentració del Barça, i on allà el suplement ha pogut parlar amb Rafa Juste, un Rafa Juste que evidentment ha parlat de la final de la Champions, d'aquest desplegament de socis que han pogut viatjar fins a la capital noruega, i també una mica del futur, entre ells el gran titular. Què farà Alexia Putellas quan acabi el seu contracte aquest estiu?
4: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
5: però vaja, vostè ja ho deu saber.
4: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig que l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
3: Un Rafa Juste que també s'ha referit a la situació actual del club, amb ell com a president interí fins que Joan Laporta torni a prendre possessió, i també ha acabat parlant del bàsquet. Però bé, centrant-nos en aquesta final, un Barça que farà dia a l'hotel de concentració, cap a quarts de 5 de la tarda ja sortirà cap a l'estadi d'aquesta gran final, i a les 6 començarà aquest partit contra el Lió, i des de les 5 hi serem a Catalunya Ràdio amb la transmissió de la TDG.
0: 3CAT Info.
2: En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre, i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
6: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
7: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
8: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Això després de l'anunci de Guardiola, deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades en què ha guanyat, entre altres títols, 6 Premiers i una Champions.
9: Don't ask me the reasons.
10: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
11: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: També en futbol, el Nàstic, que juga avui la permanència a la Primera Federació. L'equip tarragoní s'enfronta a l'Hèrcules Alacant a 6:45 en l'última jornada de Lliga. Si guanya, el Nàstic estarà salvat. Si empata o fins i tot perd, dependrà d'altres resultats. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Cibel, Manresa visita aquest vespre a la pista del Gran Canària a la jornada 33 a partir de les 8. El Barça de Futbol Sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. Aquesta tarda a les 4 i en directe per Esport 3, la semifinal contra el Jaén, que va privar el Barça de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter blaugrana Miquel Feixas.
11: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque...
5: Home, un punt de venjança el porter et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
2: L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i el Valdepeñas. I també avui a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins es jugaran els segons partits de les eliminatòries de quarts de final. Noia Barça, Liceo Lleida, Reus Calafell i Igualada Voltregà.
0: Trescat Info.

0: Com a mínim, 90 persones han mort en una explosió que hi ha hagut en una mina de carbó al centre de la Xina. Ha sigut un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. I no se sap exactament quantes persones encara hi podria haver atrapades sota terra. El president Xi Jinping ha ordenat una investigació i depurar-ne responsabilitats. Donald Trump imposa una de les restriccions més dures contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card hauran de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores a les seves condicions laborals. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges i diuen que si no es concreten les seves peticions, pot haver-hi una vaga aquest estiu. Els que fan vaga ja avui són els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils d'arreu de l'Estat. L'ha convocat el sindicat UGT i vol mostrar el rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector i cobra la porta a una doble escala salarial. Molts tallers de reparació d'automòbils no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis als vehicles elèctrics. El cost pot arribar en alguns casos als 25.000 euros i no reben cap ajuda a les administracions. Això pot fer que hi hagi alguns d'aquests tallers que hagin de tancar. Creix el sensellarisme a Girona. La ciutat gairebé duplica el nombre de persones sense sostre en dos anys. Se n'han recomptat 201, més del triple que ara fa 10 anys. L'Ajuntament admet que la situació és preocupant. Bad Bunny va convertir ahir l'Estadi Olímpic a Barcelona en una festa amb el primer concert de la seva gira europea dels dos que hi fa aquest cap de setmana a Barcelona. El porto-riqueny no va deixar de banda les seves reivindicacions habituals en un concert que picava l'ullet en alguna vegada a la llengua i cultura catalanes. I avui s'entrega la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes. Les travesses estan molt obertes i, tot i que les crítiques no són unànimes, la pel·lícula Bola Negra, dels Javis, continua entre les favorites per entrar en aquest preuat palmarès.
1: Esports.
2: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olympique de Lió. És la sisena final de Champions seguida per al Barça, que busca el quart títol de la màxima competició europea. El Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada amb tots els partits a les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. També avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça com a campió de Lliga tanca la temporada a Mestalla contra el València.
0: Dissabte, amb ambient d'estiu, màximes que superaran els 30 graus a l'interior i que s'enfilaran cap als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Sol a bona part del país, amb només boira costanera a l'Empordà. A la tarda, algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufau. Com a mínim, 90 persones han mort en un dels pitjors accidents miners que hi ha hagut els últims anys a la Xina. Una explosió de gas en una mina de carbó de la província de Shanxi, al centre del país, que també hauria deixat diverses persones atrapades sota terra. No se sap exactament encara quantes en podrien ser. En el moment de l'accident hi havia gairebé 250 treballadors dins d'aquesta mina. El president xinès Xi Jinping ja ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents, atendre les persones ferides, investigar l'origen de la tragèdia i depurar responsabilitats. Les autoritats han adoptat mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària d'aquesta mina. Una província, la de Shanxi, que és la principal productora de carbó de tot el país. Tot i que està apostant la Xina per energies renovables, el 60% de l'energia que consumeix prové encara d'aquests minerals. Entre el 2018 i el 2023 van morir més de 3.000 persones en accidents en aquestes mines. Dades oficials que asseguren que gràcies a regulacions més estrictes hi va haver un descens de més del 50% de víctimes mortals respecte als 5 anys anteriors. La majoria dels accidents són per explosions de gas o inundacions. I als Estats Units, l'administració Trump posa més pals a les rodes als immigrants, amb una de les restriccions més importants dels últims anys. Ara, el col·lectiu que demana la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units, des del seu país d'origen, un canvi del qual encara no se'n saben més detalls, que pot dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que en aquests moments tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consolats que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà, diu literalment, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular al país. Els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien als Estats Units. En molts casos, a gent que ha entrat de manera legal i que s'ha casat amb ciutadans nord-americans per regularitzar el seu estatus.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La plataforma que plega els socorristes de Catalunya, SOS Socorristes, anuncia mobilitzacions per aquest estiu. De moment, pel dia 9 de juny, ja han anunciat que hi haurà una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també protestes a les platges. El col·lectiu reclama millores a les seves condicions laborals, però sobretot també diuen que es faci una normativa autonòmica que obligui a tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. Ho ha explicat a 3CAT Info Nacho Ibáñez, portaveu d'aquesta plataforma de socorristes.
3: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: Actualment, cada any a Catalunya falten socorristes per cobrir tota la demanda dels mesos d'estiu. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina de condicions sovint complicades, amb moltes hores al sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat després del conveni al sector que es va firmar ara fa un parell d'anys. Aquesta patronal considera que una formació massa llarga és el que dificulta trobar gent que es vulgui dedicar al socorrisme i Johnny Acevedo, president d'aquesta associació, ha explicat també a aquesta emissora.
4: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: La Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a 3CAT Info.
5: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes valoren bé la creació d'aquest grup de treball, però reclamen que es concretin el més aviat possible tots aquests canvis i si no amenacen amb vaga aquests pròxims mesos d'estiu. Hem sentit diverses veus, la dels socorristes, la de la plataforma, també la dels experts, però és una qüestió que cada any reapareix quan arriben aquestes dates en què comença la temporada de bany i temporada de platges. Per això, a 3CAT Info i volem aturar uns minuts a fer-ne una mica més d'anàlisi. En podem parlar amb Ramsès Martí, és professor de salvament, expert en seguretat aquàtica i especialista en serveis de socorrisme. Senyor Martí, bon dia.
6: Hola, bon dia i bona hora.
0: Gràcies per atendre aquesta connexió amb 3CAT Info. Per centrar-nos en aquesta qüestió que ara dèiem, senyor Martí, cada any, cada estiu torna a aparèixer, oi? És un col·lectiu que cada any fa les seves reivindicacions, sobretot quan arriben aquests mesos en què ja ho tenim aquí. Les platges ja són aquí.
6: Sí, de fet, és una cosa que es fa palès cada estiu, com bé diu, però el trist és que sembla que l'aigua hagi, que les platges hagin desaparegut el setembre-octubre passat i tan sols ens plantegem tota la problemàtica quan els socorristes es veuen venir la temporada i veuen doncs, que no hi ha hagut els canvis que esperaven.
0: I per què passa això, any rere any? Per què no es posa fil a l'agulla amb una qüestió que cada any té la reivindicació del col·lectiu, però aquest any sembla que més perquè ja es torna a amenaçar amb aquestes vagues?
6: Doncs, certament, haig de donar la raó a quasi tots els col·lectius, no? Tenim un factor formatiu. El model formatiu actual no genera prou professionals nous, no? La titulació actual exigeix un itinerari molt més llarg i regulat que anys enrere, i això ha reduït molt el perfil tradicional no? De persones joves que feien els cursos de, que treballaven de socorrista a l'estiu. Hem passat de cursos que estaven entre les 80 i 120 hores a, com bé han dit fa un moment, a cursos de 1.000 i 2.000 hores. Per tant, això ja és una trava. També el marc normatiu. Ostres, no tenim una normativa ni autonòmica ni estatal que ens marqui una línia a seguir. Tan sols hi ha dues comunitats a tota Espanya que han fet normatives i tampoc és que funcionin molt. També hi ha una cosa molt important, que és el factor conceptual de la professió, no? Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país.
0: A què es refereix amb aquesta desconnexió? Que no se'ls valora prou? Que no se'ls reconeix prou?
6: No, tot això i moltes coses més. Actualment, la formació acadèmica, per començar per un dels factors, doncs està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals del rescat, d'assistència sanitària immediata, que s'han de registrar al mateix registre, amb tot el respecte, com un monitor de zumba. Per tant, estem considerant aquesta professió com una professió esportiva. O sigui, aquí ja comença aquesta desconnexió. D'acord? El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no està considerat com un mestre o un sanitari davant d'una agressió o una amenaça. Seguirà sent una falta lleu. O sigui, no té aquesta concepció d'autoritat pública. Per tant, els tenim allà, doncs, deixats anar i a sota tots els riscos que sotmeten. Després, la manca normativa té un problema, i és que cada ajuntament fa i desfà, és cert, però és que cada ajuntament és totalment diferent. Hi ha ajuntaments molt petits que no poden cobrir les platges, no? Tanmateix, tot no depèn de diners. Per què no hi ha una uniformitat global pel mateix socorrista a tot Catalunya? Per què no hi ha aquesta concepció de que comencem a considerar-los, doncs, agents públics, no? Comencem a treballar amb aquests aspectes, que estan com una taula, perdó, que té diverses potes i totes trontollen.
0: Per tant, de les seves paraules es desprenen diverses conclusions. La primera, cal un canvi ja, tant de la legislació com també per part de l'administració o de la formació que reben aquestes persones. Això s'ha de posar ja en marxa?
6: Home, caldria revertir-ho. Si no ens hi posem, per aquesta temporada ja anem totalment tard. Però el que ens hem de fer és passar d'aquesta temporada que, doncs, els socorristes, amb tot el seu dret, doncs, faran tota la pressió que puguin, i això és el que han de fer, perquè seguiran fent la seva feina de manera més professional possible, això no ho dubto pas, però han de començar una mica a fer pressió. Penseu que és una professió, no hi ha grans lobbies, els lobbies els trobaríem en les empreses de salvament i socorrisme, no?, que tenen més pes a nivell institucional, però els socorristes en si han aconseguit fer pressió quan s'han sindicat amb el tema laboral, i aquí és on s'han aconseguit cosetes, i això és molt trist. Seguim tenint aquesta problemàtica, factor normatiu, factor formatiu i factor conceptual. I també, el cert això, no?, que ara ens hem posat sobre... Hem fet reunions on els experts externs no hi hem tingut cabuda, sinó que tan sols empreses i altres professionals, però els experts que ens dediquem a l'estudi i a la ciència del salvament aquàtic se'ns ha deixat a part. Així tampoc avançarem.
0: I també una altra qüestió que pot potser estar en l'aire quan se'ls escolta a vostès com a experts d'aquests col·lectius. La gent que veiem a les platges, aquestes persones que fan de socorristes, passen un tall, és a dir, està controlat que tothom tingui una formació adequada davant d'aquesta situació que a vegades hi ha d'aquest marc no legal ni marc obligatori? És a dir, la gent pot estar tranquil·la de qui hi ha a les platges està perfectament formada i qui no està format no és socorrista, no passa a ser socorrista a les platges? I altres espais, on hi ha gent.
6: Sí, correcte. Aquí tenim la manca de normativa. Actualment, al nostre país, a Catalunya, per ser socorrista hi ha unes titulacions, hi ha unes mesures d'accés, i es fa un registre, que, com he dit, es fa un registre de professionals esportius, que et fas una vegada. Per tant, tu, en el moment que entres a treballar i tens el teu número de registre, que és el que les empreses o els ajuntaments demanen, tu pots treballar. Això no implica cap actualització de coneixements, això no implica cap posada a punt a nivell físic ni actualització, d'acord? Ara bé, tornem a la manca de normativa. No hi ha cap normativa que obligui ni ajuntaments ni empreses, tot i que ho solen fer, no?, en la selecció del professional prèvia a l'inici de temporada. Què passa? Doncs que si no tenim prous professionals, els nivells d'exigència baixen naturalment.
0: I no hi ha prous professionals, i a més, això també fa que a vegades es derivi en indrets on no hi ha socorristes. Això també és un problema.
6: Certament, hi ha ajuntaments doncs, que no poden cobrir, decideixen cobrir aquelles platges doncs, de més afluència, són, diguéssim, platges urbanes, vale? Deixant doncs, aquells llocs de més difícil, o a vegades és un tema econòmic, eh? Els ajuntaments doncs, simplement col·loquen el cartell aquesta platja no disposa de vigilància, o si més no, doncs, fan horaris més curts, temporades més curtes, perquè hem de pensar, òbviament, que hi ha una despesa a nivell del municipi molt gran, no? Però bé, hem de pensar que tot és un servei públic, estem prestant un servei públic i estem parlant d'un servei públic de salvament, és a dir, ens encarreguem els socorristes de que la gent torni a casa seva i no mori a la platja.
0: Senyor Martí, de les veus que sentíem abans i ara amb la seva, estem posant damunt la taula una qüestió que és prou important, perquè el tema del socorrisme és el que ara vostè diu, és una qüestió pública que tots en podem gaudir de la seguretat que ens donen a les platges i als espais de banys, però sembla que hi ha molta feina a fer. Permetre'ns una darrera qüestió. Ara vostè en parlàvem també de les temporades, del que deien molts dels socorristes, molta formació i després pocs mesos de feina. El temps ha canviat moltíssim els últims anys i també s'han començat a sentir algunes veus que demanen ampliar el que és oficialment la temporada de bany, perquè ja ha començat des de fa setmanes i molta gent del sector del socorrisme es queixa que el dia 31 d'agost, peti qui peti, doncs s'acaben molts dels contractes, però la temporada a vegades s'allarga i tal com anem vivint, a vegades doncs, mig setembre, setembre llarg i començaments d'octubre encara hi ha gent a les platges. Aquí també s'hauria de canviar.
6: Absolutament. L'estiu ens ha guanyat dies per davant i per darrere. Comença abans i acaba més tard. La gent fa un ús dels espais aquàtics durant molt més temps. Hi ha una potenciació brutal de l'economia blava amb tot el que això representa. I certament hi ha molts municipis que s'hi han posat les piles i han començat, doncs, a poc a extendre-ho. Sí que és cert que les licitacions externes amb un servei públic com aquest fan molt complex quan està en vigor una licitació poder fer canvis, i això és potser ens hi hauríem de posar, sense discutir, no entrarem en la discussió de si s'ha d'internalitzar o mantenir extern un servei públic sensible com aquest. Això són figues d'un altre paner. Però, tanmateix, sí que és cert doncs, que hi ha municipis que ja han començat a prendre mesures, allargant temporades, i alguns es plantegen fins i tot, doncs, amb molt bon criteri, doncs, sigui pel canvi climàtic o pel que vulguem pensar, doncs, a tenir doncs, disponible durant tot l'any algun tipus de resposta, encara que sigui doncs, reactiva davant d'incidents a les seves platges o als seus espais aquàtics naturals.
0: Hi ha molt de feina a fer, com ara dèiem, de moment, per aquest any anem una mica tard i el col·lectiu ja ha parlat, ara ho dèiem al començament. De moment, el 9 de juny, manifestació a la plaça Sant Jaume per fer sentir la seva veu. Hem de patir per aquest estiu i ara potser creu que arribarà aquesta situació de vaga que es plantaran els socorristes?
6: Bé, la vam tenir una vaga l'any passat amb els socorristes de la capital, no? I van apretar, van fer fins i tot un fons econòmic doncs, per resistir. Bé, estan en el seu dret, malgrat tot, doncs, com a professionals saben que bueno, hi ha uns serveis mínims i que doncs, bé, les vagues són això, és fer palès davant la població una mancança quan no tens un lobby suficientment potent doncs, per apretar-t'ho directament com a col·lectiu als qui manen, no? Els que han de prendre decisions. Això és una decisió política, tècnica. Torno a repetir que dins d'aquesta decisió tècnica els experts externs, els que ens dediquem a la investigació i estudiar el salvament i socorrisme, hauríem de formar-hi part i ens tenen bastant doncs, bandejats. Però penso que no hem d'esperar un estiu complex, tot i que les xifres d'ofegaments són les que són cada any, i seguim amb els mateixos problemes de cada any. Per tant, doncs, mateixes situacions, mateixos resultats.
0: Doncs ja ho tenim aquí, una qüestió que de ben segur anirem seguint a 3Cat Info per tal d'anar-ne tenint els darrers detalls, sobretot amb aquesta vista fixada en aquest 9 de juny, en què el col·lectiu dels socorristes, fent les seves reivindicacions, de moment aixecaran aquell dia la seva mà i la seva veu per fer aquestes peticions. Ramsés Martí, vostè que és expert en seguretat aquàtica i professor de salvament, gràcies per parlar d'aquest àmbit del socorrisme en directe aquest matí de dissabte a 3Cat Info. Molt bon dia.
6: Molt bon dia a vostès.
7: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 10 minuts i seran 11:45. Àrea de servei ara, trànsit i temps. Primer connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Jaume. Ara mateix hi ha trams de retencions a la P7 entre Castellbisbal i pràcticament gelida, també a Subirats, tot això en sentit sud, mentre que al tram nord de l'AP7 hi ha retencions entre Mollet del Vallès i La Roca en sentit nord, també a Maçanet de la Selva en el mateix sentit. Retencions a l'N2 a Tordera en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C32 a Cabrera de Mar i també a Vilassar de Dalt, en sentit nord, i a Palafolls, cap a l'enllaç amb la G600. A la C60, Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. També a la C55. En aquesta via, un camió ha bolcat a Manresa, en sentit nord, i hi ha un carril tallat. I també en aquesta, a la C55, hi ha retencions a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la C58, a Montcada i Reixac, cap al Nus de la Trinitat, en sentit Barcelona. A la B20, a Cornellà de Llobregat, en sentit sud, a la mateixa B20, un altre tram, a Montgat, en sentit nord, cap a la C32, cap a Mataró. I a la B20, també, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Montbau a Canyelles, entre les sortides 5 i 3, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. Afegim que els trens de les línies R2 Nord i R11 circulen amb retards a causa del robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
8: Fins ara.
7: El temps.
0: Enric Agut.
9: Cap de setmana d'estiu de molta calor, amb temperatures màximes que superaran els 30 graus a l'interior i es poden enfilar fins als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, ahir van viure els primers 35 graus del 2026 i fins i tot es van superar a Seròs, al Segrià, per arribar als 36,1 graus, molt alta. Avui el dia serà assolellat, tenim algunes boires situades al voltant del Camp de Creus, també al voltant del Montgrí, cap a l'àrea de l'Estartit, a Rocabaura, hi ha algunes boires sobre el mar que toquen de tant en aquest sector de la costa, però bé, són locals i la previsió apunta que la tarda serà assolellada, però creixeran nuvolades al Pirineu i pot caure algun ruixat de curta durada. Demà un temps molt semblant, demà a la tarda sí que algun ruixat el situem més aviat cap a l'Aran, a l'Alt Pirineu, locals i la temperatura ben càlida novament un dia d'estiu. Sembla que aquesta calor també ens acompanyarà la setmana entrant.
7: Fresca Info. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
10: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
10: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
11: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Fresca Info.
0: Aquesta hora es concentren en ple portal de l'Àngel a Barcelona els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils que avui fan jornada de vaga a tot l'Estat. Rebutgen el futur conveni col·lectiu que consideren que precaritza el sector i retalla drets laborals. Estem fent el seguiment d'aquesta concentració a Barcelona amb la Maria Guixà. Bon dia, Maria.
12: Què tal? Bon dia. Una concentració que a poc ha anat guanyant volum. Ara pràcticament hi ha unes 200 persones, treballadors i treballadores d'aquest sector del tèxtil, de les grans marques tèxtils, convocades totes elles pel sindicat UGT i concentrats aquí davant de la botiga Zara per rebutjar el preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO perquè consideren que aquest preacord doncs, comporta retrocés de drets laborals, precarització i també un desmantellament dels convenis provincials. Sentim l'Àlvaro, treballador de Zara.
13: El que volem és lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur. No ara, però sí que amb un termini mig o llarg que ens pugui empitjorar les condicions que ja tenim.
12: Condicions concretes que no avala aquest preacord, aquest preconveni, ens les detalla el Javier González, responsable del sector de comerç de la UGT a Catalunya.
14: Este es un convenio restrictivo que va en contra de las personas trabajadoras del sector y lo va a precarizar mucho más. Lo principal es el salario. Nosotros aquí en Barcelona tenemos 21.000 euros de media, el convenio son 18.000, nosotros domingos y festivos son voluntarios, el convenio van a ser obligatorios.
12: Són aquestes algunes de les valoracions d'alguns dels participants d'aquesta convocatòria que ha començat a les 11 aquí, com diem, al Portal de l'Àngel de Barcelona.
0: Maria Guixà, gràcies, bon dia.
12: Adéu-siau.
15: 3Cat Info. Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia, Barça Olímpic de Lió. La final de la Champions femenina de futbol aquesta tarda a partir de les 6 a Oslo. El Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea. La Champions es va escapar l'any passat en la final de Lisboa contra l'Arsenal, però avui el Barça vol recuperar el tron del futbol europeu. Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades.
15: 3Cat Info.
2: I la tercera contra l'Olympic de Lió, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
16: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
17: Vostè ja ho deu saber.
16: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
2: En aquesta mateixa entrevista al suplement amb Roger Escapa, Rafa Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
16: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet i realment tenim que encara fer el màxim possible per donar un bon resultat, una bona classificació, i si més no, encara que sigui difícil, doncs perquè no poder-la guanyar.
17: Però el got està mig ple o mig buit?
16: El got està allà.
2: Tot això en les hores prèvies a la final de la Champions. Barça Olímpic de Lió, la capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
18: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lió, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
2: Irene Paredes continua sent dubte per jugar a la final amb una sobrecàrrega muscular, mentre que Graham s'espera que pugui ser a l'11 titular. El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio.
15: L'actualitat esportiva a fons.
2: En un dissabte en què es disputa també l'última jornada de la Lliga de Primera amb tots els partits en horari unificat a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip que entrena Michel Sánchez ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens.
19: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: També en aquesta última jornada l'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
20: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: I el Barça visitarà el València a Mestalla ja com a campió de Lliga. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
21: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Això després de l'anunci de Guardiola deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades en què ha guanyat, entre altres títols, 6 Premiers i una Champions.
22: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:15. A aquesta hora estem destacant que com a mínim 90 persones han mort en una explosió que hi ha hagut en una mina de carbó al centre de la Xina en un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. No se sap encara del cert quantes persones hi podria haver atrapades sota terra. El president dels Estats Units imposa que els estrangers que demanen la residència permanent, la Green Card, hagin de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. La plataforma Socorristes anuncia mobilitzacions aquest estiu. Reclamen millores a les seves condicions laborals i també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Amenacen amb vaga. Fins a les 12 del migdia també ampliarem que Girona tindrà un eix de confinament d'incendis forestals. És una nova estratègia del govern per prevenir grans focs al territori. De moment ja s'han començat a desbrossar boscos i vegetació toca de pobles i ciutats. I Andorra viu avui el dia central del festival Ull Nu, una proposta consolidada al Principat que té com a objectiu potenciar la cultura audiovisual i de proximitat al Pirineu. I en esports aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques, Albert?
2: La final de la Champions femenina de futbol a Oslo, Barça Olímpic de Lió a partir de les 6 de la tarda. La sisena final de Champions seguida per al Barça, que busca el quart títol de la màxima competició europea. I el Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada amb tots els partits a les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens.
1: Dissabte amb ambient 100% d'estiu, màximes que avui s'enfilaran novament cap a la part alta dels termòmetres entre els 30 graus a l'interior i els 35 cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Sol amb boira al cap de Creus, sobretot ara al matí migdia. A la tarda, algun ruixat puntual al Pirineu. Com a mínim, 90 persones han mort en un dels pitjors accidents miners que hi ha hagut els últims anys a la Xina. Una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al centre del país, que hauria deixat també un nombre encara indeterminat de persones atrapades. Al moment de l'accident hi havia gairebé 250 treballadors dins de les instal·lacions. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar els supervivents que hi pugui haver, atendre les persones ferides i investigar l'origen de la tragèdia, alhora que també depurar les responsabilitats. Les autoritats adopten mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària d'aquesta mina, una província, la de Shanxi, que és la principal productora de carbó de la Xina. Tot i que el país està apostant per energies renovables, el 60% de l'energia que encara consumeix prové d'aquest mineral. Entre el 2018 i el 2023 van morir més de 3.000 persones en accidents que hi va haver en aquestes mines. Dades oficials que asseguren que gràcies a regulacions més estrictes hi ha hagut un descens important de més d'un 50% de víctimes mortals respecte als 5 anys anteriors. La majoria dels accidents són per explosions de gas o inundacions. L'administració de Donald Trump posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants dels últims anys. Ara es refereix al col·lectiu dels estrangers que demanen residència permanent als Estats Units. La majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran d'ara fer la petició des de fora dels Estats Units, des del seu país d'origen. Un canvi del qual encara no se'n saben més detalls, que podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarregui els consolats que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular al país. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien als Estats Units. En molts casos, a gent que ha entrat de manera legal i que s'ha casat amb ciutadans nord-americans per regularitzar el seu estatus. I encara als Estats Units... Al final del Late Show de la CBS, aquesta setmana, després de dècades en antena, ha sigut l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa. Aquesta matinada ha publicat un vídeo a les xarxes socials fet amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell entrar al plató del programa que fins ara es feia a aquesta cadena i llançar el presentador a un contenidor d'escombraries. I don't know why you say Donald Trump, que s'ha caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques. Informe d'Ignasi Abad.
0: Donald Trump ha estat especialment descarnat contra les dones periodistes, a les quals menys té pel seu aspecte i a qui tracta de forma mal educada i amb actituds masclistes i misògines. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, és el que Trump va exhibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein, una qüestió que clarament l'incomodava. La seva manera d'intimidar la premsa respon a una estratègia per minar un dels principals contrapoders als Estats Units, els mitjans de comunicació que tenen la funció, entre d'altres, de fiscalitzar el govern. Elisa Liz Muñoz presideix la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
3: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
0: El masclisme i la misogínia formen part del llibre d'estil del president, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
3: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les, tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
0: Però la periodista de Bloomberg no és l'única que ha insultat Trump.
4: Now, who are you
5: with? I'm with ABC News, sir.
4: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person?
6: I think you are a terrible reporter.
0: Aquests insults del president dels Estats Units tenen la intenció d'esquivar preguntes per a les quals no té resposta, segons diu Liz Muñoz.
7: And he uses these attacks in
3: a way. Fa servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
7: To make them shut up.
0: La presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes assegura que sense mitjans crítics amb el poder, la democràcia no pot ser plena als Estats Units.
8: Trescat Info. Trescat Info.
1: Dos quarts i mig de 12 del migdia, la plataforma que plega els socorristes de Catalunya, Socorristes, anuncia mobilitzacions per aquest estiu. De moment, el dia 9 de juny, faran una manifestació a la plaça de Sant Jaume i també hi haurà protestes a les platges. El col·lectiu dels socorristes reclama millores a les seves condicions laborals, però sobretot que es faci una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
9: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: Cada any a Catalunya falten socorristes per cobrir tota la demanda que hi ha a l'estiu. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina de condicions sovint complicades, amb moltes hores al sol i en instal·lacions també sovint molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat després del conveni al sector que es va firmar ara fa un parell d'anys. La patronal considera que una formació massa llarga és el que dificulta trobar gent que es vulgui

0: una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes valoren bé la creació d'aquest grup de treball, però reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis i, si no, amenacen amb una vaga ja aquest estiu. Molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors. Segons Palomas, els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
2: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
1: A aquest problema de les despeses s'afegeix el fet que la majoria dels tallers pertanyen a propietaris amb una edat mitjana de 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no es puguin adaptar al cotxe elèctric i que hagin de tancar quan es jubili l'amo.
2: La situació és molt problemàtica. Els propietaris de petits negocis que estan en aquest escenari dels 55, 60 anys, saben que poden finalitzar la seva etapa professional i poden tancar, jubilar-se sense problemes, perquè encara hi ha una massa crítica molt important de vehicles, de tecnologies antigues, per reparar. I, lògicament, sí, això implicarà un tancament massiu de tallers.
1: També es queixa dels problemes que tenen els tallers per trobar mà d'obra qualificada. La formació professional de mecànica d'automòbils, afegeix Palomas, està desconnectada de la realitat i els joves tenen poc interès en aquesta feina. Els mecànics de menys de 30 anys no arriben ni al 15% del total. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i d'un delicte de furt amb vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona. El detingut té 23 anys, accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per robar diners, roba, motxilles o altres efectes personals. La investigació policial va començar al febrer després que es va detectar un augment de robatoris en un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample. Les imatges de les càmeres de videovigilància van permetre identificar el presumpte lladre que actuava a les nits de manera reiterada. En dos anys, Girona ha gairebé duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat per l'Ajuntament, amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris, ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat, una xifra que duplica la de fa només dos anys i que triplica la de fa 10. Aimi Sabali és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona i n'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Realment preocupant perquè, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
1: Aquesta regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions continuar invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o a una habitació. Per barris, l'Eixample Sud de Girona concentra el 25% de les persones que viuen al carrer. El recompte també s'ha fet a la localitat veïna de Salt, on s'han detectat en aquest cas 34 persones sense casa, amb edats compreses entre els 22 i els 67 anys. I Girona tindrà un eix de confinament d'incendis forestals, una nova estratègia del govern per prevenir grans focs al territori. Es desbrossen boscos i vegetació a tocar de pobles i ciutats. Ara comencen les feines i està previst que acabin a finals d'any. Girona, Laia Claret.
4: Aquest eix de confinament s'anomena Girona Salrà, tindrà una superfície de 90 hectàrees i es vol protegir l'entorn de vida d'unes 150.000 persones. Els treballs comencen ara a la zona de Taialà i el mes de setembre s'iniciaran a la zona de Font de la Pólvora i la Creueta. Està previst que acabin a finals d'any i es fan a boscos privats i públics. Joaquim Santarén, enginyer forestal del Gironès del Departament d'Agricultura, delimita la zona d'aquest eix de confinament.
5: Per una banda, la part sud amb la Creueta, a la part nord, a la zona de Sant Julià de Ramis, ja amb el límit amb el Pla de l'Estany. Per altra banda, aquí tenim la zona aquesta de Taialà i per l'altra, la nacional, al costat de la Vall de Sant Daniel i Font de la Pólvora.
4: L'eix de confinament es fa per tres motius: millorar la protecció de les persones, la seguretat dels mitjans que treballen en incendis i fer que els incendis forestals no saltin d'un

0: massís a l'altre. Míriam Sant Germán, cap de la secció de boscos dels Serveis Territorials de Girona d'Agricultura.
1: L'eix de Girona i Celrà està dissenyat perquè s'eviti el pas del foc entre el massís de Gavarres i el massís de Roca Corba i també entre el massís de Gavarres i el massís d'Ardenya Cadiretes.
0: La inversió d'aquest eix de confinament és de 380.000 euros. S'han començat a fer 14 eixos a tot Catalunya.
2: 3CAT Info.
3: Són 3:15. Tenim encara en marxa l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. I fem atenció des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Jaume. Hi ha retencions a la P7 entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud i entre Mollet del Vallès i La Roca en sentit nord. També a la C32 a Tordera per enllaçar amb la G600. La mateixa C32 del Masnou a Mataró en sentit nord i també a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a Mataró, cap a l'enllaç amb la C32. A l'N2 entre Tordera i Vidreres, en sentit nord. A la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65. A la C55 a Manresa, en sentit nord, hi ha un carril tallat perquè ha bolcat un camió. I a la C55 també a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, cap a Vic. A la 2 a Sant Joan d'Espí, en sentit sud, cap a Barcelona. A la C58 a Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona. A la B20 a Cornellà de Llobregat en sentit sud. A la B20 també a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. A la B10 a Sant Adrià de Besòs en sentit nord cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt de Barcelona entre Montbau i Canyelles en sentit Besòs i a la Ronda Litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, continuen aquests retards importants que hi ha a les línies R2 Nord i R11, les línies de Rodalies, per un robatori de cable que hi ha hagut entre les estacions de Granollers i Cardedeu. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Carmina, gràcies. Bon dia.
4: Bon dia.
2: El temps.
3: Previsió d'Enric Agut.
5: Avui dissabte, novament, la temperatura tirarà cap amunt, la calor apretarà, serà un dia molt càlid, amb temperatures màximes que superaran els 30 graus a l'interior, moltes arribaran als 32-33, es poden enfilar cap als 35 a Ponent, al Pla de Lleida, per exemple, o la Noguera, i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ja ahir vam viure els primers 35 graus de l'any, i fins i tot es va superar la barrera dels 35, es va arribar als 36,1 a Seròs, al Segrià, molta calor, com si fos un forn. Avui, novament, s'espera aquesta calor i un dia de sol, amb alguna boira aquest matí situada cap a la Costa Brava, cap a l'àrea del Cap de Creus, cap a l'àrea del Montgrí, de tant en tant toc en terra en aquest sector, però bé, són molt locals, estan mar endins de majoria. I a la tarda sí que es pot escapar algun ruixat puntual cap al Pirineu, per exemple, cap al Ripollès, a Cerdanya o també cap a l'Alt Pirineu, locals de curta durada. Demà, diumenge a la tarda, es pot repetir algun, però més aviat cap a l'Aran i l'Alt Pirineu i força aïllat. Demà seguirà fent aquesta calor i sembla que la setmana entrant encara ens acompanyarà aquesta calorada.
3: Concentració aquesta hora al portal de l'Àngel de Barcelona del col·lectiu dels treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils que avui fan vaga a tot l'Estat. Rebutgen el futur conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector i retalla drets laborals. Estem fent el seguiment a 3CAT Info amb la Maria Guixà en aquest centre de Barcelona. Bon dia, Maria, de nou.
6: Què tal? Bon dia. Doncs una concentració que a poc ha anat guanyant volum de participants. S'ha començat amb poquets ara mateix amb una bona temperatura aquí a Barcelona i sota l'atenta mirada de molts i molts turistes encuriosits aquí a Portal de l'Àngel. Pràcticament més de 200 persones, treballadors i treballadores convocats per UGT, concentrats ara mateix aquí davant de la botiga de Zara amb pancartes, amb banderes, amb una gran pancarta on demanen stop al comerç de qualitat per la rebaixa d'unes condicions laborals que consideren que són precàries perquè desmantellen els convenis provincials. Òscar López és secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya.
7: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
6: Aquestes són algunes de les reivindicacions i algun dels acords que passarien ara mateix sobre la taula en cas de tirar endavant aquest preacord. Parlem aproximadament d'un termini d'un any i mig aproximadament encara fins que s'acabés d'implantar en tot, si no s'acaba impugnant. També una de les botigues que avui ha obert però pràcticament amb la meitat de plantilla secundant aquesta concentració és la botiga Chanel del Passeig de Gràcia. Hem parlat amb algunes de les treballadores, sentim per exemple la Peggy, presidenta del comitè d'empresa.
8: Nosotras del comitè d'empresa estamos todos aquí, más 22 personas de la planta que tenían que estar también trabajando hoy, están aquí con nosotras y más gente que hoy tenía el día libre ha venido también a apoyar y estamos más de 30, 32 aquí, seguro han venido los directivos, el grupo directivo a apoyar en la venta porque si no, no se podría abrir.
6: És una concentració que ha començat a les 11, no descarten seguir sortint al carrer si aquest conveni ha de tirar endavant, de moment previst fins aproximadament les 12 del migdia.
3: Doncs ho anem explicant, gràcies a Maria Guixà, també a la part tècnica d'aquesta connexió en directe aquí als estudis de la Diagonal amb l'Andrea Martínez. Bon dia.
6: Adéu-siau.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: Bad Bunny ha donat ja el tret de sortida a la seva gira europea a Barcelona amb el primer ahir dels dos concerts consecutius que fa a la ciutat. El porto-riqueny va convertir l'Estadi Olímpic en tota una festa que no va deixar de banda les reivindicacions. Va convidar Barcelona a ballar sense por en un concert que va fer gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides. Per un escenari en què hi van passar convidats com Bad Gyal, amb qui va cantar Ella perrea sola, i jugadors del Barça que van gaudir del concert des de la seva popular casita, que requereix una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també va fer una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que començava així, amb un vídeo de dos nois parlant català.
1: Què se va explicar, que tu això saps, niña?
2: És així?
1: Sí.
2: I no m'hi va escoltar?
1: Allà, però ets molt peque.
0: Gairebé 60.000 persones vibraven al ritme de les cançons de Bad Bunny amb un directe amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre, com va seguir in situ a Mar Ruiz Serrano.
3: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico, amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Benito Antonio Martínez Ocasio sap jugar amb les pauses per donar-se un bany de masses, afegir tensió i fer que la música esclati. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. La festa ha continuat a La Casita amb un escenari que imita una casa porto-riquenya amb hits del perreo com Safaera o Diles. Però Bad Bunny ha tornat a l'èpica amb Mónaco, que s'ampleix els violins de Yerencore de Charles Aznavour, entre referències a la boxa recitades amb una cadència de hip-hop que podria haver firmat Kendrick Lamar. L'actuació del grup tradicional porto-riqueny Los Pleneros de la Cresta ha tancat l'actuació a La Casita. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos, que hauria d'haver estat al final, o la lluminosa EO, un final de festa d'una reivindicació de la cultura musical i l'estil de vida de Puerto Rico.
4: Trescat Info.
0: 5 minuts i seran les 12.
4: Esports.
0: De seguida aquesta actualitat, una actualitat que també ens ha fet que no haguem pogut ampliar dues qüestions que us anunciàvem ara fa una estona, com és el Festival de Canes i també aquest Festival Ull Nu Andorra. Si us interessa, us emplacem a poder-les escoltar a partir de la una del migdia. Albert Benet, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. És un dissabte en l'àmbit esportiu marcat per la final de la Champions femenina de futbol, Barça-Olímpic de Lió. A partir de les 6, el Barça buscarà a Oslo el seu quart títol de la màxima competició europea. Després que s'escapés l'any passat en la final de Lisboa contra l'Arsenal, el Barça es vol treure aquella espineta, recuperar el tron del futbol europeu en la 6a final de Champions seguida per al Barça, la 7a final en 8 temporades i la 3a contra l'Olympique de Lió amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. Anem a aquesta hora fins a Oslo per saber l'última hora del Barça. Ruth Vilà, bon dia.
2: Hola, bon dia. Les jugadores del Barça descansen a l'hotel de concentració, on comencen també a arribar els familiars que han viatjat avui mateix amb el xàrter del club. Han fet una mica d'exercicis d'activació les futbolistes aquest matí, després disposat de cert temps lliure, tot i que gairebé cap d'elles ha sortit de l'hotel de concentració. De fet, ara plou una mica a Oslo. El president Rafa Juste ha compartit una estona amb l'equip i les ha esperonat de cara a aquesta final. A les 12, ara d'aquí uns minuts, s'espera l'arribada del president electe de Joan Laporta a l'hotel també de concentració, i a l'estadi també hi ha hores d'ara la reunió entre clubs i UEFA per ultimar els detalls de cara a la final. I als carrers d'Oslo, doncs als carrers d'Oslo les samarretes blaugrana golegen clarament a les de l'Olímpic de Lió.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat des d'Oslo de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
6: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
7: Vostè ja ho deu saber.
6: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
5: En aquesta mateixa entrevista al suplement amb Roger Escapa, Rafa Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
6: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet i realment tenim que encara fer el màxim possible per donar un bon resultat, una bona classificació i, si més no, encara que sigui difícil, doncs perquè no poder-la guanyar.
7: Però el got està mig ple o mig buit?
6: El got està allà.
5: Tot això en les hores prèvies a la final de la Champions Barça-Olímpic de Lió. Irene Paredes continua sent dubte per jugar a la final amb una sobrecàrrega muscular, mentre que Graham s'espera que pugui ser a l'11 titular. El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dia en què es disputa també l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre, i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip de Michel Sánchez ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens.
8: Jo crec que molt en els meus jugadors estan a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
5: També en aquesta última jornada l'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
9: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
5: I el Barça acomiada com a campió de Lliga la temporada visitant el València-Mestalla i l'entrenador Hansi Flick descartava ahir arribar als 10 anys a la banqueta del Barça com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City després de l'anunci de Guardiola que deixa la banqueta de l'equip anglès després de 10 temporades.
4: 3CAT Info.

0: Són les 12. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores en les seves condicions laborals. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Si no es concreten les seves peticions, amenacen amb una vaga aquest estiu. Almenys 90 morts en una explosió en una mina de carbó al centre de la Xina en un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. No se sap del cert quantes persones hi ha atrapades sota terra. Xi Jinping ordena investigar-ne les causes i depurar responsabilitats. Uganda confirma 3 casos nous d'Ebola i eleva a 5 els contagis al seu territori. El brot es va declarar a la veïna República Democràtica del Congo, on, segons l'OMS, han mort 177 persones. Els països afectats continuen avui reunits d'urgència per abordar la situació. Donald Trump imposa una de les restriccions més dures contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card hauran de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. Avui fan vaga els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils arreu de l'Estat, convocada pel sindicat UGT. Amb aquesta aturada volen mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector i obre la porta a la doble escala salarial. Molts tallers de reparació d'automòbils no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis als vehicles elèctrics. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions. Això pot fer que hi hagi tallers que acabin tancant. Creix el sensellarisme a Girona. La ciutat gairebé duplica el nombre de persones sense sostre en 2 anys. Se n'han recomptat 201, a més del triple de fa 10 anys. El consistori admet que la situació és preocupant. I avui s'entrega la Palma d'Or al Festival de Cinema de Canes. Les travesses estan molt obertes i, malgrat que les crítiques no són unànimes, la pel·lícula La Bola Negra dels Javis continua entre les favorites per entrar en el palmarès.
1: Esports.
2: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olympique de Lyon. És la 6ª final de Champions seguida per al Barça, que busca el 4th títol de la màxima competició europea. El Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada, amb tots els partits a les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. També avui l'Espanyol rep la Real Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla contra el València.
0: Doncs pel que fa al temps, tindrem un cap de setmana d'estiu. Les màximes superaran els 30 graus a l'interior i s'enfilaran cap als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat, amb boira al cap de Creus, sobretot al matí. A la tarda s'escaparà algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La plataforma que plega els socorristes de Catalunya, SOS Socorristes, anuncia mobilitzacions per aquest estiu. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes a les platges. Els socorristes reclamen millores en les condicions laborals, però, sobretot, que es faci una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
3: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: Actualment, cada any a Catalunya falten socorristes per cobrir tota la demanda de l'estiu. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina de condicions sovint complicades, amb moltes hores al sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat després del conveni del sector firmat fa 2 anys. La patronal considera que una formació massa llarga és el que dificulta trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Johnny Acevedo és el president d'aquesta associació en declaracions a 3CAT Info.
4: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos què faig ara?
0: La Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a aquesta emissora.
5: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Per la seva banda, especialistes del sector, com el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí, critiquen que la professió de socorrista no es valora prou.
6: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat, si no, amenacen amb una vaga. D'altra banda, molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors. Segons Palomas, els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
7: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris amb una edat mitjana de 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan es jubili l'amo.
7: La situació és molt problemàtica. Els propietaris de petits negocis que estan en aquest escenari dels 55-60 anys saben que poden finalitzar la seva etapa professional i poden tancar, jubilar-se sense problemes, perquè encara hi ha una massa crítica molt important de vehicles, de tecnologies antigues, per reparar. I, lògicament, sí, això implicarà un tancament massiu de tallers.
0: Palomas també es queixa dels problemes que tenen els tallers per trobar mà d'obra qualificada. La formació professional de mecànica d'automòbils, diu, està desconnectada de la realitat i els joves tenen poc interès en aquesta feina. Els mecànics de menys de 30 anys no arriben al 15% del total.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 6 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Almenys 90 persones han mort en un dels pitjors accidents miners dels últims anys a la Xina. Hi ha hagut una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al centre del país. No se sap quantes persones continuen atrapades. En el moment de l'accident hi havia gairebé 250 treballadors a l'interior de la mina. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents, atendre els ferits, investigar l'origen de la tragèdia i depurar responsabilitats. Les autoritats han adoptat mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària de la mina. La província de Shanxi és la principal productora de carbó de la Xina, tot i que el país està apostant per les energies renovables, el 60% de l'energia que consumeix prové d'aquest mineral. Entre el 2018 i el 2023 van morir més de 3.000 persones en accidents en aquestes mines. Són dades oficials que asseguren que gràcies a regulacions més estrictes hi va haver un descens de més del 50% de víctimes mortals respecte als 5 anys anteriors. La majoria dels accidents són per explosions de gas o inundacions. El govern d'Uganda ha confirmat aquest matí 3 contagis nous del virus de l'Ebola al seu territori. Això eleva a 5 els casos en aquest país del centre d'Àfrica després que se'n declarés un brot a la veïna República Democràtica del Congo. Són un conductor que va transportar el primer cas confirmat, una treballadora sanitària que va atendre aquesta mateixa persona i una dona congolesa que va arribar a Uganda en avió. El transport públic entre els dos països està suspès des de fa 2 dies. A la República Democràtica del Congo, l'Organització Mundial de la Salut ha xifrat en 750 els casos i en 177 les morts sospitoses. Les autoritats sanitàries alerten que el virus s'està propagant en zones on hi ha dèficits de seguretat i això, per tant, està complicant les tasques de prevenció i control. Aquesta variant de l'Ebola, la Bundibugyo, té una taxa de mortalitat entre el 30 i el 50%. No hi ha vacuna autoritzada ni tractament específic. Avui ha de continuar la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud, juntament amb l'OMS, per intentar unir esforços. I l'administració Trump posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants dels últims anys. Ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen. Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consolats que gestionen moltes més coses a banda dels permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà, literalment, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. 3 minuts i arribarem a 1/4 d'una. Es multipliquen els contactes diplomàtics per facilitar un acord entre els Estats Units i l'Iran. En les últimes hores, els ministres d'exteriors dels països mediadors, entre ells el Pakistan i Qatar, han contactat amb el seu homòleg iranià que estudia l'última proposta de Washington. Els esforços de la diplomàcia estan marcats per la desconfiança mútua de les dues parts, tot plegat enmig de les especulacions que ha generat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
1: Esports.
0: Tot i que encara és minoritària, en els últims anys ha crescut entre els joves l'addicció al trading i les inversions d'alt risc. Comparteix força característiques amb la ludopatia. Una forta pressió publicitària combinada amb la falta de formació financera la pot desencadenar, tot i que també hi ha persones amb formació en finances que s'hi han enganxat. És el cas de l'Albert, que avui podrem sentir al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
9: Amb els diners que anava guanyant, doncs anaves tractant de fer, doncs, de rentabilitzar-los, no? Sense donar-te compte que entraves en una espiral que t'acabava impulsant a realment una addicció.
0: El nom és fictici, la veu està distorsionada, va començar als 18 anys amb apostes esportives online i de seguida es va passar al trading, que, tot i que té diferents variants, implica encertar els moviments del mercat, ofereix resposta immediata i, com destaca David Pere, doctor en psicologia social, és molt accessible.
10: Sense sortir de casa, sense arreglar-te, sense tindre de fer res, pots estar jugant i apostant 24 hores al dia per 365 dies a l'any. Aquest és l'element clarament diferenciador.
0: El problema costa d'identificar i en alguns casos la bola creix perquè també s'ofereix més diners i que acaben generant deute. I tot amb promocions constants que insisteixen en la facilitat per fer-se ric sense esforç.
9: No deien que ven fum, que no hi ha res darrere, cal que el real producte real són ells mateixos. Al final, ells el que volen és aparentar un estil de vida, aparentar unes ganàncies que no tenen, per vendre't un curs.
0: El programa Solidaris s'emetrà a les 10 del vespre al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina. La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és l'AP7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any i fins i tot per sobre de la Setmana Santa. Doncs passa gairebé un minut d'un quart d'una. Obrim àrea de servei i sapiguem si hi ha problemes a aquesta hora per circular per carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bon dia.
12: Bon dia, Montse. A la P7 hi ha retencions entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud i entre Mollet del Vallès i La Roca en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Tordera per enllaçar amb la G600 del Masnou a Mataró, és a dir, tota aquesta línia del Maresme de la Costa en sentit nord i també a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. Deixem la C32, anem a la C60, retencions a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, a l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord, a la C35 a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65, a la C55 a Manresa en sentit nord, continua havent-hi aquest carril tallat per un accident. També a Sant Vicenç de Castellet, aquesta C55 en sentit nord cap a Manresa. A la C17 a Parets del Vallès en sentit nord cap a Vic. A la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit sud cap a Barcelona. A la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat hi ha un carril tallat per un accident. A la C58 a Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona. A la B20 a Cornellà de Llobregat en sentit sud. A la B20 també, però a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt entre Montbau i Canyelles en sentit Besòs. I també hem de dir que una topada entre dos turismes al carril esquerre de la Ronda de Dalt a l'altura de la Diagonal en sentit Llobregat talla un carril i provoca un parell de quilòmetres de retencions. Finalment, a la Ronda Litoral hi ha retencions del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. I afegirem que hi ha retards importants en el servei de rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: De moment dissabte molt tranquil, amb cel serè, tenim bancs de boira que de tant en tant toquen l'Empordà. Aquest matí a primera hora estaven situats més aviat cap al Cap de Creus, cap a l'àrea del Montgrí, però alguns van tocant en algun moment a algun sector de la costa i on entren, doncs la temperatura queda ben fresca. Però van i venen, la boira sembla que no sàpiga on anar. Bé, la resta de cel serè, a la tarda creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, on pot caure algun ruixat puntual, per exemple, on és més probable és cap a l'àrea del Ripollès, Cerdanya, també cap als Pallars. Poca cosa, de curta durada i molta calor. És un dia de temperatura disparada, un ambient d'estiu, un ambient ben càlid. Ahir ja van viure els primers 35 graus del 2026, fins i tot es va arribar als 36.1 a Serós, al Segrià, i avui l'ambient serà similar. Demà diumenge també el temps tindrà un comportament de temps estable, de sol, a la tarda algun ruixat puntual, alguna tronada cap a l'Aran, al Pirineu, i la temperatura força similar. Possiblement no arribarem a les xifres d'avui, però igualment seran molt altes a l'interior. I al matí tindrem algun banc de boira, demà són més previsibles cap a la costa de Tarragona.
1: Fresca Info. Pols Alum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: En dos anys, Girona ha gairebé duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat pel consistori amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. La xifra duplica la de fa dos anys i triplica la de fa una dècada. Ami Sabali és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
14: Realment preocupant perquè, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
0: La regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions seguir invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o una habitació. Per barris, l'Eixample Sud concentra el 25% de les persones que viuen al carrer i el recompte també s'ha fet a la localitat veïna de Salt, on s'han detectat 34 persones sense llar amb edats compreses entre els 22 i els 67 anys. Els Mossos d'Esquadra detenen un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de fur a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona. El detingut de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per robar diners, roba, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial va començar al febrer després que es detectés un augment de robatoris en un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample. Les imatges de les càmeres de videovigilància van permetre identificar el presumpte lladre que actuava a les nits de manera reiterada. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals i també compraven criptomonedes. Una de les víctimes és el Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros. Arran de la denúncia d'aquest club va començar la investigació de la Guàrdia Civil, que s'ha acabat amb la detenció de 15 persones per 26 estafes a particulars, empreses i associacions en diferents punts de l'Estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. I uns 200 treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils s'han concentrat aquest matí en ple portal de l'Àngel de Barcelona. S'han mobilitzat en el marc d'una jornada de vaga estatal per rebutjar el futur conveni del col·lectiu perquè, segons el sindicat UGT, precaritza el sector i retalla drets laborals adquirits. Barcelona, Maria Guixà.
15: La concentració convocada per UGT ha reunit més de 200 treballadors i treballadores de grans marques del sector del tèxtil que amb pancartes i xiulets han demanat aturar aquest preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO perquè consideren que comporta un retrocés de drets laborals, precarització i desmantellament dels convenis provincials. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya.
16: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros, a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
15: Alguns dels concentrats amb qui hem parlat són l'Álvaro, treballador de la botiga Zara, i la Peggy, en aquest cas presidenta del comitè d'empresa de la botiga Chanel de Barcelona.
17: El que volem és lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur. No ara, però sí que en un termini mig o llarg que ens pugui empitjorar les condicions que ja tenim.
18: No hemos conseguido las 37 horas y media hasta ahora y seguiremos luchando para que lleguemos a esto, por supuesto, pero no queremos perder nada, no podemos volver atrás, años atrás, eso es imposible.
15: La concentració s'ha fet davant la botiga Zara del portal de l'Àngel sota l'atenta mirada de molts i molts turistes en un ambient pràcticament estiuenc aquí al centre de Barcelona. La concentració...
19: Tengo momento en la noche por tu corpiguita momentito. sentimientos tengo.
0: La cantaora barcelonina Maite Martín, una de les veus més prestigioses del panorama actual flamenc, presenta avui el seu repertori a l'Auditori de Cornellà. Maite Martín ens acosta al seu nou treball, Arqueología de lo Puro, estrenat recentment amb José Gálvez a la guitarra, un tresor d'obres relegades del flamenc antic que ella ha estudiat en profunditat i que respecta tant en el fons com en la forma.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia, Barça Olímpic de Lió. A partir de les 6 de la tarda, final de la Champions femenina de futbol. El Barça buscarà Oslo, el seu quart títol de la màxima competició europea.
1: 3CAT Info.
2: Anem a aquesta hora cap allà, cap a Oslo, per saber-ne l'última hora. Marc Andrés, bon dia.
20: Bon dia, doncs estem a l'hotel de concentració del Barça on comencen a arribar les diferents personalitats, de moment hem de dir sense càrrec, perquè fa una bona estona que ha arribat a Joan Laporta, el president electe, però no president encara confirmat ara mateix, a l'hotel de concentració. No ha parlat, però sí se l'ha vist animat, amb perfil baix, per animar en aquest equip, en aquesta final. I ara tot just estàvem veient arribar un altre transport amb dirigents blaugranes, per exemple, Maria Elena Fort, també, o, per exemple, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, a més d'altres personalitats com l'exentrenador del Barça femení, un dels més llongeus en aquest càrrec, Xavi Llorenç, una comitiva del Barça que està preparada i amb ganes d'aquesta final a Oslo contra el Lió a partir de les 6 de la tarda, una final que seguirem amb un gran desplegament a 3CAT Info i a Catalunya Ràdio a partir de les 5 de la tarda amb la transmissió de la TDG.
2: I en una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat des d'Oslo de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana, Alexia Putellas, amb el Barça.
21: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
22: vaja... Vostè ja ho deu saber.
21: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
2: En aquesta mateixa entrevista al suplement amb Roger Escapa, Rafa Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
21: Jo vaig estar parlant amb en Xavi, realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer, i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus, i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
22: Però el got està mig ple o mig buit?
21: El got està allà.
2: El Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6 de la tarda, l'equip blaugrana tindrà el suport de 4.000 aficionats aproximadament a les graderies. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
23: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: També en aquesta última jornada l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
24: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: I el Barça tancarà la Lliga com a campió al camp del València, a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
25: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Això després de l'anunci de Pep Guardiola deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades en què ha guanyat, entre altres títols, 6 Premiers i una Champions.
3: Don't ask me the reasons.
4: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Qui també va confirmar que plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. Ho va fer ahir en la roda de premsa prèvia al partit d'avui.
5: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: El Barça de Futbol Sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres, aquesta tarda a les 4 i en directe per Esport 3, la semifinal contra el Jaén, que va privar el Barça de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter blaugrana Miquel Feixas.
6: Home, un punt de venjança. El porter et mentiria si et digués que no. De l'última Copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
2: L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i el Valdepeñas. També avui a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins es jugaran els segons partits de les eliminatòries de quarts de final: Noia Barça, Liceo Lleida, Reus Calafell i Igualada Voltregà.

0: Dos quarts d'una, informacions més destacades a aquesta hora. La plataforma SOS Socorristes amenaça amb una vaga aquest estiu. Si no hi ha millores en les seves condicions laborals, volen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Almenys 90 morts en una explosió en una mina de carbó al centre de la Xina en un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. No se sap del cert quantes persones hi ha atrapades sota terra. Xi Jinping ordena investigar-ne les causes i depurar responsabilitats. Uganda confirma 3 casos nous d'Ebola i eleva 5 els contagis al seu territori. El brot es va declarar a la veïna República Democràtica del Congo, on, segons l'Organització Mundial de la Salut, han mort 177 persones. Els països afectats continuen avui reunits d'urgència per abordar la situació. I els Estats Units de Donald Trump imposen una de les restriccions més dures contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card hauran de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. A partir d'ara repassarem l'activitat parlamentària de la setmana a l'espai L'Hemicicle i després...
1: Esports.
0: Amb Albert Benet. Albert, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia. La final de la Champions femenina de futbol a Oslo en aquestes hores prèvies. Barça Olímpic de Lió a partir de les 6 de la tarda. La 6ª final de Champions seguida per al Barça, que busca el 4th títol de la màxima competició europea. I més tard, a les 9 del vespre a Montilivi, el Girona Elx, l'equip gironí, ha de guanyar per mantenir-se a la Lliga de Primera Divisió.
0: I cap de setmana d'estiu, les màximes superaran els 30 graus a l'interior i s'enfilaran cap als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat, amb boira al cap de creu, sobretot al matí. A la tarda s'escaparà algun ruixat puntual al Pirineu. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info. Amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El govern ja té els suports per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Després del primer intent fallit el mes de març, ara sí que els pressupostos ja són al Parlament per ser tramitats i aprovats definitivament el juliol. Amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, els socis d'investidura de Salvador Illa. Amb els pressupostos sota el braç, el govern aconsegueix un baló d'oxigen per afrontar la segona part de la legislatura, tot i el desgast que està patint per les diferents crisis com l'educativa. Avui en parlarem de tot plegat amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a una xifra de gairebé 50.000 milions d'euros i són els primers que podrà aprovar el govern de Salvador Illa i potser també els últims, perquè el 2027 és any electoral i amb els comicis pel mig es compliquen les negociacions amb els partits de l'oposició. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i els Comuns i ha destacat que aquests pressupostos permetran afrontar la segona part del mandat.
4: Crec que tots volíem pressupostos fa un temps, ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
3: Esquerra i els Comuns han advertit al govern que el seu sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. El líder dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president Illa que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han acordat.
5: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos.
3: La cap de files dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, que ha fet un avís semblant al govern.
6: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: El president de la Generalitat s'ha compromès a complir tot el que s'ha acordat i a seguir col·laborant amb els seus socis d'investidura.
7: sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent que complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
3: La construcció d'una nova línia de tren, l'anomenada línia orbital, és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra doni el seu aval als pressupostos. Es tracta d'un nou corredor ferroviari, concebut fa més de 20 anys, però que havia quedat guardat en un calaix. La idea és que uneixi l'any 2041 el Garraf amb el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona, amb un cost total de 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Al març, quan l'aprovació dels pressupostos va descarrilar, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, posava com a condició per negociar-los que Catalunya aconseguís recaptar el 100% dels grans impostos com l'IRPF.
8: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. Que no vol complir? Doncs no negociarem pressupostos.
3: Davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la recaptació de l'IRPF, almenys a curt termini, aquesta exigència ja no ha estat condició per aprovar els pressupostos, tot i que Esquerra ho segueix defensant. A diferència dels republicans, els comuns ja havien aconseguit tancar un acord amb el govern el mes de febrer, però ara han aprofitat per renegociar-lo. El grup liderat per Jéssica Albiach ha pactat destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, que és la principal bandera dels comuns. Tots els grups de l'oposició, excepte Esquerra i els comuns, votaran en contra dels pressupostos. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha focalitzat les crítiques en el partit de Junqueras.
9: Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també ha carregat contra Junqueras. Sense dir obertament, ha insinuat que el president d'Esquerra ha avalat els pressupostos per evitar un avançament electoral i guanyar temps per poder ser el candidat a la Generalitat quan se li apliqui l'amnistia.
10: Oriol Junqueras ha posat per davant la seva agenda personal a les necessitats del país.
3: El Partit Popular i Vox han fet una lectura diferent de l'acord de pressupostos amb Esquerra. Asseguren que inclou compromisos com el d'enfortir l'Agència Tributària de Catalunya que busquen, segons ells, debilitar la presència de l'Estat a Catalunya. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
11: Cada nueva cesión competencial, cada nuevo consorcio, forman parte de una estrategia perfectamente definida. Avanzar de manera gradual, pero constante, hacia una Cataluña cada vez más separada y desconectada institucionalmente del resto de España.
12: Aquest acord també és més accions al separatisme, acabar eliminando la presència del Estado en nuestra tierra, en nuestra querida regió.
3: Els últims pressupostos de la Generalitat que es van aprovar van ser els del 2023. Tres anys després, Catalunya tindrà, doncs, uns nous pressupostos.
1: Té la paraula.
13: Soc en Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Finalment el govern ja té pressupostos, els primers del president Salvador Illa i també els primers després de 3 anys. Això és una bona notícia per al país?
13: Nosaltres pensem que, sens dubte, és una bona notícia pel país. Hi ha molta gent, molts sectors esperant l'aprovació d'aquests pressupostos i, sens dubte, han d'ajudar que el país rutlli, que funcioni com cal.
3: Tenint en compte que el Parlament els aprovarà cap al juliol, aquests pressupostos serviran també per al 2027.
13: Doncs bé, quan haguem d'arribar al moment en què calgui decidir sobre l'elaboració o no d'uns pressupostos pel 2027, ja tindrem el debat. En tot cas, aquests són uns pressupostos que són molt robustos, incorporen molts recursos per les administracions públiques a Catalunya. Estem parlant d'un pressupost que depassa dels 49.000 milions d'euros, és el més alt que s'ha aprovat mai a Catalunya i que, a més, té partides molt importants també en termes d'inversió que serviran per compensar el finiment dels fons europeus Next Generation. A més, amb el complement dels acords que hem

0: 97% de la seva agenda legislativa, sigui perquè la presenta el govern o amb propostes del nostre grup parlamentari, i ho hem fet coincidint amb el 90% amb el sentit del vot amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Per tant, pensem que podria ser, però bé, quan arribi el moment, doncs ja ho veurem.
1: Per poder facilitar l'acord, Esquerra va retirar com a línia vermella el traspàs a Catalunya de la recaptació de l'IRPF, però en l'acord es diu que es continuarà prioritzant aconseguir la delegació de competències per poder acabar gestionant aquest impost. Com ho aconseguiran i quan preveuen aconseguir-ho, això?
0: Nosaltres vam dir des del principi que no demanàvem a Esquerra que renunciés a cap objectiu. Vam dir també que era un objectiu en el que ens proposàvem seguir treballant, i així ho farem, i no estem en condicions d'anunciar un moment en què això es pugui produir, però sí que podem dir que nosaltres hi seguirem treballant amb Esquerra, seguirem treballant amb el govern d'Espanya.
1: Esquerra diu que s'ha d'aprofitar la tramitació del nou model de finançament autonòmic al Congrés per intentar, ja sigui via esmena o a través del nou model de finançament, aconseguir aquesta competència. Això és viable?
0: Bé, això, com saben i com hem comprovat en reiterades ocasions en els darrers mesos, depèn de les posicions de cada grup parlamentari al Congrés. N'hi ha que ha estat estrany que faltin a la cita, sens dubte amb el Consorci d'Inversions o amb altres ocasions, però veurem. Nosaltres confiem en que s'obrirà pas a poc a poc aquesta idea, no? I creiem que ha de ser possible, però cal treballar-hi, evidentment, i estem parlant en tot cas de grups parlamentaris d'una altra cambra que no és, diguem, la que jo estic basat a moure a mi.
1: Està pendent també, com dèiem abans, de tramitar-se al Congrés el nou model de finançament. Si entrés en vigor l'any que ve, això suposaria 4.700 milions d'euros addicionals cada any per Catalunya. Si arribessin aquests diners l'any que ve, això obligaria, no?, a fer uns nous pressupostos?
0: Jo diria que hi ha mecanismes per incorporar-los amb l'aprovació del pressupost que hem fet ara. De tota manera, això em porta una altra vegada a exclamar-me davant l'actitud de Junts, sí, davant la possibilitat d'incorporar 4.700 milions d'euros anuals a les administracions públiques catalanes, al conjunt del sector públic de Catalunya. Com pot dir-se que no? Com podrien explicar que voten que no al nou model de finançament al Congrés?
1: Canviem totalment de tema. Aquesta setmana hem conegut la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Com han rebut aquesta notícia dins de les files del PSC?
0: Ha estat un impacte polític i emocional, perquè el president Zapatero és un referent pels progressistes, fins i tot més enllà de l'àmbit estrictament socialista. I he de dir que a mi em costa molt de creure que sigui veritat el que en aquesta interlocutòria es diu, no? Jo, en fi, crec que val la pena llegir-la amb deteniment, i ja s'està assenyalant alguna possible incongruència, no?, en aquesta interlocutòria. En qualsevol cas, el que segueix sent veritat de tot el que estem fent és que el govern progressista de Pedro Sánchez, el govern progressista de Salvador Illa, està procurant treballar per les majories socials, està procurant posar les eines per la millora dels serveis públics, per enfortir el caràcter social de l'Estat, per aprofundir el caràcter democràtic. Al davant hi ha unes forces reaccionàries que el que estan és amb una política que ja els coneixem, de retallada de serveis públics, però també d'erosió i degradació de les institucions democràtiques. Si el que pretenen alguns en la dreta política, econòmica, financera i judicial és que els progressistes del país, que la gent d'esquerres del país es rendeixi, la resposta contundent és no. No ens rendirem i seguirem donant la batalla pel que entenem que és la justícia social en aquest país.
1: M'ha dit que li costa de creure alguns apartats d'aquesta interlocutòria. Creu que es podria tractar d'una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular?
0: Miri, jo em vull expressar sempre en termes d'absolut respecte per als jutges i els magistrats i el conjunt del poder judicial. Ara bé, a mi, insisteixo, em costa molt de creure.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
0: A mi m'agrada especialment el Parc d'Aigüestortes, m'agrada la zona al voltant d'Arnes, els estrets d'Arnes, i tinc un record molt especial per les platges de l'Hospitalet de l'Infant.

0: té alguna mania que pugui confessar?
1: Quan comença la calor, i ara està començant, tendeixo a dormir a terra, sense cap màrfega ni res, directament a terra, ben bé com un gos.
0: I dorm còmode a terra?
1: Doncs la veritat és que de moment sí, quan comenci a apropar-me als 70 anys ja li diré.
0: Està mirant alguna sèrie o és més de llegir llibres?
1: Sembla que era ahir mateix, estava veient capítols de la darrera temporada de The Boys, que em sembla una gran advertència sobre l'ascens de les forces reaccionàries.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
1: Que s'acabés el bombardeig i la guerra a Orient Mitjà en general, tant al Líban com a Palestina com a l'Iran.
0: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Passen 2 minuts de 3:15. Sapiguem a aquesta hora com se circula per carreteres i autopistes del país amb aquest començament de l'operació sortida d'aquest pont de la segona Pasqua. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Ara les retencions les trobem a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord i també a Martorell en sentit sud. A l'N340 al Vendrell en sentit sud. A la C35 a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65. A la C55 a Monistrol de Montserrat en tots dos sentits. A la C32 a Palafolls per enllaçar amb la G600 i també a Vilassar de Dalt i a Mataró en sentit nord. A la C17 a Parets del Vallès en sentit nord cap a Vic. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a Mataró per enllaçar amb la C32. A la B20 a Montgat, també cap a la C32 en sentit Mataró. A la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud cap a Gavà. A la 2 a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud. A la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt de Sarrià a Horta en sentit Besòs i a Pedralbes en sentit Llobregat. Mentre que a la Ronda Litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Barceloneta en sentit Besòs. I afegim que hi ha aquests retards importants al servei de rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bon dia.
4: Bon dia.
2: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
5: Cap de setmana d'estiu de molta calor. Avui, novament, la temperatura pot enfilar-se per damunt dels 30 graus a moltes poblacions interiors i arribar a xifres de 35 al Pla de Lleida, a la Noguera o també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ja ahir divendres hem assolit per primera vegada aquest any els 35 graus i fins i tot es van superar, arribant ahir, els 31.1 a Seròs. Aquesta població està al Segrià. Doncs bé, avui tindrem valors similars. Un dia de sol, amb algunes boires cap a l'Empordà, són boires costaneres que estan situades sobre el mar i que de tant afecten algun sector de l'Alt i del Baix Empordà. Per exemple, ha passat a Cap de Creus, també cap a l'àrea del sector del Montgrí, entre l'Escala i l'Estartit. Bé, unes boires que encara hi són, sota el mar, i que de tant en tant toquen algun sector de la costa. La resta, sol, a la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades amb l'escalfor a l'àrea del Pirineu, amb un cel variable, i dir puntualment que hi haurà algun ruixat. Això pot passar cap al Ripollès, Cerdanya, al Pirineu, a ruixats locals i de curta durada. Demà, novament, un dia d'estiu al centre del dia, tot i que les nits es descansa bé, són fresques, demà, de dia, la calor tornarà a intensificar-se. Podríem perdre algun grau pel camí, però igualment valors disparats per l'època de l'any, i a la tarda novament alguna nuvolada cap al Pirineu. També al matí podríem tenir algun banc de boira, algun estrat situat, alguna boira costanera, cap al litoral més aviat de Tarragona, tot i que també algun és possible cap a l'àrea del Cap de Creus o també a l'àrea del Montgrí.
2: 3CAT Info.
3: Recte final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquesta nit, estan molt obertes i, tot i que les crítiques no són unànimament favorables, La bola negra dels Javis continua entre les màximes favorites entrant al palmarès. A més, en les últimes hores hem sabut que una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Bon dia. L'Ull d'Or al millor documental del festival se l'ha endut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, del polonès Pavel Pawlikowski; la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa que fa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev; o la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord, del romanès Christian Mungiu; o la reflexió anticapitalista de Sudà, del japonès Ryusuke Hamaguchi. Però després hi ha altres títols que tenen opcions clares d'entrar al palmarès, tot i que s'han rebut amb divisió d'opinions. Aquí entraria La bola negra dels Javis, lluada per molts, però també criticada durament per alguns altres; la coreana Hope, un deliri de ciència-ficció; les dues cintes nord-americanes, la clàssica Paper Tiger de James Gray i la Queer The Man I Love, d'Aira Sachs, amb Rami Malek; o la belga Notre Salut, un cru retrat del col·laboracionisme francès. A banda d'Amarga Navidad, amb l'única justificació que es vulgui premiar Pedro Almodóvar, perquè és ell. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ja només opta al premi al millor actor per a Javier Bardem. A l'altre plat de la balança, grans decepcions com les de Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi i una pila de pel·lícules franceses que ningú s'explica per què estan en aquesta secció oficial. A un quart de nou de la nit comença la gala per conèixer el palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes.
3: I Andorra viu avui el dia central del festival Ull Nu, una proposta ja consolidada al Principat que vol potenciar la cultura audiovisual i de proximitat al Pirineu. Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
7: És la 13a edició d'un festival que va néixer centrat en l'audiovisual, amb un concurs de curtmetratges al centre, però que ha anat creixent amb xerrades, concerts o instal·lacions artístiques. Marc Amardons és el codirector del festival.
8: Tenim de tot. Tenim la base de curtmetratges, tenim les instal·lacions, tenim un laboratori de guió que és molt xulo i que se'n sent molt pioners a nivell de treballar amb guions, sobretot aquí el que seria com Catalunya, Andorra i sud de França. Tenim els concerts, tenim moltes activitats per tot tipus de públics, per famílies, per adolescents, per gent gran, per tothom, i tot gratuït, tot obert a tothom.
7: Un festival que vol donar ales a la creació jove de proximitat, com explica l'altre codirector Héctor Mas.
9: La més important, que és la que és el core del festival, és un concurs de curtmetratges per menors de 35 anys, que siguin nascuts o residents a Andorra o als territoris adjacents, no? És a dir, una mica tots els Pirineus. I a banda també tenim un lab de guió, fem una crida de guions de curtmetratge en català, i aquest any, per primera vegada, també hem fet una convocatòria d'instal·lacions artístiques que mostrem aquí al Centre Històric.
7: Tot plegat per posar Andorra i el Pirineu al centre de l'art i la cultura.
9: Per una banda, doncs, donar aquesta projecció i aquest espai perquè els joves i les joves es puguin expressar, i per altra banda, doncs, per donar a conèixer què és el que s'està fent actualment i posar-los en contacte també amb professionals del sector.
8: És aquesta idea de portem propostes de fora, portem artistes, portem artistes de fora de les nostres fronteres, ensenyem el que es fa aquí, promovem el que es fa aquí i també creem indústria una mica.
7: En total, l'Ull Nu ha portat aquesta setmana a Andorra una trentena d'actes, com una taula rodona sobre cristianisme i cultura pop o una conversa amb Letícia Dolera sobre processos creatius.
3: Esports. Albert Benet, bon dia.
10: Bon dia, Barça, Olímpic de Lió. A partir de les 6 d'aquesta tarda, final de la Champions femenina de futbol. El Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea. Anem fins a Oslo, anem fins a Noruega. Ruth Vilà, bon dia.
11: Hola, bon dia. Amb els carrers d'Oslo tenyits de blaugrana, i entre els aficionats del Barça també hi han trobat una exjugadora del Barça, una exjugadora blaugrana que, de fet, formada a la casa i que va marxar la temporada passada a London City, és Jana Fernández, que augura una final igualada, apostava per un 3-2 i que, sobretot, demana que no hi hagi penals.
12: Espero una final difícil. Espero una final... Al final és un partit on estan els dos millors clubs d'Europa, en la meva opinió. Crec que que els dos venen amb moltes garanties de poder guanyar, que això és el bo. Crec que serà un partit difícil tant pel Barça com pel Lyon, es marcarà per petits detalls i bé, espero que sigui una final amb gols, que facin coses, però que no arribem a penals.
11: També ja és a Oslo el president Joan Laporta, el president electe Joan Laporta, que ha arribat fa uns minuts a l'hotel de concentració del Barça.
10: I en una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat des d'Oslo de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
13: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
14: Vostè ja ho deu saber.
13: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
10: En aquesta mateixa entrevista al suplement amb Roger Escapa, Rafa Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
13: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
14: Però el got està mig ple o mig buit?
13: El got està allà.
10: Tot això en les hores prèvies a la final de la Champions Barça, Olímpic de Lió, a Oslo, en un dissabte en què es disputa també l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre, i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip que entrena Michel Sánchez ha de guanyar l'Elx a Montilivi, tant sí com no, per evitar el descens.
15: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
10: També en aquesta última jornada de Lliga, l'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
16: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
10: I el Barça, com a campió de Lliga, visitarà el València a Mestalla per tancar la temporada. L'entrenador Hansi Flick descartava arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
17: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
10: Això després de l'anunci de Guardiola. Recordem que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat, entre altres títols, 6 Premiers i una Champions. El Barça de Futbol Sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres, aquesta tarda a les 4 i en directe per Esport 3, la semifinal contra el Jaén, que va privar el Barça de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter blaugrana Miquel Feixas.
18: Home, un punt de venjança. El porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
10: L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i el Valdepeñas. També avui a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins es jugaran els segons partits de les eliminatòries de quarts de final. Noia Barça, Liceo Lleida, Reus Calafell i Igualada Voltregà. Barça, Liceo, Calafell i Igualada van guanyar el primer partit. Tornem al futbol. El Nàstic, que juga avui la permanència a la Primera Federació, l'equip tarragoní s'enfronta a l'Hèrcules, a Alacant, a 6:45 en l'última jornada de Lliga. Si guanya, el Nàstic estarà salvat. Si empata o fins i tot perd, dependrà d'altres resultats. L'Uni Girona ha anunciat la desvinculació de la seva pivot Lola Pendande després d'una temporada a l'equip gironí. A l'ACB de bàsquet, el Manresa visita aquest vespre la pista del Gran Canària, la jornada 33 a partir de les 8. A l'Eurolliga, recordem que el Madrid i l'Olimpiakos jugaran demà a la final després dels resultats d'ahir de les semifinals. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya des d'Aosta fins a Pila, amb 3 ports de primera categoria. El portuguès Alfonso Eulàlio es manté com a líder.
2: Trescat Info.

0: La plataforma Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores a les seves condicions laborals. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Si no es concreten les seves peticions, amenacen amb una vaga aquest estiu. Avui fan vaga els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils d'arreu de l'Estat. Convocada pel sindicat UGT, amb aquesta aturada volen mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector i cobra la porta a una doble escala salarial. Com a mínim 90 persones mortes en una explosió que hi ha hagut en una mina de carbó al centre de la Xina. Un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. No se sap encara quantes persones hi podria haver, atrapades sota terra. El president Xi Jinping ha ordenat depurar responsabilitats. Donald Trump ha imposat una de les restriccions més dures contra els estrangers que demanen residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card hauran de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. Uganda confirma 3 casos nous d'Ebola i eleva el risc de contagis al seu territori. Un brot que es va declarar a la veïna República Democràtica del Congo, on, segons l'Organització Mundial de la Salut, hi han mort 177 persones. Els països afectats continuen avui reunits d'urgència per abordar aquesta situació. Bad Bunny va convertir ahir l'Estadi Olímpic a Barcelona en una festa amb el primer concert de la seva gira europea. Avui torna. L'artista porto-riqueny no va deixar de banda les seves reivindicacions habituals. Un concert que també va tenir picades a la llengua i cultura catalanes amb algunes picades d'ullet. I avui s'entrega la preuada Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes. Les travesses estan molt obertes i, tot i que les crítiques no són unànimes, la pel·lícula La Bola Negra, dels Javis, continua entre les favorites per entrar al palmarès.
1: Esports.
2: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olympique de Lió. És la 6ª final de Champions, seguida per al Barça, que busca el 4th títol de la màxima competició europea. El Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada amb tots els partits a les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. També avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla amb el València.
0: Dissabte d'estiu amb màximes que tornen a superar els 30 graus en moltes comarques i que s'enfilen fins als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dia amb sol, a la tarda algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de la 1 del migdia, us està informant Jaume Brufau. La plataforma que aplega els socorristes de Catalunya, Socorristes, anuncia mobilitzacions per aquest estiu. De moment, el dia 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes a les platges. Els socorristes reclamen millores a les seves condicions laborals, però sobretot també que es faci una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. Ho explicava aquesta emissora, Nacho Ibáñez, portaveu d'aquesta plataforma.
3: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: Actualment, cada any a Catalunya falten socorristes per cobrir tota la demanda als mesos d'estiu. Segons Ibanya, d'això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions sovint complicades, amb moltes hores al sol i en instal·lacions també sovint precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat després del conveni del sector firmat ara fa un parell d'anys. La patronal considera que una formació massa llarga és el que dificulta trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Johnny Acevedo és el president d'aquesta associació i ens n'ha parlat així a aquesta emissora.
4: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: La Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que ja aquest estiu es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a 3Cat Info.
5: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: I especialistes en el sector, com el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí, han criticat que la professió de socorrista no es valore prou. Ens ho deia en una entrevista aquest matí.
6: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat i, si no, amenacen amb una vaga ja aquest estiu. I els que ja estan de vaga avui són els treballadors de grans empreses tèxtils que s'han concentrat avui al matí al Portal de l'Àngel de Barcelona. Es mobilitzen en una jornada de vaga estatal per rebutjar el futur conveni col·lectiu perquè, segons el sindicat UGT, precaritza el sector i retalla drets laborals ja adquirits. La concentració a Barcelona l'hem seguit amb Maria Guixà.
7: La concentració convocada per UGT ha reunit més de 200 treballadors i treballadores de grans marques del sector del tèxtil que amb pancartes i xiulets han demanat aturar aquest preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO perquè consideren que comporta un retrocés de drets laborals, precarització i desmantellament dels convenis provincials. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya.
8: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
7: Alguns dels concentrats amb qui hem parlat són l'Álvaro, treballador de la botiga Zara, i la Peggy, en aquest cas presidenta del comitè d'empresa de la botiga Chanel de Barcelona.
9: El que volem és lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur. No ara, però sí que en un termini mig o llarg que ens pugui empitjorar les condicions que ja tenim.
10: No hemos conseguido las 37 horas y media hasta ahora y seguiremos luchando para que lleguemos a esto, por supuesto, pero no queremos perder nada, no podemos volver atrás, años atrás, eso es imposible.
7: La concentració s'ha fet davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel sota l'atenta mirada de molts i molts turistes en un ambient pràcticament estiuenc aquí al centre de Barcelona.
0: Com a mínim, 90 persones han mort en un dels pitjors accidents miners que hi ha hagut els últims anys a la Xina, una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al centre del país. No se sap quantes persones hi podrien encara haver atrapades sota terra. En el moment de l'accident hi havia gairebé 250 treballadors a dins de les instal·lacions. El president xinès ja ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents, atendre els ferits, investigar l'origen de la tragèdia i depurar responsabilitats. Les autoritats han adoptat mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària de la mina. Aquesta província de Shanxi és la principal productora de carbó de la Xina, tot i que el país aposta per energies renovables, el 60% de l'energia que consumeix encara prové d'aquest mineral. L'administració Donald Trump posarà encara més dificultats als immigrants amb una de les restriccions més importants dels últims anys. Els estrangers que demanin la residència permanent, la Green Card, hauran de sortir dels Estats Units i fer la petició per obtenir-la des de fora, des del seu país d'origen. És un canvi extraordinari, encara no se'n coneixen els detalls, que pot dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara disposen d'un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs. I és que la mesura sobrecarrega els consolats que gestionen moltes més coses a banda d'aquests permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà, literalment, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien als Estats Units, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i que s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. I encara als Estats Units, i fent referència a Donald Trump... Al final del Late Show de la CBS, aquesta setmana, després de dècades d'estar en antena, ha sigut l'últim exemple de la croada que manté, croada personal, el president nord-americà contra la premsa. Ell mateix ja no se n'amaga i avui de matinada ha publicat a les xarxes un vídeo fet amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell entrar al plató d'aquest programa i llançar directament al presentador a un contenidor d'escombraries. Donald Trump, que s'ha caracteritzat per una voracitat manifesta constant contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques, Ignasi Abad.
11: Donald Trump ha estat especialment descarnat contra les dones periodistes, a les quals menys té pel seu aspecte i a qui tracta de forma mal educada i amb actituds masclistes i misògines. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, és el que Trump va etzibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein, una qüestió que clarament l'incomodava. La seva manera d'intimidar la premsa respon a una estratègia per minar un dels principals contrapoders dels Estats Units, els mitjans de comunicació que tenen la funció, entre d'altres, de fiscalitzar el govern. Elisa Liz Muñoz presideix la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
12: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
11: El masclisme i la misogínia formen part del llibre d'estil del president, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
12: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les, tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
11: Però la periodista de Bloomberg no és l'única que ha insultat Trump.
13: Now, who are you
14: with? I'm with ABC News, sir.
13: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person?
14: I think you are a terrible reporter.
11: Aquests insults del president dels Estats Units tenen la intenció d'esquivar preguntes per a les quals no té resposta, segons diu Liz Muñoz.
12: And he uses these attacks in a really aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
14: To make them shut up.
11: La presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes assegura que sense mitjans crítics amb el poder, la democràcia no pot ser plena als Estats Units.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern d'Uganda ha confirmat avui al matí 3 contagis nous del virus de l'Ebola al seu territori, i això eleva a 5 els casos en aquest país del centre d'Àfrica després que se'n declarés un brot a la veïna República Democràtica del Congo. Són un conductor que va transportar el primer cas confirmat, una treballadora sanitària que va atendre aquesta mateixa persona i una dona congolesa que va arribar a Uganda en avió. El transport públic entre els dos països està suspès des de fa un parell de dies. A la República Democràtica del Congo, l'Organització Mundial de la Salut ha xifrat en 750 els casos i en 177 les morts sospitoses. Les autoritats sanitàries alerten que el virus s'està propagant en zones on hi ha dèficits de seguretat i això està complicant les tasques de prevenció i control. Aquesta variant de l'Ebola, la Bundibugyo, té una taxa de mortalitat d'entre el 30 i el 50%. No hi ha vacuna autoritzada ni tractament específic. Avui ha de continuar la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud, juntament amb l'OMS, per intentar unir esforços. En punt, 1:15. Operació sortida encara en marxa d'aquest llarg pont, aquests 3 dies de cap de setmana llarg per a moltes persones. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
15: Bon dia. Millora la situació, però encara hi ha punts de retenció a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord i a Martorell en sentit sud. També a la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. A la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord i a Palafolls cap a l'enllaç amb la G600. A la C-17 a Parets del Vallès, en sentit nord cap a Vic, a la C-60 a Argentona, en sentit sud cap a Mataró per enllaçar amb la C-32, a la B-20 a Montgat, en sentit nord, a la B-20 també, però a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la C-32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud cap a Gavà, a la 2 a Cornellà de Llobregat, en sentit sud cap a Barcelona, a la B-10 a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, de Sant Gervasi a Canyelles, en sentit Besòs i a Pedralbes, en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. I afegim que encara hi ha retards importants en el servei de rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
15: Bon dia.
1: El temps.
0: Enric Agut.
16: De moment dissabte molt tranquil, amb cel serè, tenim bancs de boira que de tant en tant toquen l'Empordà. Aquest matí, primera hora, estaven situats més aviat cap al Cap de Creus, cap a l'àrea del Montgrí, però alguns van tocant en algun moment a algun sector de la costa, i on entren, doncs la temperatura queda ben fresca. Però van i venen, la boira sembla que no sàpiga on anar. Bé, la resta de cel serè, a la tarda creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, on pot caure algun ruixat puntual, per exemple, on és més probable és cap a l'àrea del Ripollès, Cerdanya o també cap als Pallars. Poca cosa, de curta durada i molta calor. Avui és un dia de temperatura disparada, un ambient d'estiu, un ambient ben càlid. Ahir ja van viure els primers 35 graus al 2026, fins i tot es va arribar als 36.1 a Serós, al Segrià, i avui l'ambient serà similar. Demà diumenge també el temps tindrà un comportament de temps estable, de sol, a la tarda algun ruixat puntual, alguna tronada cap a l'Aran, al Pirineu, i la temperatura força similar. Possiblement no arribarem a les xifres d'avui, però igualment seran molt altes a l'interior. I al matí tindrem algun banc de boira, demà són més previsibles cap a la costa de Tarragona.
1: Resca.info.
17: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Resca.info.
0: Ja es pot consultar el primer atles digital amb els resultats de les tres eleccions de la Segona República. Un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha recollit i treballat durant 6 anys les dades per poder crear aquest mapa interactiu. En tenim més detalls en aquesta informació que ens ha preparat la Montse Garcia i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Miquel Guiu.
18: Tot i que encara està en la seva fase beta, es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya per recollir els resultats municipi per municipi de tot l'estat espanyol i fer-ho d'accés públic i fàcil a través de la xarxa. Hi havia algunes dades publicades a Catalunya, Andalusia o a Conca, però, tal com explica el politòleg de la UPF, Toni Rodon, calia anar més lluny.
19: La forma com es votava i perquè la gent votava com votava o perquè diferents zones votaven com votaven, doncs com que no hi havia dades encara és un misteri i sobretot doncs volíem entendre una miqueta més doncs per què es votava d'aquesta manera la Segona República i si la manera com es votava doncs va tenir algun tipus d'efecte perquè després doncs comencés la Guerra Civil i per tant la Segona República doncs l'eliminéssim.
18: De moment s'han publicat els resultats del 1936, abans de l'estiu es publicaran els del 1933 i després de l'estiu els del 1931. Una de les coses que criden l'atenció és com es reparteixen els resultats, on guanya la coalició d'esquerres, el Front Popular, i la de dretes, la CEDA.
19: Estudiar els patrons de vot i per què en alguns llocs doncs, es vota diferent que d'altres, fixant-nos, per exemple, doncs, en factors com la industrialització, la propietat de la terra, la violència prèvia, i també ens interessa mirar la part de l'oferta, és a dir, per què alguns partits es presentaven en alguns llocs i no uns altres, i per què alguns candidats en alguns territoris doncs, tenien més suport.
18: Per Rodon, no es poden fer paral·lelismes amb l'època actual. D'una banda, el sistema electoral era diferent. Era un sistema de vot limitat semblant a les actuals llistes pel Senat. De l'altra, per aquests altres factors.
19: Hi ha la qüestió de la repressió franquista, que òbviament doncs, ha canviat de forma espectacular els patrons de vot en molts llocs. També hi ha els processos de desindustrialització o d'activitats que ja no existeixen. En algunes zones, per exemple, les activitats mineres, i per tant els patrons de vot, és a dir, de la gent que hi vivia, com que ja no hi treballa o hi viu, ni ells ni els seus descendents doncs, han canviat bastant.
18: Aquest és un estudi obert. De fet, hi ha zones on encara no hi ha dades i l'equip anima qualsevol que pugui aportar informació sobre aquest tema que els hi faci arribar. També preveuen publicar altre material complementari com un llibre per analitzar més a fons les dinàmiques electorals del període.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Bad Bunny va donar el tret de sortida ahir a la nit a la seva gira europea amb el primer dels dos concerts consecutius que fa aquests dies a Barcelona. El porto-riqueny va convertir l'estadi olímpic en una festa que no va deixar de banda les reivindicacions i també les picades d'ullet a la llengua i cultura catalanes. Gairebé 60.000 persones vibraven al ritme de les seves cançons amb un directe amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre, com va poder constatar amb Marc Ruiz.
1: Bad Bunny ha transformat l'estadi olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. Benito Antonio Martínez Ocasio sap jugar amb les pauses per donar-se un bany de masses, afegir tensió i fer que la música esclati. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Pat Kial a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. La festa ha continuat a La Casita amb un escenari que imita una casa porto-riquenya amb hits del perreo com Safaera o Diles. Però Bad Bunny ha tornat a l'èpica amb Mónaco, que s'ampleix els violins de Hier Encore de Charles Aznavour, entre referències a la boxa recitades amb una cadència de hip-hop que podria haver firmat Kendrick Lamar. L'actuació del grup tradicional porto-riqueny Los Pleneros de la Cresta ha tancat l'actuació a La Casita. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos que hauria d'haver estat al final o la lluminosa EO, un final de festa d'una reivindicació de la cultura musical i l'estil de vida de Puerto Rico.
2: Trescat Info.
0: 5 minuts i seran 2:15. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara a punt amb l'Albert.
2: Esports.
3: Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6, final de la Champions femenina de futbol. De seguida en parlarem. Abans, una notícia de fa poca estona, d'avui mateix, el president del Madrid, Florentino Pérez, ha presentat ja la seva candidatura per presentar-se a la reelecció. Encara pendent de si tindrà com a rival l'empresari Enrique Riquelme, Florentino ha penjat una lona estil Laporta al costat del Santiago Bernabéu. Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge: mucha historia por hacer, és l'eslògan de la seva candidatura. A la lona també hi apareix la seva imatge i les 7 ciutats on el Madrid va guanyar les 7 Champions sota el seu mandat: Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça buscarà aquesta tarda a Oslo el seu quart títol de la màxima competició europea de la Champions femenina, que es va escapar l'any passat en la final de Lisboa contra l'Arsenal, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Serà la 6a final de la Champions, seguida per el Barça, la 7a final en 8 temporades i la 3a contra l'Olympique de Lió, amb un balanç d'una victòria i 2 derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat des d'Oslo de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
4: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
5: però vaja... Vostè ja ho deu saber.
4: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
3: En aquesta mateixa entrevista al Suplement amb Roger Escapa, Rafa Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
4: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
5: Però el got està mig ple o mig buit?
4: El got està allà.
3: Tot això en les hores prèvies a aquesta final de la Champions Barça-Olímpic de Lió a Oslo, on el Barça tindrà el suport d'uns 4.000 aficionats a les graderies. En un dissabte en què també es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat a les 9 del vespre, i amb el Girona jugant-se la permanència. Recordeu que l'equip que entrena Michel Sánchez ha de guanyar tant sí com no l'Elx a Montilivi per evitar el descens.
6: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: També en aquesta última jornada l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
7: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: I el Barça tancarà la temporada com a campió de Lliga visitant el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descartava ahir arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
8: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: El Barça de Futbol Sala afronta avui les semifinals de la Copa del Rei a Càceres, aquesta tarda a les 4 i en directe per Esport 3, semifinal contra el Jaén, que va privar el Barça de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter blaugrana Miquel Feixas.
9: Home, un punt de venjança. El porter me't mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
3: L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i el Valdepeñas.

0: 3Cat Info.
1: Bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que la plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions aquest estiu per reclamar millores a les seves condicions laborals. També reclamen una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a totes les platges. Com a mínim 90 persones mortes en una explosió que hi ha hagut en una mina de carbó al centre de la Xina, un dels pitjors accidents d'aquest tipus als últims anys. No se sap amb certesa quantes persones hi podria haver encara atrapades sota terra. Donald Trump imposa ara que els estrangers que demanin la residència permanent, la Green Card, hagin de sortir dels Estats Units i gestionar-la des dels seus països d'origen. Fins a les 2:00, entre altres qüestions, també ampliarem que Girona disposarà d'un eix de confinament d'incendis forestals. És una nova estratègia del govern per prevenir grans focs al territori. Ja s'han començat a desbrossar boscos i vegetació a tocar de pobles i ciutats. I també passarem per Andorra, perquè avui s'hi celebra el dia central del festival Ull Nu, una proposta consolidada al Principat que té com a màxim objectiu potenciar la cultura audiovisual i de proximitat al Pirineu. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Esports a aquesta hora, Albert.
2: Barça Olímpic de Lió, la final de la Champions femenina de futbol a Oslo a les 6 de la tarda. I Girona-Elx a les 9 del vespre en la jornada de Lliga de Primera Unificada. Última jornada, recordeu que l'equip gironí ha de guanyar tant sí com no l'Elx a Montilivi per evitar el descens.
1: Notícies que es combinen a aquesta hora en aquest dissabte amb màximes d'estiu que superen els 30 graus a l'interior cap als 34-35 novament a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda s'escaparà algun ruixat puntual al Pirineu. De seguida ampliarem aquestes qüestions que ara us explicàvem en aquest sumari a 3Cat Info, però l'actualitat ens fa anar fins a l'aeroport del Prat perquè fa només uns minuts que hi han aterrat els membres catalans de l'expedició de la flotilla Global Summit i, per tant, en aquests moments que estan retrobant-se amb familiars, amics i també simpatitzants, fem una primera connexió abans que puguin fer algunes declaracions perquè tenim una de les nostres periodistes seguint-ho. Laia Framis, bon dia.
3: Hola, Jaume, què tal? Bon dia. Doncs ara mateix familiars i amics estan rebent a la T2 de l'aeroport del Prat la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis de la setmana per Israel, quan portaven, recordem, ajuda humanitària cap a Gaza. També ha arribat aquí part de la delegació argentina. Han sortit, com deies, fa només uns minuts, amb el puny ensat. Hi ha hagut molta emoció aquí. Ara s'estan abraçant amb familiars, amb amics que els han vingut a rebre. Hi ha desenes de persones i d'aquí a uns minuts està previst que tinguin els mitjans de comunicació. Recordem que han ser detinguts tots ells a principis de setmana, van ser retinguts primer en un vaixell israelià i després van ser traslladats cap a terra. Abans de ser deportats han passat uns dies a la presó, asseguren que han patit tortures greus, parlen de cops, de fet alguns d'ells porten hematomes visibles a la cara, parlen també de bales de goma, alguns ossos fracturats, privació del son, descàrregues elèctriques amb pistoles Taser i fins i tot de diverses formes de violència sexual. Com diem, els hem vist força emocionats. Israel els va alliberar i deportar dijous, però abans de tornar a Catalunya han fet escala a Turquia per rebre atenció mèdica. Els representants de la flotilla reclamen al govern espanyol que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi per l'alliberament del poble palestí. També reclamen una investigació internacional per a la flotilla en aigües internacionals i pel tracte que han rebut durant la seva retenció. Un tracte, això sí, que asseguren que reben i que segurament és molt pitjor als milers de palestins que hi ha detinguts en presons israelianes. Per cert, que entre les desenes de persones que han vingut a rebre els activistes hi ha el ministre de Cultura de Podem, Ernest Urtasun, també la diputada Aina Vidal, ara al Congrés, perquè recordem que entre els catalans de la flotilla hi ha Laura Campos, dirigent dels Comuns i exalcaldessa de Montcada i Reixac. Tan bon punt comencin a parlar, us demanem pas.
1: Doncs estarem pendents d'aquest moment en què hi hagi aquests primers parlaments. Com dèiem, moment ara, Laia Framis, moment de retrobament entre els familiars i la gent que els ha vingut a rebre, i molta estona també esperant-los en aquest punt d'arribar de l'aeroport del Prat amb les consignes a favor de la llibertat de Palestina i ara, moment doncs, de retrobament, de llàgrimes, abraçades i emocions. N'estarem pendents del que es pugui dir des d'aquest punt de l'aeroport del Prat. Laia Framis, gràcies. Bon dia.
3: Fins ara. Bon dia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Punt d'actualitat que ampliarem no només aquí, sinó també al Catalunya Migdia, que començarem a les 2 en punt, a la jornada que també generem el focus cap a la plataforma que plegue socorristes a Catalunya, SOS Socorristes, i és que anuncia mobilitzacions aquest estiu per les condicions laborals en què treballen. De moment, pel dia 9 de juny prevista una manifestació a la plaça Sant Jaume i protestes a les platges. Reclamen millores a les seves condicions laborals, però sobretot que es faci una normativa autonòmica que obligui a tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. Ho explicava a 3CAT Info Nacho Ibáñez, portaveu d'aquesta plataforma.
4: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: Actualment, cada any a Catalunya falten socorristes per cobrir tota la demanda dels mesos d'estiu. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina de condicions sovint complicades, amb moltes hores al sol i en instal·lacions molt precàries. Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensa que els sous han millorat després del conveni sector firmat fa un parell d'anys. La patronal considera que una formació massa llarga és el que dificulta trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Johnny Acevedo és el president d'aquesta associació, en declaracions a aquesta emissora.
5: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
1: La Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, també en declaracions a aquesta emissora.
6: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: D'altra banda, especialistes del sector, com el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí, han criticat que la professió de socorrista no es valore prou. Ens ho explicava en una entrevista avui al matí.
7: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment, la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats amb el grup de treball de la Generalitat perquè, si no, amenacen amb una vaga. Els que han fet vaga avui són treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils. Unes 200 persones s'han concentrat al Portal de l'Àngel de Barcelona, mobilitzant-se en el marc d'aquesta jornada de vaga a tot l'Estat per rebutjar el futur conveni col·lectiu. I és que, segons afirmen des del sindicat UGT, precaritza el sector i retalla drets laborals ja adquirits. Ho hem seguit a Barcelona amb Maria Guixà.
8: La concentració convocada per UGT ha reunit més de 200 treballadors i treballadores de grans marques del sector del tèxtil que amb pancartes i xiulets han demanat aturar aquest preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO perquè consideren que comporta un retrocés de drets laborals, precarització i desmantellament dels convenis provincials. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya.
9: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
8: Alguns dels concentrats amb qui hem parlat són l'Álvaro, treballador de la botiga Zara, i la Peggy, en aquest cas presidenta del comitè d'empresa de la botiga Chanel de Barcelona.
10: El que volem és lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur. No ara, però sí que en un termini mig o llarg que ens pugui empitjorar les condicions que ja tenim.
11: No hemos conseguido las 37 horas y media hasta ahora y seguiremos luchando para que lleguemos a esto, por supuesto, pero no, no queremos perder nada, no, no, es que no, no podemos volver atrás, años atrás, eso es imposible.
8: La concentració s'ha fet davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel sota l'atenta mirada de molts i molts turistes en un ambient pràcticament estiuenc aquí al centre de Barcelona.

0: esforços per trobar supervivents, atendre els ferits, investigar l'origen de la tragèdia i depurar responsabilitats. Les autoritats han adoptat mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària d'aquestes instal·lacions. La província de Shanxi és la principal productora de carbó de la Xina. Tot i que el país està apostant cada vegada més per les energies renovables, el 60% de l'energia que consumeix prové d'aquest mineral. Entre el 2018 i el 2023 van morir més de 3.000 persones en accidents en aquestes mines. Són dades oficials que asseguren que s'han reduït el nombre d'aquestes víctimes. Moment ara de tornar cap a l'aeroport del Prat, on Laia Framis fa el seguiment de la compareixença que una de les membres de la flotilla Clom al Sumut, de l'equip de catalans que hi participaven i que han arribat ara fa uns minuts a l'aeroport del Prat, està fent a punt un parlament en representació d'aquest col·lectiu de persones que arribava, com us dèiem, fa poca estona a territori català. Laia, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Doncs l'escoltem. Just ara comença a parlar una d'aquestes persones que ha aterrat ara mateix a l'aeroport del Prat. L'escoltem.
2: Puc començar ja? Vale. Bueno, primer de tot, agrair aquesta rebuda, no? Agrair a les famílies, a les companyes de lluita, de militància, a tota la gent que ens ha vingut a rebre aquí, sobretot a tota la gent que surt a donar suport al poble palestí. Per tant, doncs, un agraïment primer de tot. I bé, nosaltres vam sortir de Barcelona el dia 15 d'abril amb la missió d'anar a trencar el bloqueig, d'obrir un corredor humanitari i sobretot de posar una, de denunciar el que està passant al poble palestí, el que està vivint el poble palestí, la violència tant a Gaza, el genocidi de Gaza, com l'apartheid i l'ocupació de Cisjordània, però també a la Palestina ocupada i a la diàspora. El nostre objectiu sempre ha sigut posar la mirada de nou cap allà i no oblidar. El nostre trajecte, que va sortir de Barcelona i va passar per Sicília, vam estar també denunciant el que està passant al mar Mediterrani. Vam fer accions per aturar vaixells o poder desviar vaixells que porten armes també cap a la Palestina ocupada per a reproduir també aquest genocidi. Per tant, en aquest cas, doncs, a part de sortir amb aquests objectius, també vam voler denunciar que el mar Mediterrani no ha d'estar governat per qui està governant aquest món, on el que es fa és reproduir la mort i no la vida, i volem denunciar que en el mar Mediterrani estan podent navegar vaixells amb armes sense que ningú els aturi, i en canvi, quan una flotilla que va a donar solidaritat a un poble, a trencar un bloqueig il·legal, a donar suport a un poble que està en una situació totalment extrema, sí que arriba doncs, un estat genocida amb el silenci i la complicitat de tota la resta de països, de governs del Mediterrani i del món, que deixa que s'intercepti aquesta flotilla, que segresti a les persones que estan en aquesta flotilla, que a més deixi els barcos a la deriva, que això també està penat per la llei, per la llei marítima, i que a més agredeixi violentament aquestes persones. Tot seguit, tot i així, vam poder conservar alguns vaixells, a més teníem també més vaixells a Grècia, teníem més vaixells a Turquia, per tant vam decidir seguir el nostre viatge perquè l'objectiu encara estava allà. A més van segrestar dues persones, dues companyes, de forma il·legal, que també al final van deixar anar, i vam continuar aquest camí. Quan estàvem ja a 200, al voltant de 250 milles de Gaza, vam tornar a ser interceptades il·legalment a aigües internacionals i segrestades i violentament i brutalment agredides. Les companyes explicaran amb més detall això. Volem denunciar el que està passant a Palestina. Volem denunciar la impunitat que té l'estat genocida d'Israel i les seves fortes forces d'ocupació, que l'únic que estan fent és matar i reprimir la solidaritat cap a Palestina. El que ens ha passat a nosaltres no és un atac cap a nosaltres, és un atac cap a Palestina, que és el que l'estat genocida d'Israel vol aturar per totes, perquè el que vol és l'extinció del poble palestí. I nosaltres demanem que la Unió Europea es posicioni, que trenqui relacions, que posi denúncies a l'Acord Penal Internacional. Netanyahu té un ordre de detenció. S'haurien de trencar totes les relacions amb aquest estat. Per part del govern d'aquest estat genocida d'Israel creat. artificialment. Sabem que l'estat genocida d'Israel s'ha creat amb l'eliminació del poble palestí.

0: existir, si no, no existiria. Per això existeix la violència i vol eliminar aquest poble. El que estava dient. Volem també denunciar al govern de l'Estat espanyol que potser sí que té discursos, però no té accions, perquè encara té relacions comercials, econòmiques, encara té venda d'armes i relacions armamentístiques. Té empreses que, amb complicitat als nostres territoris, que segueixen reproduint aquest genocidi, aquesta violència, i que permeten que això passi. Tenim països col·laboradors com Grècia, que van ajudar en el nostre segrest a sortir dels vaixells. Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin. Bé, bueno, jo crec que fins aquí...
1: Boicot Israel!
0: Boicot Israel!
2: Són les paraules que ara estava pronunciant Ariadna Masmitjà, que estem seguint amb l'Aia Framis de l'Aeroport del Prat. És una de les membres de l'equip català, de catalans i catalanes, que anàvem a aquesta Global Sumo en la Flotilla.
3: Exacte, Jaume.
2: Una explicació del recorregut i del que han patit, ha explicat l'Aia.
3: Això que deies, són les explicacions que donava l'Ariadna Masmitjana, una de les organitzadores de la Global Sumo Flotilla. Continua parlant, l'escoltem.
0: D'una forma segura per nosaltres, que és a través d'educació, salut o un sostre, els nostres diners, els nostres pressupostos s'estan destinant cada vegada més a despesa militar, amb l'excusa de protegir-nos. Per nosaltres, a més despesa militar no és més protecció, és més guerra i és més mort. Per tant, també defensar que els nostres diners deixin de comprar armes. I com deia, la persecució no és cap a nosaltres, la persecució és cap a les companyes palestines. I defensar també que tenim 9.500 preses palestines patint més violència i també infants en aquestes preses, i també tenim companyes de la flotilla a Tunísia empresonades que volem que les deixin anar. Aquestes també són demandes. Prou tortura a les presons de l'estat genocida d'Israel i la lliberació total de les companyes també que estan a Tunísia. Gràcies.
3: Doncs acaba de parlar això, Ariadna. A mitjana, una de les organitzadores de la flotilla, diu que aquesta flotilla serveix per posar el focus a Gaza, diu que els han segrestat, els activistes que han estat segrestats, que han patit tortures, que ara altres activistes en podran donar més detalls, i demanen sobretot, doncs, tant a la Generalitat com al govern espanyol com a la Unió Europea, que es posicionin, que apliquin un boicot total a Israel, que acabi el comerç d'armes. Diu que ells estan posant el cos perquè els governs no s'estan posicionant correctament, i ho sentíem ara al final, feia referència també als pressupostos, demana que s'acabi amb la despesa militar. Es prepara ara per parlar una altra de les activistes que acaba d'aterrar aquí a Barcelona. Ens han dit que hi haurà 4 parlaments. Recordem que entre les desenes de persones que han vingut a rebre aquests activistes, més enllà de familiars i amics, ho dèiem a l'anterior connexió, i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Sentim una altra de les activistes.
4: Per estar aquí. Bé, jo faré una petita intervenció de coses una mica més concretes, no per posar el focus en mi, sobretot, sinó per fer una introducció i tornar a posar el focus a Gaza, no? Després de la primera intercepció, que com sabeu va ser Aigües Internacionals molt a prop de Grècia i molt aviat, no? Molt poc després de sortir d'Aigües Italianes, la segona intercepció va ser a plena llum del dia, que és la primera vegada en la història de les flotilles que es fa una intercepció a plena llum del dia. Això no diu res més que Israel sap que té total impunitat, que ho pot fer a plena llum del dia i a ulls del món, i que no li donava temps de fer-ho durant la nit com ha fet fins ara, no? 45 nacionalitats diferents, en centenars de participants en aquesta flotilla, van ser interceptades, abordades, torturades, segrestades i després humiliades i deportades, no? Amb acusacions falses. Jo vaig ser una d'aquestes persones parlant amb companyes, em confirmen que l'escalada de la violència d'aquesta segona flotilla i sobretot de la segona intervenció per continuar endavant amb la missió després del segrest del Tiago i d'en Saif el 29 d'abril, l'escalada de la violència va ser abismal. I a mesura que passava les hores, la primera intercepció de la segona fase va ser el dilluns 18. A mi em van interceptar el dimarts 19 de maig a les 5 de la tarda i tan aviat van passar de l'speedboat que intercepta amb un warship, un vaixell militar que està a alta mar, que et porta a una presó militar totalment equipada per torturar-nos. Des del moment que poses un peu en aquest vaixell, és violència, golpes, golpes, golpes al cap, al costat, a la cara, tiren a terra, tornen a aixecar, tornen a apagar, però això és fins que arribes a un desk on et treu el passaport, et posen una pulsera amb un número, ets un número a partir d'ara, i llavors entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, quatre soldats de les forces d'ocupació d'Israel, així com Aris, a les fosques et torturen. Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un taser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada. No només per castigar-me a mi, per castigar el poble palestí, però a més amb un company que estava físicament allà, el Musa, neozelandès d'origen palestí, perquè era la seva segona intercepció en aquesta missió i volia tenir clar que li quedés clar que això era un castig amb ell, no? Torturar-me a mi davant d'ell i llavors amb ell davant meva era un càstig de dir, si ho torneu a fer us matarem, i ens ho deien, us matarem, us matarem, us matarem. A partir d'aquí, tot tipus de violències. Amb una companya la van posar en aïllament i la van atacar, la van deixar amb un gos tancada en un quarto que la va mossegar. Han hagut violències sexuals, han hagut disparos de bombes de so que han destrossat peus, apuntats a punta de làser amb els snipers, amb els francotiradors en aquesta presó, que era un vaixell en aigua de nadie, però són les nostres aigües del mar Mediterrani a ulls de la Unió Europea, sense fer res. Llavors, això és un càstig, com ha dit la companya Masmi, és un càstig a Gaza, és un càstig a tot moviment solidari per l'alliberació del poble palestí, per continuar amb el seu pla d'extermini, i diem, com poden fer això a l'ús de la gent i del sol i del dia? Com poden fer això durant dècades al poble palestí? Perquè ho permetem. Nosaltres, com a sers humans i les nostres institucions, el que toca ara és posar el punt de mira a Europa primer. El senyor Pedro Sánchez està fent el que pot, gràcies, que continuï portant-ho a terme, no? Make it happen, Pedro Sánchez, però ara és Europa, Europa, Europa, Europa. Prou complicitat. Visca Palestina lliure.
3: Doncs qui sentíem és Miha Oli, una altra de les activistes que ha tornat d'aquesta segona flotilla. L'heu sentit, ha explicat que ha passat diversos dies retinguda en una presó israeliana, primer en un vaixell on ha patit tortures molt dures. De fet, en un moment de la seva intervenció fins i tot s'ha emocionat. Diu que la van electrocutar amb pistoles Taser, que va rebre cops i que altres companys, per exemple, han rebut violències sexuals o que els van tancar en habitacions fosques amb gossos. Per això demanen, ara ho sentíem, agraeixen que Pedro Sánchez estigui fent una mica de cara visible d'aquesta lluita per la llibertat de Palestina, però ara demanen sobretot a la Unió Europea que es posicioni. El seguim escoltant i us ho expliquem al migdia.
2: Així serà, a partir de les 2. Laia Framis, gràcies, bon dia.
3: Gràcies, fins ara.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Poc més de 4 minuts i seran les 2.
5: Esports.
2: Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. Dissabte marcat en l'àmbit esportiu per la final de la Champions femenina de futbol Barça Olímpic de Lió a partir de les 6 d'aquesta tarda. De seguida en parlem. Abans ens fem ressò d'una imatge que ha aparegut avui al costat del Santiago Bernabéu. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha començat la campanya per la reelecció a la presidència penjant una lona estil Laporta en un edifici molt proper al Santiago Bernabéu. Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge. Mucha historia por hacer és l'eslògan de la seva candidatura. A la lona també hi apareix la seva foto, la seva imatge, i les 7 ciutats on el Madrid va guanyar les 7 Champions sota el seu mandat. Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres. Florentino Pérez ha presentat avui la seva candidatura, encara pendent de saber del cert si tindrà com a rival l'empresari Enrique Riquelme.
5: 3CAT Info.
6: El Barça buscarà aquesta tarda a Oslo la seva quarta Champions femenina de futbol, una Champions que es va escapar l'any passat en la final de Lisboa contra l'Arsenal, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Serà la 6ª final de Champions seguida per al Barça, la 7ª final en 8 temporades i la 3ª contra l'Olympique de Lyon, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat des d'Oslo de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
7: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
8: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig que l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
6: En aquesta mateixa entrevista al suplement, amb Roger Escapa, Rafa Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
7: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment, la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
8: Però el got està mig ple o mig buit?
7: El got està allà.
6: Tot això en les hores prèvies a la final de la Champions Barça Olímpic de Lió. L'equip blaugrana tindrà el suport d'uns 4.000 aficionats a les graderies. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre, amb el Girona jugant-se la permanència. Ha de guanyar tant sí com no l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Mitchell, el tècnic.
9: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
6: També en aquesta última jornada l'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça tancarà la temporada com a campió de Lliga visitant el València-Mestalla i amb la possibilitat d'arribar als 97 punts. En joc a aquesta hora, un dels segons partits dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, el noi està guanyant el Barça per 5-3 a la segona part i ha arribat a guanyar-lo per 5-1, un Barça que va guanyar el primer partit.
5: Catalunya Ràdio.
3: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza aterren a Barcelona denunciant tortures durant la detenció per part d'Israel. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
3: El govern israelí els va deportar dijous després de capturar-los a principis de setmana i avui han arribat a l'aeroport del Prat, la Yaframis, via Turquia, acusant Israel d'haver-los segrestat, parlant d'agressions brutals i violentes i denuncien complicitat del govern espanyol. Desenes de familiars i d'amics els estan rebent amb llàgrimes, abraçades, molta emoció. Estan intervenint ara mateix davant dels mitjans de comunicació. Els activistes van ser retinguts en aigües internacionals a principis de setmana. Van ser deportats dijous, primer en un vaixell i després a una presó israeliana. Denuncien tortures molt greus que inclouen cops, violència sexual i descàrregues amb pistoles làser. Per això reclamen una investigació internacional i sobretot a la Unió Europea que actuï.
10: És la notícia destacada del dia. Avui també us explicarem al Catalunya Migdia que els socorristes anuncien protestes per reclamar millores laborals. Es manifestaran el 9 de juny a Barcelona. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges.
11: Al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
10: És Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Si no s'escolten les seves peticions, diu, amenacen amb una vaga aquest estiu. I avui també hem recollit les demandes d'un sector que no estem acostumats a sentir, el dels treballadors dels comerços de les grans empreses tèxtils. Avui fan vaga i a Barcelona s'han concentrat, volem dir, al Portal de l'Àngel per mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector. Javier González, de la UGT.
12: És un conveni restrictiu que va en contra de les persones trabajadoras. Nosotros aquí en Barcelona tenemos 21.000 euros, el convenio son 18.000. Nosotros domingos y festivos son voluntarios, el convenio van a ser obligatorios.
10: Anirem a la Xina. 90 persones han mort en l'explosió en una mina de carbó, un dels pitjors accidents dels últims anys. La xifra de víctimes podria pujar perquè encara hi ha persones atrapades. I a l'Àfrica es confirmen més casos d'Ebola. A Uganda, 3 més. Els països afectats pel brot continuen avui reunits d'urgència, juntament amb l'Organització Mundial de la Salut, per abordar l'emergència. I de la cultura, aquest cap de setmana, Bad Bunny. Després de fer vibrar aquesta passada nit l'estadi olímpic, el porto-riquen reparteix avui en el segon concert a Barcelona que dona el tret de sortida a la seva gira per Europa. També repassarem les travesses del Festival de Cinema de Cannes. Aquest vespre se'n farà públic el palmarès principal i entre les favorites hi ha La Bola Negra, dels Javis. A partir de 2:15, els esports amb Sergi Camps, avui mirada posada a Oslo.
13: Sí, dues finals avui. La primera, com dius, a Oslo, aquest Barça femení que juga la final de la Champions contra el Lió a partir de les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio. Aquesta és la primera final. La segona la viurem a Montilivi, eh? El Girona se la juga contra l'Elx, un partit que val una salvació. Si el Girona guanya, es manté a primera. Si el Girona perd o empata, se'n va a la segona divisió. Aquest partit a les 9 en farem la prèvia a partir de 2:15. I també, doncs, dic que avui també juga el Barça, que no s'hi juga res, i l'Espanyol, que tanca la Lliga amb una remota opció de jugar a Europa, una carambola una mica doncs estranya, que de seguida explicarem.
10: Tot això en un matí de dissabte d'operació sortida i també amb retards a Rodalies. Trànsit, Carmina Malagarriga, bon dia.
14: Bon dia, Eva. Sí, encara queden punts de retencions a la P7 entre Montornès del Vallès i La Roca en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I això que deies del servei de Renfe, hi ha retards encara importants en el servei de Rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. Això és tot des de l'equip viari.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Un temps marcat aquest cap de setmana per la calor d'estiu. Enric Agut, bon dia.
16: Hola, bon dia, Eva. Doncs sí, com puja la temperatura, l'ambient s'escalfa. Ara mateix s'arriba ja als 33 graus a Tàrrega, 32 a Vinebre, i moltes explosions. Avui les màximes d'aquesta tarda estaran per damunt dels 30 a molts sectors, sobretot d'interior, i com ahir es poden assolir xifres de 34-35. Ahir, per primer dia de l'any, es va arribar als 35, fins i tot 36 a Seròs. Doncs avui anem pel mateix camí, amb una tarda de sol, amb algun núvol cap al Pirineu que pugui descarregar algun ruixat local de curta durada, i també es mantenen alguns bancs de boira cap a la Costa Brava. També aquest vespre nit algun pot afectar la costa de Barcelona o de Tarragona. Demà un dia similar, sol al matí, alguna boira costanera i la temperatura que novament es dispararà, i aquesta calor sembla que ens vol acompanyar tota la setmana vinent.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: Les 2:05.
10: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, han denunciat haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció. Fa només uns minuts que han aterrat a l'aeroport del Prat procedents de Turquia i han estat rebuts així. Mentrestant, els atacs d'Israel contra la franja de Gaza continuen i metges de Gaza han informat avui de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià avui al nord de la ciutat. Anem a l'aeroport del Prat per saber com s'ha fet aquesta rebuda. Laia Framis, bon dia.
17: Hola, bon dia, Eva. Doncs continua aquí a la T2 de l'aeroport del Prat la rebuda de desenes de familiars, d'amics i d'activistes a la 20ena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis de la setmana per Israel quan portaven ajuda humanitària cap a Gaza. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó, asseguren que han patit tortures molt greus, parlant de cops, hematomes, bales de goma, alguns ossos fracturats, privació del son i també descàrregues elèctriques amb pistoles taser. Parlen també de diverses formes de violència sexual. Un exemple, el que ha explicat una de les activistes, la Mihauli.
0: Si no es posicionen els nostres governs...
10: Laia, no podem sentir ara aquest fragment. Explica'ns el que estaven explicant en aquesta compareixença. Són diverses persones les que... Ara sí que sembla que podem sentir aquesta activista.
0: Silenci.
4: Oh, que... Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. Et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un taser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
17: Els activistes reclamen a més al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que apliqui un embargament d'armes. Ariadna Casamitjà, una altra de les activistes que ha aterrat al plat procedent de la flotilla, demana implicació política.
0: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
17: També reclamen una investigació internacional per la sala de la flotilla en aigües internacionals i pel tracte rebut durant la seva retenció. Un tracte que asseguren que reben i que fins i tot molt probablement és pitjor als milers de palestins que hi ha detinguts en presons israelianes. Entre les persones que han vingut a rebre els activistes, per cert, hi ha el ministre de Cultura de Podem, Ernest Urtasun.
10: Gràcies, Laia, bon dia.
17: Ara.
10: I precisament la qüestió palestina ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític, La Literal, que es fa a la Fabra i Coats. Un dels caps de cartell és historiador de la Universitat Dexter, Ilan Papé, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada hem pogut parlar amb ell, Núria Har.
18: Sí, l'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que acaben d'arribar a Barcelona.
19: It's an important message to the people of God.
20: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
18: Els activistes denunciaven maltractaments. Aquesta setmana, el vídeo vexatori als activistes publicat pel ministre israelià Ultra Ben Gavir ha indignat a molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Papé denuncia la taviesa de la resposta europea davant d'Israel.
20: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya i el Regne Unit. En canvi, Espanya, Irlanda, Bèlgica... És important que aquests països tinguin actituds diferents, però et mostra com de fort és encara el lobby israelià.
18: L'Institut Català per la Pau ha portat Ilan Papé, ciutadà israelià, per cert, de Haifa, que té una visió molt crítica amb el seu país.
10: 5 minuts i arribarem a un quart de 3, canviem ara de qüestió. Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei, Gemma Bonet.
21: El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que sense cap normativa els ajuntaments no estan obligats a res. 2023. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
1: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
10: De fet, actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda.
21: Sí, i segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades, moltes hores de sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a 3CAT Info.
2: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
21: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
22: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
10: Gemma, i què en diuen els especialistes del sector?
21: Doncs lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3CAT Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
23: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
21: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat, si no, amenacen amb una vaga.
10: I un sector que avui ja està en vaga és el dels treballadors de grans marques de moda. Han fet vaga convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals, Maria Guixà.
24: La concentració ha plegat més de 200 persones. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaració a Catalunya Ràdio.
25: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
24: Aquesta concentració de Barcelona s'ha fet davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que aquest acord és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
26: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
27: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
28: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
29: No podemos volver atrás.
10: I parlem ara del sector de l'automòbil. Hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions. Això, Maite Curto, pot fer que alguns acabin tancant.
30: Així és, mentre que hi ha ajudes destinades als fabricants i als consumidors per promocionar el vehicle elèctric, no n'hi ha per l'adaptació dels establiments relacionats amb la seva postvenda. Un fet que lamenta el sector en molts casos format per empreses micro o petites que han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que han de fer.
31: Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, El taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
30: Aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris de 55 anys de mitjana. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació.
3: I marxem ara cap a Girona. El nombre de persones que viuen al carrer a la ciutat s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint al carrer de la Girona. L'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. Berta Artigas Fontàs.
5: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Savali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
6: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
5: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
3: I marxem ara cap a la Xina. Com a mínim 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó al centre del país, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha estat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara buscant persones atrapades, i el govern ha advertit que en castigarà els responsables. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Bon dia. Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès, en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
3: I als Estats Units, les autoritats de Califòrnia han ordenat l'evacuació de 40.000 persones per una fuita química a Garden Grove, una localitat situada a uns 50 quilòmetres de Los Angeles. Es tracta d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte líquid inflamable que s'utilitza per a la fabricació de plàstics. Els serveis d'emergències californians han alertat de la possibilitat que aquest dipòsit es trenqui o exploti i que alliberi vapor tòxic a l'atmosfera. Malgrat l'ordre d'evacuació, milers de veïns s'han negat a abandonar la zona. I una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola continua expandint-se al centre de l'Àfrica. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui, a la veïna Uganda, han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar la situació. Burkina Faso, Elia Borràs, bon dia.
8: Bon dia. Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, a la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mungwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
3: Una pausa per la publicitat, 2 minuts i tornem.
0: Catalunya Ràdio.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
9: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
11: Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva amb vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
2: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
3: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
2: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
3: Fes del Palau el teu ritual.
4: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
5: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
4: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
5: També a la web i l'app.
4: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
5: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
7: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona-Elx i l'Espanyol Reial Societat.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
11: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
12: 6 minuts i arribarem a 2:15. Ara cultura. És Bad Bunny, que torna a actuar aquesta nit a Barcelona. Ahir va donar el tret de sortir de la seva gira europea amb el primer dels dos concerts que fa a l'estadi Lluís Companys. I la festa no va deixar de banda, com és habitual en ell, les reivindicacions, Núria.
13: Bad Bunny va convidar a Barcelona a ballar sense por, un concert que es va convertir en una festa de l'orgull llatí i de les identitats compartides. La nit també va comptar amb actuacions sorpresa com aquesta. Bad Gyal va pujar a cantar Ella perrea sola. Ho van seguir des de la Fila Zero a la popular casita de Bad Bunny, que recrea una casa típica de Puerto Rico, jugadors del Barça, com Lamine Yamal. Només començar, l'artista porto-riqueny va fer una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes amb un vídeo de dos nois parlant en català.
14: És que si m'ho explicaràs, tu dius,
15: és el cielo?
14: Sí.
15: I no m'ho vas portar?
13: Tampoc van faltar les referències al pam tomàquet i a les calçotades. Gairebé 60.000 persones van vibrar al ritme de Bad Bunny amb un directe amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre.
16: ¿Cómo está?
17: Bien. Está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre.
12: I cinema, La bola negra, dels Javis, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, tenen opcions, totes tres, encara d'entrar en el palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes. A la gala de clausura, més, s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbara Streisand, que no podrà ser-hi físicament. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
18: La d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força, com les franceses Sudan i Minotaur, la romanesa Fjord o la polonesa Fatherland. Però les tres produccions espanyoles no queden fora de les quinieles. El film de Sorogoyen, sobretot per l'actuació de Javier Bardem, el d'Almodóvar per retre-li un homenatge a una icona del cinema mundial i el dels Javis perquè ha generat un impacte similar al de Sirat l'any passat. Mitjans internacionals les situen a les seves apostes, però al final decidirà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook. Serà un quart de nou de la nit quan comenci la gala, on participarà Carla Simón, que entregarà el premi al millor curt, i veurem Gina Davis, Gael García Bernal o Zoe Saldaña, entre d'altres, presentant els premis més importants. Tilda Swinton introduirà la Palma d'Or i Isabelle Huppert recollirà el premi honorífic de Barbra Streisand, que no hi podrà ser per motius de salut.
14: Sempre hi ha vent a les nostres cançons. Sempre hi ha aigua.
12: I canviem radicalment de registre, sentíem Bad Bunny, ara Maria del Mar Bonet, que estrena i presenta aquest vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no cansa, amb què rendeix culte al Mediterrani. El concert, que es farà al Palau de la Música, dins de la programació del Guitar BSN, serà l'inici d'una gira que inclourà també una parada a l'emblemàtic Olímpia de París.
16: Amb aquest disc, la cantant mallorquina retorna a les arrels i des d'una mirada contemporània actualitza 6 dècades de música mediterrània amb aquest àlbum produït i gravat a Mallorca, que té a més la poesia com a eix central. La veu carismàtica de Maria del Mar Bonet ressonarà amb aquestes noves creacions i també repassarà els temes més emblemàtics dels seus 60 anys damunt els escenaris. El concert a 8:45 del vespre al Palau de la Música, on va actuar per primer cop als anys 60. Oh, yeah.

0: Dos minuts i arribarem al punt de 2:15. Dos minuts que dediquem, com sempre, per a la proposta.
1: La proposta.
0: I avui us parlem d'un espectacle que combina dansa i música en directe. Ho fem amb la Carola Gil. Bon dia, Carola.
2: Bon dia. Sí, anem al Teatre Victòria de Barcelona, on dimecres es va estrenar una adaptació del Gran Gatsby del coreògraf català Enrique Gasa Valga. L'espectacle transporta l'espectador al cor dels bojos anys 20 nord-americans.
0: I arriba a Barcelona després d'haver passat per altres ciutats europees.
2: Sí, ja s'ha vist a Àustria, Alemanya i Mònaco. L'obra explica les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, el misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'alta societat novaiorquesa.
0: Però estem parlant, Carola, d'un musical?
2: No, exactament. No és una adaptació literària convencional de l'obra de F. Scott Fitzgerald. De fet, no és un musical convencional, no hi ha diàlegs ni narrador. La producció compta amb un elenc internacional de ballarins i una potent banda en directe que interpreta des de clàssic de jazz fins a composicions originals del seu director musical, Roberto Tubaro. El seu protagonista, Jay Gatsby, envoltat de luxe, misteri i grans festes, és retratat aquí com un personatge tràgic. El seu món d'excessos i aparences s'ensorra al ritme del swing i el jazz.
0: I Carola, fins quan podem veure aquest muntatge?
2: Fins al 31 de maig.
0: Ens ho anotem i anirem. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Catalunya Ràdio.
0: En punt, 2:15, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor nord-americà Charles Bukowski, m'agrada parlar amb persones trencades o que en algun moment ho han estat. És grandiós veure com ànimes mortes s'entesten a seguir brillant. El Barça femení va perdre fa un any la final de la Champions contra l'Arsenal. Va ser una derrota duríssima. Avui, però, un any després, ha tornat a la final per reconquerir el tron europeu contra el Lió. Tota una demostració de caràcter. D'altra banda, el Girona, que ha vist com la seva ànima moria en moltes finals a Montilivi per jugar a primera, avui però també de tirar de caràcter per jugar la final de les finals contra l'Elx. És un partit que val una salvació. De seguida marxem a Oslo i també a Girona per fer la prèvia dels partits. El dia que el Barça i l'Espanyol tanquen també la Lliga, l'Espanyol amb opcions remotes de jugar a Europa, i el dia que el Barça de futbol sala pot aconseguir una plaça per la final de la Copa del Rei. Ara en parlem de tot plegat. Abans però es pot en directe el playoff de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina que va de finalitzar el Noia 6, Barça 3, derrota dura de la Barça. El partit està a l'eliminatòria, està igualada a una victòria. Es decidirà, per tant, el tercer partit. A les semis de la Copa del Rei de Futbol Sala, Cartagena 5, Valdepeñas 2. Per tant, el Cartagena va a la final i la jugarà contra el Barça o el Jaén, que disputen la seva semifinal a les 4 de la tarda. I en ciclisme en marxa la 14a i etapa reina del Giro. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix 83 quilòmetres encara pel final d'una etapa relativament curta, de només 133 quilòmetres, però amb moltes pujades i baixades i un desnivell mig molt alt. Ara mateix, una escapada enorme de 23 corredors, entre ells corredors importants com Enric Mas, que tenen més de 2 minuts i mig sobre el grup principal, on avui podríem viure canvi de liderat si finalment Jonas Vingegaard li pren el primer lloc a Alfonso Eulàlio.
3: Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esport fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
3: Barça-Lió, final de la Champions a les 6, des de les 5 a la TDG i des de les 4 ja el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Estadi Ullevål d'Oslo, a Noruega. El Barça busca el seu quart títol. L'últim títol és del 2024. L'any passat va perdre la final contra l'Arsenal. L'Olímpic de Lió, de la seva banda, busca el seu novè títol. L'últim és del 2022. L'última final la va perdre el 2024 contra el Barça. Enviats especials de Catalunya Ràdio a Oslo. Sònia Gelmar, Ramon Salmurri, Ruth Vilà i Marc Andrés. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.
3: Amb l'assistència tècnica del Josep Forns i també del José Antonio Muñoz. A veure, Ruth Vilà, començo amb tu. Per on passa l'última hora del Barça?
6: Doncs per una informació d'última hora que podem avançar des de Catalunya Ràdio, i és que Irene Paredes serà a l'11 inicial del Barça d'avui. Paredes era dubte perquè arrossegava una sobrecàrrega muscular els últims dies. De fet, ahir no va fer tot l'entrenament amb el grup, però segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, hores d'ara, Paredes és a l'11 del Barça pel partit d'aquesta tarda.
3: Doncs amb aquesta notícia d'última hora que ens avança la Ruth Vila, Irene Paredes jugarà a l'11 de l'equip de Pere Romeu. Ramon Salmurri, les altres 10 jugadores, per què apostem?
7: Doncs mira, la Ruta en resol un dels petits interrogants que hi havia aquest 11, que manté això sí un gran dubte. A veure, Catacoll sota pals, Ona, Paredes, Mapi i Brooks a la línia defensiva, al mig del camp Patri, Alexia, i aquí ve el gran dubte: Vicky, Serra, Jordi o Aitana per acompanyar-les. Aitana sembla no tenir ritme competitiu per ser titular, Vicky ha estat la interior in pectore i Serra, Jordi et protegeix de les contres del Liop. Veurem per qui s'acaba decantant Pere Romeu. I a dalt, Graia a la dreta, Payor actuant com a nou i Pina o potser Salma es disputen l'extrema esquerra.
3: Fem una mica d'història i de memòria, Sònia, perquè l'any passat el Barça arribava a la final com a clar favorit contra l'Arsenal. El Barça va perdre. Aquest any tot està una mica més igualat, no, Sònia?
8: Aquest cop aquell tòpic que la final es decidirà pels detalls pot ser cert, perquè cada equip amb les seves armes és una final de pronòstic molt més incert que la temporada passada, com deies, va arribar el Barça a la final com a gran favorit i després ja sabem tots que la va perdre. El palmarès del Lió diu que han guanyat 8 Champions per 3 del Barça, tot i que l'últim enfrontament entre tots dos és aquella victòria a Bilbao per part del Barça. Per tant, l'últim record que tenim és una victòria del Barça sobre l'Olímpic. Aquella final, però, no es va cantar fins la segona part. El Lió ha millorat des d'aleshores. Per començar, tal com ens deia ahir el director esportiu del Barça, el Lió té ara un millor entrenador, Jonathan Giraldez, que coneix molt bé les jugadores blaugranes, i per tant el duel de les banquetes serà un dels atractius d'aquesta nit.
3: Ara us pregunto específicament per aquest duel de banquetes, però abans, Ruth, en què ens hem de fixar de l'Olímpic de Lió a la gespa? Amb quines jugadores ens hi hem de fixar?
6: Doncs amb Sia Johannes, el titular de l'Olímpic de Lió, és un gran canvi de l'equip de Giraldez aquesta temporada, perquè dins d'aquestes jugadores que sol tenir l'Olímpic de Lió, d'un físic extraordinari, ha entrat aquesta jugadora molt jove, una jugadora que és una migcampista creativa, molt bona visió de joc, també molt forta físicament, i per tant ens hauríem de fixar amb Johannes, intentar que no hi pugui connectar bé l'Olímpic de Lió i que Johannes no pugui connectar amb les seves davanteres. També al mig del camp amb Dumourné, que és una jugadora potenta físicament, que fins ara l'havíem vist a la davantera, però que amb Giraldez ha fet un pas enrere i jugant una posició més de mitja punta, i després amb una davantera extraordinària, amb jugadores com Jules Brandt o com Katoto Hegerberg, veurem quina de les dues juga en punta, i qui supleix Diani, que és una de les grans jugadores de l'Olímpic, que està lesionada, segurament entrarà Chawinga, és a dir, que els canvis de Giraldez fan enveja, perquè té una plantilla molt àmplia i amb jugadores molt bones.
3: Ara ho deia la Sònia Salmo, duel de banquetes entre dos entrenadors formats al Barça, podria ser allò del mestre Jonathan Giraldez contra el deixeble Pere Romeu, no?
7: Van estar junts 3 temporades, de la 2021 a la 2024, on van aconseguir 3 lligues, 2 Champions i sobretot el primer pòquer de títols de la història. És una relació que va retroalimentar tots dos entrenadors, on, com dius, Giraldez duia la batuta i Romeu era un dels seus homes de confiança.
3: Avui dia d'acomiats, Sònia, Ona, Mapi, també Alexis, la gran incògnita. De fet, Sònia, vau parlar amb ell al Tot Costa aquesta setmana.
8: Sí, i no va voler dir res perquè estava centrada en aquesta final de Champions, però probablement ens trobem efectivament davant la seva última final amb el Barça, tot i que hi ha encara qui té alguna esperança i espera que potser aquesta última gran emoció pugui fer-la canviar d'opinió. No seria la primera jugadora o el primer jugador que canvia d'opinió per el resultat d'un últim títol en joc. Avui parlàvem amb el president Rafael Juste, que tenia el suplement, i ell no volia confirmar aquest adeu, tot i que s'entreveia que en els pròxims dies tindrem notícies.
9: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
10: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les,
3: sentint Juste, Sònia, flaire, aroma de comiat,
8: sí,
3: no?
8: Sí, comiat, sí, sí. Per això deia ell, pròxims dies tindrem notícies, potser que hi hagi canvi d'opinió. Ell mateix ho... Vaja, és que dins del club tenen aquesta sensació que són els últims dies d'Alexia, però falta que s'acabi de confirmar.
3: Tot això a la gespa, ja ho sabeu, aquesta final es juga a Oslo, on hi ha hagut, no diríem aquest any, marea blaugrana a Oslo, perquè és una destinació complicada per arribar-hi, però que sí que hi ha presència d'aficionats a catalans. Marc Andrés, t'has trobat amb molts aficionats amb la samarreta del Barça pels carrers de la capital de Noruega?
10: Doncs mira, avui sí. Avui hem vist una mica més d'ambient. És veritat que durant bona part del matí ha plogut aquí a la ciutat d'Oslo. Ara ja no plou, però ja es veuen aficionats, samarretes del Barça, algunes menys del Lió, bufandes, fent-les voleiar els aficionats per als carrers d'Oslo. I bé, l'afició que té ganes, que ha sortit a les fanzones, sobretot, que ha sortit a passejar i ha sortit a fer una mica d'ambient hores abans d'aquest partit a la capital de Noruega.
3: També, Marc, em consta que t'has trobat amb algun aficionat VIP.
10: Sí, i tant. De fet, hem pogut passar per l'hotel de concentració del Barça on fèiem aquesta entrevista al suplement amb Rafa Juste, on hores més tard, per exemple, ha arribat el president electe Joan Laporta, també Maria Elena Fort, també per allà hi era Xavi Puig, hem trobat Xavi Llorenç o el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i, per exemple, un altre VIP que hem trobat és Lluís Cortés, el primer campió de la Champions a la banqueta blaugrana, un Lluís Cortés amb qui hem pogut parlar un momentet.
11: Sí, sí, que sembla que estiguem ara obligats, no?, a aixecar més Champions i a guanyar totes les finals que juguem, i és algo molt difícil, que fa pocs anys, el 2021, quan vam guanyar la primera, semblava que era algo impossible i que semblava un èxit que passaria un cop en molts anys i que va, i ara hem mal acostumat a la gent jugant moltes finals i tenim moltes opcions de guanyar moltes finals.
10: Un Lluís Cortés, per cert, que avui és convidat de la UEFA, tindrà un paper dins el partit per la UEFA, però tampoc s'ha volgut perdre aquest partit a Oslo, aquesta final de Champions, la sisena consecutiva, que també ho destacava mentre en xerràvem, que és una barbaritat el que ha aconseguit aquest Barça.
3: Una final que comença avui a les 6, àrbitre del partit, Ruth.
6: Tess Olofsson, una àrbitre sueca, exfutbolista professional, ha xiulat dos partits fins ara al Barça, una victòria clara contra la Roma, un empat contra el Chelsea. Avui serà el seu tercer partit que xiularà al Barça, una dona que, a més de professió, és policia.
3: Per cert, Rund, no ho diguem molt alt per no doncs, portar-li mala sort al Barça, però si avui es guanya aquesta Champions, demà festa a Barcelona...
6: Sí, demà hi haurà rebuda a les jugadores a Barcelona, a la zona de Maria Cristina, a les Fonts de Montjuïc, cap a les 5 de la tarda.
3: Doncs si això és així, voldrà dir que el Barça ha guanyat la Champions i n'estarem molt pendents i molt contents a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, companys. Ens sentim a partir de les 5 a la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà al capdavant i ja a les 4 amb el David Clopés amb el Tot Gira en moda final de la Champions Barça-Lió. Gràcies, fins ara.
8: Adéu, bon dia.
10: Adéu.
3: La primera final de la tarda serà avui a les 6 entre el Barça i el Lió, Champions femenina, i la segona final del dia és la del Girona, perquè se la juga contra l'Elx a les 9. Alerta, avui la TDT especial, una TDT doncs, amb la jornada unificada de Lliga a partir de les 9, tots els partits de la jornada, el Barça, el Girona, l'Espanyol i la resta dels altres partits d'aquesta última jornada de Lliga. Aquest Girona-Elx amb un tilibi, amb un número clar, amb un escenari clar, és una final. Si el Girona guanya, se salva. Si el Girona perd, baixa a la segona divisió. Si perd o empata, baixa a la segona divisió. Eduard Solà, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
12: Hola.
13: Hola.
3: A veure, Xavi, última hora del Girona, marcada potser pel rol d'Estuani.

0: pensar en un Estuani titular, tot i la importància del partit.
1: Doncs mira, tant de bo Estuani no hagi de jugar, això vol dir que el Girona té la feina feta abans del tram final del partit. A veure, Xevi, possible 11 d'avui?
0: Avui amb problemes de tipus físic per alguns jugadors, i aquí marca els dubtes que hi ha en aquest 11. D'entrada, Gazzaniga serà el porter titular, sens dubte. Els laterals seran Arnau a la dreta i Àlex Moreno a l'esquerra. Vitor Reis serà un dels centrals, i a l'altre lloc de central és on hi ha el dubte. En condicions normals hauria de jugar Alejandro Francés. Aquesta setmana no ha pogut entrenar amb normalitat, es va lesionar en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Tampoc ha pogut entrenar amb normalitat Dali Blin, i això faria que, si els dos continuen amb els problemes físics com així sembla, entri de titular David López, un David López que va jugar uns minuts en el partit de l'Atlètic de Madrid, però que feia molt que no jugava. A la defensa és on hi ha problemes, el doble pivot. És estrany que canviï Witzel i Ivan Martín, que és el doble pivot dels últims partits, i a davant també és estrany que canviï el que no li ha donat resultats, però sí opcions de gol, que vol dir jugar amb Joel Roca i Brian Hill a les bandes, amb Unagi de mitja punta i amb Sigankov en punta. Serà difícil que hi hagi molts canvis, excepte aquest canvi en el central, tenint en compte l'estat físic d'Alejandro Francesi i de Dali Blin.
1: A veure, Solà, sensacions. Pregunto per les teves, però sobretot per les del club. Què et diuen des de dins del vestidor, de les oficines del club? Hi ha optimisme?
2: Doncs que diuen que s'ha d'esperar, diuen que és un partit, que només és un partit, que només s'ha de guanyar un partit. Això és molt difícil, però a vegades també pot ser fàcil. Només són 3 punts. Tot això serà el punt final d'una temporada i d'una setmana que hi ha hagut molts de nervis, sobretot a l'afició i també a dins del club, molta expectació amb una ciutat que està completament volcada aquestes últimes hores cap a l'equip, amb moltes iniciatives. Recordeu que entre setmana es va posar la senyera amb l'escut del Girona a la plaça Catalunya. Entrades exaurides, volen que Montilivi sigui un infern. És difícil, però avui, pel que he vist a la ciutat de Girona, hi ha molt d'interès i molt de tothom centrat en el partit d'avui. És un partit d'alt risc, per tant això vol dir que no hi podrà haver samarretes de l'equip rival, l'Elx, a la zona de l'afició local, però, com deies, només és un partit. El Girona ha d'aconseguir una victòria, l'empat i la derrota no els hi serveix. El Girona, que porta, recordem, 7 jornades consecutives sense aconseguir la victòria. Avui, si no guanya, si continua amb aquesta ratxa, que de fet seria superar la pitjor ratxa de tota la temporada, perquè al començament també van ser 7 jornades sense guanyar, doncs el Girona no podrà mantenir-se a la primera divisió.
1: Com has anat preguntant els darrers dies a la transmissió del Girona, Solà, grau d'acolloniment teu?
2: Passa palabra.
1: Molt bé. En qualsevol cas, Solà, tot apunta que seria l'últim partit de Mitchell avui, passi el que passi.
2: Mira, s'ha fet famosa aquella frase, aquella paraula que l'ha fet servir ell a les rodes de premsa. Veurem, no? També dependrà molt, evidentment, si l'equip baixa o es manté. És evident que totes les etapes s'acaben, és evident que tots els cicles tenen un punt i final. Sembla que es podria anar acostant el de Mitchell, però vés a saber si el que passa avui sobre la gespa pot fer canviar la situació. Des de dins del club no tenen ni cap resposta ni cap input que Mitchell pugui fer o una cosa o una altra. Ell continua dient que un cop s'acabi la temporada o un cop abans s'ha aconseguit la salvació, parlaria amb el club i després acabarien de decidir. Fa 3-4 setmanes Mitchell estava convençut de continuar. No sé si aquest final agònic de temporada podria haver fet canviar la seva opinió.
1: Xavi, àrbitre del partit.
0: Impartirà justícia avui serà Alejandro Hernández, avui al bar Carlos del Cerro.
1: Molt bé, doncs amb els senyors Hernández i del Cerro viurem aquest partit amb el Solà, el Xevi, a partir de les 9 en aquesta TDT especial amb l'última jornada unificada del campionat de Lliga. Gràcies, Xevi, gràcies, Solà.
0: Fins ara. Adeu.
1: I el Barça, que juga contra el València a Mestalla, també a les 9. El Barça no s'hi juga res, mentre que el València lluita per entrar a la Lliga, a la Conference League. Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi.
1: Amb l'assistència tècnica del Dani Batxiller. A veure, Bernat, avui és un dia on el Barça no s'hi juga res, per tant, potser una al·licient seria veure jugadors poc habituals a l'11?
3: Sí, d'entrada hem de comentar les novetats a la convocatòria. Després de conèixer-la aquest matí, el Barça ja és, per cert, a la capital valenciana preparant aquest partit, l'últim de la temporada, sense la presència dels lesionats Fermín i Lamine Yamal, però també sense dos dels habituals titulars, Koundé i Rafinha, dues baixes en clau mundial. Hem de tenir en compte que ben aviat començaran les concentracions de les seleccions pel campionat del món, que els jugadors que hi han d'anar doncs volen tenir una mica la seguretat que podran assistir-hi, no com li ha passat al pobre Fermín, que s'ha lesionat just a les portes d'aquest mundial, i per això Hansi Flick doncs ha decidit, entre d'altres, que Koundé i Rafinha, jugadors que seran

0: en aquest Mundial avui descansin i no hi hagi risc en el seu aspecte físic. Per tant, amb aquestes baixes és probable que avui sí, que veiem alguns futbolistes menys habituals, com Xavi Espart, per exemple, que podria ser al lateral dret, com Roni Bardaggi, novament a la punta dreta de l'atac, Bernal, és probable que el tornem a veure al mig centre. Un dels dubtes serà la porteria. Joan Garcia té pràcticament assegurada la condició de millor porter de la temporada, Premi Zamora. Està lluitant amb Courtois, però perquè el perdés realment avui Joan Garcia hauria d'encaixar 6 gols, que Courtois no n'encaixés cap. En fi, realment és complicat. Tot i així, no descartem que avui Stenze pugui tornar a ocupar la porteria del Barça. I després hi hauria l'altra gran incògnita, que és sempre la que tenim els últims mesos al davant, a la posició davanter centre, on un motivat Ferran Torres, amb ganes de ser el màxim golejador espanyol de la primera divisió, doncs pugui guanyar-li la plaça a un Lewandowski que ja es va acomiadar la setmana passada del barcelonisme en el partit del Camp Nou contra el Betis i que, a més, potser està una mica cansat perquè ahir el van veure donar-ho tot al concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic.
1: Amb una zona VIP, amb una zona VIP, amb tot de persones així amb transcendència mediàtica. Doncs aquests són els al·licients del Bernat Soler, que ens ha dit el Bernat Soler per veure aquest partit d'avui del Barça, a Mestalla, València-Barça a les 9, integrat dins d'aquesta TDT especial en aquesta última jornada unificada de Lliga. Gràcies, Bernat.
0: Adeu.
1: I qui també acaba temporada és l'Espanyol, que rep a casa la Reial Societat a les 9. Aquest Cornellà al Prat, l'Espanyol, ja sabeu, està salvat i es juga entre Europa. Hi hauria d'haver una carambola una mica estrambòtica. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Sergi? Bona tarda.
1: Quina és aquesta carambola? I digue'm si és estrambòtica o no, a veure si ens ho podem començar a creure.
2: Sí, sí, és. Mira, hi ha un 5% de probabilitats, que són poquíssimes realment, i tindria dues vies l'Espanyol per aconseguir entrar a Europa. Te'n comento una, que és, evidentment, guanyar la Reial Societat. El Getafe ha de perdre a casa davant de l'Osasuna. Bé, tots dos es juguen coses, no seria estrany que guanyés l'Osasuna. El València ha d'empatar o guanyar davant del Barça. Tampoc no seria descabellat. El Rayo ha d'empatar contra l'Alavés, tampoc no seria descabellat. I el quart escenari, que per mi és el més complicat, és que l'Atlètic Club guanyi el Bernabéu davant del Madrid. Clar, aïllats, aquests resultats, potser amb l'excepció de l'Atlètic Club, no són pas resultats estranys. Ja passa que altra cosa és que es donin tots a cop. I per tant això faria que l'Espanyol, evidentment guanyant a la Reial Societat, anés a Europa. Són, vaja, opcions, tu ho has dit, poc menys que remotes ara mateix.
1: Doncs poques opcions de l'Espanyol per anar a Europa, però hi són, per tant, les seguirem en aquesta TDT especial. Avui, Sergi, dia de comiats, Romero, per exemple, algun comiat més? Manolo seguirà al 100%?
2: Mira, de jugadors, s'acomiada Romero, s'acomiada Calero, que acaba contracte i no continuarà després d'unes quantes temporades al club, tanca sessió Ramon Terrats, i ara mateix és una incògnita saber si tindrem Terrats per la temporada que ve, perquè se'n torna al Villarreal, tot i que l'Espanyol té una opció de compra, veurem si la fa efectiva, etcètera, etcètera. I el que em deies, Manolo té un any més de contracte, per tant, sobre el paper, serà l'entrenador de la temporada que ve, tot i que Monchi té l'última paraula. Veurem què passa. Ara mateix, pel que sabem, hi ha un alt percentatge d'opcions que Manolo continuï sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Però l'estiu és molt llarg, Monchi acaba d'aterrar amb el seu equip i veurem si continuen dipositant confiança en el tècnic gallec Manolo González.
1: Doncs aquest partit el seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9 amb el Sergi Andreu. Gràcies, Sergi.
2: Adéu.
1: I amb tot plegat, encara passen més coses a l'Uribes Futbol. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Més enllà de tot el que m'ha explicat, avui es juga doncs, a la jornada bonificada de la primera divisió amb més partits i més coses en joc.
3: Sí, per exemple, el Madrid, que tanca una nova temporada en blanc, juga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà el comiat de Carvajal, que ja va anunciar que plegava, i també d'Arbeloa, que recordem-ho, va dir ahir que deixaria la banqueta.
4: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
5: Sí.
3: Així de contundent i clar era Arbeló. En un partit no hi serà Vinícius, fora per motius personals i en permís del club. Tampoc hi és Tchouaméni amb molèsties, però torna Valverde, Fede Valverde, després de l'esbatossada que va tenir amb Tchouaméni. Per cert, que avui Enrique Riquelme ha d'anunciar si es presenta a les eleccions. Mentrestant, Florentino ja ha començat la seva campanya amb una pancarta d'estil Laporta a la ciutat de Madrid, on diu mucha historia por hacer i es veuen les 7 Champions que ha guanyat amb el seu mandat.
1: Més partits.
3: Mira, l'Alavés-Rayo. L'Alavés ja salvat. El Rayo juga entre a Europa. El Celta-Sevilla. El Celta vol assegurar la plaça d'Europa League. Getafe-Osasuna. El Getafe també assegura la plaça de Conference League o fins i tot Europa League. I l'Osasuna està jugant al descens. Un Mallorca-Oviedo, amb el Mallorca que és ja pràcticament carn de segona, l'Oviedo ja ha baixat, i un Betis-Llevant, on el Llevant busca assegurar la permanència.
1: I a la Primera Federació avui es disputa la darrera jornada, també unificada, 6:45 de la tarda, i el Nàstic de Tarragona, que es juga la permanència, s'enfronta a l'Hèrcules a Alacant en un partit que pràcticament és com una final. Oi, Bielcadilla, què tal? Bona tarda.
5: Sí, Sergi, una final sense copa però amb una recompensa, continuar la temporada vinent a Primera Federació. Els tarragonins depenen d'ells mateixos per aconseguir-ho, necessiten guanyar o bé igualar el marcador del Tarazona, que és el primer equip en zona de descens, jugar a casa contra el Sabadell, que necessita la victòria per assegurar-se la segona plaça. Per tot plegat, el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, creu que han de posar tota la carn a la graella.
6: ¿Cuál es nuestra ventaja? Que tenemos un objetivo, lo tenemos a nuestro alcance y tenemos que pelearlo, ya digo, como estaba fins al darrer minut, el darrer partit. Ese es nuestro único lema.
5: El Nàstic tindrà 5 baixes. Àlex Jiménez, Ander Zoilo i Mangel Prendes per sanció i David Alba i Christos Albanis per lesió. Jaume Jardí, que es va fer mal en l'últim partit contra l'Europa, està convocat, però hi ha dubtes que pugui ser titular. L'Hèrcules, per la seva banda, és novè, però si guanya es pot classificar per jugar a la Copa del Rei la temporada 20.
1: Gràcies, Biel. Avui Ripo també juga en l'Europa i el Sabadell.
3: Sí, l'Europa rep l'Eivissa-Candragó amb l'objectiu de certificar el play-off d'ascens a segona. Depenen d'ells mateixos. Els graciencs, si guanyen, quedaran com a cinquens, i el Sabadell juga al camp del Tarassona. El Sabadell vol assegurar la segona posició, fet que et permet jugar la tornada a casa en les semifinals i una hipotètica final del play-off.
1: Del futbol internacional, què destaquem?
3: Mira, 3 finals de les 8 del vespre, final de la Copa Alemanya entre Bayern i Stuttgart, abans de les 4, final de la Copa Escocesa, Celtic, Dunfermline, un equip de la segona divisió, i final de la Championship anglesa, Wembley, Hull City, Middlesbrough, partit a caixa o faixa, un partit que qui guanyi pujarà a la Premier. L'havia de jugar en teoria al Southampton, però recordem aquell enrenou que hi va haver amb l'espionatge del Southampton, doncs finalment allò del Southampton l'acaba ocupant el Middlesbrough, que és qui jugarà avui contra el Hull City. 2 partits de l'última jornada de la Lliga Italiana, un Bologna-Inter i Lazio-Pisa, 2 partits sense res en joc.
1: 2 minuts de publicitat, tanquem la carpeta de futbol, fem uns anuncis i de seguida tornem per rematar el programa en bàsquet i en futbol sala.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
8: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
9: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
10: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
9: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
11: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
12: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena. aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Vinga, 3 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet, cap de setmana de Final Four. Ahir vam veure Xavi Pascual a Atenes presenciant en directe les semifinals de l'Eurolliga, en què el Barça, en què el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà la final. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Sergi? Bona tarda. Aquest que sentirem és Pedro Martínez, i és que ens hem quedat sense catalans a la Final Four, el València eliminat pel Madrid.
2: No damos la temporada por acabada. Hoy estamos decepcionados, pero mañana toca levantarse y seguir en el camino.
1: Pedro Martínez i Jan Kubacima, doncs, que no podran lluitar per ser campions. A la grada hi havia Xavi Pascual, i tu preguntaràs què hi feia. Doncs bé, convidat per l'Eurolliga, veient aquesta Final Four, un Pascual, doncs, que dimarts es reuneix amb Joan Laporta. En principi no es preveuen canvis en les possibilitats de Xavi Pascual de seguir, però sí que Laporta va dir que hi hauria canvis a l'estructura de la secció de bàsquet per l'any que ve. Sí que hi ha Lliga CB. Avui estarem pendents del Manresa. El Manresa encara aspira a ser desè de la Lliga CB. El Manresa juga a la pista del Gran Canari. El Barça no juga aquesta jornada perquè el rival és el València i, òbviament, està a la Final Four. Passa el partit a la setmana que ve. Però sí que, per exemple, tindrem per demà partits com els del Girona, que juga a Bilbao. El Girona vol ser 11è. El Joventut de Badalona, que a la tarda juga un partit important a casa contra el Burgos per intentar, doncs, optar a la cinquena posició. I el partidàs demà al migdia, n'estarem pendents aquí. L'Andorra juga amb encara amb opcions de salvar-se, d'intentar guanyar la pista del Lleida, que ja està salvat. I deixa'm dir que a la Lliga Femenina, Lola Pendande, pivot de l'Uni del Bàsquet Girona, diu adéu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Macià. Tanquem el bàsquet i obrim breument el futbol sala, perquè Ripo, el Barça busca avui un lloc a la final de la Copa del Rei a Càceres. S'ha d'enfrontar contra, en aquest cas, el Jaén.
3: El Jaén a les semifinals de les 4 en directe per Esport 3, reedició de la final de la Copa d'Espanya que van guanyar els andalusos als penals fa 2 mesos. El Barça fa 2 anys que no guanya cap títol. Des del març del 24 era una Copa d'Espanya, i també es busca el primer títol de l'era Javi Rodríguez. Adolfo i Pol Pacheco són baixa. La final espera el Cartagena, que, com deies a l'inici, ha derrotat el Valdepeñas de les semifinals.
0: I a l'est de la Lliga Femenina avui juguen el Penyes Plugues i les Corts.
3: Sí, penúltima jornada de Lliga. Les Mamuts juguen a les 5 a la pista del Pollo. El segon classificat en tenen prou amb un punt per mantenir la categoria, o bé que el Penyes Plugues no guanyi. El Penyes Plugues juga avui la pista al Torcal. Si guanyen, surten del descens.
0: Gràcies, Ripo. Gràcies també a l'Alfons Gorina. Nosaltres fem una petita pausa. La gent d'esports, amb aquesta sintonia final, marxem a fer un cafè. El Ripo se'l demana... Ara últimament has canviat, Ripo, et demanes un tallat en lloc d'un cafè amb llet.
3: Sí, que si no, massa.
0: Sí, perquè no dors de les nits. És un tio nerviós, el Ripo, i ha de reduir la cafeïna. Ves tirant i ara t'atrapo, Ripo. Fem una petita pausa a la gent d'esports i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, amb el xip de la final de la Champions Barça-Lió i amb el xip de la final del Girona. Girona-Elx, un partit que val una salvació, mantenir-se un any més a la primera divisió.
4: Trescat Info.

0: Els activistes de la flotilla de Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual a la seva detenció. Demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Continuen els atacs d'Israel contra la franja de Gaza, amb metges de Gaza que informen de 5 policies morts i 6 persones ferides en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir arran de la difusió d'un vídeo que mostra el tracte humiliant dispensat als integrants d'aquesta flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions en contra seu. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obliga els ajuntaments a tenir aquest servei a totes les platges. Més de 90 persones mortes a la Xina per una explosió de gas en una mina de carbó. L'accident més greu dels últims anys. El govern ha ordenat depurar responsabilitats a l'empresa responsable. El gegant asiàtic, tot i l'augment de les energies renovables, continua sent molt dependent del carbó. Girona duplica gairebé el nombre de persones sense sostre en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. El recompte impulsat per l'Ajuntament, amb el suport de la Creu Roja i uns 150 voluntaris, revela que hi ha 201 persones dormint al carrer, a la ciutat. Participació massiva i ambient festiu en el dia central de l'Aplec del Cargol a Lleida. Una festa que aplegue novament milers de persones, entre penyistes i públic, als Camps Elisis. La música, la xaranga, comparteixen protagonisme amb la forta calorada que fa també avui a la capital del Segrià i amb 14 tones de cargols que s'hi calcula si menjaran. I Bad Bunny torna a actuar aquesta nit a Barcelona, el segon concert consecutiu a l'Estadi Olímpic. Els directes del porto-riqueny donen el tret de sortida de la seva gira europea, plena de reivindicacions de l'orgull gai.
1: Esports.
2: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6, d'aquí a menys de 3 hores, la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. És la 6ª final de Champions seguida pel Barça. També avui, però a les 9 del vespre, el Girona juga la permanència. Ha de guanyar el seu partit davant de l'Elx. I també avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb poques opcions, però matemàticament possibles, de classificació europea, i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla.
0: Tarda molt càlida, temperatures màximes per damunt dels 30 graus a l'interior i de nou als 35 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb sol, algun ruixat i també bancs de boira encara en trams de la Costa Brava i la de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han sigut víctimes de violència física i de violència sexual els dies que han estat detinguts i demanen per això acció als governs de la Unió Europea que trenquin a més totes les relacions amb Israel. Uns activistes que arribaven avui al migdia a l'aeroport del Prat, una rebuda que hem seguit de prop a 3CAT Info amb Laia Framis. Laia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Jaume. Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la 20ª d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han tingut tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho explicava una de les activistes, Miha Oli.
4: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada.
3: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la flotilla era l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dels Comuns. Doncs bé, diu Urtasun que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
5: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
3: Urtasun etziba a PP i a Vox que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
0: Gràcies, Laia Framis. També gràcies a la coordinació tècnica aquí als estudis de la Diagonal d'aquesta connexió en directe amb en Xavi Vall i en Víctor Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veia els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa d'aquesta situació. Així ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa Jean-Noël Barrot a les xarxes socials. En el seu missatge, Barrot admet que la decisió és deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus, passatgers de la flotilla Global Summit. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquestes situacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. Fins ara, altres socis comunitaris han prohibit l'entrada al seu país d'Itamar Ben-Gavir, considerat com un dels ministres més extremistes del govern de Benjamin Netanyahu. El govern espanyol també va adoptar aquesta mesura al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza, i Madrid també va vetar-ne l'entrada, en aquest cas el ministre de Finances, Bezalel Smotrich. Una qüestió que ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la Literal, que es fa a la Fabra i Coats. Un dels caps del cartell és l'historiador israelià de la Universitat d'Exeter, Ilan Pappé, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada, hem pogut conversar amb ell. Ho ha fet la Núria Har, que ens ha preparat aquest muntatge amb en Marçal Turú.
6: L'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que aquest dissabte han arribat a Barcelona.
7: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busca maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
6: Els activistes han denunciat un tracte vexatori que el ministre israelià Ultra Ben-Gavir ha penjat aquesta setmana en un vídeo que ha indignat molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Pappé denuncia la tebiesa de la resposta europea davant d'Israel.
7: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya, el Regne Unit. En canvi, Espanya, Irlanda, Bèlgica. És important que aquests països tinguin actituds diferents, però et mostra com de fort és encara el lobby israelià.
6: Una de les derivades a la regió és la guerra de l'Iran, que continua amb un teòric alto al foc i les negociacions absolutament encallades. Per paper, tot plegat és una manera de distreure l'atenció del Pròxim Orient.
7: La conseqüència és que en lloc de centrar-nos en el que Israel fa a la franja de Gaza, Cisjordània, ara estan immersos en una guerra regional, una crisi energètica. Com més aviat acabi això, millor. I aquí el veritable problema no són les armes nuclears iranianes o la crisi energètica a l'Orient Mitjà. Aquí el tema segueix sent la qüestió palestina.
6: L'historiador Ilan Pappé, ciutadà israelià de Haifa, té una visió molt crítica amb el seu país, també amb el seu principal aliat, els Estats Units, que intenta desllorigar la situació a l'estil Trump.
7: No crec que sigui un pla de pau. Trump està desvariejant sobre certes coses que fan que, mentre parla, Israel tingui carta blanca per continuar. No és tant el fet que no sigui un pla de pau, sinó que proporciona a Israel un escut nord-americà per continuar amb les seves accions.

0: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. Catalunya afronta una nova temporada de platja sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. El 9 de juny faran manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que sense cap normativa els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat a 3cat.info Nacho Ibáñez, portaveu d'aquesta plataforma.
1: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: A Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous molt baixos i a una feina en condicions complicades, moltes hores al sol i també en instal·lacions sovint molt precàries. Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa un parell d'anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo, el president d'AECSA, n'ha parlat també aquesta emissora.
2: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista ha estat menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista també a aquesta emissora el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí.
3: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat, si no, amenacen amb fer vaga. Com a mínim, 90 persones han mort en una explosió de gas que hi ha hagut en una mina de carbó al centre de la Xina, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha passat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara busquen persones que podrien estar atrapades a sota terra i el govern adverteix que en castigarà els responsables. Pequín, corresponsal Francesc Canals.
4: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
0: Una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés l'alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola es continua expandint al centre del continent africà. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a la veïna Uganda han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar la situació. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que a la vegada va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els tres casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives, i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mungwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
6: 3CAT Info.
0: Un quart de quatre.
6: El temps.
0: Previsió d'Enric Agut.
7: Tarda molt tranquil·la, tarda de sol, però amb aquests bancs de núvols baixos i aquestes boires que de tant en tant mosseguen algun sector de la Costa Brava i que encara són presents també aquesta nit matinada i demà matí alguna boira pot presentar-se a la costa de Barcelona o de Tarragona. On es presenten, l'ambient es torna més fresc, però a l'interior la temperatura avui s'ha disparat. Novament com ahir, ahir es va assolir per primera vegada aquest any, 2026, als 35 graus. Fins i tot es va arribar als 36 al Segrià, a la població de Serós, amb una màxima de 36.1. Doncs bé, aquesta tarda novament ambient d'estiu, de molta calor, com un forn a l'interior del país, però també al prelitoral, amb xifres de 31-32 graus, i només la façana costanera s'escapa d'aquests 30 graus, però igualment on fa sol s'arriba als 26-27, excepte en aquestes zones afectades per boira, perquè hem tingut boira aquest matí a la Costa Brava, primer només cap al Cap de Creus, cap a l'àrea del Montgrí, però després també ha afectat altres sectors, per exemple també ha arribat la boira a poblacions com Blanes, refrescant l'ambient. El mar és molt tranquil, el mar està molt, molt, molt calmat, perquè els vents són molt fluixos, i per demà s'espera una situació similar. També demà matí un banc de boira podria presentar-se a la costa de Tarragona o de Barcelona. Aquesta tarda algun ruixat pot escapar-se pel Pirineu, demà novament algun de puntual cap a l'Alt Pirineu, i la setmana entrant seguirem sota aquesta situació de temps estiuenc.
6: 3CAT Info. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
9: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
10: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
11: Pols Alum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
0: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. L'Ajuntament, Girona, Berta Artigas Fontàs, reconeix que la situació és preocupant.
12: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Savali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
13: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme, perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
12: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
0: Treballadors de grans marques de moda han fet vaga avui convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i que atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a aquesta emissora.
14: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona s'ha fet davant de la botiga Zara al Portal de l'Àngel, amb xulets i pancartes. Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i IFETICO. Consideren que és regressiu i que desmunta els convenis territorials.
15: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
16: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
17: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
18: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. Envesteixen un vehicle dels Mossos d'Esquadra amb un cotxe robat i els agents responen amb diversos trets. Els fets van passar ahir a la nit a Badalona, al Barcelonès, a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 i en el parc comercial de Montigalà. Una patrulla de policia de paisà que circulava per la zona va localitzar un cotxe, va comprovar que era robat i li va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda del que es coneix com a teloners, delinqüents especialitzats a robar la mercaderia dels camions que hi han aparcats a les autopistes, van fer cas omís de les indicacions dels agents, van accelerar i els van embestir. Llavors els Mossos van respondre amb diversos trets i hi va haver una breu persecució, fins que tres dels ocupants van fugir del cotxe a peu. Finalment van poder detenir un dels sospitosos amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana de Barcelona i també amb els Mossos, també juntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Badalona. Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar els altres tres ocupants d'aquest mateix vehicle.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'aplec del Cargol a Lleida viu avui el dia fort de la festa, tot i la calor que hi fa, amb altes temperatures als Camps Elisis es respira un ambient festiu de germanor amb una participació multitudinària de penyistes i de públic visitant aquest any. Lleida Albamor.
20: Després del magnífic tret de sortida oficial a la festa amb lo Caragolasso, aquest dissabte els penyistes no abaixen el ritme. Els caragols fets a la Gormanta o a la Llauna han estat l'àpat per excel·lència en una jornada on alguns suporten la calor més que d'altres.
21: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
22: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
20: Tot plegat en una 45a edició de la festa que enguany bat rècords amb prop de 17.000 penyistes d'un total de 124 colles. Fins diumenge es consumiran 14 tones de caragols en el marc de la festa i pels Camps Elisis s'espera que passin uns 200.000 visitants.

0: Bad Bunny torna a actuar aquesta nit a Barcelona i ja va donar el tret de sortir de la seva gira europea amb el primer dels dos concerts que fa a l'estadi Lluís Companys. Molta música, però també, com és habitual en l'artista, moltes reivindicacions. Va convidar la ciutat a ballar, sense por, en un concert que es convertia en tota una festa de l'orgull llatí i de les identitats compartides. La nit també va comptar amb actuacions sorpresa com aquesta. Batguiel pujava a cantar Ella perrea sola. Ho van seguir des de la fila zero a la popular casita de Bad Bunny, que recrea una casa típica de Puerto Rico. Jugadors del Barça com Lamine Yamal. Només començar, l'artista porto-riqueny feia una picada d'ullet a la llengua i també la cultura catalanes amb un vídeo de dos nois parlant en català.
1: Es que se va explicar, tu dius, a mi.
2: És així?
1: Sí.
2: I no m'hi vas portar?
1: Allà, però ets molt peque. No me la t'hagués deixat?
2: Clar que l'hagués deixat.
1: La mama.
0: Referències també al pa amb tomàquet i a les calçotades. Gairebé 60.000 persones que vibraven al ritme de les cançons de Bad Bunny, amb un directe amb focs artificials, dos escenaris, de fet va fer mig concert en una part de l'escenari, l'altre cap a l'altra meitat, i amb una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. Com us dèiem, avui hi torna.
2: No, en sèrio, de veritat, vaig veure que la seva gira de Latinoamèrica, la gent el tocava amb unes paraules màgiques i apareixia.
0: 5 minuts i mig i seran 3:45 de la tarda.
3: Esports.
0: Ernest Macià, Jaume, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs obrim aquesta informació esportiva d'una tarda realment apassionant des del punt de vista esportiu, perquè tenim esport en directe i amb dramatisme en alguns aspectes. Comencem parlant, però, de la final de la Lliga de Campions femenina, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió del tècnic català Jonathan Giraldez, un Barça que buscarà la quarta Champions en 6 anys, amb Irene Paredes de titular, segons hem pogut saber fa pocs minuts, i amb la transmissió de Catalunya Ràdio, que en farà, doncs, a través de la TDG, la transmissió des d'una horeta abans. El Tot Gira de Catalunya Ràdio també connectarà amb Oslo amb l'última hora per saber com l'afició i com també, doncs, la junta directiva de Joan Laporta està vivint aquests moments previs. És una gran final. L'any passat, recordem, el Barça va perdre la final davant de l'Arsenal per 1-0. Abans d'aquest partit, en una entrevista al matí del suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
5: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja,
6: vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut, doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
4: Rafa Juste, el president en funcions del Barça, que en aquesta mateixa entrevista també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
5: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
6: Però el got està mig ple o mig buit?
5: El got està allà.
4: En aquesta mateixa entrevista, doncs, Rafa Juste ja parlava de la possibilitat que Joan Laporta es vegi amb Xavi Pascual i que poguessin passar coses com, per exemple, un canvi d'opinió de Pascual, que ara mateix sembla altament improbable. Això pel que fa a la final de la Champions femenina, Barça Olímpic de Lió a les 6, una hora abans ja amb la TDT. Recordem que l'Olímpic de Lió és ara mateix qui té més títols a nivell europeu, però que el Barça busca la quarta Champions, seria la meitat dels títols que té l'Olímpic de Lió. Això pel que fa al futbol femení. El futbol masculí viurà també una jornada apassionant, última jornada de Lliga, una jornada unificada per tancar aquesta competició la temporada 2025-26, amb coses per decidir-se. La més important i transcendent, sens dubte, la permanència del Girona, i és que els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria, jugant a casa davant de l'Elx, i si empaten o perden seran equip de segona divisió. Sentim el tècnic de Vallecas.
7: Jo crec que molt els meus jugadors estiguin a primera divisió, perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
4: També les 9 Barça-València i Espanyol-Reial-Societat. El Barça no s'hi juga res, l'Espanyol té opcions remotes encara de classificació europea. El Madrid rep l'Atlètic Club en el que serà l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta i justament parlant del Madrid en clau institucional, el president Florentino Pérez ha comentat doncs que la campanya comença, la campanya per la reelecció a la presidència del Club Blanc, penjant una lona estil Laporta en un edifici molt proper al Santiago Bernabéu. Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge: mucha historia por hacer. És l'eslògan de la seva candidatura. A la lona també hi apareix la seva imatge i les 7 ciutats on el Madrid va guanyar les 7 Champions sota el seu mandat: Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i també Londres. Florentino Pérez ha presentat avui la seva candidatura i encara està pendent de saber del cert si tindrà com a rival l'empresari Enrique Riquelme. Encara en futbol, el Nàstic juga avui també la permanència a Primera Federació. L'equip tarragoní jugarà a l'Hèrcules, a Alacant, a 6:45. D'aquí a 3 hores, en l'última jornada de Lliga. Si guanya, el Nàstic estarà salvat. Si empata o perd fins i tot, dependrà d'altres resultats.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: I tanquem aquesta informació esportiva en el bloc de 3:45 parlant de bàsquet i de futbol sala. De bàsquet perquè el Baxi Manresa juga a Gran Canària avui amb la intenció de reforçar la seva 11a posició o fins i tot atacar la 10a de la Lliga CB. I en futbol sala el Barça jugarà a les semifinals de la Copa. El partit juga, la Copa juga a Càceres, s'emet en directe per Esport 3, s'enfrontarà al Jaén.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual a la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Els atacs d'Israel contra la Franja de Gaza continuen. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat crea un grup de treball amb totes les parts implicades i confia que pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. Més de 90 persones mortes a la Xina per una explosió de gas en una mina de carbó, l'accident més greu dels últims anys. No se sap si pot haver més persones atrapades sota terra. El govern ha ordenat depurar responsabilitats a l'empresa responsable. Des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda també explicarem que hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. No poden assumir sovint la inversió que cal per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. I això pot fer que alguns d'aquests tallers finalment hagin d'acabar tancant. I l'estadi Josep Otero a Tortosa ha acollit avui al matí una jornada de futbol molt emotiva, però perquè poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, en què va morir un bomber en acte de servei, amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han volgut recordar. Ernest Macià, bona tarda.
2: Hola, Jaume.
1: I en esports a aquesta hora, Ernest, què destaques?
2: Doncs que d'aquí a menys a mitja hora es comença a jugar el partit de semifinals de Copa de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. Tot això a la tarda, que el Barça femení de futbol pot guanyar la Champions. Juga amb l'Olímpic de Lió a partir de les 6, d'aquí a menys a dues hores i mitja, i el dia que el Girona juga la permanència, a les 9 del vespre.

0: tarda encara amb força estones de sol, temperatures ben altes, entre els 30 i els 35 graus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre, algun ruixat puntual al Pirineu i bancs de boira en trams de la Costa Brava i de Barcelona. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, han denunciat que han sigut víctimes de violència física i sexual a la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Ho hem seguit a l'aeroport del Prat en el moment de l'arribada d'aquestes persones amb Laia Framis.
1: Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han patit tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho explicava una de les activistes, Miha Oli.
2: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
1: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la flotilla era l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dels Comuns. Doncs bé, diu Urtasun que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
3: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Urtasun etziba a PP i a Vox, que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
0: Doncs França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veu els activistes de la flotilla genollats amb les mans lligades mentre ell fa befa de la situació. Així ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa Jean-Noël Barrot a les xarxes socials, admetent que la decisió es deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus passatgers d'aquesta flotilla. Fins ara, altres socis comunitaris han prohibit l'entrada al seu país d'Itamar Ben-Gavir, considerat com un dels ministres més extremistes del govern de Benjamin Netanyahu. El govern espanyol també va adoptar aquesta mesura al setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza i Madrid també va vetar llavors l'entrada del ministre de Finances israelià, Bezalel Smotrich. Catalunya fa front a una nova temporada de platja sense prou socorristes, un any més, amb uns professionals que estan, a més, en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes ha anunciat mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. És una informació de Gemma Bonet.
4: El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que, sense cap normativa, els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
5: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
4: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a 3CAT Info.
6: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
4: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a aquesta emissora.
7: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
4: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3cat Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
8: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
4: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball. Si no, amenacen amb una vaga.
0: 3cat Info. Com a mínim 90 persones han mort i d'altres podrien encara estar enterrades sota terra en una explosió de gas en una mina de carbó al centre de la Xina, un dels pitjors accidents d'aquest tipus els últims anys. Ha passat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral en el gegant asiàtic. Pequín, Francesc Canals.
9: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
0: Poc més de 4 minuts i seran 3:15 de la tarda. La dreta treu pit després de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Unes 40.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, s'han manifestat avui al migdia a la ciutat per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. La protesta l'ha organitzat Sociedad Civil Española, una entitat que coordina més de 150 associacions civils. També s'han sumat PP i Vox, així com José Luis Albice Pérez, líder de la formació d'extrema dreta. S'ha acabat la festa. I l'empresari i presumpte comissionat del cas Ábalos, Víctor de Aldama. Els manifestants portaven pancartes racistes i xenòfobes i al final els ha hagut de parar la Policia Nacional quan intentaven accedir a la Moncloa, cridant consignes contra el govern del PSOE i Sumar i reclamant eleccions anticipades. A Barcelona, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat presó provisional per a Rodríguez Zapatero i que declari davant de l'Audiència Nacional tot el govern del 2021 pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Garriga, a un any de les eleccions municipals, ha augurat un gran èxit del partit als comicis del 2027.
10: Sens dubte, Vox presentarà moltes més llistes electorals que les que va presentar fa 3 anys.

0: y con un principio básico: quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado.
1: Núñez Feijóo ha clausurat el Congrés del Partit Popular de les Balears, que ha elegit Marga Proens com a presidenta. I a França, un altre exprimer ministre d'Emmanuel Macron ha anunciat que es presentarà a les eleccions presidencials l'any vinent. És el jove Gabriel Attal, de 37 anys, que se suma a la candidatura d'Eduard Philippe. A l'extrema dreta, encara no han fet la tria. París, corresponsal Isabel Galí.
2: Des d'un poblet de 700 habitants de l'Aveyron, Gabriel Attal ha presentat candidatura a les presidencials com si fos un outsider. És el secretari general de Renaixement, el partit fundat per Emmanuel Macron, però aquestes darreres setmanes ha perdut suports interns, com el d'Elisabeth Borne, la seva predecessora al Palau de Matignon. El macronisme sembla que prefereixi un altre candidat, l'alcalde de Le Havre, Edouard Philippe. Però Attal, que ara està personalment molt allunyat del president, comparteix amb el Macron del primer mandat joventut, iniciativa i una ambició a prova de fracassos.
3: També tinc un desig, reconnectar-nos amb una gran promesa, la promesa del progrés, el progrés individual i el progrés col·lectiu, perquè cada francès a França pugui dir que el nostre país tornarà a ser la primera potència d'Europa.
2: La seva candidatura, doncs, obre una escletxa en el macronisme, en una setmana en la qual a Edouard Philippe li han obert una investigació judicial per malversació de fons públics. Attal, però, té un inconvenient. En tots els duels amb el candidat o candidata del reagrupament nacional a la segona volta de les presidencials, surt perdedor. Philippe, en canvi, guanya, tant si el rival és Marine Le Pen com si és Jordan Bardella.
1: Gairebé són 3:15.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Àrea de servei, de seguida crònica meteorològica. Abans, però, un apunt pel que fa a la mobilitat, perquè a les 3 de la tarda acaba l'operació sortida per aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. El Servei Català de Trànsit ha informat que des de les 12 del migdia d'ahir fins a les 3 d'avui a la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, que representen el 97,5% dels 600.000 calculats. Com s'havia previst, la via on hi ha hagut més retencions ha sigut l'AP7 i també n'hi ha hagut a les carreteres d'accés a la costa, sobretot a la C32.
4: El temps.
1: Enric Agut.
5: Tarda ben càlida, la temperatura avui que torna a disparar-se amb ambient d'estiu. Ahir es va assolir per primera vegada aquest any els 35 graus, fins i tot 36 a Seròs, els 36.1 d'ahir és la temperatura més elevada, i avui novament tenim xifres que es van disparant i que poden tornar a tocar valors de 34-35 en les zones més càlides. A tarda de sol hem tingut bancs de boira que han arribat procedents del Golf de Lleó i del litoral gironí, fins i tot han arribat cap a la costa de la Selva, han afectat algunes poblacions costaneres refrescant l'ambient per on passaven. Aquesta tarda també ha de destacar que poden formar-se nuvolades pel Pirineu i descarregar algun ruixat, ruixats de curta durada, possible sobretot cap al Ripollès, Cerdanya, també cap als Pallars, al Pirineu, de molt curta durada i locals. I, novament, aquesta nit matinada tindrem calma, refrescarà l'interior, però tampoc es faran temperatures molt baixes. Demà al matí alguns valors poden estar voltant dels 18-19 graus, 9,5 en alguns sectors de la costa, i també, novament, de nit i demà matí tindrem alguns bancs de boira costaners. Demà també alguns poden fer acte de presència al litoral de Barcelona o Alta Tarragona. Demà a la tarda una nuvolada pot descarregar algun ruixat puntual cap a l'Alt Pirineu i l'Aran, i la temperatura novament serà ben alta, es dispararà, i la setmana entrant seguirem encara amb aquest ambient estiuenc.
1: Hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis, els tallers, a aquesta nova mobilitat. El cost pot arribar en alguns casos als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions, tot i que sí que n'hi ha destinades als fabricants o als consumidors per promocionar aquests vehicles elèctrics. Un fet que lamenta el sector, en molts casos format per empreses micro o petites que han d'assumir en solitari la inversió per poder-se transformar. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que sovint han de fer aquests tallers.
6: Penseu que per posar

0: un punt d'atenció a vehicle elèctric, amb un taller entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles. El taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
1: I aquest problema de les despeses s'hi afegeix al fet que l'edat mitjana dels propietaris de la majoria de tallers és d'uns 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació. Girona tindrà un eix de confinament d'incendis forestals. És una nova estratègia del govern per prevenir grans focs al territori. Es desbrossen boscos i vegetació a tocar de pobles i ciutats. Girona, Laia Claret.
2: Aquest eix de confinament s'anomena Girona Salrà. Tindrà una superfície de 90 hectàrees. Els treballs comencen ara a la zona de Taialà i després a la zona de Font de la Pólvora i la Creueta. Joaquim Santarín, enginyer forestal del Departament d'Agricultura, delimita la zona d'aquest eix de confinament.
3: A la part sud, amb la Creueta. A la part nord, a la zona de Sant Julià de Ramis, ja amb el límit amb el Pla de l'Estany. Per altra banda, aquí tenim la zona aquesta de Taialà, i per l'altra, la nacional, al costat de la Vall de Sant Daniel i Font de la Pólvora.
2: La voluntat de l'eix és la protecció de les persones, la seguretat dels mitjans que treballen en incendis i fer que els focs forestals no saltin d'un massís a l'altre. Míriam Sant Germán, cap de la secció de boscos dels Serveis Territorials de Girona d'Agricultura.
4: L'eix de Girona Salrà està dissenyat perquè s'eviti el pas del foc entre el massís de Gavarres i el massís de Roca Corba i també entre el massís de Gavarres i el massís d'Ardenya Cadiretes.
2: La inversió d'aquest eix és de 380.000 euros.
1: L'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit avui al matí una jornada de futbol molt emotiva. Poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, en què va morir un bomber en acte de servei, amics, familiars i companys d'Antonio Serrano han recordat la figura d'aquesta persona amb un sentit homenatge que hem seguit a Tortosa, Marianna Escoda.
5: El bomber Antonio Serrano era una persona molt vinculada al món de l'esport, concretament al futbol. La seva posició era la de porter i aquest dissabte tots els jugadors que han sortit a la gespa per homenatjar-lo lluïen samarretes amb el seu nom, la seva cara i el número 1. El dia 10 de juliol, durant l'incendi que va cremar més de 3.000 hectàrees al Baix Ebre, va patir un accident mortal mentre esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumarola. José Ángel Serrano és un dels seus germans.
6: Yo creo que cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
5: Aquest matí s'han fet minuts de silenci en memòria de Serrano, just abans de l'inici dels dos partits de futbol, un entre amics del bomber i l'altre entre el club de futbol Tortosa Ebre i una selecció de jugadors actuals de clubs als quals va pertànyer com a porter. El pròxim 12 de juliol, la família té previst celebrar un altre acte de record a Antonio Serrano, en aquesta ocasió a Paüls.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
8: ¿Cómo está?
9: Bien, está bien, fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre, ve un poquito y se desmaya.
1: La pel·lícula La bola negra, ara en sentim un fragment...
8: ¿Qué cosa más tonta?
1: ...dels Javis.
8: ¿Cómo lo sabes?
9: Me lo ha dicho él.
1: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad de Pedro Almodóvar encara tenen opcions totes tres d'entrar al palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes. A la gala de clausura avui, a més també s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbra Streisand, que no podrà ser-hi, però físicament. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
10: La d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força, com les franceses Sudan i Minotaur, la romanesa Fjord o la polonesa Fatherland. Però les tres produccions espanyoles no queden fora de les quinieles. El film de Sorogoyen, sobretot per l'actuació de Javier Bardem, el d'Almodóvar per retre-li un homenatge a una icona del cinema mundial i el dels Javis perquè ha generat un impacte similar al de Sirat l'any passat. Mitjans internacionals les situen a les seves apostes, però al final decidirà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook. Serà un quart de nou de la nit, quan comenci la gala on participarà Carla Simón, que entregarà el premi al millor curt, i veurem Gina Davis, Gael García Bernal o Zoe Saldaña, entre d'altres, presentant els premis més importants. Tilda Swinton introduirà la Palma d'Or i Isabelle Huppert recollirà el premi honorífic de Barbra Streisand, que no hi podrà ser per motius de salut.

Maria del Mar Bonet estrena i presenta avui al vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no canse. Amb aquest nou treball, la mallorquina rendeix culte al Mediterrani, concert al Palau de la Música, a la programació del Guitar BCN, retornant a les arrels des d'una mirada contemporània, actualitzant 60 anys de carrera. El concert és a 8:45 del vespre al Palau de la Música, on Maria del Mar Bonet hi actuava per primera vegada als anys 60.

0: I el jurat del Sona Nou ha seleccionat els 30 artistes que participaran a la pròxima edició i que opten a guanyar un concurs que l'any passat es van portar a Claude Rienbeau, que ara sentim. A partir d'ara, els 30 escollits d'un total de 176 actuen en diferents concerts als Països Catalans i d'aquí ens sortiran els 12 semifinalistes. Estem ja a la 26a edició d'aquest Sona Nou, organitzat per 3CAT i Enderroc, i que repartirà més de 50.000 euros entre els diferents guardons del concurs. I dir-te com ha sigut el meu any. Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda. Esports. Ernest Macià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Es preveu que d'aquí a un quart d'hora surti des de l'hotel de concentració del Barça l'autobús, l'autocar, amb el primer equip cap a l'escenari de la gran final de la Champions femenina, que començarà a les 6 de la tarda entre Barça i Olímpic de Lió. El Barça ara mateix és a l'hotel de concentració, però les jugadores estan baixant de les seves habitacions cap al hall per d'aquí una estona sortir a l'autobús direcció l'estadi. Recordem, és una final en la que el Barça busca el quart títol en 6 anys i s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió entrenat per un català, Jonathan Giraldez, que coneix a moltes de les jugadores del Barça, ja que va guanyar dues Champions sent entrenador de l'equip blaugrana. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas.
2: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
1: Aquest que sentim no era Rafa Juste. Intentarem ara escoltar el president en funcions del Barça, ja que recordem el Barça ha viatjat amb tota la seva plana major, inclòs el president electe Joan Laporta. Qui sentirem és Rafa Juste.
3: Mira, no ho sé això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
4: però vaja... Vostè ja ho deu saber.
3: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
1: D'aquí a poca estona marxarem cap a Oslo perquè el Marc Andrés ens expliqui com ha sortit aquest autocar des de l'hotel de concentració del Barça ja en direcció a l'estadi. Uns quants milers d'aficionats al Barça són a Oslo per viure en directe aquesta gran final que transmetrem a Catalunya Ràdio a la transmissió de la Sònia Gelmà des d'una hora abans, a partir de les 5 de la tarda. El partit, com deia, més a les 6. En aquesta mateixa entrevista que sentíem ara, Rafa Juste, el president en funcions, també s'ha referit a un altre aspecte de l'actualitat del club, a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai. Tot i que és molt difícil i és pràcticament impossible que Xavi Pascual es quedi, el president en funcions, Rafa Juste, ho fia tot a la reunió de dimarts entre Joan Laporta i Xavi Pascual.
3: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment, la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, a la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
4: Però el got està mig ple o mig buit?
3: El got està allà.
1: A les 9 es juga l'última jornada de la Lliga Masculina de Futbol i qui s'hi juga més és el Girona. Se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir-se a primera divisió. Si empaten o perden, seran equip de segona. Escoltem el tècnic de Vallecas a pocs minuts, a poques hores del moment més decisiu de la temporada.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors.
1: Aquest partit del Girona el podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la TDT, ja que, recordem, el Barça també jugarà aquella hora, en aquest cas, partit davant del València. I també aquella hora l'Espanyol es jugarà la possibilitat remota, però encara matemàtica, d'anar a Europa. S'enfronta a la Reial Societat i haurà d'esperar una carambola de resultats, entre els quals també el partit del Barça, però també el del Madrid, per poder jugar almenys l'última competició europea. Un Madrid que rep l'Atlètic Club de Bilbao, en el que serà l'últim partit d'Arbeló a la banqueta, convindria per l'Espanyol que el Madrid guanyés aquest partit. En clau institucional, dins de l'àmbit del Madrid, el president Florentino Pérez ha començat la campanya per la reelecció a la presidència penjant una lona a l'estil Joan Laporta en un edifici molt proper al Bernabéu. Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat per un altre missatge: mucha historia por hacer. És l'eslògan de la seva candidatura. A la lona també hi apareix la seva imatge i les set ciutats on el Madrid va guanyar les set Champions sota el seu mandat, que són Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres. Un Florentino Pérez que ha presentat avui la seva candidatura, encara pendent de saber si arribarà a temps l'empresari Enrique Riquelme, que d'entrada sembla que ja té l'aprovació per l'aval bancari. Encara en futbol, el Nàstic juga la permanència a la Primera Federació. L'equip tarragoní s'enfronta a l'Hèrcules a la Cana dos quarts de set en l'última jornada de Lliga. Si guanya el Nàstic, que estarà salvat. En futbol sala, el Barça rep d'aquí a pocs minuts s'enfronta en aquest cas a Càceres a la Copa del Rei a les semifinals en un partit que transmetrà Sport 3 al Jaén Paraíso Interior. Qui guanyi passarà a la final i s'enfrontarà al Valdepeñas, que ha guanyat en el seu partit al Cartagena.
2: Home, un punt de venjança el porter, et mentiria si et digués que no. De
1: aquest que sentim és Miquel Feixas, porter del Barça,
2: que ens donarà un extra, sí.
1: Un partit que comença d'aquí a mig minut i que podreu seguir per Esport 3. Si el Barça guanya, jugarà la final contra el Cartagena. I en poliesportiu hem de dir que el Barça, justament d'hoquei patins, ha caigut davant del Noia, que força el desempat. Noia 6, Barça 3. També avui Liceu Lleida, Reus, Calafell i Igualada, Voltregà. L'Uni Girona ha anunciat la desvinculació de la seva pivot Lola Pendande, que ja ha jugat un any, i avui també partit de la Lliga CB de bàsquet, bàsquet masculí. El Bàsquet Manresa juga a la pista del Gran Canària amb la intenció de buscar encara opcions matemàtiques de ser desè.
6: Trescat Info.

0: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Mentrestant, els atacs d'Israel contra la franja continuen. Metges de Gaza han informat de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir arran de la difusió d'un vídeo que mostrava el tracte humiliant dispensat als integrants de la flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra Ben-Gavir. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga i s'han concentrat al centre de Barcelona. Convocats pel sindicat UGT, han mostrat el seu rebuig al futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i desmantella els convenis territorials. El brot d'Ebola continua creixent al centre d'Àfrica. Uganda confirma 3 casos nous del virus i eleva a 5 els contagis. A la República Democràtica del Congo han mort 177 persones, segons l'últim balanç de l'Organització Mundial de la Salut. Els països afectats continuen avui reunits per prendre decisions conjuntes. Més de 90 morts a la Xina per una explosió de gas en una mina de carbó, l'accident més greu dels últims anys. El govern ha ordenat depurar responsabilitats a l'empresa responsable. El gegant asiàtic, malgrat l'augment de les energies renovables, continua sent molt dependent del carbó. I participació massiva i ambient festiu en el dia central de l'Aplec del Caragol a Lleida, una festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic als Camps Elisis. La música i la xaranga comparteixen protagonisme amb la forta calorada que s'ha fet notar molt al llarg de tot el matí.
1: Esports.
2: A aquesta hora comença el partit a semifinals de Copa del Rei de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. El Barça, si passa a la final, s'enfrontarà al Cartagena. D'aquí a aproximadament a 2 hores, i a aquesta hora surt l'autocar des de l'hotel de concentració del Barça. El Barça femení juga la final de la Champions a Oslo i s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió, entrenat per un català, Jonathan Giraldez. I avui és una també nit molt important per Girona, i és que el Girona ha de guanyar per seguir a primera divisió. S'enfronta a l'Elx, que en té prou amb l'empat per salvar-se.
0: Tot això en un dissabte amb tarda molt càlida, temperatures màximes per sobre dels 30 graus a l'interior i de nou es poden assolir els 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Farà sol i es pot escapar algun ruixat puntual al Pirineu. També hi haurà bancs de boira en trams de la Costa Brava i de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4, us acompanya Xavier Palau. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Barcelona, Laia Framis.
3: Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la 20ena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han tingut tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho explicava una de les activistes, Miha Oli.
4: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada.
3: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la flotilla era l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dels Comuns. Doncs bé, diu Urtasun que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
5: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
3: Urtasun etziba a PP i a Vox, que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
0: I França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veia els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. Ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Bagó, a les xarxes socials. En el seu missatge, Bagó admet que la decisió es deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus passatgers de la flotilla Global Summit. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquesta mena d'actuacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional a breu. Fins ara, altres socis comunitaris han prohibit l'entrada al seu país d'Itamar Ben-Gavir, considerat un dels ministres més extremistes del govern de Netanyahu. El govern espanyol també va adoptar aquesta mesura al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. Madrid també va vetar l'entrada del ministre de Finances, Bezalel Smotrich.
1: 3CAT Info.
0: 4 de la tarda i 7 minuts, Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que sense cap normativa els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat aquesta emissora. Nacho Ibáñez és portaveu de la plataforma.
6: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades. Moltes hores de sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions aquí a 3CAT Info.
7: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat també a 3CAT Info.
8: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3CAT Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí.
9: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat. Si no, amenacen amb una vaga. Els que sí que han fet vaga han estat els treballadors de grans marques de moda convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions aquí a 3Cat Info.
10: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant mateix de la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats, Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
11: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
12: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
13: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
14: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés l'alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola es continua expandint al centre d'Àfrica. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a la veïna Uganda han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar la situació. Ho estem seguint amb la Èlia Borràs des de Burkina Faso.
15: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que a la vegada va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mongwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
0: Com a mínim 90 persones han perdut la vida en una explosió de gas en una mina de carbó al centre de la Xina, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha estat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara busquen persones atrapades i el govern ha advertit que es castigarà els responsables. Anem a la capital xinesa, Pequín, Francesc Canals.
16: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó, on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí, després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament, una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
0: Hem arribat a 4:15 a 3Cat Info. Moment d'obrir àrea de servei a aquesta hora. Us expliquem pel que fa a la mobilitat que a les 3 de la tarda ha acabat l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit informa que des de les 12 del migdia d'ahir, divendres, fins a les 3 d'aquesta tarda de dissabte, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, que representen el 97,5% dels 600.000 calculats. Com s'havia previst, la via amb més retencions ha estat l'AP7 i també les carreteres d'accés a la costa, especialment la C32.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
17: Tarda molt tranquil·la, tarda de sol, però amb aquests bancs de núvols baixos i aquestes boires que de tant en tant mosseguen algun sector de la Costa Brava i que encara són presents també aquesta nit matinada i demà matí alguna boira pot presentar-se a la costa de Barcelona o de Tarragona. On es presenten, l'ambient es torna més fresc, però a l'interior la temperatura avui s'ha disparat. Novament com ahir, ahir es va assolir per primera vegada aquest any 2026 als 35 graus. Fins i tot es va arribar als 36 al Segrià, a la població de Serós, amb una màxima de 36.1. Doncs bé, aquesta tarda novament ambient d'estiu, de molta calor, com un forn a l'interior del país, però també al prelitoral, amb xifres de 31-32 graus, i només la façana costanera s'escapa d'aquests 30 graus, però igualment on fa sol s'arriba als 26-27, excepte en aquestes zones afectades per boira, perquè hem tingut boira aquest matí a la Costa Brava, primer només cap al Cap de Creus, cap a l'àrea del Montgrí, però després també ha afectat altres sectors, per exemple també ha arribat la boira a poblacions com Blanes, refrescant l'ambient. El mar és molt tranquil, el mar està molt, molt, molt calmat, perquè els vents són molt fluixos, i per demà s'espera una situació similar. També demà matí un banc de boira podria presentar-se a la costa de Tarragona o de Barcelona. Aquesta tarda algun ruixat pot escapar-se pel Pirineu, demà novament algun de puntual cap a l'Alt Pirineu, i la setmana entrant seguirem sota aquesta situació de temps estiuenc.
1: Tresca Info. Vols a l'UM, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Ara passen 17 minuts de les 4 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra detenen un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona. El detingut de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per robar diners, roba, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial va començar al febrer, després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample. Les imatges de les càmeres de videovigilància van permetre identificar el presumpte lladre que actuava les nits de manera reiterada. L'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest matí una jornada de futbol molt emotiva. Poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, en què va morir un bomber en acte de servei, amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge. Ho hem seguit des de Tortosa amb l'Ariadna Escoda.
18: El bomber Antonio Serrano era una persona molt vinculada al món de l'esport, concretament al futbol. La seva posició era la de porter i aquest dissabte tots els jugadors que han sortit a la gespa per homenatjar-lo lluïen samarretes amb el seu nom, la seva cara i el número 1. El dia 10 de juliol, durant l'incendi que va cremar més de 3.000 hectàrees al Baix Ebre, va patir un accident mortal mentre esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumarola. José Ángel Serrano és un dels seus germans.
19: Yo creo cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
18: Aquest matí s'han fet minuts de silenci en memòria de Serrano just abans de l'inici dels dos partits de futbol, un entre amics del bomber i l'altre entre el club de futbol Tortosa Ebre i una selecció de jugadors actuals de clubs als quals va pertànyer com a porter. El pròxim 12 de juliol la família té previst celebrar un altre acte de record a Antonio Serrano, en aquesta ocasió a Paüls.
0: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals i també compraven criptomonedes. Una de les víctimes és el club esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros. Arran de la denúncia d'aquest club va començar la investigació de la Guàrdia Civil, que s'ha acabat amb la detenció de 15 persones per 26 estafes a particulars, empreses i associacions en diferents punts de l'Estat. entre els quals Barcelona i Tarragona. Se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Embesteixen un vehicle dels Mossos amb un cotxe robat i els agents responen amb diversos trets. Els fets van passar ahir a la nit a Badalona, al Barcelonès, a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 i al parc comercial de Montigalà. Una patrulla de policia de paisà que circulava per la zona va localitzar un cotxe, va comprovar que era robat i li va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda del que es coneix com els taloners, delinqüents especialitzats a robar la mercaderia dels camions de les autopistes, va fer cas omís de les indicacions, van accelerar i van embestir la patrulla. Els agents van respondre amb diversos trets i va haver una breu persecució fins que tres dels ocupants van fugir del cotxe a peu. Finalment, van poder detenir un dels sospitosos amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana de Badalona i ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar els altres tres ocupants del vehicle.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen 21 minuts de les 4, el nombre de persones que viuen al carrer Girona s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. L'Ajuntament reconeix, Berta Artigues Fontàs, que la situació és preocupant.
20: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer. La xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Sabali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
21: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
20: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
0: L'aplec del Caragol de Lleida viu aquest dissabte el dia fort de la festa. Malgrat la calor i les altes temperatures, als Camps Elisis de la capital de la Terra Ferma es respira un ambient festiu i de germanor, amb una participació multitudinària de penyistes i públic visitant al Vamor.
22: Després del magnífic tret de sortida oficial a la festa amb lo Caragolasso, aquest dissabte els penyistes no abaixen el ritme. Els caragols fets a la Gormanta o a la Llauna han estat l'àpat per excel·lència en una jornada on alguns suporten la calor més que d'altres.
23: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
24: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
22: Tot plegat en una 45a edició de la festa que enguany bat rècords amb prop de 17.000 penyistes d'un total de 124 colles. Fins diumenge es consumiran 14 tones de caragols en el marc de la festa i pels Camps Elisis s'espera que passin uns 200.000 visitants.
0: Ara falten 7 minuts per arribar a 4:45 de la tarda. Hem de fer referència als tallers de cotxes que en algunes de les situacions tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions, tot i que sí que n'hi ha de destinades als fabricants i als consumidors per promocionar el vehicle elèctric. Un fet que lamenta el sector, en molts casos format per empreses micro o petites, que han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que han de fer.
25: Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Aquest problema dels costos s'hi afegeix el fet que l'edat mitjana dels propietaris de la majoria de tallers és de 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació.
1: Esports.
0: 5 minuts per arribar a 4:45. Ho farem amb la crònica esportiva a punt en una tarda tapaïda d'esdeveniments. Ho estem seguint amb l'Ernest Macià. Ernest, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Xavi? Bona tarda. Atapeïda i apassionant realment, perquè el cert és que doncs, el Barça, per exemple, aquesta hora està jugant un partit de semifinals de Copa de Futbol Sala, que juga el pas a la final. Això s'està jugant a Extremadura, Càceres. Estem a la primera part, a 9 minuts pel descans. De moment el Barça seria a la final. Està guanyant per 1-0 i, per tant, doncs, jugaria, optaria a guanyar el títol. L'espera el Cartagena, perquè a l'altra semifinal s'ha desfet del Valdepeñas per 5-2 i, per tant, el Barça amb aquest 1-0 de moment, tot i que som a la primera part, estaria fent la feina. Ho anirem actualitzant aquí a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, però de moment el Barça vol revalidar el títol i està en la bona línia.
3: 3CAT Info.
2: I, evidentment, avui estarem pendents del Barça de femení de futbol, perquè juga a la final de la Champions a partir de les 6 de la tarda. Un Barça femení de futbol doncs, que a aquesta hora ha d'estar a punt de sortir, si no ho ha fet ja, del seu hotel de concentració en destinació l'estadi que acollirà la final Oslo d'aquesta Champions League. Una final que l'enfrontarà l'Olímpic de Lió, una final que podreu seguir per Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, a la transmissió de la Sònia Gelmà. Un partit que, a més, ara s'està fent també doncs, prèvia i s'hi està posant tot l'èmfasi des del Tot Gira de Catalunya Ràdio i que enfrontarà el Barça que busca la quarta Champions en 6 anys davant de l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, un Jonathan Giraldez que ja va guanyar dues Champions Leagues amb el Futbol Club Barcelona, però que ara ho farà des de l'altra banqueta. Escoltem a un dels membres de la plana major d'aquest Futbol Club Barcelona que s'ha desplaçat fins a Oslo, el seu president en funcions, Rafa Juste. També hi ha viatjat el president electe, Joan Laporta, però Rafa Juste, parlant de la possibilitat, una de les preguntes que plana sobre aquesta final, que la capitana Alexis Putellas hagi jugat el seu últim partit, o almenys l'última final de Champions amb el Futbol Club Barcelona. Rafa Juste, avui al suplement.
4: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
5: vaja... Vostè ja ho deu saber.
4: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
2: Rafa Juste, el suplement que doncs, també ha comentat altres aspectes de l'actualitat del Barça al marge aquesta final de la Champions League que, com dèiem, d'aquí a una hora i mitja l'enfrontarà a l'Olímpic de Lió. Se li ha preguntat per l'actualitat del Barça de bàsquet des de Noruega, això és el que deia Rafa Juste sobre la continuïtat de Xavi Pascual.
4: Jo vaig estar parlant amb en Xavi, realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
5: Però el got està mig ple o mig buit?
4: Got està allà.
2: I anem a veure com està el got a Noruega, des d'on parlava Rafa Juste. Allà hi tenim el nostre company Marc Andrés a l'hotel de concentració del Barça. Com estàs, Marc? Bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs mira, fa pocs minuts que les jugadores del Barça ja han marxat cap a l'Ulebal Stadion, on aquesta tarda, a partir de les 6, jugaran la gran final d'aquesta Champions Barça-Lió, a partir de les 6, com dèiem, i des de les 5 a la TDG de Catalunya Ràdio. Un Barça concentrat, amb jugadores com Cata o Alexia saludant els aficionats que les han vingut a veure, les han vingut a acomiadar del seu hotel, preparades per aquest gran partit que es disputarà en aquest Ulebal Stadion, on el Barça busca la seva quarta Champions de la seva història.
2: Gràcies, Marc. Seguirem aquesta final a Catalunya Ràdio, Barça, Olímpic de Lió, Catalunya Ràdio amb la TDG, amb Sònia Gelmà d'aquí mitja hora. El partit, però, comença a les 6. Aquest és un dels grans punts informatius del dia. L'altre serà a les 9 del vespre la jornada de Lliga que pot permetre al Girona salvar-se. En té prou guanyant. Juga a casa i juga contra l'Elx, un rival també de la part baixa, però que també s'hi juga molt, ja que els il·licitants, els del Baix Vinalopó, en tindrien prou amb un empat a Girona per salvar-se i condemnar el Girona. Sentim el tècnic del Girona, Mitchell.
7: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim... Clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: Aquest partit el podreu seguir dins la transmissió de Catalunya Ràdio del partit del Barça, la TET, a les 9, Barça-València, i l'Espanyol Reial Societat, amb un Espanyol que encara té opcions remotes però matemàtiques de ser equip d'Europa la temporada que ve.

0: Bona tarda, amb la crònica esportiva hem arribat a 4:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora us estem explicant que els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. D'altra banda, els atacs d'Israel contra la Franja de Gaza continuen. Metges de Gaza informen de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir arran de la difusió d'un vídeo que mostrava el tracte humiliant dispensat als integrants de la flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra Ben-Gavir. Us hem fet referència també als socorristes catalans que anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obliga els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar al punt de les 5 de la tarda, passarem per França perquè un altre exprimer ministre, d'Emmanuel Macron, ha anunciat que es presentarà a les eleccions presidencials que s'han de fer l'any que ve, el 2027. És el jove Gabriel Attal, té 37 anys, s'assuma a la candidatura d'Eduard Philippe. A l'extrema dreta encara no han fet la tria. I posarem també música perquè Maria del Mar Bonet estrena i presenta aquest vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no cansa. Amb aquest nou treball, la cantant mallorquina rendeix culte al Mediterrani. El concert es farà al Palau de la Música dins de la programació del Guitar Barcelona i comença a 9:15. També busquem aquesta hora el titular esportiu. Ernest, que destaquem?
2: Que el Barça femení ha sortit de l'hotel de concentració ja cap a l'estadi on jugarà d'aquí a 1:30 la final de la Champions contra l'Olympique de Lió i que aquesta hora el Barça de futbol sala està guanyant a la primera part de les semis de Copa 1-0 al Jaén.
0: Amb una tarda molt càlida, parlem del temps, amb temperatures màximes per sobre dels 30 graus a l'interior i de nou es poden assolir els 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Farà sol i es pot escapar algun ruixat puntual al Pirineu. També hi haurà bancs de boira en trams de la Costa Brava i de Barcelona. Ara passen 3 minuts de 4:45. Els activistes de la flotilla per Gaza Global Summit, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Ho hem seguit des de Barcelona amb la Laia Framis.
3: Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han tingut tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Així ho explicava una de les activistes, Mihauli.
4: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
3: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Ortasson, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la flotilla era l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dels Comuns. Doncs bé, diu Ortasson que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
5: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
3: Ortasson etziba a PP i a Vox que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
0: I encara parlem d'Israel, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veia els activistes de la flotilla genollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. Ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Barrot, a les xarxes socials. En el seu missatge, Barrot admet que la decisió es deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i també europeus passatgers de la flotilla Global Sumut. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquesta mena d'actuacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. Fins ara, altres socis comunitaris han prohibit l'entrada al seu país d'Itamar Ben-Gavir, considerat un dels ministres més extremistes del govern de Benjamin Netanyahu. El govern espanyol també va adoptar aquesta mesura al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. Madrid també va vetar l'entrada del ministre de Finances, Bezalel Smotrich. La qüestió palestina ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític, La Literal, que es fa a la Fabra i Coats. Un dels caps de cartell és l'historiador israelià de la Universitat d'Exeter, Ilan Papé, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada hem pogut parlar amb ell. Ho ha fet en aquest reportatge la Núria Har, amb muntatge musical i edició de Marçal Turó.
6: L'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que aquest dissabte han arribat a Barcelona.
7: It's an important message to the people of Gaza.
2: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
6: Els activistes han denunciat un tracte vexatori que el ministre israelià Ultra Ben-Gavir ha penjat aquesta setmana en un vídeo que ha indignat molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Papé denuncia la tebiesa de la resposta europea davant d'Israel.
2: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya, el Regne Unit. En canvi, Espanya, Irlanda, Bèlgica. És important que aquests països tinguin actituds diferents, però et mostra com de fort és encara el lobby israelià.
6: Una de les derivades a la regió és la guerra de l'Iran, que continua amb un teòric alto al foc i les negociacions absolutament encallades. Per paper, tot plegat és una manera de distreure l'atenció del Pròxim Orient.
2: La conseqüència és que en lloc de centrar-nos en el que Israel fa a la franja de Gaza, Cisjordània, ara estan immersos en una guerra regional, una crisi energètica. Com més aviat acabi això, millor. I aquí el veritable problema no són les armes nuclears iranianes o la crisi energètica a l'Orient Mitjà. Aquí el tema segueix sent la qüestió palestina.
6: L'historiador Ilan Papé, ciutadà israelià de Haifa, té una visió molt crítica amb el seu país, també amb el seu principal aliat, els Estats Units, que intenta desllorigar la situació a l'estil Trump.
7: I don't think it's a peace plan.
2: No crec que sigui un pla de pau. Trump està desvariejant sobre certes coses que fan que, mentre parla, Israel tingui carta blanca per continuar. No és tant el fet que no sigui un pla de pau, sinó que proporciona a Israel un escut nord-americà per continuar amb les seves accions.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 6 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Catalunya afronta una nova temporada de platja sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que, sense cap normativa, els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat Nacho Ibáñez, és portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
8: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: Actualment, a Catalunya, cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions molt complicades i precàries. Moltes hores també de sol en instal·lacions, com dèiem, precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a aquesta casa. Trescat Info.
9: És difícil fer una formació formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Ara, la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat també aquí a 3Cat Info.
10: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista aquí a 3Cat Info, Ramsés Martí, és professor de salvament i expert en seguretat aquàtica.
11: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat. Si no, amenacen amb una vaga.
1: Trescat Info.
0: A França, un altre exprimer ministre, Emmanuel Macron, ha anunciat que es presentarà a les eleccions presidencials previstes per l'any que ve. És el jove Gabriel Attal, té 37 anys i se suma a la candidatura d'Eduard Philippe. A l'extrema dreta encara no han fet la tria. Anem a la capital francesa, París, Isabel Galí.
12: Des d'un poblet de 700 habitants de l'Aveyron, Gabriel Attal ha presentat candidatura a les presidencials com si fos un outsider. És el secretari general de Renaixement, el partit fundat per Emmanuel Macron, però aquestes darreres setmanes ha perdut suports interns, com el d'Elisabeth Borne, la seva predecessora al Palau de Matignon. El macronisme sembla que prefereixi un altre candidat, l'alcalde

0: Els duels amb el candidat o candidata del reagrupament nacional a la segona volta de les presidencials surt perdedor. Philippe, en canvi, guanya, tant si el rival és Marine Le Pen com si és Jordan Bardella.
1: 3Cat Info.
2: Tot i que encara és minoritària, en els últims anys ha crescut entre els joves l'addicció al trading i les inversions del risc. El trading no és gaire diferent a les apostes. Es tracta d'encertar els moviments del mercat. Si hi ha pèrdues, s'ofereixen més diners que acaben generant deute. I tot amb promocions constants que insisteixen en la facilitat per fer-se ric sense esforç.
3: No veiem que ven fum, que no hi ha res darrere, que el real producte real són ells mateixos. Al final, ells el que volen és aparentar un estil de vida, aparentar unes ganàncies que no tenen, per vendre un curs.
2: L'Albert, nom fictici i amb veu distorsionada, explica el seu testimoni al programa Solidaris de Catalunya Ràdio. El fet de ser experta en finances no li ha evitat caure en l'addicció i alerta del perill als joves, i és que és una pràctica de fàcil accés. David Pera, doctor en psicologia social.
4: Sense sortir de casa, sense arreglar-te, sense tindre de fer res, pots estar jugant i apostant 24 hores al dia per 365 dies a l'any. Aquest és l'element clarament diferenciador.
2: El programa Solidari s'emetrà a les 10 del vespre al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.

0: me he pasado.
1: Són 3:45 de la tarda, de seguida ens aturarem per l'àrea de servei a 3Cat Info, però abans passem per la discoteca Guaca de Sant Quirze del Vallès, que ha reobert aquest cap de setmana, tot i que, segons el canvi d'usos del polígon on es troba, havia de cessar l'activitat aquest dijous 21 de maig. Aquesta nit hi ha actuat Moncho Chavea, conegut com el rei del reggaeton gitano, que ara sentíem. De moment, la propietat assegura que la llicència continua vigent i manté la programació prevista. Recordem que la discoteca, envoltada de polèmiques per episodis de discriminació i violència, havia de tancar després de 5 anys sense al·legacions ni moratòries. L'Ajuntament ja ha anunciat que aixecarà acta dels fets. Tocats 3:45 a 3Cat Info. Aquesta àrea de servei prevista a aquesta hora. Us expliquem pel que fa a la mobilitat que a les 3 de la tarda s'havia tancat l'operació sortida aquest cap de setmana en aquest llarg període vacacional de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit informa que des de les 12 del migdia d'ahir divendres fins a les 3 d'aquesta tarda de dissabte han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles. Representen el 97,5% dels 600.000 calculats. Com s'havia previst, la via amb més retencions ha estat l'AP7 i també les carreteres d'accés a la costa, especialment la C32.
2: El temps.
1: A la crònica meteorològica amb l'Enric Agut.
3: Tarda ben càlida, la temperatura avui que torna a disparar-se amb ambient d'estiu. Ahir es va assolir per primera vegada aquest any els 35 graus, fins i tot 36 a Seròs, els 36.1 d'ahir és la temperatura més elevada i avui novament tenim xifres que es van disparant i que poden tornar a tocar valors de 34-35 en les zones més càlides. A tarda de sol hem tingut bancs de boira que han arribat procedents del Golf de Lleó i del litoral gironí, fins i tot han arribat cap a la costa de la Selva, han afectat algunes poblacions costaneres refrescant l'ambient per on passaven. Aquesta tarda també ha de destacar que poden formar-se nuvolades pel Pirineu i descarregar algun ruixat, ruixats de curta durada, possible sobretot cap al Ripollès, Cerdanya, també cap als Pallars, al Pirineu, de molt curta durada i locals. I, novament, aquesta nit matinada tindrem calma, refrescarà l'interior, però tampoc esperen temperatures molt baixes. Demà al matí, alguns valors poden estar al voltant dels 18-19 graus, 9,5 en alguns sectors de la costa, i també, novament, de nit i demà al matí tindrem alguns bancs de boira costaners. Demà també alguns poden fer acte de presència al litoral de Barcelona o Alta Tarragona. Demà a la tarda una nuvolada pot descarregar algun ruixat puntual cap a l'Alt Pirineu i l'Aran i la temperatura novament serà ben alta, es dispararà. I la setmana entrant seguirem encara amb aquest ambient estiuenc.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Marial Mar Bonet estrena i presenta aquest vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no cansa. Sempre.

Amb aquest nou treball, la cantant mallorquina rendeix culte al Mediterrani. El concert es farà al Palau de la Música, dins de la programació del Guitar BSN. Maria del Mar Bonet retorna a les arrels i des d'una mirada contemporània actualitza 6 dècades de música mediterrània amb aquest àlbum, amb aquest treball produït i gravat a Mallorca, que té la poesia com a eix central. La veu carismàtica de Maria del Mar Bonet en ressonarà amb aquestes noves creacions i també repassarà els temes més emblemàtics dels seus 60 anys damunt dels escenaris. El concert és a 8:45 del vespre al Palau de la Música, on va actuar per primer cop als anys 60.

0: I la cantant valenciana, la Maria o l'Estarta Relena, són algunes de les veus que actuen avui al Festival Floral, al Maresme. És un certamen que té una programació integrada exclusivament per dones que reuneix artistes internacionals a diversos punts dels municipis de Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. En parla la cantant Judit Nederman, organitzadora del Floral, en declaracions a 3Cat Info.
1: L'objectiu del Floral és múltiple, perquè el que vam voler des d'un principi és posar les dones al centre, programar art de molta qualitat, unir Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar i reivindicar els espais patrimonials de tots dos pobles.
0: L'actriu Maria Pau Pigem és una de les altres creadores que demà participa al festival amb l'obra Teoria King Kong, una adaptació teatral en català del manifest feminista de l'escriptora francesa Virginie Despentes. Ara falten 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Fins demà al vespre, Tortosa es converteix en l'epicentre de la música clàssica i contemporània amb la 5a edició del festival Toca'm de Piano. Des de dijous, una dotzena de pianos s'han repartit pels carrers de la capital abrenca, mentre s'han programat una 20a de concerts amb alguns dels músics més prestigiosos del món. Ens explica des de Tortosa el Jordi Barranca amb el muntatge musical de l'Albert Cots.
3: Són una dotzena de pianos repartits per diferents punts de la ciutat. Enguany, amb noves ubicacions, com el Palau Episcopal, el Convent de la Puríssima, el pati del Palau d'Espuig, on s'ubica el Conservatori, i també les avançades de Sant Joan. Tot per mantenir intacta la vocació d'un festival que vol estar al costat de la gent i que no s'assenyeix a la música clàssica. La pianista Maria Lombarde n'és una de les impulsores.
4: Sempre pensem cada any d'ubicar a llocs nous de la ciutat els concerts, una mica també perquè mitjançant el toca, no?, la gent pugui disfrutar i conèixer llocs nous de la ciutat de Tortosa, llocs amb molta història i arquitectònicament molt, molt bonics. El festival va creixent, va ocupant llocs nous de la ciutat, no?, per això, no?, per donar-lo a conèixer.
3: El tret de sortida es va donar dijous al vespre amb un concert a quatre mans de Yukiko Takagi i Àlex Alguacil a la plaça de l'Absis a tocar mateix de la catedral. En total, fins demà s'han programat una 20a de concerts amb molta presència d'artistes locals i de produccions pròpies, però també en figures de renom.
4: Destacar potser així més de clàssica una altra figura, que és el Francesco Tristano, que ens oferirà un programa que es diu Bach and Beyond, que oferirà un programa de Bach i també mesclat en composicions pròpies. També tindrem la Sant Andreu Jazz Band, farem la cloenda amb el Manu Guix i en aquest cas ve amb el seu darrer treball Galàxies amb la seva banda de Veterans.
3: En aquesta 5a edició, més, s'ha homenatjat l'escriptora tortosina Soraida Burgos, que va morir a principis d'any amb un espectacle Ponts de Fil dirigit per la cantautora Montse Castellà.
5: Soraida solia dir que en la seva passió per la restauració d'obres d'art se va inventar una nova vida i en son demà mateix de jubilar-se com a bibliotecària se va inscriure a l'Escola d'Art. Un pont de fil és una tècnica artística que utilitzen els restauradors d'art per a reparar estrips i talls fets als llenços i als quadres.
3: Al voltant del toc envia també una 20a més de propostes amb un fort accent social i pedagògic per acostar la música també a les persones més vulnerables.
4: I la veritat és que és una experiència que és molt gratificant per a nosaltres, no?, perquè veus les reaccions d'aquests usuaris, no?, com els hi va bé la música, també els seus, en aquest cas a l'hospital, no?, les seues infermeres, els seus metges, no?, com diuen que el dia que tenen el concert, no?, estan d'una manera diferent, reacció, estan més contents, no necessiten potser tanta medicació.
3: En tan sols 5 edicions al festival de Piano Toca'm s'ha convertit en tot un referent musical aquí a les Terres de l'Ebre amb vocació territorial. Prova d'això és que hi ha actes que s'han descentralitzat. A l'abril, els pianos van arribar a Flix, a la Ribera d'Ebre, i el proper 4 de juliol ho faran a les Cases d'Alcanar, a la comarca del Montsià.

El jurat del Sona Nou ha seleccionat els 30 artistes que participaran en la pròxima edició i que optaran a guanyar un concurs que l'any passat es va endur Chloé Riembau, que ara sentim. A partir d'ara, els 30 escollits, d'un total de 176, actuaran en diferents concerts als Països Catalans i d'aquí en sortiran els 12 semifinalistes. Finalment, s'escolliran els 3 grups que actuaran a les festes de la Mercè. Aquests 3 finalistes també faran un concert acústic i de petit format al programa Sona Nou, DICAT, i tindran l'oportunitat de gravar una cançó original. El Sona Nou, que ha arribat a la 26a edició i que organitzen 3CAT i Enderroc, repartirà més de 50.000 euros entre els diferents guardons del concurs.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a les 5 de la tarda.
1: Esports.
0: I arribarem amb la crònica esportiva a una hora de la final de la Champions femenina. Ara sabrem de seguida l'ambient. Ho estem seguint amb l'Ernest Macià. Punja, Ernest, bona tarda.
2: Què tal, Xavi? Bona tarda. I plovent a dojo ara mateix a l'estadi on d'aquí una hora s'ha de jugar aquesta final entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
0: Això
2: final...
0: que la previsió ha dit que no hi hauria pluja.
2: Doncs déu-n'hi-do el que està caient. Sí que és veritat que amb intervals amb sol a la prèvia d'aquest partit, però ara està plovent i força. L'estadi es va omplint de mica en mica. La jugadora es fa mitja hora que han xafat ja aquesta gespa. Aleshores encara no plovia. De l'Oslo Stadium i, per tant, viurem aquesta gran final a la TDT, a la TDG, en aquest cas, transmissió per Sònia Gelmà. El tot gira fins ara fent una mica la prèvia d'aquest partit, però agafa el relleu Sònia Gelmà per explicar-nos què passa a Oslo, on el Barça busca la quarta Champions en 6 anys davant de l'equip que més Champions té. L'Olímpic de Lió, sobretot des del 2000, va guanyar 8 Champions, va ser hegemònic al seu domini a nivell europeu fins a l'aparició del Futbol Club Barcelona, i per tant, cal a veure si el Barça és capaç de tornar-li el que va passar fa 6 anys quan l'Olímpic de Lió va guanyar aleshores la final a les blaugranes. Des de llavors, el Barça ha sigut un equip que ha anat creixent i avui està en disposició de disputar el ceptre europeu a les franceses. De fet, l'any passat el Barça va quedar-se molt a prop d'aconseguir-ho, va perdre per 1-0 en el seu partit contra l'Arsenal a la final. Mariona Caldentey, que doncs, va ser una de les jugadores destacades del conjunt londinenc. El Barça es va quedar a les portes i avui aspira a aconseguir-ho. Ara mateix plovent sobre la gespa d'aquest estadi que d'aquí una hora acollirà la gran final. També ara mateix pendents del partit de Copa del Barça de futbol sala, però fem abans una breu aturada per parlar de què hi ha dit el president en funcions del Futbol Club Barcelona, Rafa Juste, sobre l'actualitat d'aquesta final, d'aquesta tarda que ens portarà a la final de la Champions, i concretament d'un dels temes que envolta el Barça femení, i és el possible últim partit de Champions de l'estrella Alexia Putellas.
3: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
4: Vostè ja ho deu saber.
3: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig que l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
2: El Barça que jugarà amb Catacoll a la porteria, on avalla Irene Paredes, Maria León i Esme Brooks en defensa, Clara Serra Jordi al mig del camp, juntament amb Patri i Alexia, de qui parlàvem justament ara, i en punta el Barça femení, que formarà amb Graham Hansen, que jugarà a casa, també al costat seu, al costat de Graham Hansen, Pajor i Paralluelo. Un Barça, doncs, que busca la Champions. Aquesta és l'última hora del Barça femení. Queda una hora perquè comenci aquesta gran final. I Rafa Juste, que al marge de parlar d'Alexia Putellas, titular avui, no jugarà, i tant, a bon matí, per tant, a l'11 titular, també ha fet referència a un altre dels aspectes d'actualitat del club, que és l'adeu, el possible adeu de Xavi Pascual de la banqueta del Barça, quan, de fet, encara s'han de jugar els play-off. Això és el que deia Rafa Juste, possible reunió dimarts amb Joan Laporta.
3: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment, la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
4: Però el got està mig ple o mig buit?
3: El got està allà.
2: Això pel que fa a l'actualitat més immediata. Hem parlat del Barça femení, que juga d'aquí una hora a la final de la Champions. El Barça de futbol sala, que es troba al descans, comença la segona part ja, del partit contra el Jaén. El Barça busca el pas a la final. Jugaria demà aquesta final contra el Cartagena, d'aquesta Copa de futbol sala, i també, evidentment, del gran tema del dia, que és l'última jornada de primera divisió masculina. El Girona se la juga a casa, en té prou guanyant, contra l'Elx, equip de la part baixa de la classificació, però si empata o perd, baixarà a segona divisió.
1: Rescat Info.
0: Molt bona tarda, són les 5.

0: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Els atacs a Israel continuen a la franja de Gaza i metges de Gaza informen de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir, arran de la difusió d'un vídeo que mostrava el tracte humiliant dispensats als integrants d'aquesta flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra aquest ministre. Optimisme als Estats Units i a l'Iran davant de la possibilitat que un acord entre els dos països estigui a prop. El règim dels ayatolàs assegura que està enllestint un protocol amb la Casa Blanca. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, confia que hi haurà novetats les pròximes hores o dies. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a totes les platges. La Generalitat crea un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver canvis també aquesta mateixa temporada. Treballadors de grans marques de moda fan vaga i es concentren al centre de Barcelona. Convocats pel sindicat UGT, mostren el seu rebuig al futur conveni col·lectiu del comerç al tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i desmantella els convenis territorials. La bola negra dels Javis, el ser querido de Rodrigo Sorogoyen o Amarga Navidad de Pedro Almodóvar tenen opcions d'entrar al palmarès a la 79a edició del Festival de Cinema de Canes, que avui atorga els guardons, on a més s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbra Streisand, tot i que no hi podrà ser per motius de salut. Participació massiva, ambient festiu i calorós, molt calorós, a l'Aplec del Cargol a Lleida. Una festa amb milers de persones, entre penyistes i públic als Camps Elisis. Una festa que fa que comparteixin protagonisme les penyes, els visitants i les 14 tones de cargol que s'hi menjaran aquest any.
1: Esports.
2: Queda menys d'una hora perquè comenci la final de la Champions femenina. Cat acolla la porteria on avalla Irene Paredes, Maria León, Esme Brooks, Clara Serra Jordi, Patri Alexia. Formaran aquest 11 del Barça fins al mig del camp i en punta Salma Parayuelo, que jugarà al costat de Graham Hansen i Eva Pajor. Semifinals de Copa de Futbol Sala. El Barça està guanyant, el Jaén acaba de començar la segona part. Si el Barça guanya, per 1-0 per cert, si el Barça guanya, jugarà la final contra el Cartagena. I també avui, última jornada de la Lliga de Primera Masculina, l'Espanyol busca plaça europea, però sobretot el Girona vol salvar-se, ha de guanyar per força a casa l'Elx.
0: Tarda molt càlida a bona part del país, temperatures entre els 30 graus a l'interior i de novament als 35, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb sol, algun ruixat puntual al Pirineu i també bancs de boira en trams de la Costa Brava i la de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 5 de la tarda, us informa Jaume Brufau. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han estat víctimes de la violència física i sexual a la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. L'arribada a l'aeroport del Prat l'hem seguit amb Laia Framis.
3: Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han tingut tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Així ho explicava una de les activistes, Mihaly.
4: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. Et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada.
3: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la flotilla era l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dels Comuns. Doncs bé, diu Urtasun que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
5: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
3: Urtasun etziba a PP i a Vox, que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
0: França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on se'l veu fent befa de la situació dels activistes de la flotilla, agenollats, amb les mans lligades. Ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Barrot, a les xarxes socials. En un missatge on admet que la decisió es deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus, passatgers d'aquesta flotilla Global Summit. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquest tipus d'actuacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. L'Iran assegura que està acabant un protocol d'acord amb els Estats Units i que després de setmanes de converses hi ha signes d'acostament entre tots dos països. Ho ha afirmat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià a la televisió estatal, mentre el règim multiplica avui els contactes amb el Pakistan, país que torna a fer de mediador. De visita a l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha anunciat que hi poden haver novetats les pròximes hores.
6: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: Els iranians, però, asseguren que el seu dossier nuclear no forma part, en aquesta fase, de l'acord amb els Estats Units. D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què diu que confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà un alto el foc al Líban com a part de l'acord. D'altra banda, el Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del passat dia 8 d'abril. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky rebutja frontalment la possibilitat que Ucraïna sigui membre de segona fila de la Unió Europea, de manera que podria participar a les reunions, però no tindria dret a vot. Zelensky tanca la porta així a una proposta que aquesta setmana feia el canceller Friedrich Merz, que consistia en donar a Ucraïna un estatus que va qualificar de membre associat. La fórmula permetria que Ucraïna tingués diputats al Parlament Europeu, un comissari a Brussel·les, i pogués participar en els Consells de Ministres i les Cimeres, però sempre només com a observador i sense poder votar. Merz va fer arribar la idea en una carta als líders de les institucions europees i també a Xipre, país que exerceix la presidència semestral. El canceller proposa aquest pas com a grau intermedi abans que Ucraïna sigui membre de ple dret, però un portaveu del govern ucraïnès ha declarat a un diari que aquesta mesura seria injusta i que deixaria, diu, Ucraïna sense veu a Europa. Cinc minuts i mig i serà 17:45 de la tarda. Catalunya afronta una nova temporada de platja sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes ha anunciat mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. És un informe de Gemma Bonet.
7: El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que, sense cap normativa, els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
8: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el Servicio de Salvamento y Socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
7: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a 3Cat Info.
9: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
7: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a aquesta emissora.
10: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
7: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3Cat Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
11: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
7: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball. Si no, amenacen amb una vaga.

0: Com a mínim, 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó al centre de la Xina en un dels pitjors accidents registrats d'aquest tipus els últims anys. Ha passat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara busquen persones que hi podria haver atrapades i el govern ja ha obert una investigació i adverteix que en castigarà els responsables. Pequín, corresponsal, Francesc Canals.
1: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar, com més aviat millor, els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament, una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
0: Una setmana després que l'OMS llancés una alerta d'epidèmia mundial, el brot d'Ebola es continua expandint pel centre del continent africà. El focus principal és la República Democràtica del Congo, on hi ha hagut 177 morts sospitoses, però avui, a la veïna Uganda, han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar de molt de prop aquesta situació. Burkina Faso, Elia Borràs.
2: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mungwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
3: 3CAT Info.
0: Passa poc més d'un minut d'un quart de 6 de la tarda.
3: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
4: Temperatura avui també alta o molt alta, en general en els llocs càlids de l'interior hem d'esperar a les 7 de la tarda, encara hi ha llocs on pot pujar una mica a ponent, però sembla que ha baixat un grau la temperatura, en el cas del Priorat ha baixat 3 o 4 graus i per tant a dalt de tot d'aquest rànquing, d'aquesta posició de màxima calor trobem a Seròs amb 35, ahir amb 36, Alcarràs també s'ha aproximat als 35 de màxima, o Torres de Segre, Tàrrega 34, pràcticament 34 i mig, Albesa 34, Mollerussa 34, la ciutat de Lleida 34, Vallfogona de Balaguer també 34 graus. Com a novetat avui les boires, abundant ja al matí al Cap de Creus, al llarg del matí i migdia s'han estès fins i tot cap a la Costa Brava i Maresme, Baix Empordà, la Selva. Aquí t'ha quedat la temperatura curta, 22, 23, 24 de màxima, fins i tot Badalona s'ha quedat només amb 24 graus de màxima, Caldes d'Estrac 23, Calilla 23, i aquesta tarda, respecte a hi ha hagut més nuvolades al Pirineu, i en aquests moments es detecta un petit cumulonimbus a la Cerdanya que deixa un ruixat localitzat. Per tant, molta calor, aquesta boira de la costa, però també algun xàfec en punts del Pirineu, sobretot Cerdanya, Ripollès i Alt Berguedà. En aquestes 3 comarques és possible fins al vespre alguna gotellada. Demà un temps molt semblant, per tant, sol i calor, la temperatura ni puja ni baixa, es manté molt elevada. A la tarda alguna gotellada al Pirineu, sobretot cap al nord del Pallars Sobirà, i encara algun banc de boira prop de la costa.
3: 3CAT Info.
5: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
6: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones que dormen als carrers de la ciutat. L'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. Girona, Berta Artigas Fontàs.
7: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Sabali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
8: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
7: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
0: Treballadors de grans marques de moda han fet vaga avui convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. La vaga s'ha dut a terme a tot l'Estat. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
9: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona s'ha fet davant de la botiga Zara del Portal de l'Àngel, amb xulets i pancartes. Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
10: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
11: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
12: Obligación de los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
13: No podemos volver atrás.
0: Aquesta concentració ha plegat unes 200 persones.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pel·lícula La bola negra, dels Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, tenen opcions d'entrar al palmarès a la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, que es clausura avui. A la gala de tancament també s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbra Streisand, però que no hi podrà ser físicament. Enviat especial aquests dies a Cannes, Marc Garriga.
1: La d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força, com les franceses Soudan i Minotaur, la romanesa Fjord o la polonesa Fatherland. Però les tres produccions espanyoles no queden fora de les quinieles. El film de Sorogoyen, sobretot per l'actuació de Javier Bardem, el d'Almodóvar per retre-li un homenatge a una icona del cinema mundial i el dels Javis perquè ha generat un impacte similar al de Sirat l'any passat. Mitjans internacionals les situen a les seves apostes, però al final decidirà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook. Serà 8:15 de la nit, quan comenci la gala, on participarà Carla Simón, que entregarà el premi al millor curt, i veurem Gina Davis, Gael García Bernal o Zoe Saldaña, entre d'altres, presentant els premis més importants. Tilda Swinton introduirà la Palma d'Or i Isabelle Huppert recollirà el premi honorífic de Barbra Streisand, que no hi podrà ser per motius de salut.
0: I l'Aplec del Cargol a Lleida viu avui el dia fort de la festa, tot i la calor, la calorada que estan tenint els Camps Elisis a la capital del Segrià, ambient festiu, de germanor, participació multitudinària de penyistes i públic visitant, també en aquesta edició. Lleida, Alba Mor.
14: Després del magnífic tret de sortida oficial a la festa amb lo caragolasso, aquest dissabte els penyistes no abaixen el ritme. Els caragols fets a la Gormanta o a la Llauna han estat l'àpat per excel·lència en una jornada on alguns suporten la calor més que d'altres.
15: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
16: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
14: Tot plegat en una 45a edició de la festa que enguany bat rècords amb prop de 17.000 penyistes d'un total de 124 colles. Fins diumenge es consumiran 14 tones de caragols en el marc de la festa i pels Camps Elisis s'espera que passin uns 200.000 visitants.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 6:45 de la tarda. Sergi Camps, bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
0: Ara a punt amb en Sergi.
17: Ja, home. A les 6, final de la Champions femenina entre el Barça i el Lió. Ja tenim l'11 del Barça, que t'acolla la porteria, on avalla Paredes, Mapi i Brooks a la defensa, Patri com a pivot, interior Serra Jordi i Alexia, i Trident atacant per Graham, Pejor i Salma. Aitana, doncs, és a la banqueta, també Clàudia Pina. Pel que fa a l'11 de l'Olímpic de Lió, Enler a la porteria, defensa per Lorenz, Renard, Engen i Baixa, a mig del camp per Dumoné, Hebs i Johannes, i també Trident atacant format en aquest cas per Beko, Hegerberg i Brand. Aquestes són les 22 futbolistes que prendran part d'inici en aquesta final de la Lliga de Campions, una final que podreu seguir, de fet ja vostè ho podeu fer, podem fer en aquest cas a la prèvia a la TDG de Catalunya Ràdio, al partit a les 6 de la tarda a l'antena de Catalunya Ràdio. En una entrevista aquest matí al Suplement, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat de la possibilitat de que avui sigui l'últim partit de la capitana Alexia Putellas amb la samarreta del Barça.
18: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
19: vaja... Vostè ja ho deu saber.
18: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig que l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
17: I passem per Oslo per buscar l'última hora del Barça, també de l'Olímpic de Lió. Marc Andrés, bona tarda. Ja hem quedat als 11 dels dos equips. Com va l'ambient en aquesta capital de Noruega presa per aficions dels dos equips, sobretot del Barça?
20: Sí, bona tarda, Sergi. Doncs sí, la majoria és del Barça aquí, eh? Moltes més samarretes blaugranes, en aquest cas del Barça, perquè el Lió doncs, també té aquests colors, però el Barça que serà majoria a les graderies d'aquest Oleval Stadium d'Oslo. 28.000 persones hi caben, de moment mitja entrada dins l'estadi, però les persones continuen, els aficionats continuen arribant i no paren. Per tant, aquest estadi s'omplirà amb un partit on això, el Barça busca la seva quarta Champions davant aquesta afició d'Oslo que, el que dèiem, omplirà aquestes graderies que no para d'arribar i que a partir de les 6 doncs, veurà un autèntic partit des d'aquesta final de la Champions entre el Barça i el Lió, que evidentment estem seguint i seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, a 3CAT Info i a tots els canals oficials.
17: Doncs gràcies, Marc. També aquest partit s'emet en obert per TV3, per Televisió de Catalunya. Continuem repassant aquesta entrevista de Rafa Juste al Suplement de Catalunya Ràdio, més enllà d'aquesta referència que pugui ser o no l'últim partit d'Alexia amb la samarreta del Barça. Juste, president en funcions del club, s'ha referit també a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar pel Dubai.
18: Jo vaig estar parlant amb en Xavi, realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
19: Però el got està mig ple o mig buit?
18: gotes d'allà.
17: A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga de la Primera Divisió. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la Segona Divisió. Sentim el tècnic de Vallecas.
19: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a Primera Divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
17: També, en aquest cas, a les 9, el Barça juga contra el València a Mestalla i l'Espanyol ho fa a casa rebent la Reial Societat. El Barça no s'hi juga res, mentre que l'Espanyol té opcions remotes de classificació europea. El Madrid, de la seva banda, rep l'Atlètic Club de Bilbao en el que serà l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta. En clau institucional, el president del club, Florentino Pérez, ha començat la campanya per la reelecció a la presidència penjant una lona estil Laporta en un edifici molt proper al Bernabéu. En aquesta lona lloa la seva Champions com a president de l'entitat. Per cert, que Florentino Pérez avui sabrà si Enrique Riquelme doncs, es presenta en aquesta elecció per ser president del Madrid. Riquelme, segons informa el diari Marca, ha aconseguit l'aval bancari necessari de la mà d'en Banc Espanya. I encara en futbol, el Nàstic es juga avui la permanència a la Primera Federació. L'equip tarragoní s'enfronta a l'Hèrcules a Alacant a 6:45 en l'última jornada de Lliga. Sentim el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro.
21: Todos sabemos que cuál es el objetivo, no hay ninguna duda. Lo que dependemos de nosotros, que lógicamente está en nuestras manos y que tenemos que, sabiendo que eso, que es que ya no hay más, que es el último día, el último partido, que las estadísticas ya no sirven de nada.
17: El Nàstic estarà salvat si guanya, si empata o fins i tot si perd, dependrà d'altres resultats. També juguen avui l'Europa Eivissa i l'Hèrcules Sabadell. Els de Gràcia busquen plaça de play-off i el del Vallès al segon lloc. Si guanyen, els dos catalans aconseguiran els seus objectius. I en joc la semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. El partit és a la segona meitat i el resultat és el d'empat a 2. El Cartagena espera rival a la final després de superar el Valdepeñas. I en ciclisme, a la 14 en etapa del Giro d'Itàlia, la reina victòria de Jonan Vingegaard, que es posa líder de la prova. L'etapa de 133 quilòmetres d'alta muntanya des d'Aosta fins a Pila ha estat en tres ports de primera categoria. Recordem que tot plegat s'emmarca en un dia marcat per la final de la Champions femenina entre el Barça i el Lió a partir de les 6:00.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que els activistes de la flotilla de Gaza deportats abans d'ahir per Israel han denunciat haver estat víctimes de violència física i sexual a la seva detenció i han demanat que els governs de la Unió Europea actuïn. Els atacs israelians contra la franja de Gaza continuen. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a totes les platges. La Generalitat crea un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver aviat canvis ja aquesta mateixa temporada. Més de 90 persones mortes a la Xina en una explosió de gas que hi ha hagut en una mina de carbó. L'accident més greu dels últims anys. No se sap si encara hi pot haver més persones atrapades sota terra. I entre d'altres qüestions, des d'ara fins a arribar a les 6 us explicarem que ja es pot consultar el primer atles digital amb els resultats de les 3 eleccions de la Segona República. Un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha recollit i treballat durant 6 anys les dades per poder crear aquest mapa interactiu. I en els esports a aquesta hora, Sergi Camps, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaca, Sergi?
2: A les 6, final de la Champions femenina entre el Barça i el Lió. A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. I en ciclisme, Jaume, a la 14a etapa del Giro d'Itàlia, la reina, victòria de Joan Vingegaard, que es posa líder de la prova.
1: Són arguments que es combinen a aquesta hora. En aquesta tarda molt càlida a tot arreu, avui les temperatures tornen a ballar entre els 30 i els 35 graus, també amb moltes estones de sol i només algun ruixat testimonial puntual al Pirineu. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. L'arribada d'aquests activistes a l'aeroport del Prat l'hem coberta amb Laia Framis.
3: Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han tingut tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho explicava una de les activistes, Miha Oli.
4: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
3: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la flotilla era l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dels Comuns. Doncs bé, diu Urtasun que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
5: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
3: Urtasun etziba a PP i a Vox, que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
1: França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veia els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa d'aquesta situació. El veto l'ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Barrot, a les xarxes socials, on ha admès que és una decisió que es deriva, textualment ha dit, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus passatgers d'aquesta flotilla. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquesta mena d'actuacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. Fins ara, altres socis comunitaris han prohibit l'entrada al seu país d'Itamar Ben-Gavir, considerat com un dels ministres més extremistes del govern de Benjamin Netanyahu. El govern espanyol també va adoptar aquesta mesura al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. Madrid també va vetar l'entrada del ministre de Finances israelià, Bezalel Smotrich. Catalunya fa front un any més a una temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals, a més, en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes ha anunciat mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. El dia 9 de juny han previst de fer una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també protestar en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que, sense cap normativa, els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat a 3CAT Info Nacho Ibáñez, portaveu d'aquesta plataforma.
0: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda que hi ha. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades, moltes hores al sol i sovint en instal·lacions precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat ara fa un parell d'anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Joni Acevedo és el president d'AECSA, en declaracions també a aquesta emissora.
6: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
1: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a 3CAT Info.
7: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ens ho ha explicat en una entrevista el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí.
8: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats a les seves reivindicacions al grup de treball de la Generalitat i, si no, amenacen amb vaga aquest estiu. A la Xina, com a mínim 90 persones mortes i encara un nombre indeterminat de desaparegudes arran d'una explosió de gas que hi ha hagut en una mina de carbó al centre del país, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha passat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació mineral al gegant asiàtic. El govern ja ha advertit que en castigarà els responsables. Pequín, corresponsal Francesc Canals.
9: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès, en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Quatre minuts i mig i seran tres quarts de sis. La dreta treu pit després de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Unes 40.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, s'han manifestat avui al migdia a la capital espanyola per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Una protesta que ha organitzat Sociedad Civil Española, entitat que coordina més de 150 associacions civils. També s'han sumat el Partit Popular i Vox, així com José Luis Albice Pérez, líder de la formació d'extrema dreta, s'ha acabat la festa i l'empresari i presumpte comissionista del cas Ábalos, Víctor de Aldama. Els manifestants han portat pancartes racistes i xenòfobes i al final els ha hagut de parar la Policia Nacional quan intentaven accedir a la Moncloa cridant consignes contra el govern del PSOE i Sumar i reclamant eleccions anticipades. A Barcelona, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat presó provisional per a Rodríguez Zapatero i que declari davant de l'Audiència Nacional tot el govern del 2021 pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Garriga, a un any de les eleccions municipals, ha augurat un gran èxit dels participants en els comicis del 2027.
11: Sens dubte, Vox presentarà moltes més llistes electorals que les que va presentar fa 3 anys. Encara no sé el nombre exacte d'aquestes llistes, però que ningú tingui cap dubte que Vox es presentarà al màxim de municipis possibles.
1: Des de les Balears, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tampoc ha estalviat les crítiques cap al govern de Pedro Sánchez i a la imputació de Rodríguez Zapatero, ha assegurat que quan el seu partit governi, endurirà la política migratòria.
12: La ilegalidad no puede producir derechos. Y por eso aprobaremos una política migratoria razonable y firme, que proteja nuestras fronteras, que luche contra las mafias, que respete nuestros valores y con un principio básico: quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado.
1: Núñez Feijóo ha clausurat el Congrés del Partit Popular de les Balears, que s'ha servit també per elegir Marga Proens com a presidenta. Ja es pot consultar el primer Atles Digital amb els resultats de les tres eleccions de la Segona República. Un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha recollit i treballat durant 6 anys les dades per poder crear aquest mapa interactiu. Del que en té més dades, la Montse Garcia, que ens ha preparat aquesta informació amb en Miquel Guiu.
13: Tot i que encara està en la seva fase beta, es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya per recollir els resultats municipi per municipi de tot l'estat espanyol i fer-ho d'accés públic i fàcil a través de la xarxa. Hi havia algunes dades publicades a Catalunya, Andalusia,

0: seran els del 1933 i després de l'estiu els del 1931. Una de les coses que criden l'atenció és com es reparteixen els resultats, on guanya la coalició d'esquerres el Front Popular i la de dretes la CEDA.
1: Estudiar els patrons de vot i per què en alguns llocs doncs, es vota diferent que d'altres, fixant-nos, per exemple, doncs, en factors com la industrialització, la propietat de la terra, la violència prèvia, i també ens interessa mirar la part de l'oferta, és a dir, per què alguns partits es presentaven en alguns llocs i no en alguns altres, i per què alguns candidats en alguns territoris doncs, tenien més suport.
0: Per Rodon, no es poden fer paral·lelismes amb l'època actual. D'una banda, el sistema electoral era diferent. Era un sistema de vot limitat semblant a les actuals llistes pel Senat. De l'altra, per aquests altres factors.
1: Hi ha la qüestió de la repressió franquista, que òbviament doncs, ha canviat de forma espectacular els patrons de vot en molts llocs. També hi ha els processos de desindustrialització o d'activitats que ja no existeixen. En algunes zones, per exemple, les activitats mineres, i per tant els patrons de vot, és a dir, de la gent que hi vivia, com que ja no hi treballa o hi viu, ni ells ni els seus descendents doncs, han canviat bastant.
0: Aquest és un estudi obert. De fet, hi ha zones on encara no hi ha dades i l'equip anima qualsevol que pugui aportar informació sobre aquest tema que els hi faci arribar. També preveuen publicar altre material complementari com un llibre per analitzar més a fons les dinàmiques electorals del període.
2: 3CAT Info. El temps.
3: Són 6:15, crònica amb Dani Ramírez.
4: Temperatura avui també alta o molt alta, en general en els llocs càlids de l'interior hem d'esperar a les 7 de la tarda, encara hi ha llocs on pot pujar una mica a ponent, però sembla que ha baixat un grau la temperatura, en el cas del Priorat ha baixat 3 o 4 graus i per tant a dalt de tot d'aquest rànquing, d'aquesta posició de màxima calor trobem a Seròs amb 35, ahir dèiem 36, El Carràs també s'ha aproximat als 35 de màxima, o Torres de Segre, Tàrrega, 34, pràcticament 34 i mig, Albesa, 34, Mollerussa, 34, la ciutat de Lleida, 34, Vallfogona de Balaguer, també 34 graus. Com a novetat avui les boires, abundants ja al matí al Cap de Creus, al llarg del matí migdia s'han estès fins i tot cap a la Costa Brava i Maresme, Baix Empordà, la Selva. Aquí té quedat la temperatura curta, 22, 23, 24 de màxima, fins i tot Badalona s'ha quedat només amb 24 graus de màxima, Caldes d'Estraca 23, Calilla 23, i aquesta tarda, respecte a hi ha hagut més nuvolades al Pirineu, i en aquests moments es detecta un petit cumulonimbus a la Cerdanya que deixa un ruixat localitzat. Per tant, molta calor, aquesta boira de la costa, però també algun xàfec en punts del Pirineu, sobretot Cerdanya, Ripollès i Alt Berguedà. En aquestes tres comarques és possible fins al vespre alguna gotellada. Demà un temps molt semblant, per tant, sol i calor, la temperatura ni puja ni baixa, es manté molt elevada. A la tarda alguna gotellada al Pirineu, sobretot cap al nord del Pallars Sobirà, i encara algun banc de boira a prop de la costa.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
6: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
7: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les Primeres Nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Alberta!

0: Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructura sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Belan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
1: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
0: Belan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
2: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca, i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
0: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
2: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
0: my homeland, is where my heart belongs. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
2: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
0: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Belan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
1: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta, i hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
0: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
3: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva. 3CAT Info.

0: La cantant valenciana La Maria o l'Star Tarragona són només algunes de les veus que avui actuen al Festival Floral que s'està vivint al Maresme, un certamen que té una programació integrada exclusivament per intèrprets dones i que reuneix artistes internacionals de diversos punts dels municipis de Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. N'ha parlat la cantant Judit Nederman, organitzadora del Floral, en declaracions a 3Cat Info.
1: L'objectiu del Floral és múltiple, perquè el que vam voler des d'un principi és posar les dones al centre, programar art de molta qualitat, unir Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar i reivindicar els espais patrimonials de tots dos pobles.
0: L'actriu Maria Pau Pigem és una altra de les creadores que demà participarà al festival amb l'obra Teoria King Kong, una adaptació teatral en català del manifest feminista de l'escriptora francesa Virginie Despentes.

0: Poc més de 5 minuts i seran les 6.
1: Esports.
0: Sergi Camps, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Busquem l'última hora d'aquesta final de la Lliga de Campions entre el Barça i el Lió Champions femenina. A partir de les 6, d'aquí a 5 minuts, comença el partit des de l'estadi Ullevål d'Oslo, de la capital de Noruega. Última hora del partit, Marc Andrés. Què tal? Bona tarda.
3: Vius aquí a l'estadi Ullevål d'Oslo perquè s'està celebrant la cerimònia d'inauguració d'aquesta final de Champions. Tot just finalitza ara. Escuts a la gespa del Lió i del Barça, i d'aquí ben poca estona ja sortiran les jugadores al terreny de joc mentre sona l'himne d'aquesta Champions femenina. Unes jugadores que sortiran al terreny de joc cap al Barça seran Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esme i Brooks, Clara Serra Jordi, Patri Jarro, Alexia Putellas, Graham Hansen, Payor i Salma Parayuelo. Mentre pel Lió seran Endler, Lorenz, Renard, Engen, Baixa, Hips, Dumorné, Johannes, Beixó, Brandt i Hegerberg. Tot a punt aquí a Oslo perquè d'aquí 5 minuts comenci la gran final de la Champions femenina.
2: Aquest partit el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. De fet, ara s'està fent la prèvia d'aquest partit i a les 6 en punt comença la transmissió del partit en si amb la Sònia Gelmà i companyia a la TDG de Catalunya Ràdio. En una entrevista aquest matí al suplement, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'últim partit de la capitana Alexia Putellas amb el Barça. Ara sentirem el document sonor de Rafa Juste referint-se al futur d'Alexia Putellas.
4: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
5: però vaja... Vostè ja ho deu saber.
4: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
2: En aquesta mateixa entrevista, Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar pel Dubai.
4: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment, la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb un més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
5: Però el got està mig ple o mig buit?
4: El got està allà.
2: Ara parlarem de la jornada unificada a la primera divisió. Avui es tanca la temporada a la Lliga a les 9 amb aquesta última jornada, però abans esport en directe a la semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala. El Barça acaba de caure eliminat als penals contra el Jaén. Per tant, el Barça ha perdut a les semifinals. No jugarà demà a la final contra el Cartagena, que havia guanyat la seva semifinal aquest migdia contra el Valdepeñas. Per tant, el Barça de Futbol Sala fora de la final de la Copa del Rei. Ara sí, parlem d'aquesta jornada unificada de la Lliga que tanca la temporada. El Girona se la juga a casa contra l'Elche. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. Sentim el tècnic de Vallecas, Mitchell Sánchez.
6: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: També a les 9, València-Barça i Espanyol-Reial Societat. El Barça no s'hi juga res, mentre que l'Espanyol té opcions molt remotes de classificació europea. La jornada unificada a les 9, a una TDT especial a l'antena de Catalunya Ràdio. El Madrid, de la seva banda, rep l'Atlètic Club, en el que serà l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta. En clau institucional, el president del club, Florentino Pérez, ha començat la campanya per la reelecció a la presidència penjant una lona estil Joan Laporta en un edifici molt proper al Bernabéu. En aquesta lona s'hi llueixen les 7 campions de Florentino Pérez com a president del Madrid. Per cert, que Florentino Pérez avui sabrà si Enrique Riquelme es presenta a les eleccions. Riquelme, segons informa el diari Marca, ha aconseguit l'aval bancari necessari de la mà d'en Banc Espanya. D'altra banda, en joc, en aquest cas, acaba de finalitzar fa poca estona en ciclisme la 14a etapa del Giro d'Itàlia, l'etapa reina. Victòria de Jonas Vingegaard, que es posa líder de la prova. Ara li treu 2 minuts i 26 segons al portuguès Eulàlio. I als play-offs dels quarts de final de l'Ocupació hoquei lliga masculina, no hi ha 6 Barça 3, jugat aquest a migdia, eliminatòria igualada a una victòria. També avui, en aquest cas aquesta tarda, Liceo Lleida, Reus Calafell i Igualada Voltregà, Liceo Calafell i Igualada van guanyar el primer partit. Tots pendents, ara a les 6, que comenci aquesta final de la Lliga de Campions entre el Barça i el Lió. La podeu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Trescat Info.

0: Amb el lema La comunitat educativa alça la veu, a aquesta hora comença una manifestació unitària a València que s'emmarca en les mobilitzacions dels docents per reclamar millores econòmiques i de feina al País Valencià. La marxa repeteix el mateix recorregut que la de fa una setmana, que va ser multitudinària. Donald Trump anuncia que estudiarà l'última oferta de l'Iran per posar fi a la guerra i que d'aquí a demà decidirà si l'accepta o si reprèn els atacs. Els iranians s'han mostrat optimistes sobre el darrer document que han posat sobre la taula, però alerten que la qüestió nuclear, la més important pels Estats Units, en queda fora. Els 18 activistes catalans que formaven part de la Global Summit Flotilla han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga i s'han concentrat al centre de Barcelona. Convocats pel sindicat UGT han mostrat el seu rebuig al futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i desmantella els convenis territorials. El brot d'Ebola continua creixent al centre d'Àfrica. Uganda confirma 3 casos nous del virus i eleva a 5 els contagis a la República Democràtica del Congo. Han mort 177 persones, segons l'últim balanç de l'Organització Mundial de la Salut. Els països afectats continuen avui reunits per prendre decisions conjuntes. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. I Bad Bunny torna a actuar aquesta nit a Barcelona en el segon concert consecutiu a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els directes de l'artista porto-riqueny a la capital catalana donen el tret de sortida a la seva gira europea plena de reivindicacions de l'orgull llatí. Esports.
1: El Barça i el Lió acaben de començar la final de la Champions femenina de futbol. Minut 2 a Oslo, empat a 0. A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga, el Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. I en ciclisme, a la 14a etapa del Giro d'Itàlia, la reina victòria de Jonas Vingegaard, que es posa líder de la prova.
0: I pel que fa el temps, tarda molt calorosa a l'interior, entre els 28 i 33 graus i assolint els 35 graus a punts del Pla de Lleida. Sol en general, si bé hi haurà alguna boira baixa a la Costa Brava i al Maresme. Nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb alguns xàfecs. A la Cerdanya i al Ripollès.
2: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen 4 minuts de les 6, us informa Xavier Palau. Amb el lema La comunitat educativa alça la veu, ara a les 6 de la tarda havia de començar una altra manifestació unitària a València per reclamar millores en una situació de bloqueig entre la comunitat educativa i el govern del País Valencià. La mobilització comença a la plaça de Sant Agustí i repetirà el mateix recorregut que la del dia 15, que va ser del tot multitudinària. Ho estem seguint des de València amb l'Alba Barbosa, que saludem a aquesta hora. Bona tarda, Alba.
3: Bona tarda, Xavi. Doncs una manifestació que encara no ha començat a caminar i no sortirà ben bé des d'on estava previst que ho fes, no arrencarà des de la plaça Sant Agustí al centre de València, sinó que ho farà uns metres més enllà, des de davant de la plaça de Bous. La veritat és que fa molta calor i hi ha grups de gent de concentrats que s'han anat buscant l'ombra i per això la capçalera s'ha hagut de reorganitzar i s'ha resituat i per això la marxa arrencarà una mica més endavant. No ha començat a caminar, sí que hi ha molta gent, veiem molts paraigües els concentrats es protegeixen del sol. A primera fila, Muixeranga, darrere la pancarta principal que obre aquesta manifestació. És una mobilització unitària que una més d'aquestes dues setmanes que porten els mestres i professors del País Valencià amb vaga. Avui, a més, s'hi sumen el dia festiu a més dels 200 doncs, pares que també se solidaritzen amb les seves reivindicacions. Podem escoltar el Pere, que venia avui aquí amb el seu fill.
4: Està molt bé, me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública i defendre també pues, la ràdio, que és el que estan lluitant, que siguin més companys, més 200, i més aula, evidentment, perquè la ràdio pugui baixar i el sou també, pues, el puguen millorar, clar que sí.
3: La d'avui és la quarta manifestació d'aquestes dues últimes setmanes. La convoquen els sindicats per reclamar a la Conselleria d'Educació que les negociacions estan trencades, les converses, i esperen que es reprenguin aquesta setmana que ve. Els docents expliquen que les demandes són les mateixes, que no han variat. El que volen és que la Conselleria els contacti i els fixi una nova data per asseure's a la taula. Maria López, mestra de primària, reconeix que estan cansats, porten 10 dies de vaga i esperen doncs, que hi hagi moviments per part d'educació.
5: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar. Facin un document i esperem que no estiga massa lluny de les seves expectatives, perquè realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
3: I aquesta hora aquí al centre de València, doncs, moltes samarretes verdes, molt ambient, molta música i també les reivindicacions, doncs, com fa 15 dies que reclamen al govern valencià que avanci en aquestes converses.
0: Doncs aquest és el so que ens arriba des de València amb aquesta manifestació, en aquest cas per reclamar les millores al sistema educatiu. Ho estem seguint amb l'Alba Barbosa. Línies obertes, Alba, per qualsevol incidència en aquesta manifestació. Bona tarda.
3: Fins ara, bona tarda.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Ara passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Donald Trump anuncia que estudiarà l'última oferta de l'Iran per posar fi a la guerra i que d'aquí a demà decidirà si l'accepta o si reprèn els atacs. El president nord-americà ho ha assegurat al portal nord-americà Axios, mentre que en una entrevista a la CNN ha admès que les dues parts estan molt més a prop d'arribar a un acord. Els iranians també s'han mostrat optimistes sobre el darrer document que han posat sobre la taula, però alerten que la qüestió nuclear, la més important pels Estats Units, en queda fora. Ho ha dit el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià a la televisió estatal.
6: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: De visita a l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio també ha anunciat que hi podria haver novetats durant les pròximes hores, però ha volgut deixar clar que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
7: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai un arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà un alto el foc al Líban com a part de l'acord. D'altra banda, el Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril.
2: 3Cat Info.
0: La vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Miho Ali.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, 4 soldats soldats de les forces d'ocupació d'Israel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació política.
9: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
0: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, que ha anat a rebre'ls, diu que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
10: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat al setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza. Volodymyr Zelensky rebutja frontalment la possibilitat que Ucraïna sigui un membre de segona fila de la Unió Europea, de manera que podria participar en les reunions, però sense votar. El president ucraïnès ha tancat la porta a una proposta que aquesta setmana va fer el canceller alemany Friedrich Merz, que consistia a donar a Ucraïna un estatus que va qualificar de membre associat. La fórmula permetria que el país tingués diputats al Parlament Europeu, un comissari a Brussel·les i pogués participar en els Consells de Ministres i les Cimeres, però sempre com a observador i sense dret a vot. Merz va fer arribar aquesta idea en una carta als líders de les institucions europees i també a Xipre, país que exerceix la presidència semestral. El canceller proposa aquest pas com a grau intermedi abans que Ucraïna sigui membre de ple dret, però un portaveu de Zelensky ha declarat a un diari ucraïnès que aquesta mesura seria injusta i que deixaria Ucraïna sense veu a Europa.
2: 3CAT Info.
0: 6 i 13 minuts, Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que, sense cap normativa, els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat Nacho Ibáñez, és portaveu d'aquesta plataforma en declaracions a 3CAT Info.
11: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades. Moltes hores de sol i en instal·lacions sovint precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions aquí a 3CAT Info.
12: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat aquí a 3CAT Info.
13: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3cat Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí.
14: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat. Si no, amenacen amb una vaga. Els que sí han fet vaga són els treballadors de grans marques de moda a Barcelona convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions aquí a 3cat Info.
15: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Fara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
16: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
17: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
18: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
19: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones.
2: 3cat Info. 3cat Info.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de set.
2: El temps.
0: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
20: Temperatura avui també alta o molt alta, en general, en els llocs càlids de l'interior. Hem d'esperar a les 7 de la tarda, encara hi ha llocs on pot pujar una mica a ponent, però sembla que ha baixat un grau la temperatura. En el cas del Priorat ha baixat 3 o 4 graus i, per tant, a dalt de tot d'aquest rànquing, d'aquesta posició de màxima calor, trobem a Seròs amb 35, ahir amb 36, el Carràs també s'ha aproximat als 35 de màxima, o Torres de Segre, Tàrrega, 34, pràcticament 34 i mig, Albesa, 34, Mollerussa, 34, la ciutat de Lleida, 34, Vallfogona de Balaguer, també 34 graus. Com a novetat avui les boires, abundants ja al matí al Cap de Creus, al llarg del matí migdia s'han estès fins i tot cap a la Costa Brava i Maresme, Baix Empordà, la Selva. Aquí quedarà la temperatura curta, 22, 23, 24 de màxima, fins i tot Badalona s'ha quedat només amb 24 graus de màxima, Caldes d'Estrac, 23, Calilla, 23. I aquesta tarda, respecte a hi ha hagut més nuvolades al Pirineu i en aquests moments es detecta un petit cumulonimbus a la Cerdanya que deixa un ruixat localitzat. Per tant, molta calor, aquesta boira de la costa, però també algun xàfec en punts del Pirineu, sobretot Cerdanya, Ripollès i Alt Berguedà. En aquestes tres comarques és possible fins al vespre alguna gotellada. Demà un temps molt semblant, per tant, sol i calor, la temperatura ni puja ni baixa, es manté molt elevada. A la tarda alguna gotellada al Pirineu, sobretot cap al nord del Pallars Sobirà, i encara algun banc de boira a prop de la costa.
2: 3cat Info.
21: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
2: 3cat Info.
0: Ara passen 19 minuts de les 6 de la tarda, una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés l'alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola es continua expandint al centre d'Àfrica. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a la veïna Uganda han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar Burkina Faso, Elia Borràs, aquesta situació.
1: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mongwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
0: A França, un altre exprimer ministre d'Emmanuel Macron ha anunciat que es presentarà a les eleccions presidencials de l'any que ve. És el jove Gabriel Attal, de 37 anys, que se suma a la candidatura d'Eduard Philippe. A l'extrema dreta encara no han fet la tria. París, Isabel Galí.
4: Des d'un poblet de 700 habitants de l'Aveyron, Gabriel Attal ha presentat candidatura a les presidencials com si fos un outsider. És el secretari general de Renaixement, el partit fundat per Emmanuel Macron, però aquestes darreres setmanes ha perdut suports interns, com el d'Elisabeth Borne, la seva predecessora al Palau de Matignon. El macronisme sembla que prefereixi un altre candidat, l'alcalde de Le Havre, Edouard Philippe. Però Attal, que ara està personalment molt allunyat del president, comparteix amb el Macron del primer mandat joventut, iniciativa i una ambició a prova de fracassos.
22: També tinc un desig, reconnectar-nos amb una gran promesa, la promesa del progrés, el progrés individual i el progrés col·lectiu, perquè cada francès a França pugui dir que el nostre país tornarà a ser la primera potència d'Europa.
4: La seva candidatura, doncs, obre una escletxa en el macronisme, en una setmana en la qual a Edouard Philippe li han obert una investigació judicial per malversació de fons públics. Attal, però, té un inconvenient. En tots els duels amb el candidat o candidata del reagrupament nacional a la segona volta de les presidencials, surt perdedor. Philippe, en canvi, guanya, tant si el rival és Marine Le Pen com si és Jordan Bardella.
0: Com a mínim 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó al centre de la Xina, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha estat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara busquen persones atrapades i el govern ha advertit que en castigarà els responsables. Pequín, Francesc Canals.
23: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès, en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
0: 5 minuts i mig i 7:15.
2: Esports.
0: Pendents aquesta hora de la final de la Champions femenina, juga a Oslo, a Noruega, i de moment, Sergi, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: El marcador és l'inicial.
24: Sí, empat a 0. En aquest cas, el Barça ha vist com li feien un gol anul·lat per l'àrbitre del partit. Marxem per buscar l'última hora d'aquest partit a l'estadi Oleval d'Oslo amb el Marc Andrés. Marc, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi. Doncs aquí a l'estadi Oleval d'Oslo el partit encara continua amb empat a 0, minut 24, i com deies, al Lió li han anul·lat un gol. Això sí, un fora de joc que ha arribat en una segona acció i gràcies a que Cata Coll, a la primera acció, ha fet una aturada de molt i molt mèrit i ha aconseguit evitar el gol inicial de l'equip de Jonathan Giraldez. Per contra, just després que s'anul·lés el gol del Lió, el Barça n'ha tingut una de claríssima, Meva Pajor, que ha estat a punt d'aprofitar una sortida en fals de la portera Endler, però el seu xut ha sortit un pèl desviat. Per tant, una ocasió claríssima de gol per cada equip. A una banda, Cata Coll encertada, a l'altra, Pajor no ha aconseguit trobar porteria. I, per tant, al minut gairebé 25 de la primera meitat, empat a 0 aquí a l'Oleval Estadio d'Oslo, mentre, per cert, el públic xiula molt i escoltem molts xiulets perquè la col·legiada s'ha equivocat en un servei de córner que serviran ara les franceses.
24: De moment, Marc, millor el Lió que el Barça?
3: Doncs de moment atacant una miqueta més, sí. El conjunt francès està fent una mica de baixada al camp a favor del conjunt entrenat per Jonathan Giraldez i està apropant-se una miqueta més, la veritat. Jo crec que sobretot a partir del gol anul·lat, que tot i no pujar-se el marcador per fora de joc clar, doncs ha entrat a la porteria, la pilota, doncs a partir d'aquest gol que ha estat al minut 14, el Lió ha crescut una miqueta al partit i ara el Barça doncs està no patint, però sí sentint-se amb certa inferioritat.
24: Doncs gràcies a Marc Andrés. Aquest partit el podreu seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio, a la TDG, amb la Sònia Gelmà i companyia. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat de la possibilitat que aquest partit, aquesta final de la Champions, sigui l'últim partit d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça.
5: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso més en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
6: Vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
24: En aquesta mateixa entrevista, Juste també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club i fitxi pel Dubai.
5: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment, la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
6: Però el got està mig ple o mig buit?
5: El got està allà.
24: A les 9 de la nit es juga l'última jornada unificada de la Lliga de la Primera Divisió. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. Sentim el tècnic de Vallecas.
7: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a Primera Divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
24: També a les 9, València-Barça i Espanyol-Reial Societat. El Barça no s'hi juga res, mentre que l'Espanyol té opcions de classificació europea a la jornada unificada a les 9 en una TDT especial a Catalunya Ràdio. El Madrid, de la seva banda, rep l'Atlètic Club de Bilbao en el que serà l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta del Bernabéu. En clau institucional, el president del club, Florentino Pérez, ha començat la campanya per la reelecció a la presidència penjant una lona estil La Porta en un edifici molt proper al Bernabéu, una lona on presumeix de les 7 Champions sota el seu mandat. Per cert que mitjans de Madrid, el diari Marca i l'agència EFE diuen que Enrique Riquelme ha aconseguit l'aval bancari per presentar-se a les eleccions. Ho ha fet de la mà d'en Banc Espanya. Per tant, segons aquestes informacions, hi hauria eleccions per la presidència del Madrid. Encara en futbol, el Nàstic es juga avui la permanència a la Primera Federació. L'equip tarragoní s'enfronta a l'Hèrcules Alacant a 6:45 en última jornada de Lliga. Si guanya, el Nàstic estarà salvat. Si empata o fins i tot perd, dependrà d'altres resultats. Sentim el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro.
8: Todos sabemos que cuál es el objetivo, no hay ninguna duda. Lo que dependemos de nosotros, que lógicamente está en nuestras manos y que tenemos que, sabiendo que eso, que es que ya no hay más, que es el último día, el último partido, que las estadísticas ya no sirven de nada.
24: En poliesportiu, el Barça ha quedat eliminat a la semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala contra el Jaén, als penals, i no jugarà la final, que serà entre el Cartagena i el mateix Jaén. En ciclisme, a la 14a etapa del Giro d'Itàlia, l'etapa reina, hi ha hagut canvi de líder, victòria d'etapa de Jonas Vingegaard, que es posa líder de la prova, ara li treu 2 minuts i 26 segons al portuguès Eulàlio. I acabem refrescant aquest marcador de la final de la Champions femenina de futbol, primers minuts de joc a Oslo, Barça 0, Lió 0.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Hem arribat a 6:45. I aquests són els titulars que destaquem a aquesta hora. Marxa una manifestació a València dels docents amb el lema La comunitat educativa alça la veu. Reclama millores econòmiques i de feina. La marxa repeteix el mateix recorregut que la de fa una setmana, que va ser multitudinària. I hem tingut ja un primer tastet amb l'Alba Barbosa. De seguida tornem a València per saber-ne l'última hora. També us hem explicat que Donald Trump anuncia que estudiarà l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra i que d'aquí a demà decidirà si l'accepta o si reprèn els atacs. Els iranians s'han mostrat optimistes sobre el darrer document que han posat sobre la taula, però alerten que la qüestió nuclear, la més important pels nord-americans, queda fora. Ja va estar també a la terminal de l'arribada de l'aeroport de Barcelona, la T2, perquè els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, han denunciat haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Mentrestant, els atacs d'Israel contra la franja de Gaza continuen. Metges de Gaza han informat de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià al nord de la ciutat. En aquesta segona mitja hora pararem atenció a una tendència encara minoritària en els últims anys, però que ha crescut entre els joves l'addicció al trading i les inversions d'alt risc. El trading no és gaire diferent de les apostes. Es tracta d'encertar els moviments de mercat. Si hi ha pèrdues, s'ofereixen més diners que acaben generant deute. I tot amb promocions constants que insisteixen en la facilitat per fer-se ric sense esforç. I cap a 6:45 aproximadament ens arribarà a l'espai Un País per Voltar. Fèlix Martín ha visitat l'antiga població íbera d'Ullastret, al Baix Empordà. Dels esports pendents, Sergi, d'aquesta final de la Champions femenina que s'està jugant a Oslo.
2: Sí, primera mitja hora de joc a l'Uleval d'Oslo. Barça 0, Lió 0. A Lió li han anul·lat un gol, ben anul·lat per fora de joc de la davantera de l'equip francès. A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. I en ciclisme, la 14a etapa del Giro d'Itàlia, la reina, victòria de Jonas Vingegaard, que es posa líder de la prova.
1: Tot això amb una tarda calorosa, molt calorosa a l'interior, entre els 28 i 33 graus i assolint els 35 a punts del Pla de Lleida. Sol en general, si bé hi haurà alguna boira baixa a la Costa Brava i al Maresme. Nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb alguns xàfecs a la Cerdanya i al Ripollès. Ara passen gairebé 4 minuts de 6:45. Com dèiem, a València en marxa aquesta manifestació de la comunitat educativa que reclama millores amb una vaga des de fa 15 dies i en un context de bloqueig amb el govern del País Valencià, amb el govern d'aquesta comunitat. Els manifestants volen continuar pressionant la conselleria. Hem tingut ja, com dèiem, aquest primer tastet de la sortida d'aquesta manifestació amb l'Alba Barbosa. Busquem ara ubicació i com va, com es desenvolupa aquesta marxa. De nou, saludem a l'Alba. Bona tarda des de València, Alba.
3: Bona tarda, doncs una manifestació que està avançant des de fa un quart d'hora aproximadament pel centre de València i que omple un dels carrers principals, un carrer, perquè us feu una idea, de 4 carrils que van plens de gent a vessar. No tenim xifres, però m'atreveixo a dir que hi ha milers de persones una altra vegada concentrades aquí al centre de València. Som a la capçalera d'aquesta manifestació que obre una pancarta de color groc on podem llegir per l'escola pública més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat. Aquesta pancarta la guanta els 5 sindicats convocants d'aquesta vaga indefinida que ja porta 2 setmanes aquí al País Valencià i amb nosaltres aquí darrere de la pancarta el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, bona tarda.
4: Hola.
3: Com esteu? Porteu 15 dies de vaga indefinida. Com estan els ànims?
4: Estan molt forts. Mira, avui mateix, bueno, avui és dissabte, avui no hi ha vaga, però ahir hi havia milers de persones també donant suport en les concentracions i manifestacions a tot arreu del País Valencià durant tota la setmana anterior, sí, portem ja 15 dies, però fins que la conselleria no s'haga a negociar amb els sindicats, dilluns que ve la vaga continua i la mobilització continuarà.
3: Dilluns que ve teniu cita amb la conselleria per asseure?
4: No, no tenim cita, però ens ha demanat ella que li facilitem un document, un nou document, l'enèsim document, i el dilluns el tindrà a la porta de la conselleria. I allà estarem esperant-la perquè ens cridi a entrar per a reprendre la negociació.
3: L'última proposta a l'acord de la conselleria va ser rebutjada pel 80% dels professors, segons una enquesta que vau fer des dels sindicats. Aquest nou document que presentareu, quines reivindicacions recull o quins canvis heu fet?
4: No, el document és l'enèsic que presentem, però, per exemple, amb el tema de la llengua, el tema del valencià que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, que totes s'hi vegin reflectides, i que, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
3: Gràcies, Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari d'ensenyament aquí al País Valencià, una manifestació que s'ha aturat ara i que ha de recórrer els carrers principals de València Ciutat. Avui, a diferència de les manifestacions que s'han fet entre setmana, doncs també hi hem vist famílies que han vingut aquí, pares, també amb els seus nens, per pressionar el govern valencià que s'assegui a negociar.
1: Doncs aquesta és l'última hora d'aquesta manifestació pels carrers de València. Ha estat possible en directe gràcies als serveis tècnics del control central de 3CAT Info, amb el Xavi Vall al capdavant, i també des d'aquesta ciutat, amb Alba Barbosa, a qui agraïm també aquesta conversa en directe que hem mantingut amb un de les persones que participen en aquesta manifestació avui, centrada en el sistema educatiu. Alba, gràcies per tu. Bona tarda.
3: Bona tarda, fins ara.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Hem d'explicar també que a Catalunya, fent referència a aquesta vaga que ara explicàvem des de València, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
0: 3CAT Info.
1: 6:45 de la tarda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. Ho ha explicat en una entrevista a la cadena de televisió CBS, tot i que en un altre mitjà, el portal Axios, ho ha rebaixat al 50%. En aquest cas, ha fet servir el seu estil per concretar que entre avui i demà decidirà si accepta l'última oferta iraniana o bé reprèn els atacs contra el país i el fa saltar pels aires. Malgrat tot, l'optimisme s'ha estès a la delegació iraniana, que ha anunciat aquesta tarda que està enllestint en Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Ismail Baghaei, portaveu de la diplomàcia iraniana.
5: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear, però el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha insistit que ha de quedar clar que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
6: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà un alto el foc al Líban com a part de l'acord. D'altra banda, el Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per arribar a 6:45. La vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats hebrees. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes que l'ha aterrat avui al Prat, la cineasta Miho Ali.
7: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, 4 soldats... Quatre soldats de les forces d'ocupació d'Israel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació política.
8: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
1: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, que ha anat a rebre'ls, diu que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
9: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha estat correcta. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat al setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La dreta treu pit després de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Unes 40.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, s'han manifestat aquest migdia a Madrid per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. La protesta l'ha organitzat Societat Civil Espanyola, una entitat que coordina més de 150 associacions civils. També s'hi han sumat el PP i Vox, així com José Luis Albice Pérez, líder de la formació d'extrema dreta. S'ha acabat la festa i l'empresari presumpte comissionista del cas Ábalos, Víctor de Aldama. Els manifestants portaven pancartes racistes i xenòfobes i al final els ha hagut d'aturar la Policia Nacional quan intentaven accedir a la Moncloa, cridant consignes contra el govern del PSOE i Sumar i reclamant eleccions anticipades. A Barcelona, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat presó provisional per Zapatero i que declari davant l'Audiència Nacional tot el govern del 2021 pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Garriga, a un any de les eleccions municipals, ha augurat un gran èxit del partit als comicis del 2027.
10: Sens dubte, Vox presentarà moltes més llistes electorals que les que va presentar fa 3 anys. Encara no sé el nombre exacte d'aquestes llistes, però que ningú tingui cap dubte que Vox es presentarà al màxim de municipis possibles.
1: I des de les Balears, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tampoc ha estalviat les crítiques al govern de Sánchez i a la imputació de Zapatero, ha assegurat que quan el seu partit governi, endurirà la política migratòria.
11: La ilegalidad no puede producir derechos. Y por eso aprobaremos una política migratoria razonable y firme, que proteja nuestras fronteras, que luche...

0: dient que ven fum, que no hi ha res darrere, que el real producte real són ells mateixos. Al final, ells el que volen és aparentar un estil de vida, aparentar unes ganàncies que no tenen, per vendre un curs.
1: L'Albert, nom fictici i amb veu distorsionada, com heu pogut comprovar, explica el seu testimoni al programa Solidaris de Catalunya Ràdio. El fet de ser expert en finances no li ha evitat caure en l'addicció i alerta del perill pels joves. I és que és una pràctica de fàcil accés. David Pera, doctor en psicologia social.
2: Sense sortir de casa, sense arreglar-te, sense tindre de fer res, pots estar jugant i apostant 24 hores al dia per 365 dies a l'any. Aquest és l'element clarament diferenciador.
1: El programa Solidari s'emetrà a les 10 del vespre al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I abans de l'àrea de servei a 3Catinfo us expliquem que han detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous a la nit quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill l'estava agredint. Quan la policia va anar al domicili, l'home va agredir un agent amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. El policia està fora de perill.
3: El temps.
1: Amb Dani Ramírez.
4: Temperatura avui també alta o molt alta. En general, en els llocs càlids de l'interior hem d'esperar a les 7 de la tarda. Encara hi ha llocs on pot pujar una mica a ponent, però sembla que ha baixat un grau la temperatura. En el cas del Priorat ha baixat 3 o 4 graus i, per tant, a dalt de tot d'aquest rànquing, d'aquesta posició de màxima calor, trobem a Seròs amb 35, ahir amb 36. Alcarràs també s'ha aproximat als 35 de màxima, o Torres de Segre, Tàrrega, 34, pràcticament 34 i mig. Albesa, 34, Mollerussa, 34, la ciutat de Lleida, 34, Vallfogona de Balaguer, també 34 graus. Com a novetat avui les boires, abundant ja al matí al Cap de Creus, al llarg del matí i migdia s'han estès fins i tot cap a la Costa Brava i Maresme, Baix Empordà, la Selva. Aquí té quedat la temperatura curta, 22, 23, 24 de màxima, fins i tot Badalona s'ha quedat només amb 24 graus de màxima, Caldes d'Estrac 23, Calilla 23, i aquesta tarda, respecte a hi ha hagut més nuvolades al Pirineu, i en aquests moments es detecta un petit cumulonimbus a la Cerdanya que deixa un ruixat localitzat. Per tant, molta calor, aquesta boira de la costa, però també algun xàfec en punts del Pirineu, sobretot Cerdanya, Ripollès i Alt Berguedà. En aquestes tres comarques és possible fins al vespre alguna gotellada. Demà un temps molt semblant, per tant, sol i calor, la temperatura ni puja ni baixa, es manté molt elevada. A la tarda alguna gotellada al Pirineu, sobretot cap al nord del Pallars Sobirà, i encara algun banc de boira prop de la costa.
3: 3Cat Info.
5: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
9: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
10: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
11: Bon dia.
10: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
11: Sí, correcte. Ullastret o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc. d'aquests dos jaciments arqueològics.

0: ecològics.
1: I quina és la seva extensió?
0: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
2: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península.
1: I com vivien els ibers? Com es relacionaven? Quines eren una mica les seves rutines?
0: Bé, sabem, gràcies a les excavacions de la ciutat ibèrica, doncs, que hi ha diferents oficis, hi ha diferents persones que vivien en aquesta ciutat. Moltes vegades intentem en les visites posar el paper de relleu, no? El paper de tota aquesta societat, des dels nens més petits, que segur que tenien un paper molt actiu en aquesta societat.
1: I tenien tradicions? Quins costums tenien?
0: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quines religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
3: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
1: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
0: Correcte, la museografia o les peces que podem visitar en aquest museu, trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu Indiqueta, es diu pintura blanca Indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
2: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullastret.cat.
3: Hem passejat per l'antiga Índica, hem anat al museu. Carla, però com acabem de rodonir aquesta visita per l'Empordà?
2: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment, i podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
3: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3cat.info.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3cat.info.

0: La cantant valenciana, la Maria o l'Estar de Relena són algunes de les veus que actuen avui al Festival Floral al Maresme.
1: Que t'amis cantar.
0: Un certamen que té una programació integrada exclusivament per dones, que reuneix artistes internacionals a diversos punts dels municipis de Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. En parla la cantant Judit Nederman, organitzadora del Floral, en declaracions a 3Cat Info.
2: L'objectiu del Floral és múltiple, perquè el que vam voler des d'un principi és posar les dones al centre, programar art de molta qualitat, unir Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar i reivindicar els espais patrimonials de tots dos pobles.
0: L'actriu Maria Pau Pigem és una de les altres creadores que demà participa al festival amb l'obra Teoria King Kong, una adaptació teatral en català del manifest feminista de l'escriptora francesa Virginie Despentes. Ara falten 5 minuts per arribar a les 7 de la tarda.
3: Esports.
0: Fins a les 7, tanquem informatiu amb la crònica esportiva pendents d'aquesta final de la Champions femenina. De seguida, tots els detalls amb el Sergi Camps. Bona tarda, Sergi.
4: Bona tarda, Xavi. Doncs aquesta final que arriba al descans. Anem cap a Oslo. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Temps de descans aquí a l'Estadion d'Oslo amb empat a 0 al marcador i amb el Barça que està patint. El Lió podríem dir que està sent millor equip, ha estat millor equip en aquesta primera meitat, perquè també es podria dir així, Cata Coll, la portera blaugrana, ha estat la millor futbolista de l'equip de Pere Romeu en aquests primers 45 minuts. Una Cata Coll que ha aturat un cop de cap a boca de canó de Renard per salvar l'1-0. Tot just després, per cert, s'ha anul·lat un gol per fora de joc d'equips, però la primera aturada de Cata Coll hauria estat legal si hagués entrat. I després, minuts més tard, ja al 40 de joc, Cata Coll que ha tornat a reaparèixer per aturar una falta molt ben col·locada de Selma Baixà per mantenir aquest empat a 0 pel Barça. Les ocasions més clares, les dues, les ha tingut Payor, sobretot una on Endler, amb una sortida en fals, no ha aconseguit o no s'ha entès amb la seva central, i Payor ha tingut l'oportunitat de sorprendre la portera xilena, però no ho ha aconseguit i ha enviat fora també una bona ocasió d'Alexia, la primera del partit. Però de moment, el Lió té la possessió, el Lió domina més el joc, això sí, el marcador no es mou, i per tant aquí el temps a Oslo, al descans, 0-0, entre Lió i Barça en aquesta final de Champions del 2026.
4: Gràcies a Marc Andrés. Aquest partit el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà i el seu equip. Encara en clau final de la Champions, avui el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana, l'últim partit amb el Barça d'Alexia Putellas.
6: Avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
7: però vaja... Vostè ja ho deu saber.
6: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
4: A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. Sentim el tècnic de Vallecas.
6: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment, la setmana que ve serà una setmana cabdal. Serà una setmana de prendre ja unes decisions finals. Però ell té molt clar el que vol fer. Jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer.
8: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip no puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors.
4: Aquesta jornada unificada a les 9 era una TDT especial, el Barça juga al Camp del València, no s'hi juga res, i l'Espanyol rep a casa la Reial Societat, té una opció remota de classificar-se per Europa. I també jornada unificada a la Primera Federació, última jornada unificada en aquesta categoria, el Nàstic de Tarragona, que s'hi juga a la categoria, juga al Camp de l'Hèrcules. Marxem cap al José Rico Pérez, Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
7: Hola, Sergi, bona tarda. Doncs mira, som a minut 28 d'aquesta primera meitat. De moment es manté l'empat a 0. N'ha tingut una de molt bona Baselga per fer el 0-1 pel Nàstic. Ha intentat per un retall davant del porter que finalment ha aconseguit desviar la pilota a córner. I el Nàstic, doncs que sí, per estar tranquil, per estar segur que manté la categoria, necessitaria una victòria per no estar pendent d'altres marcadors. Si bé és cert que ara mateix ha tingut una bona ocasió l'Hèrcules, ha fet un bon xut Unai Ropero des de l'esquerra, que ha sortit una mica massa desviat. Si bé cert, deia també que amb els marcadors actuals, tenint en compte que el Betis B i el Tarassona estan empatant els seus partits, igual que el Torremolinos, el Nàstic conservaria la categoria. De moment, a punt d'arribar a la mitja hora aquí al José Rico Pérez, Hèrcules 0, Nàstic 0.
4: I també jugant al partit l'Europa, rep a casa l'Eivissa. Marxem cap al municipal de Can Dragó. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda, mig minut i les 7.
9: Sí, hola, bona tarda. Doncs l'Europa que va per feina està guanyant per 2-0. Partit molt plàcid, ara pausa d'hidratació perquè el sol que fa és important. L'Europa que està guanyant, i si no és que torça molt la cosa, guanyarà aquest partit i per tant jugarà play-off d'ascens a segona divisió.
4: S'ha donat a Ripó a l'inici del partit el trofeu al millor jugador de la temporada i ha caigut de la banda de Jordi Cano.
9: Sí, un trofeu en gran part impulsat per Àlex Dalmas, exjugador del club. L'ha guanyat el petit dels Cano, que ja porta 2 gols.
3: Trescat Info.

0: Optimisme davant de la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz, descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat avui al migdia a l'aeroport del Prat després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Han denunciat tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Milers de persones es manifesten pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa. Una mobilització que arriba després de 15 dies de vaga i en un moment en què les negociacions entre sindicats i la conselleria estan encallades. 10 països africans estan en risc pel brot d'Ebola, que està afectant sobretot la República del Congo i que ara es va traslladant cap a la veïna Uganda. Ho ha anunciat l'Agència Sanitària de la Unió Africana, que adverteix que la zona de risc encara es pot ampliar més. Els socorristes es mobilitzaran per reclamar millores laborals i una nova normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Consideren que sense cap obligació legal, els municipis no fan prou per millorar la situació. La Generalitat crea un grup de treball per intentar introduir millores al sector. Girona gairebé duplica el nombre de persones sense sostre en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació els preocupa. El recompte impulsat per l'Ajuntament, amb el suport de Creu Roja i uns 150 voluntaris, revela que hi ha 201 persones en aquests moments dormint als carrers de la ciutat. Participació massiva, festiva, el dia central de l'Aplec del Cargol a Lleida, amb una festa que plegue milers de persones, entre penyistes i públic, als Camps Elisis. Música, xaranga i gastronomia comparteixen protagonisme.
1: Esports.
2: El Barça i el Lió, que juguen la final de la Lliga de Campions a Oslo. El partit és al descans, empat a 0, a punt de començar la segona meitat. A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. I en ciclisme, la 14a etapa del Giro d'Itàlia, la reina. Victòria de Jonas Vingegaard, que es posa líder de la prova.
0: Tarda molt calorosa a l'interior, entre els 28 i 33 graus, s'assoleixen els 35 novament, en punts del Pla de Lleida. Encara amb estones de sol, però ja algunes boires baixes a la Costa Brava i també al Maresme. Nuvolades al Pirineu i Prepirineu, xàfecs a la Cerdanya i al Ripollès.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. Ho ha afirmat a la cadena de televisió CBS, un mitjà que publica, citant fonts de la negociació, un acord que suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar pendents per futures negociacions la resta de temes com, per exemple, el dossier nuclear. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió d'un parell de mesos més de la treva que està en vigor del desdia 8 d'abril. I un altre mitjà, al portal Axios, Trump anuncia que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president nord-americà assegura que acceptarà l'última oferta iraniana o que bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes de cara a aquest possible acord han sigut els iranians, que han anunciat avui a la tarda que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Ismail Baghaei, portaveu de la diplomàcia iraniana.
3: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: L'Iran assegura que en aquesta fase de negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, insisteixen que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
4: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que també hi hagi un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura a l'acord que sembla immediat. La vintena d'activistes catalans, que formaven part de la flotilla Global Summit, han aterrat avui al migdia a l'aeroport del Prat després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes que aterrava avui, la cineasta Miho Ali.
5: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariana Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, ha demanat implicació política en tota aquesta qüestió.
6: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
0: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, que ha anat a rebre aquestes persones, ha dit que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar sense resposta.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, durant la rebuda de les activistes de la flotilla, els anys ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta o no. França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu? La difusió d'un vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia defensa de la situació. El govern francès també ha demanat a la Unió Europea que adopti sancions contra el líder de la titularitat de seguretat nacional israeliana. El govern espanyol li va prohibir ja l'entrada a l'estat al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. Passen gairebé 9 minuts de les 7 de la tarda. Milers de docents i famílies es manifesten a aquesta hora pel centre de València en una mobilització que s'emmarca en una vaga des de fa 15 dies de la comunitat educativa. Una mobilització que arriba en un moment amb les negociacions entre sindicats i conselleria també encallades. I que seguim a València amb l'Alba Barbosa. Bona tarda, Alba.
8: Bona tarda, Jaume. Doncs una manifestació que torna a ser multitudinària, que col·lapsa el centre de València, que porta ja una hora en marxa, ha sortit de la plaça de Bous i acabarà la plaça de l'Ajuntament. Ara estem arribant a la plaça de la Reina, per tant, ja gairebé al final del recorregut, almenys la capçalera, on som nosaltres, perquè fins que hi arribi la part final d'aquesta manifestació, doncs passarà encara una bona estona. Avui, a banda dels docents, hi ha, com dèieu, famílies. Sentim molts crits demanant la dimissió de la consellera d'Educació i aquesta solidaritat compartida en defensa de l'educació pública i de qualitat, també en defensa del valencià. Maria José és una de les mares que ha volgut venir avui aquí amb els seus dos fills.
9: Estem així avui per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
10: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
11: I que la conselleria dimitisca.
8: La vaga indefinida va començar fa dues setmanes. El dilluns els sindicats portaran un nou document per negociar, però amb les mateixes demandes. Marc Candela ens ho explicava, és portador del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Com el Valencià, que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, que totes s'hi vegin reflectides i que, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
8: La conselleria els va emplaçar que presentessin un nou text abans de tornar a seure's a negociar. Ara mateix no hi ha negociacions. Educació els va oferir un augment de sou de 200 euros mensuals, però els docents volen que, a més de les millores salarials, hi hagi compromisos concrets per millorar les condicions laborals i de l'ensenyament. I aquesta manifestació en marxa, segurament esteu sentint aquest so dels tabals de fons. Són els que obren la manifestació darrere de tabals i dolçaines, la pancarta principal que porten els 5 sindicats que convoquen aquesta manifestació unitària aquí a València.
0: Carregada de reivindicacions amb aquesta contundència sonora i que seguim amb la periodista de 3CAT Info, Alba Barbosa, que agraïm aquesta connexió i les explicacions també a la coordinació tècnica d'aquestes connexions avui a la tarda aquí des dels estudis de la Diagonal a Barcelona amb en Xavi Vall i el Víctor Rodríguez. Alba, gràcies. Bona tarda.
8: Fins ara, bona tarda.
0: I a Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana vinent. La pròxima està convocada dimecres a tot el país, de moment amb governs i sindicats, que també estan en posicions enrocades. De moment es tornen a emplaçar a negociar dimarts. I la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències ha donat aire a la dreta i l'extrema dreta espanyola, que avui també han sortit als carrers per exigir la dimissió del president espanyol amb insults i proclames xenòfobes. Una protesta que ha acabat amb alguns enfrontaments. Hi ha hagut 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha reclamat un canvi de clima polític, mentre que els socialistes, Madrid Alba Gil, mantenen la confiança en l'expresident espanyol a l'espera del sumari.
12: Són algunes de les proclames que s'han sentit aquest dissabte a l'autobatejada Marxa per la Dignitat, la manifestació que ha plegat aquest dissabte a Madrid 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. La protesta l'ha convocada Societat Civil Espanyola, una plataforma de la qual formen part més de 150 associacions, que han sortit al carrer amb crits racistes i xenòfobs i insults cap a Pedro Sánchez. S'hi ha sumat el PP i també Vox, que ha fet aquest anunci. Sentim Santiago Abascal.
13: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
12: Feijóo no hi ha anat perquè era un congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
14: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
12: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que la relació amb els socis travessa un moment delicat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
15: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
16: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
12: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
1: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Gairebé és un quart de vuit.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui, com ahir, calor, calor intensa, forta, en comarques interiors, sobretot les de Ponent. Ha baixat 1 grau o 2 a les Terres de l'Ebre, ha baixat 3 o 4 graus al Priorat, però baixa, s'ha mantingut molt alta
17: potser mig grau, un grau menys que no pas ahir, a la zona càlida, a la zona doncs, més calenta de la depressió central catalana, que bàsicament doncs, és la zona baixa de la conca del Segre, és a dir, el Pla de Lleida. A Seròs han arribat els 35 graus, igual que Torres de Segre, Alcarràs o Alfarràs. Lleida, 34. Artesa de Segre, també, 34. Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Vinebre, 33. Torroja del Priorat, avui, 32. Ha quedat un pèl més curta. I bé, tot això amb aquesta situació que ve marcada per estabilitat, per sol, per la boira. Aquí màximes de 22, 24 en punts a la costa de la zona de Girona i fins al Maresme, Costa Brava i Maresme. Això es pot repetir demà. I com a única excepció, les nuvolades que creixen al Pirineu, que demà es poden repetir. Avui han avançat fins al Prepirineu, han descarregat puntualment algun xàfec cap al Cadí, per exemple, un litre i mig al Prat d'Aguiló. A la zona occidental de la Cerdanya, a tocar de l'Alt Urgell, hi ha hagut aquesta petita, podríem dir, xàfec o petit nucli de tempesta. Aquest temps no canviarà els propers dies, dijous encara pot fer més calor i potser el proper cap de setmana s'incrementin les tempestes.
1: 3CAT Info. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: 3CAT Info.
0: 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons que ha alertat l'Agència Sanitària de la Unió Africana. El focus principal continua sent la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a Uganda s'hi han afegit 3 casos més, els dos que ja tenien confirmats. Els països en risc són els que envolten els actualment afectats, però el director del Centre Africà pel Control de Malalties, Jean Kaseya, adverteix que la zona es pot ampliar.
19: Cuef.
20: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: Avui a Uganda han continuat les reunions per intentar posar fre a l'expansió del brot. Burkina Faso, Elia Borràs.
21: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mungwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
18: 3CAT Info.
0: Els socorristes es manifestaran per reclamar millores a les seves condicions laborals el dia 9 de juny a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també faran una possible vaga si no es dona resposta a les seves peticions. Des de la plataforma SOS Socorristes, el portaveu Nacho Ibáñez ha explicat a 3CAT Info que la prioritat és crear una normativa autonòmica per fer obligatòria la presència de socorristes a les platges.
22: Es decir, se abre la playa. La explotación, el uso, se invita a los usuarios a acercarse a la playa y, sin embargo, no hay servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, claro, al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
0: Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic ha defensat que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. Johnny Acevedo és el president d'AEXA, en declaracions també a aquesta emissora.
2: Hem millorat molt a nivell laboral perquè ara fa 2 anys, l'any 2024, vam crear el primer conveni de socorrisme amb aigües obertes, cosa que no existia, i això vol dir que els socorristes que treballen a platges o llacs i pantans tenen unes condicions salarials millors que abans. Llavors hem augmentat els sous.
0: Des de la Generalitat s'ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha destacat també aquesta emissora que per primera vegada es farà un seguiment al mes de juliol, precisant d'introduir canvis en la feina dels socorristes.
4: Aquest any la novetat important és que farem aquests 3 elements abans de la campanya, enmig de la campanya i després, per tenir un seguiment i una identificació de millores necessàries. Això és una novetat important d'aquest any i també és una novetat important el fet que en el grup de treball s'han incorporat la representació diguem-ne social dels socorristes.
0: Uns socorristes que reclamen concrecions urgents en les empreses del sector i en diverses administracions. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat 201 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: Si fa una dècada la xifra de persones sense llar a Girona era d'unes 60 persones i fa 2 anys de 111, ara ja són gairebé el doble, 201. És el resultat del recompte nocturn que s'ha fet a la ciutat de Girona, que mostra una tendència a l'alça. Ami Sabali és la regidora de Justícia Social de l'Ajuntament.
23: I això és realment preocupant perquè, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc.
5: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha anat canviant. Ara molts tenen feina i alguns estalvis. El problema, segons Sabali, és...
23: de l'habitatge. Aquests constants desnonaments per part dels fons voltors, que malgrat que l'Ajuntament de Girona continuem allò negociant i continuem mediant perquè això no sigui així, arriba un moment que continuem molt col·lapsat, no tenim més recursos.
5: El consistori fa temps que reclama l'obertura d'un nou centre de baixa exigència perquè la SOPA, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar que funciona a tota la demarcació de Girona, es troba col·lapsada.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'aplec del Cargol de Lleida arriba a l'equador de la 45a edició amb una jornada marcada sobretot per la calor. Tot i aquestes altes temperatures, això no ha impedit als gairebé 17.000 penyistes i el públic que els acompanya està gaudint d'una de les festes més esperades a la capital del Segrià, que seguim amb l'Alba Mor.
24: Aquest dissabte, dia gran de l'aplec, després d'un matí on s'ha fet homenatge al creador de la festa, Manolo Calpe, i la celebració de la cercavila pel recinte aplequista, les colles han donat pas al dinar de germanor. Els caragols a la Gormanta o a la Llauna han estat dels plats estrella, tot i que també s'han vist cuinar cassoles de tros o fideuada. Al llarg del dia, la música i la xaranga han compartit protagonisme amb la forta calorada. Si bé per alguns com la Núria, de la colla Picafigues, les altes temperatures s'aguanten prou bé, d'altres com la Aleix, de la colla La Puput, explica com s'ho han fet per combatre les altes temperatures.
25: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
26: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
24: Al llarg de la tarda s'han programat diferents activitats com concursos, gimcames o sessions de DJ, entre altres. De cara a la nit, més música en un recinte aplequista que aquest diumenge a la tarda posarà el punt final a 3 dies de festa d'una edició de rècord amb prop de 17.000 collistes i 124 penyes.
0: 6 minuts i seran 7:45.
18: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
27: Bona tarda, estem pendents d'aquest gran partit de futbol amb dones, aquesta final de la Champions entre el Barça de Pere Romeu i l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, i tenim el marcador que s'ha bellugat. Marc Andrés, enviat especial a Oslo, bona tarda.
6: No tenim ara mateix aquesta connexió disponible. De seguida intentem anar a Oslo per aquesta última hora amb aquesta final entre el Barça i l'Olympique de Lió. Marc Andrés, bona tarda.
7: Hola, Damià, bona tarda. Doncs tenim molt bones notícies des d'Oslo perquè s'ha avançat el Barça al minut 55 de partit en un molt bon contraatac. Portat, conduït per Patrick Guijarro, la Balear ha trobat Eva Pajor i la polonesa ha fet el seu desè gol en aquesta Champions, la màxima golejadora de la competició, i ha marcat Eva Pajor per fer aquest 1-0 que de moment avança el Barça en aquesta final contra el Lió. Minut ara mateix, 66 de partit. El Barça, que ja ha mogut per cert la banqueta, ha entrat Clàudia Pina per Caroline Graham Hansen, però de moment el conjunt de Pere Romeu, que guanya aquesta final, 24 minuts pel final, més el que pugui afegir l'àrbitre. De moment el Barça, que sumaria la seva quarta Champions.
6: Gràcies, Marc Andrés. A partir de les 9, darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió, jornada unificada, el Girona rep l'Elx i només li val guanyar per mantenir-se. Tenim l'última hora des de Girona, Xevi Soler.
8: Doncs just en el moment en què el bus del Girona arriba a Montilivi, rebut per moltíssima gent, uns 500 aficionats, potser una miqueta més, que estan atapeint l'esplanada de davant de Montilivi en el moment en què el bus s'ha aturat a uns metres abans de l'entrada dels jugadors que entren a peu. El primer a fer-ho ara mateix està entrant Vlad Krapitsov juntament amb l'staff tècnic. És el primer dels jugadors que ha entrat. Ara veiem entrar Àlex Moreno, també amb un passadís de gent amb qui estan xocant les mans. També entra Ricard Artero, el jugador del planter, i ara mica en mica aniran entrant tots els jugadors, alguns més més problemes per passar, com per exemple Cristian Estuani. Ara entra Ivan Martín, també ho fa Alejandro Francés, Doni Van de Vic, tots els jugadors que van entrant mica en mica amb moltíssima gent vestida de blanc i vermell, amb moltes bengales de color vermell, continuen entrant aquí a Montilivi en un bus que s'esperava a les 7, que ha arribat amb una miqueta de retard. Ara veiem que entra Joel Roca, també ho fa Unagi, també ho fa David López, també ho fa Brian Hill, amb molt ambient, amb moltíssima gent per veure aquest partit. Recordem que només val la victòria. Sentim uruguai, uruguai, això és que ara entra Cristian Estuani, el capità, que segurament és el jugador més aclamat. Entra amb la mascota, la Sisa, també ho fa Witzel, també fa un Arnau. Molta expectació per aquest partit, recordem, a partir de les 9. Només val la victòria per continuar a Primera Divisió.
6: A la Primera Ref, el Nàstic es juga avui la permanència a la Primera Federació. Hèrcules Nàstic, enviat especial Biel Cadilla, bona tarda.
9: Bona tarda, Damià. Descans aquí el José Rico Pérez. El Nàstic n'ha tingut una de molt bona. Baselga s'ha quedat sol davant del porter. Ha intentat retallar-lo, però finalment el seu xut ha acabat marxant a fora. No ha tingut gaires més aproximacions. Es manté de moment l'empat a 0. Amb aquest resultat i la combinació dels altres, de moment el Nàstic estaria pels pèls per un sol punt salvat i es mantindria a la Primera Ref. 8 minuts i començarà la segona part. Aquí, de moment, el José Rico Pérez. A Hèrcules d'Alacant 0, Nàstic de Tarragona 0.
6: També a la Primera Ref, Europa Eivissa, i és el Francesc Ripoll, bona tarda.
10: Descans a Can Dragó, l'Europa guanyant per 2-1 amb un doblet de Jordi Cano per l'equip gracinc. Amb aquest resultat l'Europa es classificaria per disputar el playoff d'ascens a segona divisió.
6: També tenim el descans, el Tarassona 0, Sabadell 0, els playoff de quarts de l'hoquei Lliga Masculina. El Noia empata l'eliminatòria amb el Barça 6-3, però està jugant el Lleida i està perdent amb el Liceo. El Lleida, que perd amb el Liceo ara mateix per 2-3, i això podria suposaria, de fet, mira, acaba de marcar el Liceo, 2-4, falten 6 minuts, suposaria l'eliminació del Lleida. A les 8, Voltregà Igualada, l'Igualada 1-0, i a les 9, Reus Calafell, el Calafell 1-0, i hem de tornar a Oslo perquè hi ha novetats. Marc Andrés, enviat especial, bona tarda.
7: I són grans notícies, grans novetats. Bona tarda, Damià, perquè acaba de fer el segon gol al Barça, doblet d'Eva Pajor, que suma ja 11 gols, màxima golejadora de la Champions, ho dèiem abans, ara ho referma. Atenció, perquè el Barça posa molta, molta distància al marcador en una jugada molt ben treballada pel Barça. Ha acabat la pilota a peus de Salma Parayuelo, l'aragonesa ha assistit cap enrere cap a la polonesa, i Eva Pajor, que ha fet a plaer el 2-0. Minut 70 de partit. Entra ara per ser al terreny de joc Aitana Bonmatí, substituint Clara Serra Jordi, però a 20 minuts pel final més el possible afegit, el Barça guanya aquesta final de Champions a Oslo per 2-0.
6: Gràcies, Marc Andrés. En directe des d'Oslo, el Barça de futbol s'ha eliminat a les semifinals de la Copa del Rei. Han perdut els penals després que el partit s'acabés amb empat a 2. La final de Càceres, Jaén-Cartagena, i el Barça, de moment, 2 anys en blanc. I a la Fórmula 1 al Canadà, l'esprint, la cursa esprint l'ha guanyada Russell, George Russell.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:02. A aquesta hora destaquem que el president dels Estats Units anuncia que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. Ho ha afirmat a la cadena de televisió CBS, un mitjà que diu que l'acord suposaria reobrir l'estratègic estret d'Hormuz, descongelar alguns dels actius iranians i deixar per endavant temes importants com també la carpeta nuclear. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit aterren a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. Tarda de mobilització al centre de València a aquesta hora per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa. Una mobilització que arriba després de 15 dies de vaga i en un moment en què les relacions i les negociacions entre sindicats i la conselleria estan encallades. Fins a les 8, entre altres qüestions, farem atenció al fet que molts tallers de reparació d'automòbils no poden assumir la inversió que necessiten per adequar els negocis als vehicles elèctrics, una despesa que en algunes ocasions pot arribar als 25.000 euros, i denuncien que no reben cap ajuda per part de les administracions. Això pot fer que, en molts casos, alguns dels tallers hagin de tancar. I a Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants. El Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, però la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus per part d'aquests establiments. Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Esports, Damià.
2: Anem a Oslo, Marc Andrés, que fa el Barça contra l'Olímpic de Lió. Bona tarda.
3: Bona tarda. De 3 de partit, queden 17 més l'afegit. El Barça guanya 2-0 a l'Olímpic de Lió. Minut, com diem, 73, 2-0. Per tant, el Barça més a prop d'aquesta final.
2: A les 9, darrera jornada unificada de la primera divisió de futbol amb els partits Girona-Elx. El més important, perquè el Girona s'ha de salvar, València-Barça i Espanyol-Reial Societat.
1: Tarda molt calorosa a l'interior, avui temperatures entre els 28 i els 33 graus i assolint també els 35 novament en punts del Pla de Lleida. Sol en general, si bé hi haurà alguna boira baixa a la Costa Brava i al Maresme. Nuvolades al Pirineu i Prepirineu, xàfecs a la Cerdanya i al Ripollès. Donald Trump ha anunciat avui a la tarda que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. Ho ha afirmat a la cadena de televisió CBS, un mitjà públic que cita fonts de la negociació dient que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar pendents per futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear. Així ho publica. El Financial Times publica de la seva banda que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, al portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord que avui i demà, també fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que està a prop i que, si no, si l'Iran no accepta la seva última oferta, farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han sigut els iranians, que han anunciat que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Esmail Baghaei, portaveu de la diplomàcia iraniana.
4: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: L'Iran assegura que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, Trump i el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armament nuclear.
5: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que també hi hagi un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura l'acord que sembla immediat. La vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat avui al migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho ha afirmat una de les activistes que avui aterrava al Prat, la cineasta Miho Ali.
0: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariana Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació política.
6: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
1: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, que ha anat a rebre'ls, ha afirmat que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també ha demanat a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. La qüestió palestina, que ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític La Literal, que es fa a la Fabra i Coats a Barcelona. Un dels caps del cartell és l'historiador israelià de la Universitat d'Exeter, Ilian Pappé, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada en aquesta literal, la Núria Har ha pogut parlar amb ell i ens ha preparat aquest muntatge amb en Marçal Turú.
8: L'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que aquest dissabte han arribat a Barcelona.
9: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
8: Els activistes han denunciat un tracte vexatori que el ministre israelià Ultra Ben-Gavir ha penjat aquesta setmana en un vídeo que ha indignat molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Pappé denuncia la taviesa de la resposta europea davant d'Israel.
9: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya, el Regne Unit, en canvi, Espanya, Irlanda, Bèlgica. És important que aquests països tinguin actituds diferents, però et mostra com de fort és encara el lobby israelià.
8: Una de les derivades a la regió és la guerra de l'Iran, que continua amb un teòric alto al foc i les negociacions absolutament encallades. Per paper, tot plegat és una manera de distreure l'atenció del Pròxim Orient.
9: La conseqüència és que en lloc de centrar-nos en el que Israel fa a la franja de Gaza, Cisjordània, ara estan immersos en una guerra regional, una crisi energètica. Com més aviat acabi això, millor. I aquí el veritable problema no són les armes nuclears iranianes o la crisi energètica a l'Orient Mitjà. Aquí el tema segueix sent la qüestió palestina.
8: L'historiador Ilan Pappé, ciutadà israelià de Haifa, té una visió molt crítica amb el seu país, també amb el seu principal aliat, els Estats Units, que intenta desllorigar la situació a l'estil Trump.
10: I don't think it's a peace plan.
9: No crec que sigui un pla de pau. Trump està desvariejant sobre certes coses que fan que, mentre parla, Israel tingui carta blanca per continuar. No és tant el fet que no sigui un pla de pau, sinó que proporciona a Israel un escut nord-americà per continuar amb les seves accions.
1: Més de 4 minuts i seran 3:15.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Milers de docents i famílies es manifesten a aquesta hora pel centre de València en una mobilització que s'emmarca en una vaga de la comunitat educativa de fa 15 dies que dura i amb les negociacions entre els sindicats i la conselleria encallades. Sapiguem com es va desenvolupant aquesta hora per València. Alba Barbosa, bona tarda de nou.
12: Bona tarda, Jaume. Doncs la manifestació que acaba d'arribar al punt final aquí a la plaça de l'Ajuntament de València, milers de docents, també famílies, alumnes, aquest dissabte en una nova mobilització del sector educatiu al País Valencià, que recordem porta ja dues setmanes de vaga indefinida i amb les negociacions encallades. Ara la Muixeranga, la colla Muixeranga de València, que aixeca aquest castell davant de les pancartes que han encapçalat aquesta manifestació i que estan fent temps perquè tota la collada de gent que hi havia darrere d'aquesta pancarta principal acabi d'entrar a la plaça de l'Ajuntament d'aquí de València. Podem escoltar una de les mestres, Maria López, que ens deia que estan cansats, porten dues setmanes de vaga, però ferms en les demandes.
13: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar. Facen un document i esperem que no estiga massa lluny de les seves expectatives perquè realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
12: Avui també hi ha moltes famílies amb els fills que se solidaritzen amb aquesta vaga en defensa de l'educació pública, tot i que ens reconeixem doncs, que a vegades costa reorganitzar la logística familiar. Podem sentir el Pere, que venia amb els nens.
14: Hi ha que defendre l'escola pública i defendre també pues, la ràdio, que és el que estan lluitant, que siguin més companyes, més docents i més aula, evidentment, perquè la ràdio puga baixar i el sou també, pues, si el puguem millorar, clar que sí.
12: Ha estat un recorregut pel centre de València amb molts crits demanant la dimissió de la consellera d'Educació, Carmen Ortí. Les negociacions estan aturades. Dilluns els sindicats presentaran un nou document i esperen que es reprenguin les converses i que s'atenguin no només millores salarials, sinó que es concreti una baixada de ràtio, que s'inclogui també l'impuls de la llengua en les negociacions. Aquest punt, el del valencià, no hi és en l'última proposta que els va presentar la conselleria.
1: Doncs ho hem seguit i explicat. Gràcies, Alba Barbosa. També gràcies, Víctor Rodríguez, Xavi Vall, aquí als estudis de la Diagonal, fent possibles totes aquestes connexions en directe per explicar-ho a 3Cat Info. Bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Això al País Valencià. A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana vinent. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'emplacen a continuar negociant dimarts.
11: 3Cat Info.
1: Molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, s'ha queixat que ells, les administracions, no els ajuden per adequar-se a la nova mobilitat com sí que passa amb fabricants o consumidors. Segons Palomas, els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la totalitat de la inversió per transformar-se.
15: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
1: A aquest problema dels costos s'hi afegeix el fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris amb una edat mitjana de 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que hagin de tancar quan es jubilin els propietaris.
15: La situació és molt problemàtica. Els propietaris de petits negocis que estan en aquestes

0: de bars i restaurants. Això és una terrassa per cada 250 habitants, una xifra que no ha parat d'augmentar els últims anys. I l'Eixample és el districte on n'hi ha més, un terç del total, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN. Des del Gremi de la Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer. Roger Pallerols és el director d'aquest gremi.
1: Realment el parc de terrasses pot semblar important a nivell de xifra absoluta, però que les terrasses acostumen a ser bastant petites. Això implica que, evidentment, que hi ha capacitat de creixement. De fet, et diria que és una aspiració de la restauració perquè així ho reclamen els consumidors cada dia amb més força.
0: També denuncia traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. L'any passat l'Ajuntament va obrir fins a 2.400 expedients sancionadors vinculats a les terrasses. Però la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona considera que el que cal és més control i denuncia incompliments reiteratius de la normativa. Anna Menéndez n'és la vicepresidenta.
2: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Segons els veïns, les principals queixes són pel soroll i per l'excessiva ocupació de les voreres.
3: 3CAT Info. El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
4: Temperatura avui també alta o molt alta. En general, en els llocs càlids de l'interior hem d'esperar a les 7 de la tarda. Encara hi ha llocs on pot pujar una mica a ponent, però sembla que ha baixat un grau la temperatura. En el cas del Priorat ha baixat 3 o 4 graus i, per tant, a dalt de tot d'aquest rànquing, d'aquesta posició de màxima calor, trobem a Seròs amb 35, ahir amb 36. Alcarràs també s'ha aproximat als 35 de màxima, o Torres de Segre, Tàrrega, 34, pràcticament 34 i mig, Albesa, 34, Mollerussa, 34, la ciutat de Lleida, 34, Vallfogona de Balaguer, també 34 graus. Com a novetat avui les boires, abundant ja al matí al Cap de Creus, al llarg del matí i migdia s'han estès fins i tot cap a la Costa Brava i Maresme, Baix Empordà, la Selva. Aquí t'ha quedat la temperatura curta, 22, 23, 24 de màxima, fins i tot Badalona s'ha quedat només amb 24 graus de màxima, Caldes d'Estrac, 23, Calilla, 23. I aquesta tarda, respecte a hi ha hagut més nuvolades al Pirineu i en aquests moments es detecta un petit cumulonimbus a la Cerdanya que deixa un ruixat localitzat. Per tant, molta calor, aquesta boira de la costa, però també algun xàfec en punts del Pirineu, sobretot Cerdanya, Ripollès i Alt Berguedà. En aquestes tres comarques és possible fins al vespre alguna gotellada. Demà un temps molt semblant, per tant, sol i calor, la temperatura ni puja ni baixa, es manté molt elevada. A la tarda alguna gotellada al Pirineu, sobretot cap al nord del Pallars Sobirà, i encara algun banc de boira prop de la costa.
3: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
5: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
6: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
5: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
7: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
5: El que ens descriu el Iagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
8: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara han

0: Arrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
1: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
2: Fermented seal.
3: La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
1: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Kanak, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
4: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
1: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
0: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va cap de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
1: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
0: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
1: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
5: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'està marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
1: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Rabés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
5: Són uns 50 milions d'oques que, com si neu en un estany que hi ha hagut o que s'ha al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, eh? És a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
6: Insostenibles. 3CAT Info.
7: 5 minuts i mig i seran les 8.
6: Esports.
7: Damià Aguilar, bona tarda.
8: Bona tarda, el Barça ja ho té. Anem a Oslo. Marc Andrés, bona tarda.
9: I ja ho té perquè s'acaba d'assenyalar el final del partit. El Barça és campió d'Europa. Les futbolistes blaugranes s'acaben de proclamar per quarta vegada a la seva història campiones d'Europa amb un final d'autèntic escàndol perquè el partit ha acabat amb golejada. 4-0 ha guanyat el Barça aquí a Oslo. 2 gols d'Eva Payor per obrir la llauna contra el Lió i després el temps afegit, Salma amb un golaç i després la mateixa Salma culminant un contraatac. han acabat per donar la victòria per 4-0 al Barça. Unes imatges ara de molta i molta emoció. Un Eva Payor que es deixava, que es llançava sobre la gespa després d'haver perdut les 5 finals de Champions que havia disputat. A la 6ª es proclama campiona d'Europa. I també una imatge molt destacada just quan Salma Parayuelo ha marcat el 4-0. Totes les futbolistes del Barça s'han anat abraçant Bella, però hem vist Alexia Putellas amb llàgrimes als ulls, tombant-se també sobre la gespa, molt emocionada, perquè podríem estar potser en l'última final de Champions d'Alexia com a blaugrana. De moment, les jugadores que s'abracen, que celebren sobre la gespa de l'Uleval Stadion d'Oslo, perquè ja podem dir de manera oficial que el Barça és per quarta vegada a la història campió de la Champions.
8: Gràcies, Marc Andrés. T'esperem d'aquí a pocs minuts per seguir explicant en directe el que està passant a Oslo ara. Hem de parlar també d'aquesta darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió, jornada unificada a partir de les 9 i el Girona rep l'Elx. I és el partit que més ens interessa perquè només li val guanyar per mantenir-se. Xevi Soler, Girona, bona tarda.
2: Bona tarda, ja tenim 11 a aquesta hora, un 11 amb un canvi obligat, jugarà Gazzani a la porteria, Arnau, David López, que és el canvi que entra en el lloc d'Alejandro Francés, que no està disponible per ser titular, tot i que és a la banqueta. Vitor Reis i Àlex Moreno completen la defensa. En Witzel, Ivan Martín, el doble pivot. Brian Hill, Unagi, Joel Roca, línia de 3 per davant, i Víctor Siankov en punta. Per tant, començarà Estuani des de la banqueta. No és a la convocatòria d'Ali Blin, que al final amb molèsties físiques ha caigut, amb un ambient espectacular. Uns 500 aficionats del Girona han estat a la rebuda de l'autocar. Ara comença a entrar gent aquí a Montilivi. Recordem, a partir de les 9 aquest partit contra l'Elx, el Girona necessita guanyar per mantenir-se primera.
8: Gràcies, Xevi. El València-Barça també a les 9, amb un Barça que juga amb Chesne a la porteria, amb Balde, amb Araujo, amb Beric, amb Bernal, amb Gavi, amb Ferran, amb Lewandowski, amb Rashford, amb Gerard Martín també. I tenim també segurament l'11 de l'Espanyol Reial Societat. Sergi Andreu, bona tarda, és així?
10: Bona tarda, Damià, és així, un 11 amb molts canvis, revoluciona l'equip Manolo González en l'última jornada, entre altres coses perquè fa debutar a la Lliga el primer equip Ángel Fortuño, no juga sota els pals Dimitrovic, Fortuño a la porteria avui, amb Rubén, Calero, Cabrera i Romero en defensa, doble pivot per Urco i Expósito, línia de 3 per davant amb Jofre i Antonio Roca a les bandes, Ramon Terrats a la mitja punta i Roberto com a referència en atac. 7 canvis en relació a l'últim partit al Sadar de l'Espanyol. Avui, última jornada, la de l'Espanyol, que encara té opcions remotes en Europa, tot i que molt, molt petites, jugarà a les 9 contra la Reial Societat.
8: En directe per Catalunya Ràdio, com no podia ser d'una altra manera, la primera ref, el Nàstic, juga avui la permanència a la primera Federació Hèrcules Nàstic. Biel Cadilla, enviat especial, bona tarda.
11: Bona tarda, Damià. Doncs molt males notícies pel Nàstic, que està perdent des de fa pocs minuts, ha fet l'1-0 Fran Sol de cap, després d'una bona centrada des de la banda dreta, i amb aquest resultat el Nàstic ara mateix baixaria de categoria pel gol a Veraix amb el Tarassona, que el té perdut, empatarien a punts, però el Tarassona passaria per davant pel gol a Veraix. Per tant, quan som ja al minut 20 de la segona meitat aquí, el José Rico Pérez, Hèrcules d'Alacant 1, Nàstic de Tarragona 0.
8: I de fet el Tarragona està empatat a 0 amb el Sabadell, que és un equip de play-off. Hem de saber si l'Europa manté aquesta condició a casa contra l'Eivissa. Francesc Ripoll, bona tarda.
12: Bona tarda. De moment la manté, tot i que l'Europa està empatant a 2 al seu partit contra l'Eivissa, un equip que no ha jugat res, però com que el Cartagena està empatant el seu partit i l'Algeciras està perdent, doncs l'Europa de moment es manté com a 5è classificat. Som al 64 de partit.
6: 3CAT Info.
8: Seguim els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina. El Noia empata l'eliminatòria a 1, per tant hi haurà tercer partit, Noia 6, Barça 3, però Lleida ha acabat eliminat, segona derrota a casa 2-4 contra el Liceo. Ara a les 8 comença el Voltregà Igualada, avantatge d'una victòria pels d'Igualada, i a les 9 Reus-Calafell, avantatge d'una victòria pels de Calafell. El Barça de Futbol Sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei, han perdut els penals després que el partit s'acabés amb empat a 2. La final de Càceres la juguen Jaén i Cartagena, i el Barça de moment 2 anys en blanc.
6: Trescat Info.

0: I aquesta hora el primer titular és pels esports. Victòria del Barça de futbol. En aquest cas ha guanyat la Champions femenina, Damià Aguilar.
1: És la quarta en 6 anys, 4-0 davant del potent Olímpic de Lió. Primer ha estat Payor, 2 gols, després Salma, 2 gols, amb una grandíssima catacoll a la porteria.
0: De seguida ens endinsem i busquem l'última hora a Oslo amb els enviats especials de 3Cat Info. Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats hebrees. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Milers de persones s'han manifestat pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa que fa 15 dies que fa vaga. Els sindicats presentaran dilluns una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes es mobilitzaran per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Consideren que sense cap obligació legal, els municipis no fan prou per millorar-ho. La Generalitat crea un grup de treball per intentar introduir millores al sector. Centenars de treballadors del sector tèxtil han protestat avui contra el futur conveni del col·lectiu del sector. Han fet vaga, convocats pel sindicat UGT, per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. La concentració de Barcelona ha plegat uns 200 treballadors. I 10 països africans estan en risc pel brot d'Ebola que està afectant sobretot la República del Congo i s'està traslladant a la veïna Uganda. Ho ha anunciat l'Agència Sanitària de la Unió Africana, que ha advertit que la zona de risc encara es pot ampliar més.
2: Esports.
1: A banda d'aquesta Champions del Barça, la quarta en 6 anys, a les 9 darrera jornada unificada de la primera divisió de futbol amb el Girona Elx, objectiu la salvació, València-Barça i Espanyol-Real Societat, una revolució a l'11 de l'Espanyol. A la primera ref, el Nàstic s'està jugant la permanència, minut 70 ho té pelut perquè està perdent per 1-0 al camp de l'Hèrcules.
0: I pel que fa al temps, es van desgastar les nuvolades del Pirineu després de deixar ruixats el Cadí occidental i de nit tornarà a quedar un cel totalment serè a tot arreu. Costarà baixar dels 10 graus de mínim al Pirineu i dels 18 o 20 a la costa, aquí amb alguna boira baixa. Demà seguirà el sol i la calor intensa.
2: 3Cat Info.
0: Bona tarda, ara passen gairebé 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, el primer titular l'hem dedicat als esports, aquesta victòria del Barça de futbol, la Champions femenina se l'endú l'equip blaugrana. Damià, és la quarta màxima competició europea que s'anota l'equip blaugrana.
1: Amb una clara victòria de 4-0 del Barça de Pere Romeu a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Marcaven Payor al 54 i al 71, després Salma al 89 i al 92, i ho dèiem, una grandíssima catacoll que ha fet almenys 4 aturades clau. Hem de tornar a Oslo amb el nostre enviat especial, el Marc Andrés, perquè hi ha festa al terreny de joc d'aquesta final de Champions. Marc, bona tarda de nou. Pendents d'una connexió amb el nostre enviat especial a Oslo, hem sentit, de fet, en directe la seva narració d'aquesta Champions del Barça i ara us expliquem també com aquesta Champions, de seguida ho farem, s'ha sentit en directe a Catalunya Ràdio. De seguida, aquesta final. Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa! La quarta Champions d'un equip revolucionari! Una revolució amb blau i grana! Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat! Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots! D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona! Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer. Europa es vesteix avui de blau i grana i el joc la nostra manera d'entendre el joc és el paper on s'escriu aquest canvi. Avui, 23 de maig del 2026, el Barça crida campiones. Es mira al mirall i veu que els pals ja no són quadrats i que les nenes porten al camp els seus pares, i no al revés. Enhorabona, culers, que aquest títol és molt més que una copa.
1: La narració de Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio d'un altre moment històric d'aquest equip que sembla que no té sostre. Enhorabona al Barça femení per aquesta quarta Champions en 6 anys.
0: Gràcies, Damià. Fins després. Vuit i sis minuts, abordem altres qüestions. El president nord-americà Donald Trump ha anunciat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. El mandatari ho ha assegurat a la cadena de televisió CBS. Aquest mitjà públic cita fonts de la negociació que aquest acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar pendents per futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, el portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que acceptarà l'última oferta iraniana o bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han estat els iranians, que han anunciat aquesta tarda que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Ismail Baghaei, portaveu de la diplomàcia iraniana.
4: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
5: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que hi hagi també un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura en l'acord que sembla immediat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Miho Ali.
6: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació política.
7: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
0: I també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, que ha anat a rebre'ls, diu que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
8: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i d'atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes Interns de la Policia Basca, de l'Ertzaintza, ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha estat correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
0: 8 i 11 minuts, milers de docents i famílies s'han manifestat pel centre de València en una mobilització que s'emmarca en una vaga de la comunitat educativa que fa 15 dies que dura i amb les negociacions entre els sindicats i la conselleria encallades. Ho hem seguit des de València amb l'Alba Barbosa.
9: La manifestació ha tornat a mobilitzar milers de docents que reclamen que el govern valencià escolti les demandes de mestres i professors que porten dues setmanes de vaga indefinida. Maria José és mestra i, tot i que reconeix que una aturada tan sostinguda els desgasta, continuen ferms en les reivindicacions.
10: Estem així avui per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
9: Dilluns els sindicats posaran sobre la taula un nou document per intentar desbloquejar les negociacions. És el que els demanava la conselleria per tornar a seure's a la taula. Marc Andela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament.
11: Com el valencià que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, que totes s'hi vegin reflectides i que, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
9: La conselleria els va proposar un augment salarial de 200 euros mensuals, però els sindicats volen que s'atenguin, a més, altres demandes i que es concreti una baixada de ràtios i que s'inclogui també l'impuls de la llengua en aquestes converses.
0: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel tràfic d'influències dona aire a la dreta i l'extrema dreta que avui han sortit al carrer per exigir la dimissió de Pedro Sánchez amb insults i proclames xenòfobes. La protesta ha acabat amb alguns enfrontaments. Hi ha hagut 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. Des del PP, Núñez Feijóo reclama un canvi de clima polític mentre que els socialistes mantenen la confiança en l'expresident espanyol a l'espera del sumari. Madrid, Alba Gil.
12: Són algunes de les proclames que s'han sentit aquest dissabte a l'autobatejada Marxa per la Dignitat. La manifestació que ha plegat aquest dissabte a Madrid 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. La protesta l'ha convocada Societat Civil Espanyola, una plataforma de la qual formen part més de 150 associacions, que han sortit al carrer amb crits racistes i xenòfobs i insults cap a Pedro Sánchez. S'hi ha sumat el PP i també Vox, que ha fet aquest anunci. Sentim Santiago Abascal.
13: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
12: Feijóo no hi ha anat perquè era un congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
14: Todo es corrupción. Todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
12: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que la relació amb els socis travessa un moment delicat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
15: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
16: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
12: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
0: És un quart de nou a Trescat Info. De seguida anem amb l'àrea de servei habitual a aquesta hora, però abans hem de passar pel Festival de Cinema de Canes, perquè acaba de començar la gala de clausura d'aquest festival. La Catifa Vermella ha donat algunes pistes per saber qui pot entrar finalment en el palmarès. Recordem que hi ha tres produccions espanyoles amb participació catalana en la secció oficial a competició. Ho estem seguint amb l'ambient especial a Canes, Marc Garriga.
17: Bé, la d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força. De moment, per la Catifa Vermella hem vist passar els Javis, però ni Rodrigo Sorogoyen ni Pedro Almodóvar. Per tant, la bola negra seria la representant espanyola al palmarès. I els directors han arribat acompanyats de tot el repartiment, de manera que això vol dir o que hi ha premi gros i volen que pugin a l'escenari amb ells, o que potser podria haver-hi també un premi a la millor interpretació masculina conjunta per Guitarrica de la Fuente, Carlos González, Miguel Bernardó i Milo Quifes. Bé, això va passar amb Volver, amb Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, i Penélope Cruz precisament també ha acompanyat els Javis, tot i que el seu paper, per petit, queda fora de la possibilitat de tenir premi. El japonès Ryusuke Hamaguchi també ha passat per la Catifa amb tot el repartiment. La seva Suda és una de les favorites, una reflexió anticapitalista rodada a París, igual com Emmanuel Mar i l'equip de Notre Chalut, un cop de puny a la França col·laboracionista de Vichy. El seu protagonista, Swan Arlo, ja és el màxim favorit al Premi a millor actor, ja que no hi ha Javier Bardem. I l'equip de Fjord, la crítica a l'Europa liberal del romanès Christian Mungiu, amb Sebastian Stan i Renate Reinsberg, que aquest any estava nominada a l'Oscar per Valor Sentimental. També hem vist Més sols, per tant, apuntant a Premi a millor direcció, millor guió, el polonès Pavel Pawlikowski, director de l'àrea de Fatherland, un retrat de l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial, devastada físicament i moralment a partir del viatge que va fer l'escriptor Thomas Mann. També el rus Andrei Zviagintsev, la seva Minotaur és una crítica a la corrupció de la Rússia de Putin a partir d'una infidelitat marital. Podria ser Palma d'Or, és una de les grans favorites també. I el belga Lucas Dond, amb els dos protagonistes de Coward, una cinta que demostra que l'amor pot sorgir entre dos soldats a les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial. Ara només cal saber com s'ordena tot això en el palmarès, però ja veieu que està encara tot molt obert.
0: Doncs estarem pendents, Marc, gràcies. Ara passen 2 minuts d'un quart de nou.
2: El temps.
0: A punt, la previsió amb el Dani Ramírez.
18: Avui, com ahir, calor, calor intensa, forta, en comarques interiors, sobretot les de Ponent. Ha baixat 1 grau o 2 a les Terres de l'Ebre, ha baixat 3 o 4 graus al Priorat, però baixa, s'ha mantingut molt alta, potser 0,5 grau, 1 grau menys que no pas ahir, a la zona càlida, a la zona doncs, més calenta de la depressió central catalana, que bàsicament doncs, és la zona baixa de la conca del Segre, és a dir, el Pla de Lleida. A Seròs han arribat els 35 graus, igual que a Torres de Segre, Alcarràs o Alfarràs. Lleida, 34. Artesa de Segre, també, 34. Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Vinebre, 33. Torroja del Priorat, avui 32. Ha quedat un pèl més curta. I bé, tot això amb aquesta situació que ve marcada per estabilitat, per sol, per la boira. Aquí màximes de 22, 24 en punts a la costa de la zona de Girona i fins al Maresme, Costa Brava i Maresme. Això es pot repetir demà. I com a única excepció, les nuvolades que creixen al Pirineu, que demà es poden repetir. Avui han avançat fins al Prepirineu, han descarregat puntualment algun xàfec cap al Cadí, per exemple, 1,5 litres al Prat de Guiló. A la zona occidental de la Cerdanya, a tocar de l'Alt Urgell, hi ha hagut aquesta petita, podríem dir, xàfec o petit nucli de tempesta. Aquest temps no canviarà els propers dies, dijous encara pot fer més calor i potser el proper cap de setmana s'incrementin les tempestes.
2: Vols alum en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT
0: Info. 8 de la tarda i 19 minuts, els socorristes es manifestaran per reclamar millores en les seves condicions laborals. Anuncien una manifestació pel 9 de juny a la plaça Sant Jaume de Barcelona i una possible vaga si no es dona resposta a les seves peticions. Des de la plataforma SOS Socorristes, el portaveu Nacho Ibáñez ha explicat a aquesta emissora que la prioritat és crear una normativa autonòmica per fer obligatòria la presència dels socorristes a les platges.
19: Es decir, se abre la playa, la explotación, el uso, se invita a los usuarios a acercarse a la playa y, sin embargo, no hay servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, claro, al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
0: Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. Johnny Acevedo és el president d'EXA, en declaracions a aquesta emissora.
20: Hem millorat molt a nivell laboral perquè ara fa 2 anys, l'any 2024, vam crear el primer conveni de socorrisme amb aigües obertes, cosa que no existia, i això vol dir que els socorristes que treballen a platges o a llacs i pantans tenen unes condicions salarials millors que abans. Llavors hem augmentat els sous.
0: Des de la Generalitat s'ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, destaca a 3CAT Info que per primera vegada es farà un seguiment al mes de juliol per si s'han d'introduir canvis a la feina dels socorristes.
21: Aquest any la novetat important és que farem aquests 3 elements abans de la campanya, enmig de la campanya i després per tenir un seguiment i una identificació de millores necessàries. Això és una novetat important d'aquest any i també és una novetat important el fet que en el grup de treball s'han incorporat la representació, diguem-ne, social dels socorristes.
0: Els socorristes reclamen concrecions urgents a les empreses del sector i a les diverses administracions. Si no, amenacen amb una vaga. I els que sí que han fet vaga són els treballadors de grans marques de moda que han sortit avui al carrer convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Han fet vaga per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals.
22: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
23: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
24: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
25: No podemos volver atrás.
0: Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a aquesta casa, 3CAT Info.
26: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i ha plegat unes 200 persones.
2: 3CAT Info.
0: 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat l'Agència Sanitària de la Unió Africana. El focus principal continua sent la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a Uganda s'han sumat 3 casos més als 2 que hi havia confirmats. Els països en risc són els que envolten els actualment afectats, però el director del Centre Africà pel Control de Malalties, Jean Kaseya, ha advertit que la zona es pot ampliar.
27: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: A Uganda avui han continuat les reunions per intentar posar fre a l'expansió del brot.
2: Esport.
0: 6 minuts per 9:15, els dediquem a la informació esportiva encapçalada per la victòria de l'equip femení de futbol del Barça, que té la 4ª Champions de la seva història, i també, Damià, la resta d'activitat esportiva avui intensa en aquesta tarda de dissabte.
1: Bona tarda. Demà a les 7 de la tarda apunteu a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Ara anem on hi ha la notícia a Oslo, enviat especial. Marc Andrés, bona tarda.
28: Hola, Damià, bona tarda. Doncs les jugadores que ara mateix continuen a la gespa ja s'han fet tots els protocols, totes les celebracions protocolàries de la UEFA. El Barça ja ha pogut aixecar la Champions, l'ha aixecat Alexia com a primera capitana, la 4ª de la història del Barça, i ho ha fet doncs després de rebre el passadís del Lió. El Barça també l'ha fet el passadís a les subcampiones, tot plegat després d'haver guanyat aquesta final de Champions a Oslo per 4-0, doblet d'Eva Payor i també doblet de Salma Parayuelo. Unes celebracions que ara mateix com diem, s'estan extenent sobre la gespa de l'Ullevål Stadium aquí a Oslo. Tot plegat també amb una Eva Payor protagonista del partit, perquè no només ha guanyat la seva primera final en el seu sisè intent, sinó que també amb un doblet i dos i una assistència, volia dir, ha estat designada l'MVP del partit. Ara ja torn per les accions postpartit, així que ja estarem pendents de les primeres reaccions tant de l'entrenador Pere Romeu com de les futbolistes que, repetim, avui s'han coronat campiones d'Europa.
1: Gràcies, Marc Andrés, per aquesta última hora. T'esperem d'aquí a 5 minuts novament a partir de les 9, darrera jornada de la Lliga de Primera, jornada unificada. El Girona rep l'Elx i només li val guanyar per mantenir-se. A Catalunya Ràdio en directe a partir de 9:15 amb aquesta jornada unificada, i el 11 del Girona que el formen Gazzaniga, Arnau, David López, titular per primer cop des del 30 d'agost passat, Reis i Àlex Moreno, mig del camp per Unagi, Ivan Martín i Witzel, i al davant Brian Hill, Joel Roca i Sigankov. També a partir de les 9, el València-Barça, el Barça Stensne, Eric Araujo, Gerard Martín Balde, Gavi, Bernal, Olmo, Ferran, Lewandowski i Rashford. Espanyol, Reial Societat, un espanyol que té opcions remotes de classificació europea. Amb aquest 11, Fortuño, Rubén Sánchez, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Terrats, Jofre, Roberto i Antonio Roca. El Madrid rep l'Atlètic Club en el que serà l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta, i molt pendents del que està passant a la primera ref, perquè ja som en el descompte de tres partits dels catalans que ens interessen especialment, començant per l'Hèrcules Nàstic, perquè esperem que el Nàstic finalment mantingui la categoria. Biel Cadilla, enviat especial, bona tarda.
3: Hola, Damià, bona tarda. Doncs ho està fent, està empatant a un aquí al camp de l'Hèrcules. Som ja en l'afegit, se n'han afegit 7, en queden 3 i mig per arribar al final d'aquest temps de descompte, i val l'empat a un perquè ha fet el primer gol l'Hèrcules amb un gol de cap de Fran Sol, però a cap de pocs minuts Keylian Abdallah ha fet un golaç per tot l'escaire que ha posat l'1-1 al marcador, que és el que hi ha ara mateix i que serviria al Nàstic per mantenir la categoria. Temps afegit, doncs, ja aquí al José Rico Pérez, Hèrcules d'Alacant 1, Nàstic de Tarragona 1.
1: I a més, tenint en compte que el Sabadell també està fent la feina, perquè el Tarassona era rival directe del Nàstic, i el Sabadell està guanyant 0-2 al camp del Tarassona, minut 95. El Sabadell, que és el primer equip del play-off, però volem saber si l'Europa finalment també entra en aquest play-off. L'Europa a Eivissa l'està seguint el Francesc Ripoll. Bona tarda.
4: Bona tarda, som el temps afegit a l'Europa, que entrarà perquè està guanyant per 3-2, però és que a més el Cartagena, que és qui havia de guanyar i esperó en ensopegar de l'Europa, acaba de fer l'empat a 2, però hauria de fer el 3-2 al Cartagena. Per tant, tret d'una delta baix molt gros, l'Europa es classificarà per disputar el play-off d'ascens a segona.
1: Gràcies, Francesc Ripoll. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Noia iguala l'eliminatòria amb el Barça, 6-3 ha guanyat el Noia, per tant, eliminatòria empatada a 1, hi haurà partit decisiu. El Lleida ja està eliminat, ha caigut en el segon partit, segona derrota, 2-4 amb el Liceo, i tenim en joc el Voltregà 1, Igualada 0 en el primer període, minut 10. Això vol dir que ara mateix el Voltregà estaria igualant aquesta eliminatòria. A partir de les 9, el Calafell visita el Reus, el Calafell amb renda d'1-0 del primer partit.
2: 3CAT Info.
1: El Barça de futbol sala ha caigut eliminat a les semifinals de la Copa del Rei, han perdut els penals després que el partit s'acabés amb empat a 2. La final de Càceres és Jaén-Cartagena, i el Barça de moment 2 anys en blanc. El motor, hi ha tercera prova del Mundial d'Enduro a Finlàndia. El multicampió Josep García ha perdut la victòria a Enduro GP per 85 centèsimes. Ja ha guanyat l'Enduro 1, però lidera les dues categories demà segona jornada. En Fórmula 1 tenim al Canadà la cinquena prova de la temporada. La cursa sprint l'ha guanyada George Russell al davant del campió Lando Norris i del líder Kimi Antonelli, que té 106 punts per 88 del seu company a Mercedes, George Russell. A les 10 d'aquest vespre, la classificació de la cursa de Gran Premi de demà. L'Uni Girona, per cert, anuncia la desvinculació de la seva pivot Lola Pendande, després d'una temporada. A la Lliga CB de bàsquet tenim en joc un partit del Manresa a Gran Canària. Al minut 4 del segon quart, els catalans estan guanyant 24-25. Demà tenim final de l'Eurolliga Madrid-Olimpiakos, aquest dissabte a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. I el Giro d'Itàlia, victòria de Jonas Vingegaard a la 14a etapa, que es posa la malla rosa de líder.

0: Benvinguts, bona tarda, són 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora us estem explicant la victòria, la quarta Champions que s'endú el Barça femení de futbol, Damià.
2: Hi ha hagut les celebracions al terreny de joc, després de l'eufòria, la tranquil·litat, però encara l'alegria amb Aitana que abraça aquesta quarta Champions femenina en 6 temporades, golejant 4-0 l'Olympique de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma, demà a les 7 de la tarda a la celebració a Barcelona.
0: De seguida, més detalls d'aquesta victòria blaugrana a la Champions. Us expliquem també que hi ha optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. També us expliquem que els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. I també hem estat atents a la manifestació a València, on milers de persones s'han manifestat pel centre d'aquesta ciutat per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa que fa 15 dies que fa vaga. Els sindicats presentaran dilluns una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem que d'aquí pocs mesos es commemora el primer any de l'incendi del Baix Ebre en què va morir un bomber en acte de servei. Per rememorar-lo i honrar-lo, aquest dissabte s'ha celebrat una jornada emotiva de futbol a Tortosa en què s'ha recordat Antonio Serrano. I la sèrie japonesa de manga My Hero Academy ha guanyat la 10a edició dels Anime Awards 2026 com a millor de l'any. Els premis s'han donat a Tòquio en una gala que ha reunit les estrelles mundials més importants del gènere. A aquesta hora busquem el titular esportiu clar, claríssim, de la tarda fins ara, Damià, la victòria del Barça en aquesta Champions femenina.
2: A la quarta Champions femenina en 6 temporades, golejada 4-0 l'Olympique de Lió, ara a les 9, darrera jornada unificada de la primera divisió de futbol, amb l'objectiu que el Girona se salvi al davant de l'Elx, només li val la victòria. També un València-Barça, també un Espanyol-Reial Societat en directe per Catalunya Ràdio i a la primera ref, la notícia d'ara és que el Nàstic aconsegueix la permanència.
0: I el temps es van desgastant les nuvolades del Pirineu després de deixar ruixats el Cadí Occidental i de nit tornarà a quedar un cel totalment serè a tot arreu. Costarà baixar dels 10 graus de mínim al Pirineu i dels 18 o 20 a la costa, aquí amb alguna boira baixa. Demà diumenge seguirà el sol i la calor intensa. Passen gairebé 4 minuts de 9:15. Estem obrint aquest informatiu amb la victòria del Barça en aquesta final de la Champions femenina, jugada a Oslo, a Noruega, on l'equip català s'ha endut aquesta quarta Champions en un partit desigual. Diríem, Damià, que la primera part ha estat de clar domini de les franceses, però la segona el Barça ha imposat la llei i s'ha fet doncs amb el títol final d'aquesta Champions.
2: Les golejadores, 2 Payor, 2 Salma i sobretot a la porteria una incommensurable Catacoll. Nova comunicació amb el nostre enviat especial a Oslo. Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda, Damià. Ara baixem una mica el to perquè estem ja a la zona mixta on ja compareixen futbolistes, per exemple, del Lió i estem esperant les protagonistes del Barça, que evidentment pujarem molt més el to perquè serà un to de celebració. Una festa blaugrana que de moment encara dura sobre la gespa i que ben aviat doncs, es traslladarà a la zona de premsa, a la zona mixta, i ja podrem parlar amb protagonistes perquè, com recordaves, el Barça s'ha proclamat avui per quarta vegada la seva història campió d'aquesta Champions.
2: Gràcies, Marc Andrés. Per tant, pendents d'aquestes primeres declaracions, nosaltres us podem oferir ara tot just un flash del que ha dit Catacoll, la gran portera del Barça, avui al terreny de joc mateix en declaracions a Televisió de Catalunya.
4: Al final, el meu objectiu sempre és la porteria zero, així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, me poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, encantada d'ajudar en aquest equip.
2: que li agrada molt jugar aquests partits. Catacoll, hi ha hagut una celebració sensacional i sobretot destacar que, a banda del que encara queda per celebrar i les declaracions de les protagonistes i els protagonistes, com sigui Pere Romeu, el tècnic del Futbol Club Barcelona, demà a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, i aquesta celebració pel títol amb concert previ dels Figaflowers.
1: 3CAT Info.
0: Doncs fins aquí aquesta obertura esportiva que estem celebrant amb aquesta quarta victòria de la Champions de futbol. Els esports, però, que continuaran tenint protagonisme en aquesta tarda de dissabte, perquè d'aquí a menys de mitja hora comença aquesta última jornada de la Lliga de Primera Divisió, amb implicació molt directa d'un equip català, del Girona, que s'hi juga la permanència a casa contra l'Elx. Deixem els esports uns minuts, abordem altres qüestions. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. El mandatari ho ha assegurat a la cadena de televisió CBS, aquest mitjà públic, que, citant fonts de la negociació, que aquest acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar pendents per futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, al portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que acceptarà l'última oferta iraniana o bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han estat els iranians, que han anunciat aquesta tarda que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Esmail Baghaei és portaveu de la diplomàcia iraniana.
5: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
6: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que hi hagi també un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura en l'acord que sembla immediat.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: 6 minuts per arribar a 9:15. La vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a la Terminal 2 de Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia els va interceptar en aigües internacionals i que els ha humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Miho Ali.
7: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació dels polítics.
8: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
0: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, que ha anat a rebre'ls, diu que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
9: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si aquesta actuació dels agents ha estat correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat al setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza.
1: 3CAT Info.
0: Milers de docents i famílies s'han manifestat pel centre de València en una mobilització que s'emmarca en una vaga de la comunitat educativa que fa 15 dies que dura i amb les negociacions entre els sindicats i la conselleria encallades. Ho hem seguit des de València amb l'Alba Barbosa.
10: La manifestació ha tornat a mobilitzar milers de docents que reclamen que el govern valencià escolti les demandes de mestres i professors que porten 2 setmanes de vaga indefinida. Maria José és mestra i, tot i que reconeix que una aturada tan sostinguda els desgasta, continuen ferms en les reivindicacions.
11: Estem així avui per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
10: Dilluns els sindicats posaran sobre la taula un nou document per intentar desbloquejar les negociacions. És el que els demanava la conselleria per tornar a seure's a la taula. Marc Andela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament.
12: Com el valencià que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, que totes s'hi vegin reflectides i que, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
10: La conselleria els va proposar un augment salarial de 200 euros mensuals, però els sindicats volen que s'atenguin, a més, altres demandes i que es concreti una baixada de ràtios i que s'inclogui també l'impuls de la llengua en aquestes converses.
0: Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei, Gemma Bonet.
13: El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que, sense cap normativa, els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
14: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el Servicio de Salvamento y Socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
13: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a 3CAT Info.
15: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
13: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a aquesta emissora.
16: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
13: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3cat Info el professor

0: amb Dani Ramírez.
1: Avui, com ahir, calor, calor intensa, forta, en comarques interiors, sobretot les de Ponent. Ha baixat un grau o dos a les Terres de l'Ebre, ha baixat 3 o 4 graus al Priorat, però baixa, s'ha mantingut molt alta, potser mig grau, un grau menys que no pas ahir, a la zona càlida, a la zona doncs, més calenta de la depressió central catalana, que bàsicament doncs, és la zona baixa de la conca del Segre, és a dir, el Pla de Lleida. A Seròs han arribat els 35 graus, igual que a Torres de Segre, Alcarràs o Alfarràs. Lleida, 34. Artesa de Segre, també, 34. Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Vinebre, 33. Torroja del Priorat, avui 32. Ha quedat un pèl més curta. I bé, tot això amb aquesta situació que ve marcada per estabilitat, per sol, per la boira. Aquí màximes de 22, 24 en punts de la costa de la zona de Girona i fins al Maresme, Costa Brava i Maresme. Això es pot repetir demà. I com a única excepció, les nuvolades que creixen al Pirineu, que demà es poden repetir. Avui han avançat fins al Prepirineu, han descarregat puntualment algun xàfec cap al Cadí, per exemple, un litre i mig al Prat de Guiló. A la zona occidental de la Cerdanya, a tocar de l'Alt Urgell, hi ha hagut aquesta petita, podríem dir, xàfec o petit nucli de tempesta. Aquest temps no canviarà els propers dies, dijous encara pot fer més calor i potser el proper cap de setmana s'incrementin les tempestes.
2: Tresca Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a Trescat Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: Trescat Info.
5: Ara falten 12 minuts per arribar a les 9. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants. Això és una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer. Roger Pallarols n'és el director.
6: Realment el parc de terrasses pot semblar doncs, important a nivell de xifra absoluta, però que les terrasses acostumen a ser bastant petites. Això implica que, evidentment, que hi ha capacitat de creixement. De fet, et diria que és una aspiració de la restauració perquè així ho reclamen els consumidors cada dia amb més força.
5: Pallarols també denuncia a través traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. D'altra banda, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona considera que cal més control i denuncia incompliments reiteratius. Anna Menéndez n'és la vicepresidenta.
7: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
5: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. D'aquí pocs mesos es commemorarà el primer any de l'incendi del Baix Ebre en què va morir un bomber en acte de servei. Per rememorar-lo i honrar-lo, aquest dissabte s'ha celebrat una jornada emotiva de futbol a Tortosa en què s'ha recordat Antonio Serrano. Tortosa, Ariadna Escoda.
8: L'esport era una de les passions del bomber Antonio Serrano, que va formar part de diversos equips de futbol com a porter. Amb aquesta premissa, aquest dissabte s'han disputat dos partits en el seu honor, un entre amics de Serrano i l'altre entre el club de futbol Tortosa-Ebre i una selecció de jugadors actuals de clubs als quals va pertànyer. Tots els participants han lluït la samarreta amb el mateix número, l'1, juntament amb el nom i la cara d'Antonio. Així ho destaca un dels seus germans, José Ángel Serrano.
9: Queríamos que fuera su día, su homenaje. Estamos realizando los dos partidos, uno va a ser de amigos, luego a las 12 jugará el Tortosa contra una selección de equipos donde jugó él y bueno, la iniciativa del escudo no se podía poner ninguno, tenía que ser su cara porque queríamos que estuviera muy presente y en las camisetas lo mismo. Todos van a jugar con el nombre de Antonio y el número 1, que era el número del portero.
8: La família de Serrano ha compartit la voluntat que aquest homenatge es perllongui en el temps, coincidint amb el primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, en què va morir Antonio Serrano mentre participava en les tasques d'extinció. S'ha preparat un nou homenatge a Pauls, que se celebrarà el 12 de juliol.
5: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música a Múnich. El reconeixement distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. El guardó, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida de

dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La cerimònia s'ha fet al Teatre Prinz Regentan de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Hesperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, per Jordi Savall. La sèrie japonesa de manga My Hero Academy ha guanyat la 10a edició dels Anime Awards 2026 com a millor de l'any. Els premis s'han donat a Tòquio en una gala que ha reunit les estrelles mundials més importants del gènere. El palmarès ha estat força repartit. A les categories principals, Kimetsu no Yaiba, La fortalesa infinita, ha aconseguit el de millor pel·lícula, mentre que Solo Leveling, una de les altres favorites, ha aconseguit dos guardons. Millor animació i millor acció, One Piece ha estat distingida com a millor sèrie en curs, mentre que Lazarus s'ha emportat el de millor anime original. Els Anime Awards els organitza la plataforma Crunchyroll i enguany han rebut un rècord de 73 milions de vots de fans de tot el món, sobretot del Brasil, Alemanya, l'Índia, Mèxic i els Estats Units.

0: De seguida anem amb els esports. En una tarda de dissabte intensa, recordem la victòria de l'equip de futbol que s'endú la Champions femenina, la quarta de la seva història. De seguida saludarem el Damià Aguilar. Abans us expliquem que fins demà del vespre Tortosa es converteix en l'epicentre de la música clàssica i contemporània amb la cinquena edició del festival Toca'm de Piano. Des de dijous, una dotzena de pianos s'han repartit pels carrers de la capital ebrenca, mentre s'han programat una vintena de concerts amb, en aquest cas, alguns dels músics més prestigiosos del món.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Fins a les 9, crònica esportiva intensa. La d'avui, amb emocions fortes, la victòria del Barça i encara per davant una jornada que promet emocions. L'última de Lliga, amb el Girona que s'hi juga. Damià, bona tarda. La permanència primera.
2: Bona tarda. Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0. Així ho hem explicat al final a Catalunya Ràdio.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonista d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
2: I ara anem a Oslo. Marc Andrés, enviat especial, última hora.
4: Bona tarda, Damià. Doncs ara mateix a zona mixta estem veient que Ingrid Engen està tenint els mitjans amb drets ara mateix. Per tant, si d'aquí una estona la podem tenir, doncs li posarem el micròfon. L'exjugadora del Barça, que avui ha perdut aquesta final per 4-0, però les que han guanyat, les jugadores blaugranes, les futbolistes del Futbol Club Barcelona, encara no han sortit a la zona mixta. De fet, moltes d'elles encara són a la gespa celebrant aquesta victòria, i el que sí que hem pogut sentir, això sí, és, per exemple, el seu entrenador, Pere Romeu, que just a peu de gespa als micròfons de TV3 ha celebrat aquesta quarta Champions aconseguida pel Barça.
5: Això no és la... Sí que és la realitat perquè s'ha aconseguit, però peus a terra, seguir treballant, no és només jugar bé, és tenir la mentalitat per fer-ho, i en aquest cas aquest equip garanteixo que ho fa.
4: Una final que ha guanyat Pere Romeu i el Barça al Lió, el projecte del Lió que porta per nom Michel Kang, aquesta màxima accionista que ha invertit tots els diners gairebé que té per fer el millor equip competitiu i per aconseguir guanyar la Champions. Doncs avui el Barça li ha aconseguit prendre aquest títol, aquesta corona europea a Michel Kang, i això li ha recordat, o ho ha recordat també a peu de gespa als micròfons de TV3, la portera Cada Coll, una Cada Coll que ha parlat de diners.
6: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí. Y bueno, que el dinero no es todo.
4: Això és el que hi ha ara mateix a Oslo, on seguim esperant, com diem, a les jugadores del Barça per sortir a la zona mixta i poder parlar amb elles, amb les protagonistes d'aquesta victòria a la final de la Champions, mentre demà les veurem a l'Avinguda Maria Cristina a partir de les 7 de la tarda, on hi haurà la celebració de les campiones, hi haurà actuació musical, per exemple, dels Figaflaues, i també, doncs, a Cat i més personatges i més celebració, com diem, a l'Avinguda Maria Cristina a partir de les 7 de la tarda per celebrar aquest quart títol de Champions del Barça, i a més també el 4-4, perquè aquest any el Barça femení aconseguit tots els títols pels quals ha competit.
2: Gràcies, Marc Andrés. Estem pendents que puguis tenir algú per oferir-nos a l'antena del 3Cat Info. Gràcies, bona tarda. Continuem pendents, per tant, de tu, però ara a partir de les 9, darrera jornada de la Lliga de Primera, jornada unificada. El Girona rep l'Elx i només li val guanyar per mantenir-se. Amb aquest 11, Gazzaniga, Arnau, David López, Reis, Àlex Moreno, Unagi, Ivan Martín, Witzel, Brian Hill, Joel Roca i Sigankov. Igualment a les 9 hi ha un València-Barça, el Barça que jugarà amb Stensny a la porteria, Eric Araujo, Gerard Martín Balde, Gavi Bernal Olmo, Ferran Lewandowski i Rashford. I a l'Espanyol, que té opcions remotes de classificació europea, rep la Reial Societat amb el debut de Fortuño a la porteria, Rubén Sánchez, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Tarrats, Jofre, Roberto i Antonio Roca. El Madrid rep l'Atlètic Club en el que serà l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta. Per cert, que el president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral, còpia de la que al seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino, que ha presentat la seva candidatura, mentre que el seu rival, l'empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Embanc Andorrà. La Junta Electoral té 24 hores per validar la documentació. A la primera ref, el Nàstic, que es jugava la permanència a la Primera Federació, ho ha aconseguit empatant a un al camp de l'Hèrcules. L'Europa ha acabat finalment guanyant la Eivissa i ja té rival per la pròxima fase. Francesc Ripoll.
7: Bona tarda. L'Europa s'ha classificat per jugar al play-off d'ascens a segona divisió A. Ha guanyat la Eivissa per 3-2 i, a més, el Cartagena i l'Algeciras, que eren els rivals directes per aquesta cinquena posició, no han guanyat. Per tant, l'Europa, que jugarà al play-off, disputarà la primera eliminatòria contra el filial del Celta.
2: Contra el filial del Celta, dius, Francesc, mentre que el Sabadell jugarà contra el Pontevedra, un Sabadell que també ha fet la feina guanyant per 0-2 al camp del Tarassona. Aquests partits del play-off d'ascens d'aquesta primera ronda al cap de setmana que ve. Mentrestant, els play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins. El Noia igual a l'eliminatòria a 1, 6-3 davant del Barça, per tant hi haurà partit decisiu. El Lleida ja està eliminat, ha caigut 2-4 amb el Liceu en el segon partit, segona derrota. I ara mateix el Voltregà, que estaria igualant l'eliminatòria amb l'Igualada perquè està guanyant per 2-0 en el minut 25 de partit, perdó, a la segona part. Falten 25 minuts perquè s'acabi aquest partit. A les 9 tenim un Reus Calafell, el Calafell que visita el Baix Camp amb avantatge d'1-0 del primer partit. El Barça de futbol sala, eliminat a les semifinals de la Copa del Rei, han perdut els penals després que el partit s'acabés amb empat a 2. La final de Càceres demà, Jaén Cartagena. En motor, a la Fórmula 1, cinquena prova de la temporada al Canadà, la victòria sprint per George Russell. Antonelli continua com a líder. A les 10, la classificació de la cursa de Gran Premi. Mentrestant, a Finlàndia hi ha tercera prova del Mundial d'Enduro. Josep Garcia ha perdut la victòria a Enduro GP per 85 centèsimes, però ha guanyat l'Enduro 1, però lidera les dues categories. Demà, segona jornada. Tenim en joc també un partit al descans de la Lliga de Bàsquet ACB, el Manresa, que està guanyant 35-42 a la pista del Gran Canària. I al Giro d'Itàlia, victòria per Jonas Vingegaard a la 14a etapa i és nou líder.
1: 3CAT Info.
8: Bona nit, són les 9. El primer titular és per la victòria del Barça, Dami Aguilar.
2: Una altra demostració del talent d'aquest equip. El Barça guanya la quarta Champions femenina en 6 temporades, golejant 4-0 l'Olímpic de Lió. 2 gols de Payor, 2 de Salma. Demà a les 7 de la tarda, la celebració a Barcelona.
8: Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per a més endavant. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Milers de persones s'han manifestat pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa, que fa 15 dies que fa vaga. Els sindicats presentaran dilluns una nova proposta a la conselleria per tal d'intentar desbloquejar la situació. Els socorristes es mobilitzaran per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Consideren que, sense cap obligació legal, els municipis no fan prou per millorar-lo. La Generalitat crea un grup de treball per intentar introduir millores al sector. Centenars de treballadors del sector tèxtil han protestat avui contra el futur conveni col·lectiu del sector. Han fet vaga, convocats pel sindicat UGT, per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. 10 països africans estan en risc pel brot d'Ebola que està afectant sobretot la República del Congo i s'està traslladant a la veïna Uganda. Ho ha anunciat l'Agència Sanitària de la Unió Africana, que ha advertit que la zona de risc encara es pot ampliar més.
1: Esports.
2: Ha començat aquesta jornada unificada darrere de la primera divisió de futbol. La podeu seguir en directe amb una TDT especial a l'antena de Catalunya Ràdio amb el partit més important, el Girona-Elx, perquè només li va la victòria al Girona per salvar-se, amb el València-Barça i amb l'Espanyol Reial Societat. Mentrestant, a la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència empatant a un al camp de l'Hèrcules i l'Europa s'ha ficat al play-off.
8: Pel que fa al temps, es van desgastant les nuvolades del Pirineu després de deixar ruixats el Cadí occidental i de nit tornarà a quedar un cel totalment serè a tot arreu. Costarà baixar dels 10 graus de mínim al Pirineu i dels 18 o 20 a la costa, aquí amb alguna boira baixa. Demà seguirà el sol i la calor intensa.
1: 3CAT Info.
8: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Us acompanya Carola Gil. Comencem parlant de la quarta Champions del Barça, Dami Aguilar.
2: Bona tarda. De nou, el que farem novament és anar a Oslo per saber l'última hora, perquè estan parlant les protagonistes. Marc Andrés, bona tarda.
4: De moment encara no, hem de dir que seguim esperant. De moment les úniques protagonistes que han parlat són les del Lió, una Selma Baixa, una Ingrid Engen, que no s'ha aturat als mitjans catalans per fer-li alguna pregunta. Ara està parlant el director general del Lió. I bé, aquí continuem esperant les campiones, que evidentment segueixen o han estat durant molta estona a la gespa, i el que sí que podem fer és escoltar les seves declaracions sobre la gespa. Unes declaracions que podem començar per l'entrenador Pere Romeu, que a TV3 ha celebrat d'aquesta manera aquest quart títol de la Champions Blaugrana.
5: Una autèntica bogeria, no ens podem acostumar a això, perquè això no és la... Sí que és la realitat perquè s'ha aconseguit, però... Peus a terra, seguir treballant, no és només jugar bé, és tenir la mentalitat per fer-ho i en aquest cas aquest equip garanteixo que ho fa.
4: Un Pere Romeu que evidentment també ha celebrat profundament la victòria juntament amb altres jugadores com per exemple Cata Coll, una Cata Coll gran protagonista del partit amb aturades de mèrit en totes dues parts i que després del partit doncs, ha celebrat fortament la Champions a TV3 i s'han recordat del rival del Lió i dels diners que hi ha portat Michel Kang.
6: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part, no tengo molt el domini, la segona sí, i, bueno, que el dinero no es todo.
4: I un últim tall sonor que podem escoltar és el d'Alexia Putellas, una Alexia que, evidentment, aquestes últimes setmanes ha estat molt protagonista a la rumorologia del Barça perquè acaba contractar aquest estiu i està molt a l'aire el seu futur. Després, de fet, com hem explicat durant moltes setmanes a 3CAT Info i a Catalunya Ràdio, sembla que Alexia doncs, hauria jugat ja la seva última final de Champions com a blaugrana, una Alexia que, evidentment, amb l'eufòria encara no ha volgut dir absolutament res sobre el seu futur.
9: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve?
6: Ja ho veureu.
4: Doncs ja ho veurem. El que també veurem és demà per a Maria Cristina la celebració de les campiones. A partir de les 5 de la tarda començarà una mica l'espectacle, però la celebració com a tal començarà a les 7, on la rebuda les campiones podran celebrar aquesta Champions, i no només aquesta quarta Champions, sinó també la temporada perfecta, perquè recordem que amb aquesta Copa d'Europa el Barça ha aconseguit els 4 títols que ha disputat aquesta temporada. Per tant, demà a l'Avinguda Maria Cristina, a partir de les 7 de la tarda, que serà quan arribaran les jugadores, el Barça celebrarà aquest títol amb tota l'afició.
2: Gràcies, Marc Andrés, Oslo.
8: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. El mandatari ho ha assegurat a la cadena de televisió CBS. Aquest mitjà publica, citant fonts de la negociació, que aquest acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar pendents per a futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, el portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que acceptarà l'última oferta iraniana o bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han estat els iranians, que han anunciat aquesta tarda que estaran enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Ismail Baghaei, portaveu de la diplomàcia.
10: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
8: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
11: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
8: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que hi hagi també un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat, fins ara aquest extrem no figura en l'acord que sembla immediat. A casa nostra, la vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Miho Ali.
12: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
8: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació política.
13: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
8: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, que ha anat a rebre'ls, diu que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
14: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
8: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza.
1: 3CAT Info.
15: Milers
8: Milers de docents i famílies s'han manifestat pel centre de València en una mobilització que s'emmarca en una vaga de la comunitat educativa que fa 15 dies que dura i amb les negociacions entre els sindicats i la conselleria encallades. Anem a València, Alba Barbosa.
15: La manifestació ha tornat a mobilitzar milers de docents que reclamen que el govern valencià escolti les demandes de mestres i professors que porten dues setmanes de vaga indefinida. Maria José és mestra i, tot i que reconeix que una aturada tan sostinguda els desgasta, continuen ferms en les reivindicacions.
16: Estem així avui per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
15: Dilluns els sindicats posaran sobre la taula un nou document per intentar desbloquejar les negociacions. És el que els demanava la conselleria per tornar a seure's a la taula. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament.
17: Com el valencià que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, que totes s'hi vegin reflectides i que, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
15: La conselleria els va proposar un augment salarial de 200 euros mensuals, però els sindicats volen que s'atenguin, a més, altres demandes i que es concreti una baixada de ràtios i que s'inclogui també l'impuls de la llengua en aquestes converses.
8: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències dona aire a la dreta i l'extrema dreta, que avui han sortit al carrer per exigir la dimissió de Pedro Sánchez amb insults i proclames xenòfobes. La protesta ha acabat amb alguns enfrontaments. Hi ha hagut 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. Des del PP, Núñez Feijó reclama un canvi de clima polític, mentre que els socialistes mantenen la confiança en l'expresident espanyol a l'espera del sumari. Ens ho explica des de Madrid el Vagil.
18: No és un presidente, és un delincuente.
19: Són algunes de les proclames que s'han sentit aquest dissabte a l'autobatejada Marxa per la Dignitat. La manifestació que ha plegat aquest dissabte a Madrid 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. La protesta l'ha convocada Societat Civil Espanyola, una plataforma de la qual formen part més de 150 associacions, que han sortit al carrer amb crits racistes i xenòfobs i insults cap a Pedro Sánchez. S'hi ha sumat el PP i també Vox, que ha fet aquest anunci. Sentim Santiago Abascal.
20: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
19: Feijó no hi ha anat perquè era un congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
21: Todo es corrupción. Todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
19: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que la relació amb els socis travessa un moment delicat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
22: De predicciones catastrofistas del señor Feijó. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
23: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
19: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
8: És un quart de 10, obrim àrea de servei.
1: El temps.
8: Dani Ramírez.
2: Dia marcat per la calor avui. Hem arribat als 30 graus a Girona, 26 a Barcelona, 26 a Tarragona. Aquestes són temperatures normals, aquesta època de l'any. Però, en canvi, disparades a Ponent, 34 a Lleida, 35 a Torres de Segre, Alcarràs, Alfarràs o també a Seròs, 35. Ha baixat gairebé un grau respecte ahir, però vaja, la tendència, grau amunt, grau avall, és que faci molta calor els propers 4-5 dies ben bé, amb un pic màxim dijous. Dijous podríem arribar als 37 o 38 graus a Ponent, i cada tarda hi pot haver algun xàfec al Pirineu. Realment no és una situació de grans tempestes, però de forma una mica aleatòria, aquí o allà,
0: pot caure algun ruixadet. Ahir va caure quatre gotes al nord del Berguedà, avui un ruixadet d'un litre i mig al Prat d'Aguiló, el que diu occidental, a tocar de l'Alt Urgell i la Cerdanya, i demà potser cap a l'Alt Urgell tocant el Pallars Sobirà. Hi ha el risc d'algun ruixat. No semblen tempestes fortes. Potser dijous de la setmana que ve, a més de fer calor forta o més forta encara, tinguem un increment de les tempestes al Pirineu i Prepirineu. I demà tot igual, un dia de sol i alguna boira aquí amb més fresca arran de mar pel que fa al Maresme i Costa Brava.
1: 3CAT Info.
3: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
5: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
8: Els socorristes es manifestaran per reclamar millores en les seves condicions laborals. Anuncien una manifestació per al 9 de juny a la plaça Sant Jaume de Barcelona i una possible vaga si no es dona resposta a les seves peticions. Des de la plataforma SOS Socorristes, el portaveu Nacho Ibáñez ha explicat a 3CAT Info que la prioritat és crear una normativa autonòmica per fer obligatòria la presència dels socorristes a les platges.
7: És a dir, se abre la plaja. La explotación, el uso, se invita a los usuarios a acercarse a la playa y, sin embargo, no hay servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, claro, al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
8: Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. Johnny Acevedo és el president d'aquesta entitat en declaracions a aquesta emissora.
24: Hem millorat molt a nivell laboral perquè ara fa 2 anys, l'any 2024, vam crear el primer conveni de socorrisme amb aigües obertes, cosa que no existia, i això vol dir que els socorristes que treballen a platges o llacs i pantans tenen unes condicions salarials millors que abans. Llavors hem augmentat els sous.
8: Des de la Generalitat s'ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, destaca 3CAT Info que per primera vegada es farà un seguiment al mes de juliol per si s'han d'introduir canvis en la feina dels socorristes.
25: Aquest any la novetat important és que farem aquests 3 elements abans de la campanya, enmig de la campanya i després per tenir un seguiment i una identificació de millores necessàries. Això és una novetat important d'aquest any i també és una novetat important el fet que en el grup de treball s'han incorporat la representació, diguem-ne, social dels socorristes.
8: Els socorristes reclamen concrecions urgents a les empreses del sector i a diverses administracions, si no, amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet avui al carrer, convocats pel sindicat UGT, per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil. Han fet vaga per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals.
26: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
27: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
28: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
29: No podemos volver atrás.
8: Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu, que desmantella també els convenis territorials. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
30: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
8: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i ha plegat unes 200 persones.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
8: Continua la gala de clausura de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes, el certamen més prestigiós del món, on els Javis i la seva La Bola Negra tenen premi assegurat. No se sap encara quin serà. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
4: El moment més emocionant fins ara ha estat el premi al millor actor, que l'han rebut els dos actors protagonistes de la pel·lícula belga Coward, Emmanuel Macchia i Valentin Campagne, un film que mostra com l'amor pot sorgir entre dos soldats a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. Tots dos actors, molt joves, molt emocionats, han agraït el premi al director Lucas Daunt.
6: Coward, c'est un film qui parle de l'importance de danser, de vivre, d'aimer.
4: I han recordat que la pel·lícula va de la imatge de ballar, de viure, d'estimar, i que esperen que els joves que la vegin puguin viure com són, sense vergonya i amb llibertat. També s'ha entregat el premi al millor guió a Emmanuel Magre per la pel·lícula Notre Salut, la història del seu avi, un dirigent del règim col·laboracionista de Vichy. I a Barbara Streisand, la palma d'or honorífica, ha enviat des dels Estats Units un missatge perquè no ha pogut venir per problemes de salut. Abans de començar el festival va avisar que el seu metge li va recomanar que per recuperar-se del seu genoll malmès fes repòs. Per tant, l'actriu francesa Isabelle Huppert l'ha recollit en nom seu i Streisand ha acabat així el seu discurs.
9: Merci beaucoup pour cet honneur. Et vive la cinéma!
4: Merci. Queda per saber encara, per tant, quin és el lloc que La Bola Negra dels Javis ocuparà finalment en el palmarès.
8: És un quart i mig de deu.
1: Esports.
8: Amb en Damià Aguilar, bona nit.
2: Bona nit. El Girona empata 0 a casa contra l'Elx, 22 de la primera part. Recordeu, si el Girona es vol mantenir a la primera divisió de futbol, ha de guanyar aquest partit. No s'han bellugat tampoc els marcadors. A l'Espanyol 0, Reial Societat 0, ni al València 0, Barcelona 0. Ara entrarem en aquesta jornada unificada final de la primera divisió de futbol. El Barça ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lyon 0. Tornem a anar cap a Oslo amb aquesta gran fita de les campiones blaugranes. Marc Andrés, enviat especial, última hora.
10: Doncs de moment continuem esperant jugadores a la zona mixta. De moment no apareixen les campiones, sí que apareixen les subcampiones. Hem vist Selma baixar, hem vist Ingrid Engen, ara està sortint la capitana del Lió, Wendy Renard, atenent els mitjans amb drets. I això, seguim esperant nosaltres a les campiones, que avui, com deies, Damià, han guanyat la seva quarta Champions sobre el terreny de joc després d'una contundent victòria en el resultat final per 4-0. El que sí que podrem escoltar és un tros de les rodes de premsa. Parlem ara una mica més baixet perquè Wendy Renard s'apropa més a la nostra posició per no molestar els companys, i podem escoltar Jonathan Giraldez en roda de premsa, l'entrenador del Lió, que ja ha comparegut davant els mitjans i ha explicat com ha viscut aquesta derrota contra el seu exequip en el primer partit que entrenava Giraldez contra el Barça.
11: Bueno, creo que la principal diferencia en la segunda mitad ha estado en Payor y Parayuelo. Es verdad que no han tenido muchísimas situaciones para marcar. Creo que ha habido 4 situaciones de gol, 4 o 5 situaciones de gol en la segunda parte, y han sido capaces de marcar 4 goles.
10: Un Jonathan Giraldez, evidentment, trist per haver perdut aquesta final amb el Lió, un Lió que encara acumula 8 Champions, el Barça en té 4, és el segon equip a l'historial del títol europeu, i Giraldez, que mencionava el nom de Salma Parayuelo, que avui ha fet un doblet, que ha acabat de sentenciar el partit al minut 89 i ja després el temps afegit, una Parayuelo que també ha parlat sobre la gespa, això sí, als micròfons de TV3.
12: Para mí esto es un sueño. Con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy, y lograr el objetivo junto a ellas y de esta manera lo voy a recordar toda mi vida.
10: Una Salma Parayuelo, que aquest estiu també acaba de contracte com Alexia Putellas o Mapi León, és una de les que està en dubte de continuar la temporada que ve. El que sabem segur que hi serà, on serà Salma Parayuelo, és demà a les 5 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda, més ben dit, a les 5 comença la celebració amb l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, de les campiones, i després a les 7 sabem que arribaran les jugadores del Barça en aquesta celebració de l'avinguda Maria Cristina per celebrar el títol, que comptarà amb actuacions musicals com per exemple la dels Figaflaues, i que no només servirà per aixecar aquesta Champions davant de l'afició, sinó també per celebrar la temporada perfecta. I és que, recordem-ho, el Barça aquesta temporada ha guanyat els 4 títols que ha disputat.
2: Gràcies, Marc Andrés Oslo.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Doncs hem d'anar en aquesta jornada darrera unificada de la primera divisió de futbol amb aquest programa especial TDT en directe a Catalunya Ràdio.
13: Jugàvem un 57% del temps a Camp de l'Elx, ara estem un 50% a tots els camps.
14: De totes formes, és un partit que l'hem de guanyar.
2: El Girona que ha de guanyar l'Elx si vol mantenir-se a la primera divisió de futbol. No es pot fer una altra cosa que no sigui guanyar. Un Elx, un Girona que juga amb Gazzaniga, Arnau, David López, Reis, Àlex Moreno, Unagi, Ivan Martín, Witzel, Brian Hill, Joel Roca i Sigankov.
14: Valera, demana falta, l'àrbitre diu que no, Gonzalo Villar, a la dreta, Partit i Morente, i aquest endarrere cap a Sangaré.
10: Per quants minuts està avui Estuani, per cert?
2: Minut 25 de partit a Montilivi, continua l'empat a 0. Mentrestant, tampoc es belluen els marcadors del que són els partits, els altres, en presència catalana. El València 0, Barcelona 0. I l'Espanyol, que està empatant a 0 amb la Reial Societat, un Espanyol que té remotes opcions d'arribar fins a Europa. S'han bellugat marcadors a l'Alavés 1, Rayo 0, el Betis 1, Llevant 0, i el Real Madrid 1, Atlètic Club de Bilbao 0. És el darrer partit d'Arbeloa a la banqueta de l'equip blanc. El seu president, Florentino Pérez, avui ha penjat una pancarta electoral que recorda tant aquella que en el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Un Florentino que ha presentat la seva candidatura mentre que el seu rival, l'empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Embanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar la documentació.
1: 3CAT Info.
2: A la primera ref, el Nàstic s'ha jugat la permanència i l'ha aconseguit perquè ha empatat a un al camp de l'Hèrcules, tot i que les declaracions del president Lluís Fàbregas no són gaire positives.
15: S'haver salvat els mobles, és així de trist, així de senzill. Una temporada que va començar amb unes altres expectatives i finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat 5 equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
2: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa s'ha ficat finalment en aquest playoff guanyant per 3-2 la Eivissa. Arnau Campeny, també a 3CAT Info.
16: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
2: Doncs aquest play-off descens a la primera... Perdó, aquest play-off descens a segona A. En la primera ronda tenim un Pontevedra-Sabadell i tenim una Europa-Celta B. Això serà el cap de setmana que ve. I l'Espanyol que per a casa. Minut 28 de la primera part, Oscarsson acaba de marcar el 0-1, està perdent l'Espanyol. Els play-offs de quarts de l'hoquei de la Lliga Masculina d'Hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, eliminatòria ara mateix empatada. Hi haurà partit de desempat i atenció, el Lleida eliminat per Liceo perquè ha perdut 2-4 i el Voltregà a falta de 8 minuts i mig guanya 4-3 l'Igualada i això significa igualar l'eliminatòria. Ara a partir de les 9 el Calafell visita Reus 1-0 pel Calafell després del primer partit.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les notícies que us hem explicat fins ara. Hem obert aquest bloc informatiu amb els esports d'Ami Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina en 6 temporades, golejant 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Demà a les 7 de la tarda, la celebració a Barcelona.
0: En clau internacional, optimisme. Davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores, Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixa la qüestió nuclear per més endavant. També us hem explicat que els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Sumut han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. A punt tenim l'espai L'Hemicicle amb Marta Corbalan. Amb ella repassarem l'actualitat parlamentària. A més, aquesta setmana entrevista el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. I després anirem a Girona, on el nombre de persones que viuen al carrer s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn impulsat per l'Ajuntament de Girona ha detectat que 201 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. I en esports, què més destaquem, Damià?
1: A banda d'això, última jornada de la primera divisió de futbol. El Girona està empatant a 0 a casa amb l'Elx. Primera mitja hora de joc, però és que ha de guanyar si vol mantenir-se. El campió Barça empata 0 a València. L'Espanyol està perdent 0-1 a casa amb la Reial Societat. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència i l'Europa s'ha ficat en el play-off.
0: Pel que fa al temps, es van desgastant les nuvolades del Pirineu. Després de deixar ruixats el Cadí occidental i de nit, tornarà a quedar un cel totalment serè a tot arreu. Costarà baixar dels 10 graus de mínim al Pirineu i dels 18 o 20 a la costa, aquí amb alguna boira baixa. Demà seguirà el sol i la calor intensa.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El govern ja té els suports per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Després del primer intent fallit el mes de març, ara sí que els pressupostos ja són al Parlament per ser tramitats i aprovats definitivament el juliol, amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, els socis d'investidura de Salvador Illa. Amb els pressupostos sota el braç, el govern aconsegueix un baló d'oxigen per afrontar la segona part de la legislatura, tot i el desgast que està patint per les diferents crisis com l'educativa. Avui en parlarem de tot plegat amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a una xifra de gairebé 50.000 milions d'euros i són els primers que podrà aprovar el govern de Salvador Illa i potser també els últims perquè el 2027 és any electoral i amb els comicis pel mig es compliquen les negociacions amb els partits de l'oposició. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i els Comuns i ha destacat que aquests pressupostos permetran afrontar la segona part del mandat.
4: Crec que tots volien pressupostos fa un temps, ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
3: Esquerra i els Comuns han advertit al govern que el seu sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. El líder dels Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president Illa que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han acordat.
5: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos.
3: La cap de files dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha fet un avís semblant al govern.
6: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: El president de la Generalitat s'ha compromès a complir tot el que s'ha acordat i a seguir col·laborant amb els seus socis d'investidura.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
3: La construcció d'una nova línia de tren, l'anomenada línia orbital, és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra doni el seu aval als pressupostos. Es tracta d'un nou corredor ferroviari, concebut fa més de 20 anys, però que havia quedat guardat en un calaix. La idea és que uneixi l'any 2041 el Garraf amb el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona, amb un cost total de 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Al març, quan l'aprovació dels pressupostos va descarrilar, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, posava com a condició per negociar-los que Catalunya aconseguís recaptar el 100% dels grans impostos com l'IRPF.
8: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. Que no vol complir, doncs no negociarem pressupostos.
3: Davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la recaptació de l'IRPF, almenys a curt termini, aquesta exigència ja no ha estat condició per aprovar els pressupostos, tot i que Esquerra ho segueix defensant. A diferència dels republicans, els comuns ja havien aconseguit tancar un acord amb el govern el mes de febrer, però ara han aprofitat per renegociar-lo. El grup liderat per Jessica Albiach ha pactat destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, que és la principal bandera dels comuns. Tots els grups de l'oposició, excepte Esquerra i els comuns, votaran en contra dels pressupostos. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha focalitzat les crítiques en el partit de Junqueras.
9: Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també ha carregat contra Junqueras. Sense dir obertament, ha insinuat que el president d'Esquerra ha avalat els pressupostos per evitar un avançament electoral i guanyar temps per poder ser el candidat a la Generalitat quan se li apliqui l'amnistia.
10: Oriol Junqueras ha posat per davant la seva agenda personal a les necessitats del país.
3: El Partit Popular i Vox han fet una lectura diferent de l'acord de pressupostos amb Esquerra. Asseguren que inclou compromisos com el d'enfortir l'Agència Tributària de Catalunya, que busquen, segons ells, debilitar la presència de l'Estat a Catalunya. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
11: Cada nueva cesión competencial, cada nuevo consorcio, forman parte de una estrategia perfectamente definida. Avanzar de manera gradual, pero constante, hacia una Cataluña cada vez más separada y desconectada institucionalmente del resto de España.
12: Aquest acord també és més accions al separatisme, acabar eliminando la presencia del Estado en nuestra tierra, en nuestra querida región.
3: Els últims pressupostos de la Generalitat que es van aprovar van ser els del 2023. Tres anys després, Catalunya tindrà, doncs, uns nous pressupostos.
2: Té la paraula.
13: Soc en Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
3: Benvingut al programa a l'Hemicicle. Finalment el govern ja té pressupostos, els primers del president Salvador Illa i també els primers després de 3 anys. Això és una bona notícia per al país?
13: Nosaltres pensem que, sens dubte, és una bona notícia pel país. Hi ha molta gent, molts sectors esperant l'aprovació d'aquests pressupostos i, sens dubte, han d'ajudar que el país rutlli, que funcioni com cal.
3: Tenint en compte que el Parlament els aprovarà cap al juliol, aquests pressupostos serviran també per al 2027.
13: Doncs bé, quan haguem d'arribar al moment en què calgui decidir sobre l'elaboració o no d'uns pressupostos pel 2027, ja tindrem el debat. En tot cas, aquests són uns pressupostos que són molt robustos, incorporen molts recursos per les administracions públiques a Catalunya. Estem parlant d'un pressupost que depassa dels 49.000 milions d'euros, és el més alt que s'ha aprovat mai a Catalunya, i que a més té partides molt importants també en termes d'inversió, que serviran per compensar el finiment dels fons europeus Next Generation. A més, amb el complement dels acords que hem subscrit tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns, i tenint en compte que el plantejament del pressupost ja era un pressupost molt social, encara més amb els acords que hem subscrit amb Esquerra Republicana i amb els comuns, no? Per tant, creiem que és una molt bona eina.
3: El 2027 és any electoral i tothom sap que les negociacions es compliquen quan hi ha eleccions pel mig. S'imagines que els comuns donen suport a uns altres pressupostos?
13: Jo no veig per què no hauria de poder ser. De fet, hem coincidit molt en l'orientació que hem tingut aquí al Parlament, en polítiques fiscals, en polítiques econòmiques, també en polítiques socials. En general, hem coincidit molt. De fet, el govern ha aprovat vora del 97% de la seva agenda legislativa, sigui perquè la presenta el govern o amb propostes del nostre grup parlamentari, i ho hem fet coincidint amb el 90% amb el sentit del vot amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Per tant, pensem que podria ser, però bé, quan arribi el moment, doncs ja ho veurem.
3: Per poder facilitar l'acord, Esquerra va retirar com a línia vermella el traspàs a Catalunya de la recaptació de l'IRPF, però en l'acord es diu que es continuarà prioritzant aconseguir la delegació de competències per poder acabar gestionant aquest impost. Com ho aconseguiran i quan preveuen aconseguir-ho, això?
13: Nosaltres vam dir des del principi que no demanàvem a Esquerra que renunciés a cap objectiu. Vam dir també que era un objectiu en el que ens proposàvem seguir treballant, i així ho farem, i no estem en condicions d'anunciar un moment en què això es pugui produir, però sí que podem dir que nosaltres hi seguirem treballant amb Esquerra, seguirem treballant amb el govern d'Espanya.
3: Esquerra diu que s'ha d'aprofitar la tramitació del nou model de finançament autonòmic al Congrés per intentar, ja sigui via esmena o a través del nou model de finançament, aconseguir aquesta competència. Això és viable?
13: Bé, això, com saben i com hem comprovat en reiterades ocasions en els darrers mesos, depèn de les posicions de cada grup parlamentari al Congrés. N'hi ha que ha estat estrany que faltin a la cita, sens dubte amb el Consorci d'Inversions o amb altres ocasions, però veurem. Nosaltres confiem en que s'obrirà pas poc a poc aquesta idea, no? I creiem que ha de ser possible, però cal treballar-hi, evidentment, i estem parlant en tot cas de grups parlamentaris d'una altra cambra que no és, diguem, la que jo estic basat a moure a mi.
3: Està pendent també, com dèiem abans, de tramitar-se al Congrés el nou model de finançament. Si entrés en vigor l'any que ve, això suposaria 4.700 milions d'euros addicionals cada any per Catalunya. Si arribessin aquests diners l'any que ve, això obligaria, no?, a fer uns nous pressupostos?
13: Jo diria que hi ha mecanismes per incorporar-los amb l'aprovació del pressupost que hem fet ara. De tota manera, això em porta una altra vegada a exclamar-me davant l'actitud de Junts, sí, davant la possibilitat d'incorporar 4.700 milions d'euros anuals a les administracions públiques catalanes, al conjunt del sector públic de Catalunya. Com pot dir-se que no? Com podrien explicar que voten que no al nou model de finançament al Congrés?
3: Canviem totalment de tema. Aquesta setmana hem conegut la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Com han rebut aquesta notícia dins de les files del PSC?
13: Ha estat un impacte polític i emocional, perquè el president Zapatero és un referent pels progressistes, fins i tot més enllà de l'àmbit estrictament socialista. I he de dir que a mi em costa molt de creure que sigui veritat el que en aquesta interlocutòria es diu, no? Jo, en fi, crec que val la pena llegir-la amb deteniment, i ja s'està assenyalant alguna possible incongruència, no?, en aquesta interlocutòria. En qualsevol cas, el que segueix sent veritat de tot el que estem fent és que el govern progressista de Pedro Sánchez, el govern progressista de Salvador Illa, està procurant treballar per les majories socials, està procurant posar les eines per la millora dels serveis públics, per enfortir el caràcter social de l'Estat, per aprofundir en el caràcter democràtic. Al davant hi ha unes forces reaccionàries que el que estan és en una política que ja els coneixem, de retallada de serveis públics, però també d'erosió i degradació de les institucions democràtiques. Si el que pretenen alguns en la dreta política, econòmica, financera i judicial és que els progressistes del país, que la gent d'esquerres del país es rendeixi, la resposta contundent és no. No ens rendirem i seguirem donant la batalla pel que entenem que és la justícia social en aquest país.
3: M'ha dit que li costa de creure alguns apartats d'aquesta interlocutòria. Creu que es podria tractar d'una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular?
13: Miri, jo em vull expressar sempre en termes d'absolut respecte per als jutges i els magistrats i el conjunt del poder judicial. Ara bé, a mi, insisteixo, em costa molt de creure.
3: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
13: A mi m'agrada especialment el parc.

0: Següent, el que més m'agradaria que passés aquest any és...
1: Que s'acabés el bombardeig i la guerra a Orient Mitjà en general, tant al Líban com a Palestina com a l'Iran.
0: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa a l'hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
3: Ara passen 2 minuts de 3:15. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: Dia marcat per la calor. Avui hem arribat als 30 graus a Girona, 26 a Barcelona, 26 a Tarragona. Aquestes són temperatures normals, aquesta època de l'any. Però, en canvi, disparades. A Ponent, 34 a Lleida, 35 a Torres de Segre, Alcarràs, Alfarràs o també a Seròs, 35. Ha baixat gairebé un grau respecte a ahir, però vaja, la tendència, grau amunt, grau avall, és que faci molta calor els propers 4-5 dies ben bé, amb un pic màxim dijous. Dijous podríem arribar als 37 o 38 graus a Ponent, i cada tarda hi pot haver algun xàfec al Pirineu. Realment no és una situació de grans tempestes, però de forma una mica aleatòria, aquí o allà, pot caure algun ruixadet. Ahir va caure 4 gotes al nord del Berguedà, avui un ruixadet d'un litre i mig al Prat de Guiló, el que diu occidental, a tocar de l'Alt Urgell i la Cerdanya, i demà potser cap a l'Alt Urgell tocant el Pallars Sobirà. Hi ha el risc d'algun ruixat. No semblen tempestes fortes. Potser dijous de la setmana que ve, a més de fer calor forta, o més forta encara, tinguem un increment de les tempestes al Pirineu i Prepirineu. I demà tot igual, un dia de sol i alguna boira aquí amb més fresca arran de mar pel que fa al Maresme i Costa Brava.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat 201 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
5: Si fa una dècada la xifra de persones sense llar a Girona era d'unes 60 persones i fa 2 anys de 111, ara ja són gairebé el doble, 201. És el resultat del recompte nocturn que s'ha fet a la ciutat de Girona, que mostra una tendència a l'alça. Ami Sabali és la regidora de Justícia Social de l'Ajuntament.
6: I això és realment preocupant perquè, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc.
5: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha anat canviant. Ara molts tenen feina i alguns estalvis. El problema, segons Sabali, és...
6: de l'habitatge. Aquests constants desnonaments per part dels fons voltors, que malgrat que l'Ajuntament de Girona continuem allò negociant i continuem mediant perquè això no sigui així, arriba un moment que continuem molt col·lapsat, no tenim més recursos.
5: El consistori fa temps que reclama l'obertura d'un nou centre de baixa exigència perquè la SOPA, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar que funciona a tota la demarcació de Girona, es troba col·lapsada.
3: L'aplec del Cargol de Lleida arriba a l'equador de la seva 45a edició en una jornada marcada per la calor. Tot i això, les altes temperatures no han impedit als prop de 17.000 penyistes gaudir d'una de les festes més esperades a la capital del Segrià. Anem cap allà amb Alba Mur.
7: Aquest dissabte, dia gran de l'aplec, després d'un matí on s'ha fet homenatge al creador de la festa, Manolo Calpe, i la celebració de la cercavila pel recinte aplequista, les colles han donat pas al dinar de germanor. Els caragols a la Gormanta o a la Llauna han estat dels plats estrella, tot i que també s'han vist cuinar cassoles de tros o fideuada. Al llarg del dia, la música i la xaranga han compartit protagonisme amb la forta calorada. Si bé per alguns com la Núria, de la colla Picafigues, les altes temperatures s'aguanten prou bé, d'altres com la Aleix, de la colla La Puput, explica com s'ho han fet per combatre les altes temperatures.
8: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
9: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
7: Al llarg de la tarda

0: S'han programat diferents activitats com concursos, gimcames o sessions de DJ, entre altres. De cara a la nit, més música en un recinte aplequista que aquest diumenge a la tarda posarà el punt final a 3 dies de festa d'una edició de rècord amb prop de 17.000 collistes i 124 penyes.
1: Javier Calvo i Javier Ambrosi, també coneguts com els Javis, han estat guardonats amb el Premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes. Els dos cineastes han guanyat un dels premis més importants d'aquesta edició, amb La Bola Negra. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
2: Emocionadíssims. Els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola, Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
3: Esta película habla de la importancia del arte. El arte es el mejor vehículo para la empatía. Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle, y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro. Nosotros hemos cambiado mucho haciendo esta película y espero que cambie también a la gente que la ve y que pueda entender cosas y tomar decisiones. La Bola Negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
2: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. I més emocions al Gran Teatre Lumière, aquí les actrius Virginia Fira i Tao Okamoto, protagonistes de la franco-japonesa Soudain, s'han endut el premi a la millor actriu. No s'ho podien creure, han agraït enormement la direcció de Ryusuke Hamaguchi, que ha convertit, han dit, el rodatge en més que una aventura. El film és un al·legat anticapitalista, una reflexió enorme sobre el temps que regalem al capital i robem a la nostra vida personal. L'Alemanya The Dream Adventure, de Valesca Grisenbach, ha guanyat el premi del jurat, i just abans els dos actors protagonistes de la pel·lícula belga Coward, Emmanuel Macchia i Valentin Campagne, un film que mostra com l'amor pot sorgir entre dos soldats a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, el de millor interpretació masculina. Emmanuel Mag, amb Notre Salut, s'ha endut el premi al millor guió.
1: Esports. Amb en Damià Aguilar, bona nit.
4: Bona nit. Atenció al descans. El Girona està perdent per 0-1. El Girona necessita 2 gols per mantenir-se a la primera divisió de futbol. Ara mateix l'Espanyol està perdent 0-1 amb la Reial Societat, també al descans, i el Barça, el campió, empata a 0 al camp del València. Ara parlem d'aquesta última jornada de la primera divisió de futbol, però tenim declaracions fresques de les grans campiones. La quarta Champions pel Barça en 6 anys l'han aconseguida avui a Oslo.
5: 3CAT Info.
4: El Barça, que ha golejat 4-0 l'Olímpic de Lió, i Aitana, que parla del poder de la Masia.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va, i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algú que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
4: Demà a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: Superfeliz por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante, creo que hemos jugado una grandísima final, somos merecedores de este título. Por esta parte, súper contento.
4: Victòria per 4-0, 2 gols de Payor, 2 de Salma i la valoració de Graham Hansen.
8: Hemos podido pelear, hemos luchado, hemos hecho lo que deberíamos hacer para merecer ser campeonas. Y estoy muy orgullosa por estar un parte de este equipo, porque hemos luchado como bestias todo el partido para merecer ganar, y que cuando salían los goles seguimos haciendo lo mismo.
4: També destaca la gran actuació de la portera blaugrana Cata Coll. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que hagi estat l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Futbol Club Barcelona.
5: se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tenim el descans. La darrera jornada de la primera divisió de futbol és jornada unificada. El partit més important és el Girona-Elx, evidentment des del nostre punt de vista, perquè el Girona necessita la victòria per mantenir-se a la primera divisió de futbol. Però ara mateix està perdent 0-1 al descans, a casa. Minut 38, ha marcat Álvaro Rodríguez el 0-1. El Barça, un Barça que no està al seu nivell habitual, està empatant a 0 a València. Mentrestant, l'Espanyol està perdent per 0-1 al descans amb la Reial Societat, ha marcat Oscarsson. Ara mateix baixarien a segona amb l'Oviedo, el Girona i el Mallorca, tot i que el Mallorca està guanyant precisament 1-0 l'Oviedo, empat a 1 entre Betis i Llevant, victòria per 2-1, parcial del Real Madrid davant de l'Atlètic Club de Bilbao, 0-0 al Getafe Osasuna, 0-0 al Celta Sevilla i victòria parcial de moment provisional a la vez 1 Rayo Vallecano 0. Parlant de la Casa Blanca, el seu president Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que al seu dia va fer Joan Laporta a Madrid, un Florentino que ha presentat la seva candidatura, mentre que el seu rival, el també empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat un aval de 193 milions gràcies a l'Enbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació.
10: 3CAT Info.
4: Hi ha declaracions interessants del Hèrcules, un nàstic 1, un nàstic que s'ha jugat la permanència a la primera federació i que ha aconseguit aquesta permanència. El tècnic és el Pablo Alfaro.
11: ¿Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús? Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
4: El Sabadell ja sabíem que era equip de play-off, però ha guanyat 0-2 a Tarassona. D'alguna manera també doncs, li ha fet la seva ajuda al Nàstic. I l'Europa ha aconseguit classificar-se pel play-off perquè ha guanyat per 3-2 l'Eivissa Arnau Campeny al 3CAT Info.
12: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
4: Doncs els creuaments d'aquest play-off per l'ascens són Pontevedra, Sabadell i Europa, Celta B. I els play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Noia que iguala l'eliminatòria amb el Barça després del 6-3. Per tant, hi haurà partit definitiu. El Lleida ja diu adeu, ha perdut 2-4 amb el Liceu. Atenció al Voltregà, que força un tercer partit perquè ha guanyat 6-4 l'Igualada. I des de les 9 està jugant també, en aquest cas, el Reus contra el Calafell i el Reus que està igualant l'eliminatòria. 1-0 de moment.
10: 3CAT Info.

0: El primer titular a aquesta hora és pels esports, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina en 6 temporades. Ha golejat 4-0 l'Olympique de Lió a la final 2-1, dos gols de Payor i dos de Salma. Demà a les 7 de la tarda la celebració a Barcelona.
0: Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord a les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Milers de persones s'han manifestat pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa que fa 15 dies que fa vaga. Els sindicats presentaran dilluns una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes es mobilitzaran per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Consideren que sense cap obligació legal, els municipis no fan prou per millorar-lo. La Generalitat crea un grup de treball per intentar introduir millores al sector. Centenars de treballadors del sector tèxtil han protestat avui contra el futur conveni col·lectiu del sector. Han fet vaga convocats pel sindicat UGT per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. La concentració de Barcelona ha aplegat unes 200 persones. Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, aconsegueixen el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Canes. Els dos cineastes han guanyat un dels guardons més importants d'aquesta edició amb La Bola Negra.
2: Esports.
1: Última jornada de la primera divisió de futbol. El Girona està perdent el descans 0-1 amb l'Elx. Amb aquest resultat, el Girona seria equip de segona divisió. El Barça empata 0 a València, a punt de començar la segona part, i l'Espanyol perd 0-1 amb la Reial Societat. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència empatant al camp de l'Hèrcules, i l'Europa, que ha guanyat l'Eivissa, es fica al play-off.
0: I l'últim titular del temps, aquest diumenge es preveu totalment assolellat durant el matí i mig ennuvolat al llarg de la tarda al Pirineu, amb alguns ruixats breus al voltant del Pallars Sobirà o la Vall d'Aran. Alguna boira baixa es pot reproduir a la línia de la costa. Temperatura sense canvis i, per tant, farà força calor.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10, us informa Xavier Palau.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Com dèiem, a aquesta hora el primer tema que volem abordar és la victòria de l'equip femení del Barça de futbol, que, Damià, bona nit, aconsegueix la quarta Champions de la seva història.
1: Bona nit, déu-n'hi-do, a Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, així sonava a Catalunya Ràdio.
3: S'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: I una jugadora sempre important al Barça, la pilota d'or Aitana, que li ha tocat un paper diferent després de la seva lesió i que se'n recorda del poder de la Masia.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Una victòria per 4-0 contundent amb dos gols de Payor i dos de Salma. Pere Romeu ha destacat la segona part del seu equip.
5: Partit parell que hem entrat molt bé la segona part. Crec que la segona part hem sigut clarament superiors. I amb l'1-0 a favor hem jugat molt bé la resta de segona part. Elles han fet canvis i han volgut anar pel partit de forma molt ràpida. Això ens ha ajuntat més a camp propi, ens ha sumat més passades a camp propi i atacs en onada. Així que content, perquè crec que té molt, molt mèrit el que hem aconseguit.
1: És la seva primera Champions a la banqueta del Futbol Club Barcelona. A banda de Payor, de Salma, segurament també cal destacar la gran actuació de la portera Cata Coll. I a partir d'ara, després d'aquesta celebració, tot i que encara en queden moltes hores, perquè demà a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc hi ha la celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers, la gran incògnita serà què fa Alexia Putellas a partir d'ara. Com ella ha dit avui, ja ho veureu.
0: Doncs aquí queda l'incògnita. Gràcies, Damià. Fins després. I ara abordem altres qüestions. Ara passen 6 minuts de les 10 de la nit. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. El mandatari ho ha assegurat a la cadena de televisió CBS, aquest mitjà públic, citant fonts de la negociació, que aquest acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar pendents per futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear, que tant preocupa als nord-americans. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, el portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que acceptarà l'última oferta iraniana o bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han estat els iranians, que han anunciat aquesta tarda que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Esmail Baghaei, portaveu de la diplomàcia iraniana.
6: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
7: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que hi hagi també un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura en l'acord que sembla immediat.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Deu i nou minuts, la vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Miho Ali.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació dels polítics.
9: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
0: Per la seva banda, el ministre de Cultura, el català Ernest Urtasun, un de Sumar, que ha anat a rebre'ls, ha dit que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
10: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. Milers de docents i famílies es manifesten pel centre de València en una mobilització que s'ha marcat en una vaga de la comunitat educativa que fa 15 dies que dura i amb les negociacions entre els sindicats i la conselleria encallades. A Catalunya, recordem, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts que ve. I parlant de manifestacions, també avui una de multitudinària a Belgrat per reclamar eleccions anticipades i la caiguda de l'actual president del país, l'ultranacionalista pro-europeu Aleksandar Vučić. Els mitjans serbis publiquen imatges amb desenes de milers de persones al centre de la ciutat. Aquest tipus de mobilitzacions s'han anat repetint periòdicament des del novembre del 2024, quan 16 persones van perdre la vida pel col·lapse d'una marquesina d'una estació de tren. Aquest fet s'ha convertit en un símbol de la corrupció del govern actual. Molts ciutadans exigeixen que se'n faci una investigació transparent i que es depurin responsabilitats. També reclamen millores en l'estat de dret i, sobretot, un avançament electoral, com explica la Júlia, una de les manifestants.
11: És boníssim. Cal convocar eleccions, però no sé què passarà. Literalment tot depèn de quan menteixi el govern, de com enganyi i quan conspiri. Calen eleccions ja.
0: L'any passat hi va haver manifestacions per tot Sèrbia i van arribar a reunir més de 300.000 persones. Avui, hores abans de la concentració, la Companyia Nacional de Ferrocarril ha paralitzat el servei a tot el país. No n'han donat explicacions. En protestes anteriors, també hi ha hagut interrupcions de línies d'autobús i de tren per suposades amenaces de bomba. La dona ingressada en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser contacte d'una víctima mortal d'antivirus ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet. A partir d'ara podrà anar a casa seva, on haurà de seguir en situació d'aïllament i mantenir les mesures de seguretat recomanades durant 14 dies més.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els socorristes es manifestaran per reclamar millores a les seves condicions laborals. Anuncien una manifestació pel 9 de juny a la plaça Sant Jaume de Barcelona i una possible vaga si no es dona resposta a les seves peticions. Des de la plataforma SOS Socorristes, el portaveu Nacho Ibáñez ha explicat a 3Cat Info que la prioritat és crear una normativa autonòmica per fer obligatòria la presència dels socorristes a les platges.
12: Es decir, se abre la playa, la explotación, el uso, se invita a los usuarios a acercarse a la playa y, sin embargo, no hay servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, claro, al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
0: Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. Johnny Acevedo és el president d'EXA, amb declaracions a 3Cat Info.
13: Hem millorat molt a nivell laboral perquè ara fa 2 anys, l'any 2024, vam crear el primer conveni de socorrisme amb aigües obertes, cosa que no existia, i això vol dir que els socorristes que treballen a platges o llacs i pantans tenen unes condicions salarials millors que abans. Llavors hem augmentat els sous.
0: Des de la Generalitat s'ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, destaca a 3Cat Info que per primera vegada es farà un seguiment al mes de juliol per si s'han d'introduir canvis en la feina dels socorristes.
14: Aquest any la novetat important és que farem aquests tres elements abans de la campanya, enmig de la campanya i després per tenir un seguiment i una identificació de millores necessàries. Això és una novetat important d'aquest any i també és una novetat important el fet que en el grup de treball s'han incorporat la representació diguem-ne social dels socorristes.
0: Els socorristes demanen, reclamen concrecions urgents a les empreses del sector i a les diverses administracions. Si no, amenacen amb una vaga.
2: El temps.
0: Tocats un quart d'11, obrim àrea de servei a 3cat Info. Tenim a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
15: Avui, per segon dia consecutiu, hem arribat als 35 graus, ben bé 35,0 no, ens hem quedat a dècimes. Això s'ha donat a Torres de Segre, a Seròs, Alfarràs i també a la zona del Carràs. Una temperatura prou alta. Lleida amb 34, més normalitzades, més d'acord amb l'època, cap al litoral i prelitoral. 30 a Girona, 26 a Barcelona, 26 també en el cas de Tarragona, o 29 a Viella, 34 a Artesa de Segre, molt alta, 32 a Cervera, 34 a Targa. Bé, la nit es presenta realment plàcida, tranquil·la, un ambient molt suau. Costarà baixar al llarg de la matinada cap als 14, 15, 16 a l'interior, els 18, 19, 20 cap a la costa. No descartem 21 graus al centre de Barcelona, de mínima tropical, per tant, i costarà baixar dels 8 a 10 graus al Pirineu. Tot això amb un cel gairebé serè. Demà al matí, aquest diumenge, amb alguna boira baixa arran de mar, a la línia costanera, preferentment Costa Brava i també cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, com ha passat avui. Avui ha caigut algun ruixadet, aquest dissabte a la tarda, entre les 6 i les 7, al voltant del Veridà, al límit entre el Cadí, la zona de la Cerdanya i l'Alt Urgell, un litre i mig al Prat de Guiló. Doncs demà aquests ruixats serien més probables cap al Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran, nord de l'Alta Ribagorça. Poca cosa tot plegat i de curta durada. Per tant, dia de sol, alguna boira litoral i alguna nuvolada pel que fa al Pirineu. Això continuarà tots els propers dies, la setmana entrant també, gairebé tota la setmana, probablement dijous amb més calor, però també dijous amb més activitat de xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu.
2: 3cat Info. Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
0: 3cat Info. 10 i 18 minuts, treballadors de grans marques de moda han sortit avui al carrer convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Han fet vaga per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals.
16: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
17: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
18: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
19: No podemos volver atrás.
0: Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions aquí, a 3cat Info.
20: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i ha plegat unes 200 persones. I parlant de Barcelona, a la ciutat, a la capital catalana, hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants. Això és una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer. Roger Pallarols n'és el director.
3: Realment el parc de terrasses pot semblar doncs, important a nivell de xifra absoluta, però que les terrasses acostumen a ser bastant petites. Això implica que, evidentment, que hi ha capacitat de creixement. De fet, et diria que és una aspiració de la restauració perquè així ho reclamen els consumidors cada dia amb més força.
0: Pallarols també denuncia traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. D'altra banda, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona considera que cal més control i denuncia incompliments reiteratius. Anna Menéndez n'és la vicepresidenta.
21: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ara marxem fins a Canes perquè els Javis s'emporten el premi i la millor direcció de la 79a edició d'aquest festival de cinema amb la seva pel·lícula La bola negra. La Palma d'Or ha estat per la romanesa Fiord. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
22: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
23: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro, porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
22: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
24: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
22: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que temem per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginia Figa i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: I encara més premis perquè la sèrie japonesa de manga My Hero Academy ha guanyat la desena edició dels Anime Awards 2026 com a millor de l'any. Els premis s'han donat a Tòquio en una gala que ha reunit les estrelles mundials més importants del gènere. El palmarès ha estat força repartit. A les categories principals, Kimetsu no Yaiba, La fortalesa infinita, ha aconseguit el de millor pel·lícula, mentre que Solo Leveling, una de les altres favorites, ha aconseguit dos guardons, millor animació i millor acció. One Piece ha estat distingida com a millor sèrie en curs, mentre que Les Arus s'han portat el de millor anime original. Els Anime Awards els organitza la plataforma Crunchyroll i enguany han rebut un rècord de 73 milions de vots de fans de tot el món, sobretot de països com el Brasil, Alemanya, l'Índia, Mèxic i els Estats Units.
2: Esport.
0: Fins a 11:06 per l'activitat esportiva frenètica en aquesta tarda de dissabte. Ho estem seguint tot plegat amb el Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
1: Bona nit. Partit a vida o mort a Montilivi. Ha empatat el Girona. Girona 1, Elx 1. Minut 61 de partit, però no el serveix aquest resultat amb una altra ocasió claríssima de l'Elx. No els serveix aquest resultat. Si volen mantenir-se a la primera divisió de futbol, han de guanyar aquest partit, perquè ara mateix estan ja descendits provisionalment. Insistim, minut 63. Acaba de marcar el Barça 0-1 al camp del València. Acaba de marcar Lewandowski. L'Espanyol està perdent 0-1 al camp de la Reial Societat. Ha marcat un gol d'Olan, que l'han anul·lat després per falta prèvia. La notícia del dia fins al moment és aquesta.
25: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: Superfeliz. Por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante, creo que hemos jugado una grandísima final, somos merecedores de este título. Por esta parte, súper contento.
1: Graham Hansen destaca que s'ho mereixien.
6: Empezar la temporada, claro, escuchamos que la Barça no es lo mismo, plantilla corta, no sé qué, no sé cuánto. Eso ha sido motivación para nosotros de enseñar que somos buenas todavía.
1: Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que hagi estat l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
8: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers.
2: 3CAT Info.
1: El que dèiem, empatat el Girona, empatat Arnau al 47, empatat així.
9: Sigankov va un Unagi amb la cama dreta, el xut, rebutja i torna el peu de Bernabéu, el xut, gol! El capità! Arnau, el 3 de la segona meitat! No marquem directe, però sí que Unagi l'ha enviat dins l'àrea! Ha rebutjat la pelota de Dituro, ho fa malament! Els entrenadors diuen que mai s'ha de rebutjar una pelota aquí, però per allà passa Bernabéu, que amb la cama dreta fa un patapà! Anima Montilivi, 3 de la segona meitat, ara ja només ens queda un gol. Marca Arnau, marca el Girona, Girona 1, el Juna Montilivi.
1: Arnau, que ja no és al terreny de joc, l'han substituït per cansament. Havia marcat Álvaro Rodríguez al 38, al 47 ja en la segona part. Arnau, al Girona només li val la victòria per poder-se mantenir a la primera divisió de futbol. El Barça guanya per 0-1. No, de fet, empata el València ara mateix. Havia marcat Lewandowski i 3 minuts, 4 minuts més tard, empata el València. L'Espanyol està perdent 0-1. Gol d'Oscarsson. Recordeu que Dolan ha empatat al 53 i l'han anul·lat per falta prèvia i ara mateix estem esperant, aviam si podem confirmar l'empat de Roberto, però també sembla que hi pot haver alguna jugada de VAR en aquest cas, per tant no podem confirmar encara que l'Espanyol hagi empatat aquest partit. El Real Madrid està guanyant per 3-1 l'Atlètic Club, el Betis guanya, perdó, empata a 1 amb el Llevant, el Mallorca ara mateix també seria equip descendit, tot i guanyar 1-0 l'Oviedo, el Getafe, equip europeu, guanyant per 1-0 l'Osasuna, el Celta de Vigo guanya per 1-0 el Sevilla i l'Alavés guanya per 1-0 el Rayo Vallecano. És jornada unificada. Tots són al minut 67 i confirmem l'empat de l'Espanyol, confirmem el gol de Roberto, l'Espanyol empata, un Espanyol amb una revolució a l'11 avui, per exemple, debutant Fortuño a la porteria blanquiblava. Doncs empata Roberto, l'Espanyol de moment que està empatant aquest partit. Anem a la primera ref perquè el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera federació empatant al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
26: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
1: El Sabadell ja sabíem que era equip de play-off, ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa s'ha ficat al play-off perquè ha guanyat 3-2 l'Eivissa, els emparellaments Pontevedra-Sabadell, Europa-Celta B. Estem pendents del Reus-Calafell, el Reus està guanyant per 1-0 al Calafell, falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit i això significaria igualar l'eliminatòria del play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. perquè el Noia ha forçat un tercer partit contra el Barça i el Voltregà un tercer partit contra l'Igualada, eliminació del Lleida.

0: Bona nit, són 11:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora, novament, el primer titular és pels esports, Damià.
2: El Barça guanya la quarta Champions femenina en 6 temporades, golejant 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Aitana destaca el poder de la Masia i Cata Coll diu que Pere Romeu és un entrenador top. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, la celebració a Barcelona.
0: Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. I els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Més continguts en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat l'Agència Sanitària de la Unió Africana. El focus principal continua sent la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses. Però avui, a Uganda, s'han sumat 3 casos més als 2 que hi havia confirmats. I ja es pot consultar el primer atlas digital amb els resultats de les 3 eleccions de la Segona República. Un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha recollit i treballat durant 6 anys les dades per poder crear aquest mapa interactiu. Dels esports, Damià, destaquem altres titulars, més enllà d'aquesta victòria del Barça femení a la Champions.
2: Minut 70 de partit, el Girona empata 1 amb l'Elx, un resultat que l'envia a la segona divisió. El Mallorca també seria a segona divisió, l'Oviedo ja sabíem que hi era. El Barça està empatant a 1 a València i l'Espanyol està empatant a 1 a casa amb la Reial Societat. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra a play-off.
0: I pel que fa el temps, demà es preveu totalment assolellat durant el matí i mig ennuvolat al llarg de la tarda al Pirineu, amb alguns ruixats breus al voltant del Pallars Sobirà o Vall d'Aran. Alguna boira baixa es pot reproduir a la línia de la costa. Temperatura sense canvis i, per tant, farà força calor. Ara passen 3 minuts a 11:15. Saludem novament el Damià Aguilar del Departament d'Esports de 3CAT Info en una tarda frenètica. Hem explicat la victòria de l'equip de futbol femení del Barça, la quarta Champions que té a la seva història i, a més, Damià, molt ficats a aquesta hora en aquesta darrera jornada de Lliga, de moment amb resultats que no afavoreixen a un equip català, que és el Girona.
2: Bé, el Girona que està patant a un amb l'Elx, minut 72 de partit. Per cert, el Barça ara perd 2-1 al camp del València, també en el mateix minut, però el Girona ara mateix seria equip de segona divisió. La notícia i el titular del dia, sense cap mena de dubte, ara mateix el Barça femení de futbol, que aconsegueix aquesta quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, i una gran actuació de la portera Cata Coll, que diu que el seu entrenador Pere Romeu és un entrenador top.
3: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
2: Graham Hansen ha dit moltíssimes coses i molt interessants, una de les quals que amb menys diners aquest equip continua a dalt de tot.
4: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
2: Y precisamente de la Masía parla Aitana Bonmatí.
5: Hay gente que marcha, hay gente que ve, hay siempre movimientos, pero hay algo que mai se'n va y es el talent de la casa, ¿no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
2: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers i tothom pendent, segurament, d'Alexia Putellas, perquè a hores d'ara no sabem què pot passar amb el seu futur.
0: Festa i celebració assegurada demà, Damià.
2: Fins ara, gràcies.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 6 minuts de 11:15. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. El mandatari ho ha assegurat a la cadena de televisió CBS. Aquest mitjà públic, citant fonts de la negociació, ha dit que aquest acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar també pendents per futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear que tant preocupa als nord-americans. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, el portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que acceptarà l'última oferta iraniana o bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han estat els iranians, que han anunciat aquesta tarda que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Esmail Baghaei és portaveu de la diplomàcia iraniana.
6: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
7: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que hi hagi també un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura en l'acord que sembla immediat.
1: 3CAT Info.
0: 11:45 de la nit, la vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes, la Mia Hoeli, que ha aterrat avui al Prat.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores d'aquesta flotilla, demana implicació política.
9: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
0: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, que ha anat a rebre'ls, ha dit que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
10: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si aquesta actuació dels agents ha estat correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra, on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat el setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències dona aire a la dreta i a l'extrema dreta, que avui han sortit al carrer per exigir la dimissió de Pedro Sánchez amb insults i proclames xenòfobes. La protesta ha acabat amb alguns enfrontaments. Hi ha hagut 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. Des del PP, Núñez Feijóo reclama un canvi de clima polític, mentre que els socialistes mantenen la confiança en l'expresident espanyol i a l'espera, Madrid al vigil, del sumari.
11: Són algunes de les proclames que s'han sentit aquest dissabte a l'autobatejada Marxa per la Dignitat. La manifestació que ha plegat aquest dissabte a Madrid 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. La protesta l'ha convocada Societat Civil Espanyola, una plataforma de la qual formen part més de 150 associacions, que han sortit al carrer amb crits racistes i xenòfobs i insults cap a Pedro Sánchez. S'hi ha sumat el PP i també Vox, que ha fet aquest anunci. Sentim Santiago Abascal.
12: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
11: Feijóo no hi ha anat perquè era un congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
13: Todo es corrupción. Todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
11: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que la relació amb els socis travessa un moment delicat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
14: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
15: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
11: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 2:15, la Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
16: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
17: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
16: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
0: Hem arribat a 3:15.
1: El temps.
0: Moment d'obrir una nova àrea de servei a 3CatInfo a punt. Previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
18: Avui, per segon dia consecutiu, hem arribat als 35 graus, ben bé 35,0 no, ens hem quedat a dècimes. Això s'ha donat a Torres de Segre, a Seròs, Alfarràs i també a la zona del Carràs. Una temperatura prou alta. Lleida amb 34, més normalitzades, més d'acord amb l'època, cap al litoral i prelitoral. 30 a Girona, 26 a Barcelona, 26 també en el cas de Tarragona, o 29 a Viella, 34 a Artesa de Segre, molt alta, 32 a Cervera, 34 a Targa. Bé, la nit es presenta realment plàcida, tranquil·la, un ambient molt suau. Costarà baixar al llarg de la matinada cap als 14, 15, 16 a l'interior, els 18, 19, 20 cap a la costa. No descartem 21 graus al centre de Barcelona, de mínima tropical, per tant, i costarà baixar dels 8 a 10 graus al Pirineu. Tot això amb un cel gairebé serè. Demà al matí, aquest diumenge, amb alguna boira baixa arran de mar, a la línia costanera, preferentment Costa Brava i també cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, com ha passat avui. Avui ha caigut algun ruixadet, aquest dissabte a la tarda, entre les 6 i les 7,

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: 3Cat Info. Ara falten 13 minuts per arribar a les 11 de la nit. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat l'Agència Sanitària de la Unió Africana. El focus principal continua sent la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a Uganda s'han sumat 3 casos més als 2 que hi havia confirmats. Els països en risc són els que envolten els actualment afectats, però el director del Centre Africà pel Control de Malalties, Jean Casella, ha advertit que la zona es pot ampliar.
6: We have 2 countries affected.
7: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
5: A Uganda avui han continuat les reunions per intentar posar fre a l'expansió del brot. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mungwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: 10 minuts i les 11, ja es pot consultar el primer atlas digital amb els resultats de les 3 eleccions de la Segona República. Un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha recollit i treballat durant 6 anys les dades per poder crear aquest mapa interactiu. És un reportatge de Montse García amb el muntatge tècnic de Miquel Guiu.
9: Tot i que encara està en la seva fase beta, es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya per recollir els resultats municipi per municipi de tot l'estat espanyol i fer-ho d'accés públic i fàcil a través de la xarxa. Hi havia algunes dades publicades a Catalunya, Andalusia o a Conca, però, tal com explica el politòleg de la UPF, Toni Rodon, calia anar més lluny.
10: La forma com es votava i perquè la gent votava com votava o perquè diferents zones votaven com votaven, doncs com que no hi havia dades encara és un misteri i sobretot doncs volíem entendre una miqueta més doncs perquè es votava d'aquesta manera la Segona República i si la manera com es votava doncs va tenir algun tipus d'efecte perquè després doncs comencés la Guerra Civil i per tant la Segona República doncs l'eliminéssim.
9: De moment s'han publicat els resultats del 1936, abans de l'estiu es publicaran els del 1933 i després de l'estiu els del 1931. Una de les coses que criden l'atenció és com es reparteixen els resultats, on guanya la coalició d'esquerres, el Front Popular, i la de dretes, la CEDA.
10: Estudiar els patrons de vot i per què en alguns llocs doncs, es vota diferent que d'altres, fixant-nos, per exemple, doncs, en factors com la industrialització, la propietat de la terra, la violència prèvia, i també ens interessa mirar la part de l'oferta, és a dir, per què alguns partits es presentaven en alguns llocs i no en uns altres, i per què alguns candidats en alguns territoris doncs, tenien més suport.
9: Per Rodon, no es poden fer paral·lelismes amb l'època actual. D'una banda, el sistema electoral era diferent. Era un sistema de vot limitat semblant a la

0: les actuals llistes pel Senat, de l'altra per aquests altres factors.
1: Hi ha la qüestió de la repressió franquista, que òbviament doncs, ha canviat de forma espectacular els patrons de vot en molts llocs. També hi ha els processos de desindustrialització o d'activitats que ja no existeixen. En algunes zones, per exemple, les activitats mineres, i per tant els patrons de vot, és a dir, de la gent que hi vivia, com que ja no hi treballa o hi viu, ni ells ni els seus descendents doncs, han canviat bastant.
0: Aquest és un estudi obert. De fet, hi ha zones on encara no hi ha dades i l'equip anima qualsevol que pugui aportar informació sobre aquest tema que els hi faci arribar. També preveuen publicar altre material complementari com un llibre per analitzar més a fons les dinàmiques electorals del període.
2: Ara falten 6 minuts i mig per arribar a les 11.
3: Esports.
2: A punt la crònica amb el Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
4: Bona nit. El Girona ara mateix és equip de segona.
5: El marroquí podrà entrar dins l'àrea. Encara continua Unagi. La pilota toca amb el marroquí i traurà de porteria el Leo.
6: Estem equivocant el concepte. Unagi.
4: Ara ja en el descompte. Hem arribat al minut 91. S'ha d'arribar al minut 97. Aquesta és l'antena de Catalunya Ràdio.
6: El que és impossible, superar dos o tres jugadors
7: en conducció. És que sempre li fan el 2-1 i el que ha de fer és justament això. Centrada. Atraure'n dos per treure fora i fer una centrada directa, en aquest cas, Àlex Moreno.
4: S'avançava l'Elx a la primera part, empatava Arnau al minut 2 de la segona.
5: Bé, quan vulgui. Amb la cama dreta. L'envia més enllà de la línia visòria.
8: Els aficionats de l'Osasuna Getafe es mosseguen les ungles i tot el que poden mossegar.
4: L'Espanyol està empatant a 1 amb la Reial Societat, també al descompte. El Barça perd 2-1 a València, també al descompte. El Reial Madrid goleja 4-2 l'Atlètic Club de Bilbao.
5: Ivan Martín, va, tornem a pujar la pilota. Ivan Martín, a punt de travessar la línia divisòria. El públic s'anima així, en mica en mica. Lemar, interior per Unagi. Unagi fa un retall, acaba perdent la pilota, podrà penjar pilota al Girona. El 47 de partit.
6: Com més complicat sembla...
4: Ara mateix Mallorca i Girona se'n van a segon amb l'Oviedo.
6: Una estratègia ben posada, en bona direcció, la posarà Unagi, atacar...
4: I ara mateix el Getafe seria setè, per tant entra a Europa.
8: Dos gols fins ara s'han fet amb pilota aturada,
6: sí.
8: Amb dues faltes llunyanes, una directa, una indirecta, una centrada a l'àrea, una refusada per Dituro.
6: I la clau és posar-la bé, perquè si no no hi ha rematada, que la posi bé Unagi.
5: Doncs la posarà Unagi, 47 i mig de la segona meitat. Anirem fins al 52. Unagi vol parlar amb Ivan Martín. Gairebé tota l'Elge dins l'àrea. Unagi aixeca el braç. Unagi penjarà la pilota. Penja Unagi al punt de penal. Rebutja Fembrugger. Segona jugada.
4: Eduard Solà narrant aquest partit agònic a l'antena de Catalunya Ràdio.
5: Hugo Rincón li vol fer falta Petrot.
4: Esteu escoltant 3CAT Info.
5: Fran Beltran podrà entrar dins l'àrea. Encara continua Fran Beltran. La posa al punt de penal. Rebutja la defensa de l'Elge. Clar, és que hi ha tants jugadors negres que és molt i molt difícil fer una passada que hi hagi rematada. 4 minuts. La pilota per Lemar. Penjarà la pilota Lemar. La penja Lemar cap al segon pal. Vol rematar Vitor Reis. Rebutja la defensa de l'Elx. Segona jugada encara per Echeverri. Frontal de l'àrea gran. A l'esquerra hi ha Unagi. Rebrà la pilota Unagi. Penja Unagi cap al punt de penal. Estuani remata. Dituro s'aixeca i aconsegueix fer-se amb el control de la pilota.
6: L'ha rematat, però és això, Unagi, a posar-la. Ha rematat massa tova.
4: S'acaba el Real Madrid 4, Atlètic Club de Bilbao 2. S'acaba el Mallorca 3, Oviedo 0, tot i aquesta victòria al Mallorca segona.
8: Bé, ara sí que ja és el moment de dir-los als de l'Elx que no baixen si perden, eh?
5: Andrés Silva, doncs ningú li diu res. Ivan Martín, bé, Ivan Martín, ha recuperat aquesta pilota, traurà de porteria Gazzaniga. Va, que algú li digui, no?
4: Però clar... Ara se salva Osasuna amb 42 punts, se salva Llevant amb 42, se salva Elx amb 43, Deportivo amb 43. L'Espanyol en té 46, 11a posició, empatant a 1 amb la Reial Societat.
5: Unagi s'acosta a l'àrea, Unagi fa un retall, continua Unagi. L'àrbitre diu que no és falta, sí, sí que és falta, tornarà a penjar pilota a l'olla.
6: Més perillosa aquesta encara.
5: I Gazzaniga puja, Gazzaniga puja.
9: No sé si puja o va a buscar la pilota.
6: És molt important aquesta falta lateral, però és important recollir la frontal.
8: Home,
6: de l'àrea si hi ha segona jugada.
8: Aquesta és més perillosa encara.
6: Més perillosa, sí. Ziganov a peu obert, Unagi a peu tancat. Sobretot, primer, l'opció de rematada. Segon, Lemar, Fran Beltran, que tenen xut. Frontal de l'àrea.
7: És pràcticament igual que el primer gol.
4: Menys de 3 minuts sí, perquè s'acabi aquest partit.
5: Ziganov amb l'esquerra, Unagi amb la dreta. 49 i mig de la segona meitat. 2 minuts i mig per arribar al final del partit. Aplaudeix Montilivi. És el jovent gironí. Se'n va a Ziganov. La penja cap al segon pal. La toca amb el cap Petrot. La recull Lemar. Aviam si se la pot posar a la cama esquerra. No ha pogut fer-ho. Se la queda a la dreta. S'acosta a l'àrea. Vol entrar. Li volen fer falta. Arriba fins a la ratlla de fons. Fa un concretar. El Lemar vol forçar un córner, no ho aconsegueix. Pilota per Echeverri a la dreta. Echeverri s'acosta a l'àrea, endarreix cap a Ivan Martín. 52 minuts només per acabar el partit, si no ens anem a segona. Penja la pilota Sigankov cap a dins l'àrea, la vol posar Àlex Moreno, rebutja la pilota Andrés Silva, encara ho ha fet bé perquè se la queda a Pedrosa. Lluita Fran Beltrán, pilota llarga, corre Fran Beltrán, també Héctor Fort.
4: S'acaba el partit de Cornellà al Prat, Espanyol 1, Reial Societat 1.
5: Un minut i mig per arribar al final del partit.
3: La final a Cornellà.
5: Sigankov cap a Unagi. Unagi vol entrar dins l'àrea, continua Unagi, fa un retall encara Unagi, la deixa per Echeverri, frontal de la Granada, xut a les mans de Dituro. Les mans de Dituro, Dituro aixeca la pilota amb les mans.
3: Sergi, acaba Cornellà, l'Espanyol, sí. Un punt amb l'empat a un, ha marcat Oscarsson a la primera part, ha empatat Roberto Fernández al 65.
8: Doncs Sergi, cap a zona vestidors, després en parlem.
3: D'acord.
5: A Montilivi queda només un minut.
6: Serà l'última.
5: Se'ns hi va la vida. Fran Beltrán, a punt de superar Pedrosa, l'acaba perdent, Fran Beltrán li vol fer falta, acaba recuperant bé Fran Beltrán. Tot i això, intervé en segona jugada Andrés Silva. Ens queden 40 segons, la pilota és per l'Eva, punta esquerra.
3: Acaba Getafe, Oriol, l'Elche està salvat?
8: L'Elche està salvat amb aquest marcador.
3: L'Elche és equip de primera, passi el que passi a Girona.
5: Recupera la pilota Gazzaniga, això ho saben segurament, pilota llarga de Gazzaniga. Vitor Reis, que recordem està jugant de davanter centre, pentina la pilota, li vol fer falta a dona a l'Echeverri, pilota pel Girona, cap amunt, Àlex Moreno. Vol prolongar Vitor Reis, la pilota per Estuani. Estuani cau a terra, l'àrbitre diu que és falta. Falta, en tornem a tenir una altra pilota penjada. Ara sí que és el moment, digueu-los-hi.
6: L'Els saben que estan salvats perquè ho està celebrant tothom.
3: Sí, la banqueta, ja ho estan celebrant,
6: totalment.
10: Doncs ara, sí, totalment. Sí, sí, sí, ho estan celebrant.
6: Totalment.
7: Home, ara sí que puja Gazzaniga, ara sí.
11: Home. Marcat Guido Rodríguez, l'argentí, xut des de fora de l'àrea.
5: Arnau li està dient.
6: L'Arnau li està dient a la banqueta que estan salvats.
5: Arnau li està dient?
10: Sí, sí.
3: És la carta Oriol Rodríguez que des de fa minuts
5: els hi diu a la banqueta, ara parla amb Valera, els hi diu a la banqueta, però els que no ho saben són els jugadors que hi ha a dintre.
4: El Barça perd 3-1 a València.
5: Amb el temps afegit, és l'última. Si marquem ens quedem a primera.
10: Ai.
5: Si perdem ens anem a segona. Gazzaniga ha pujat, penjarà la pilota Unagi. 52 i mig a la segona meitat. Penja Unagi cap al punt de penal. La treu dona. La pilota se li pot quedar a Sigankov. El xut, malament, encara hi pot haver. Segona jugada, Vitor Reis a dins l'àrea. Estuani cau a terra, l'àrbitre diu que no. Se la queda la defensa de l'Els. Encara hi pot haver segona jugada. Vitor Reis li fa falta. I l'àrbitre diu que què? Que és falta favorable a l'Els. Diu que hi pot haver alguna cosa.
12: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olympique de Lió. 2 gols de Payor i 2 de Salma. Aitana destaca el poder de la Masia i Cata Coll diu que Pere Romeu és un entrenador top. Aquest diumenge a les 7 de la tarda la celebració a Barcelona amb les jugadores.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si s'accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents. Una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més controls i denuncia incompliments continus. Al Festival de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico Lorca que ha portat el reconeixement del prestigiós festival als Javis.
2: Esports.
1: El Girona és equip de segona divisió, empatat a una casa contra l'Elx. El Mallorca també baixa a segona. També aquest dissabte, València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1 a la darrera jornada de Lliga de Primera. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Comencem parlant de la quarta Champions del Barça, Damià Aguilar.
1: Així l'hem viscuda.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol que aconsegueix la quarta Champions en 6 anys a Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: Superfeliz. Por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante. Creo que hemos jugado una grandísima final. Somos merecedores de este título. Por esta parte, súper contento.
1: I Aitana Bonmatí, que ha hagut de jugar un paper diferent a les anteriors Champions que ha guanyat, parla del poder de la Masia.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que marxi la crac blaugrana.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
8: vaja... Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb Israel i les monarquies del Golf. El punt de partida és un document iranià que, segons la cadena nord-americana CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
9: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Esmael Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
10: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit, que portava ajuda a la humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on ha anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
11: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Mia Joali.
12: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta. El govern israelià, per cert, ha retirat de cerca i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
8: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
13: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
14: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
15: I que la consellera dimitisca.
8: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
16: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
8: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
17: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
8: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
18: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
19: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
18: Feijóo era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
20: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
18: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
21: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
22: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
18: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
23: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant.
2: El temps.
23: Dani Ramírez.
1: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
2: 3CAT Info.
23: En clau cultural, els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Jord. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
25: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
24: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
26: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
24: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que temem per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
23: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix, una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
3: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
23: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que es redueixi el nombre de terrasses, demanant més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
4: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
23: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on en tenen constància de més incompliments. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa Diagonal DIR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda Diagonal de Muntanya a Mar. Comença a les 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el recorregut mentre duri la cursa. TMB recomana fer desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat 201 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
5: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
6: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
5: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
7: No tengo habitación, no tengo casa. El canvi de ciutat perquè estava molestat. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
5: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
23: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i també danys.
2: A Esports.
23: Amb Damià Aguilar.
1: El Girona perd la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un. L'equip del País Valencià, que entrena Eder Sarabia, s'hagués salvat tot i perdre a Montilivi, però no han abaixat els braços. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
9: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: Amb l'equip de Montilivi se'n va a segona el Mallorca, tot i guanyar 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto.
2: 3CAT Info.
10: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys, a Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Pallur i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Anem a altres temes.
2: 3CAT Info.
1: A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera federació. Ha empatat a un al camp de l'Hèrcules. El president Lluís Fàbregas no se'n va content.
11: S'haver salvat els mobles és així de trist, així de senzill. Una temporada que va començar amb unes altres expectatives i finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat 5 equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
1: L'entrenador Pablo Alfaro diu que han suat sang.
12: Es una liberación. No cabe duda de que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas dejar el barco del Nàstic en el puerto de Tarragona ya bien amarrado, que ya no se lo lleve el temporal. Y sí, muy conscientes de las dificultades, muy consciente, ya digo, de que la temporada ha sido dura, ha sido difícil, ha sido larga.
1: El Sabadell ja era equip de play-off, ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa ha entrat al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
13: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
1: Doncs els creuaments són Pontevedra, Sabadell i Europa, Celta B. Els play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, hi haurà tercer partit a 3 eliminatòries, i és que el Noia ha guanyat per 6-3 al Barça, el Voltregà per 6-4 a l'Igualada i el Reus 2-0 al Calafell. El Lleida sí que ha quedat eliminat, ha perdut 2-4 amb el Liceo. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei, han perdut els penals després que el partit acabés amb empat a 2. La final de Càceres la disputaran Jaén i Cartagena. En motor, a la Fórmula 1 al Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. Aquest dissabte, igualment, victòria sprint per George Russell. Més coses, a l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a Gran Canària. Al Giro d'Itàlia, victòria de Jonas Vingegaard a la 14a etapa i es posa la malla rosa de líder. El danès té gairebé 2 minuts i mig sobre el portuguès Alfonso Eulalio. Mentrestant, Mireia Benito ha fet segona a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, darrere de la neerlandesa Mixa Bredebol. Demà comença Roland Garros i a la baixa d'última hora del francès Arthur Fils. El número 1 francès, la catalana Marina Bassols, debutarà contra la colombiana Emiliana Arango. I l'estadi Hassan II de Casablanca, en construcció per al Mundial de Futbol 2030, resulta que costarà 1.000 milions. segons xifres oficials.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Avui obre aquest informatiu la informació esportiva de Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió, mentre que el Girona perd la categoria i baixa a segona per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-s'hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per tal d'intentar desbloquejar la situació. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza encara més el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa dels 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta. Un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral. Obrim aquest bloc informatiu parlant de l'actualitat esportiva. Tenim dos fronts. Damià Aguilar.
1: Bona nit. Comencem pel Girona, que ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol i calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. L'equip del País Valencià, que entrena Eder Sarabia, s'hagués salvat tot i perdre a Montilivi, però no han abaixat els braços. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: I se'n va a segona el Mallorca, també, tot i guanyar 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera unificada. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski. L'Espanyol ha empatat a una casa amb la Real Societat amb gol de Roberto. Declaracions a DAZN.
3: Sí, por supuesto. La verdad que queríamos cerrar el año con victoria porque ha sido una segunda vuelta muy complicada, ya lo sabéis. Y bueno, esta visión se lo queríamos dar a ellos, estos tres puntos. No ha podido ser así, pero bueno, nos vamos al final con buenas sensaciones y el año que viene será mejor.
1: La resta de resultats són Madrid 4, Athletic Club 2 en l'últim partit d'Arbeloa. L'Euro Getafe ha guanyat 1-0 l'Osasuna. A la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. I aquest diumenge, a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
4: 3CAT Info.
1: I un altre dels temes del dia.
5: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: I és que el Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat la dificultat econòmica, la Masia ha aguantat el nivell.
6: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: I la pilota d'or, Aitana Bonmatí, precisament destaca aquest planter del club.
7: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algú que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
8: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions Rafa Juste parlava de la possibilitat que marxi la crac blaugrana.
9: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
10: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar a més.
10: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
14: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
15: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
14: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborials i també una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
16: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president d'aquesta associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
17: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja no es notaran alguns canvis.
18: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no, amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
19: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
20: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
21: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
22: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
23: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics i familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Anem cap allà, Mariana Escoda.
24: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei.

0: Marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mor.
1: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
2: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
3: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
1: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
0: El temps. Dani Ramírez.
4: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35 al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat a més el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià, i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I és clar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic que ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: informació que necessites al teu mòbil.
1: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de música a Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
2: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
1: La cerimònia s'ha fet al Teatre Prinz Regenten de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i també l'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall. Fins demà al vespre, Tortosa es converteix en l'epicentre de la música clàssica i contemporània amb la 5a edició del Festival Tonkam de Piano. Des de dijous, una dotzena de pianos s'han repartit pels carrers de la capital labrenca mentre s'han programat una vintena de concerts amb alguns dels músics més prestigiosos del món. Ens ho explica des de Tortosa el Jordi Barranca amb el muntatge musical de l'Albert Cots.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El jurat del Sona Nou ha seleccionat els 30 artistes que participaran en la pròxima edició del Sona Nou i que optaran a guanyar un concurs que l'any passat es va endur Chloé Riembau.

0: S'hi han presentat 176 propostes de les 30 escollides. Després d'actuar en diverses localitats dels Països Catalans, se'n triaran les 12 semifinalistes i, posteriorment, les 3 que disputaran la final. Són els 3 cantants o grups que actuaran a les festes de la Mercè. També faran un concert acústic i de petit format al programa Sona Nou d'ICAT. I tindran també l'oportunitat de gravar una cançó original. El Sona Nou, que ha arribat a la 26a edició que organitzen a 3CAT i Enderroc, repartirà més de 50.000 euros entre els diferents guardons del concurs.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATinfoViari. Esports.
0: Amanda Mia Aguilar.
2: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol i calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau Mitchell, el tècnic de Zon.
3: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
2: Amb l'equip de Montilivi se'n va a segona el Mallorca, tot i guanyar per 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski. I l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I Manolo González, que està fent roda de premsa ara mateix, parla de la continuïtat.
4: Que yo no voy a poner ningún problema al club en nada, en lo que decidan. El club, siempre lo digo, está por encima de Manolo González, obviamente, y de todo el mundo. Yo lo único que quiero es estar aquí si la gente está de acuerdo, la gente quiere, y quiero ser un punto de unión, no de desunión. Entonces, a partir de aquí yo creo que, bueno, tengo contrato y lo que decía el club es lo que será lo mejor para todo el mundo, seguro.
2: La resta de resultats són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, l'Eurogetafe ha guanyat 1-0 l'Osasuna, a la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0 i aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició a la Lliga.
1: 3CAT Info.
2: La notícia del dia, sense cap mena de dubte, tot i que el més immediat ens porta a parlar del Girona, és el Barça femení de futbol, que ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys a Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll, i de fet és la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta. Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera divisió a la primera federació. Ha empatat a un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro és l'entrenador, diu que han suat sang.
5: És una liberació. No cabe duda de que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas dejar el barco del Nàstic en el puerto de Tarragona ya bien amarrado, que ya no se lo lleve el temporal. Y sí, muy conscientes de las dificultades, muy consciente, ya digo, de que la temporada ha sido dura, ha sido difícil, ha sido larga.
2: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa s'ha ficat al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa. Per tant, els dos equips catalans que jugaran aquest play-off d'ascens a la segona són Sabadell contra Madrid-Castilla i Europa contra Celta B, el primer partit el cap de setmana que ve. El play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, no hi ha 6, Barça 3, hi haurà partit definitiu. El tercer, Voltregà 6, Igualada 4, el mateix, i Reus 2, Calafell 0, el mateix. Hi haurà un tercer partit definitiu. Hi ha un equip ja eliminat, el Lleida, eliminat pel Liceo, ha perdut 2-4. A la Copa del Rei de Futbol Sala, eliminació del Barça en semifinals, han perdut els penals contra el Jaén, després que el partit s'acabés amb empat a 2. En motor, a la Fórmula 1, al Canadà, George Russell sortirà des de la pole position a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge.
1: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans, que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes. Després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivell per un bon treball d'anys de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana marxi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Mitchell Sánchez, entrenador.
11: És un moment molt dur. Para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno. En fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges. Han de lliurar el seu urani enriquit. Han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres.
9: En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah, a més un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
14: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
15: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
16: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
17: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
18: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
19: I que la consellera dimitisca.
16: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
20: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
16: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
21: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
16: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
3: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
4: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
3: Feijóo era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
22: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
3: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
23: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas, no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
24: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
3: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
0: El temps. Dani Ramírez.
9: El temps no canviarà, no, vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35 al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. D'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
5: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
6: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
5: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
7: I'm happy that you gave us this award, and I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
5: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
8: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
10: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 1:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
1: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
11: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
1: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
12: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
1: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives al Barça i al Girona, a banda.
13: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
14: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
13: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
25: We think about that, everyone, also the players, because it was.
26: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo. From every player is
13: a dream to play there. La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
2: 3CAT Info.
13: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a un al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
27: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
13: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, 5ª prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
2: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
3: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
4: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
8: vaja... Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: 3CAT Info. Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
9: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
9: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida. Difícil i dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
10: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que tragués partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí. No es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca. 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
11: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
12: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola. segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
8: We have 2 countries affected.
13: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
14: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
15: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
14: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
16: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La plataforma Sos-Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
17: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
18: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
19: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
20: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
21: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
22: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
23: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
24: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
25: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
26: Sí, al final, yo creo que cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
25: La família assenyala la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció.

0: Nivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Estatus sud, aquest anticicló càlid, amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica, amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
3: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
4: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
5: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
3: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapel·la i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
6: Ni na, ni no ma. Seràs una tona.
0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el

0: El disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la revolució dels clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
2: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa-Celta B i Madrid-Castilla-Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge. 3CAT Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans, que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivell per un bon treball d'anys de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques, així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
3: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
10: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
11: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai un arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
12: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
9: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
13: Entres en un túnel que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
14: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
15: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que haurien de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
16: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
17: I que la consellera dimitisca.
14: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
18: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
14: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
19: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
14: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
20: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
21: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
20: Feijóo era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
22: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
20: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
23: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
24: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
20: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Serós. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. D'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
5: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
4: Ha estat un premi ex aequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
6: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
4: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
7: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
8: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 2:15 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutadans, ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a quarts de dues del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
1: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
3: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
1: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
9: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
1: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives al Barça i al Girona, a banda.
10: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
11: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
10: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
25: We think about that, everyone, also the players, because it was.
26: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
10: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
2: 3CAT Info.
10: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
27: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
10: També aquest dissabte, Tarragona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
2: Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
10: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olympique de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continua negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
13: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
10: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
14: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
10: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
15: Òbviament, li hauria de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
10: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
15: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
10: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
16: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
10: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
17: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
18: Vostè ja ho deu saber.
17: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
10: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
19: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
10: Més Mitchell en clau de futur.
19: La sensació que tenia és que quan aconseguíramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
10: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
21: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
10: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
22: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
4: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
5: We have 2 countries affected.
6: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
12: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
18: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà 1 hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
12: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a 1:00 a 3Cat Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
20: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
1: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
3: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
7: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
8: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
9: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
11: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
23: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
24: Tots els jugadors que han disputat els 2 partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
28: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
24: La família assenyala la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula

0: Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
3: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
4: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
5: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
3: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
0: Seràs una dona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
6: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la

0: Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canten tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
2: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
1: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena. En motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
1: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans, que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Cannes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que s'ha